0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva, i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Cati a la Mar, un municipi

0: principi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
1: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Cat i la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
1: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Cat i a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda, que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plusultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
4: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
5: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
6: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
7: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
8: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
9: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
11: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
10: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
10: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
12: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
13: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
12: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
9: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
14: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i, tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
15: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
0: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
16: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin tres mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
17: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
18: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
17: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
19: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
17: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
20: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Joan, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branx, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro empatat a 1 pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: I s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brando McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I que en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
6: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
2: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norrie i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. Però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. És oficial, ja. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
7: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
9: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
10: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
9: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
11: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
12: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
11: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
12: Imagineu-vos un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
11: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
13: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
8: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
17: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
17: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
19: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
17: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Sellax. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
8: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
8: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: L'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 Tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc la primera reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeel Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions del Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.

0: una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Cat i a la Mar és ara a possibles epidèmies.
3: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
4: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
3: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
5: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
6: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijó va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
3: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
7: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
8: Me parece d'una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
3: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
9: 3Cat Info.
3: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
11: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
10: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
10: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
3: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
12: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
3: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
13: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
3: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
12: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
3: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
9: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
14: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i, tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
16: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
3: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
17: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual cosa hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin tres mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
3: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions, que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
18: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
19: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
18: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
20: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
18: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
3: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
0: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
3: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Big Band, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig Band, Festa i Drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'Osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branx, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien, también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la Ciutat Esportiva Blaugrana, a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
6: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
2: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'un milió d'euros. Al seu torn, el València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 3:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. És oficial, ja. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
7: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
9: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
10: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
9: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
11: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
12: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
11: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
12: Imagineu-vos un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
11: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per a les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
13: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
8: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
17: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
17: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
19: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
17: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Sellax. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
8: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
8: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: L'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de polta d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual. Oh,

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 Tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Amb sóc la primera reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeda Liassim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions del Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.000

0: ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Koldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països, amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cara

0: A cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Càtia la Mar és ara a possibles epidèmies.
1: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plusultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
3: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
4: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
1: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
5: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
6: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
1: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
7: 3Cat Info.
1: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
9: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
8: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
9: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
8: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
1: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
10: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
1: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
11: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
1: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
10: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
1: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
7: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
13: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
1: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
14: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
1: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
15: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
16: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
15: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
17: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
15: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
1: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
18: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
1: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la Ciutat Esportiva Blaugrana, a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I que en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
6: Coming back here as defending champion.
7: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
2: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norrie i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. És oficial, ja. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
7: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
9: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
10: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
9: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
11: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
12: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
11: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
12: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
11: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
13: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
8: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
17: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
17: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
19: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
17: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Sellax. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
8: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
8: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori i sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: L'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de polta d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc la primera reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeel Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE.

0: tenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Cati a la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Cati a la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Cati a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança

0: En Sant Gualda, al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda, que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
1: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
2: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
3: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijó va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
4: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
5: Me parece d'una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
6: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
7: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz.
8: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
7: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
8: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
7: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
9: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
10: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
9: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
6: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i, tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, El perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'Estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
12: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
0: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
13: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions, que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
14: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
15: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
14: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
16: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
14: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
17: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Joan, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a 1 pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
2: Encajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
1: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
3: Ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
1: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés un altre amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
4: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
1: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
5: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
1: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Roots, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. Però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. És oficial, ja. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
7: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
9: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
10: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
9: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
11: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
12: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
11: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
12: Imagineu-vos un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
11: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
13: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
8: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
17: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
17: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
19: Des del departament no ens podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
17: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Sellax. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
8: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
8: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: De Balaguer, l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual. Oh,

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. Han acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissolt Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 Tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ogier Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norrie i Rublev, entre d'altres. Al quadre femení, Paula Badosa debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andreeva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet també hi haurà reestructuracions del Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
6: Senyores i senyors, bon dia.
1: Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui et despertem amb 23 graus a Banyoles, 21 a Gimenells i 24 a Tarragona. I hem tornat a tenir una nit amb avís de calor per calor nocturna al litoral i prelitoral a les comarques de Barcelona i Girona. Un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, on comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la de terapeuta. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem amb la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia. Avui, Josep Lluís Trapero serà amb nosaltres a l'estudi de Catalunya Ràdio. També li preguntarem per l'auge de les armes de foc i com es combat.
1: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim també la recta final del judici de la trama Kitchen. La fiscalia manté la pena de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. I a mig camí entre la justícia i els tribunals, avui es publica també un llibre de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.

0: Sigan saliendo, sigan saliendo.
1: Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 10, avui entrevistarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio a dos magistrats que també han estat pregoners. Són els dos fills de Badia del Vallès. Un és el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, i l'altre és jutge del Suprem, que és Sebastián Moralo. Van donar el tret de sortida a la Festa Major de Badia del Vallès i avui ens acompanyaran a partir de 9:15. I després... Entrevistarem Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, que s'acaba de jubilar i els seus alumnes sempre el recordaran amb aquesta cançó. Després li preguntarem per què. Als 11 tindrem una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui va parlar de xarxes socials i dia també del Mundial, de repassar resultats del Mundial. Marroc acaba d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut passar seguint directe als matiners de Catalunya Ràdio, i també els penals aquesta nit, primera gran sorpresa del campionat. Paraguai eliminat a Alemanya.
2: Ahora tiene que ser Bacanane!
1: La 4 vegades campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta propera tanda i matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.

0: Espresso macchiato.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 5. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs amb els efectes encara d'una apagada i a Barcelona. Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta-Guinardó per una avaria a una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores, hores i hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors i sense aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir aquesta matinada.
2: I a Brussel·les?
3: S'ha posat com a data el pròxim octubre per reduir el dèficit comercial amb la Xina. Ho diu l'executiu comunitari després de les converses d'ahir amb el ministre de Comerç xinès sobre un dèficit que, recordem, és de 360.000 d'euros l'any entre el bloc comunitari i la Xina. Per cert, que aquesta trobada va acabar amb un comunicat conjunt de les dues bandes, a Brussel·les i Pequín, cosa que no és habitual.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Amb una altra decisió del Suprem, en portem unes quantes ja, ha invalidat l'acomiadament de la governadora de la Reserva Federal. Segons el tribunal, el president dels Estats Units, per molt president que sigui, no pot fer fora funcionaris d'aquest organisme sense motiu. Tot i això, Donald Trump ha carregat contra la decisió i ha dit, evidentment, a les xarxes, que prendrà les mesures que ell consideri adequades.
2: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb un altre conflicte territorial, aquesta mateixa nit. L'exèrcit i la Guàrdia Costanera de la Xina han confirmat patrulles a les últimes hores al voltant d'una zona que el país es disputa amb Filipines al mar de la Xina Meridional. Segons Pequín, les patrulles han fet exercicis, textualment, de preparació per al combat.
4: Avui dimarts 30 de juny, ara mateix les temperatures són de l'Estartit 23 graus, a Pinós 19, a Lles de Cerdanya 9 graus de temperatura. Avui un dia amb calor encara, però una miqueta menys que la d'ahir, amb un dia de sol en conjunt a tot el país, però a la tarda repetiran els ruixats, no tan intensos com ahir, però sí a l'interior de les comarques gironines i de les de Barcelona. La temperatura anirà amb una tendència a la baixa fins dijous.
2: Avui a l'Agro del Matí, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7 i arriba Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Que guapo estàs avui.
5: Ai, gràcies.
2: Aquest tallat et queda molt bé.
5: M'he tallat les puntes.
2: No, les puntes no.
5: No, les puntes llargues.
2: Has buidat aquí, aquí.
5: Sí.
2: Qui s'ha buidat? Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
2: També molt guapa, eh? Però no t'has tret el cabell, no?
6: No, m'he tret el cabell.
5: Però porta cua, que li queda molt bé.
2: Sí que portes cua.
6: Sí, perquè fa calor.
5: Li queda bé, li queda bé.
2: Ara. Sí. Ens actualitzem. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'Estat espanyol.
7: En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte

0: S'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. A principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització.
1: Aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Sèrie Forment.
2: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
3: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
2: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
2: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que es fa a la Universitat de Girona.
5: És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
1: Girona, Núria Paraire.
6: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
7: És un discurs, por supuesto, que està polarizando a la sociedad y esto desde luego no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
6: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
8: No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
6: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE.
0: El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. El jutge Pedraz no s'ha limitat a Belén Gualda i ha imputat 24 alts càrrecs o exalts càrrecs d'algunes de les companyies on l'Estat té participació a través de la CEPI. En un altre front del cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció.
5: Cerdán no entra de rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
1: I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen.
0: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial per robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per a l'excomissari Villarejo, que hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per a sentència.
1: I Junts marca distàncies amb el Partit Popular després de les pressions dels populars dels últims dies perquè doni suport a una possible moció de censura contra Pedro Sánchez.
5: El PP insta Junts a girar full i deixar enrere el procés independentista. Els de Puigdemont descarten, però, cap acostament a les peticions dels populars si ven insistit a demanar un relleu de Pedro Sánchez. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
9: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa a passa. Imagina, sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
5: Des del PSOE afirmen que si el PP vol de veritat deixar enrere el procés, cal que retiri primer els recursos contra la llei d'amnistia.
1: I Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
0: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
1: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
11: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan D. Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
12: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
13: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
11: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Diaríssim capítol a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
5: El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Leavitt és la portaveu de la Casa Blanca.
14: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
1: I el govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-ne a l'octubre.
0: Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora la previsió de creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
15: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
16: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
15: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2%, per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics en el 21%.
5: Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu, Elma Sainz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
17: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
5: La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
18: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
5: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
1: I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
0: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
17: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per aquest tipus de jubilació.
1: Són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui els treballadors de Correus fan vaga.
19: Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
1: Roger Santaló.
20: Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances, i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
21: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
20: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i l'haurien seguit el 70% dels treballadors, segons els sindicats. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
22: La citació arriba després que la jutge sospités que hi pot haver terceres persones involucrades en el cas. Recordem que ja no s'investiga un accident, sinó un possible homicidi. Durant la instrucció s'ha localitzat un missatge de Jonathan Andic al seu pare, en què li deia: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te, cosa que la defensa ha situat en un context de teràpia psicoanalítica. També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit. En la declaració davant dels Mossos van exculpar-lo i van assegurar que la relació entre pare i fill no era dolenta.
1: Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no avançava 40 milions d'euros al fill Jonathan. A l'Àgora en parlarem amb la Maica Navarro. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual i han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà.
23: Les investigacions deixen al descobert un clan brasiler i un d'espanyol, en aquest últim cas, amb antecedents. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
24: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. El que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros.
23: Les víctimes eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats, que en alguns casos pujaven a 10.000 euros.
1: I 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya.
19: Els fets han passat a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere dels crims.
1: Berlín, Jordi Regàs.
25: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
26: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
25: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus s'han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba a Mònaco.
22: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadim Ermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
1: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui venç el termini que grups anti-immigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els immigrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència.
23: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
2: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
3: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
23: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. Cyril Ramaphosa és el president del país.
4: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
1: I la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
19: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
6: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
19: El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del cognom Fujimori a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó un cop va ser condemnat en un cas de corrupció.
1: I WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb l'usuari per primera vegada.
22: El registre per reservar un nom és opcional i ja està obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no començarà a veure's i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic, a més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023, a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència, com Telegram, Signal o Terema, ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. En total farà 42 concerts a Espanya. Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i al desembre ho farà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: La segona.
0: El Teatre Poliorama, Ferran Utzet, i estrena La Truita amb un dels tàndems més estimats de casa nostra, Jordi Boixaderas i Emma Vilarassau. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjó, Arnau Puig, Marc Bosch i Tai Fat. Es pot veure l'obra fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: avui, doble concert amb Gypsy Kings i Los Manolos, un concert que s'emmarca dins el Festival Bars, que es farà al Poble Espanyol, comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades. Una música dulce tocada solo para mí.
1: I els que volen són els del Marroc, que han eliminat els Països Baixos de Cuba en el Mundial de Futbol. Montserrat, bon dia.
2: Bon dia. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a un. Gapco ha marcat el 72 i Diop al Marroc el 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb errades dels dos equips. El porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames. I al final, el Marroc s'ha imposat per 2-3. El Marroc, que s'enfrontarà en vuitens contra el Canadà.
1: I sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut pels penals davant del Paraguai.
2: Enciso avançada a Paraguai a minut 42 i al 54. Cavers ha empatat per Alemanya. Empat a un que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga. I als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
3: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil ja és als vuitens de final amb patiment. L'equip d'Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. Avui a les 7, Costa d'Ivori i Noruega. A les 11 de la nit, França-Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador.
1: I Lewandowski ja no és jugador del Barça.
2: Ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al Manchester City, i el pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris.
1: Avui a partir de les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se va per la gent que heu de suportar la convivència amb algun tarat pel futbol, com ara jo mateix, que estic completament obsessionat amb el Mundial i tinc segrestada la tele de casa. El motiu per llevar-vos, avui que hi ha un apassionantíssim Costa d'Ivori Noruega, seguit d'un molt suggerent França-Suècia, és animar-vos a que us mireu al Mundial no des d'un punt de vista futbolístic, perquè no us interessa, sinó des d'un punt de vista antropològic. Si us hi fixeu, la realització dels partits punxa molt sovint les dues aficions presents a l'estadi, i una cosa molt curiosa de fer és observar-les. Penseu que és un Mundial caríssim, prohibitiu, tant pel que fa al viatge com pel preu de les entrades. I, per tant, si us fixeu en la gent quan enfoquen les graderies, tindreu l'oportunitat de veure quina pinta fan els pijos de molts països d'arreu del món.
1: Avui cançons sobre la primera gran sorpresa del Mundial.
5: Sí, senyor, Alemanya ha quedat fora i per això cançons que han tingut un èxit que no s'esperava pràcticament ningú. Mark Morrison va triomfar i molt amb el seu debut, Return of the Mac. És veritat que l'èxit, continuïtat, diguem-ne que no ha tingut.

I Natasha Bedingfield va treure Unwritten el 2004, però l'èxit hi va arribar bastant més tard. D'entrada, per les xarxes, la pel·lícula Qualsevol menys tu i la publicitat de Xampugla. I la llegenda diu que Billy Joel s'ho volia deixar córrer, que estava tip de fracassos, fins que va treure Piano Man. No només va tenir un èxit inesperat, sinó que se'l considera dels millors discos de la història.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo.
0: Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat dels descendents d'exiliats durant el franquisme.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: I l'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
4: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
0: Mentre avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
5: Cerdán hi repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
0: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
6: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto.
4: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
0: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
0: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
4: També està citada a declarar l'última parella d'Isaac Andic.
0: Serà una de les qüestions que parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9 del matí. I també en parlarem amb la periodista de successos, Maica Navarro. I els treballadors de Correus tornen avui a fer vaga per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla.
5: Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que fan vacances. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
8: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.

0: I ho fa amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el terratrèmol de Veneçuela, encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies.
2: Sí, comencem per Veneçuela. Gran foto a la Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada, El País, Feijó, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea, cita textualment. Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn, diu, als orígens. I acabem un altre cop El Periódico, més enllà de la inauguració també del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
1: Avui a Mollet, de Peralada, a l'Alt Empordà, 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat, 28 graus, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 14 graus. Una altra nit molt càlida al litoral, però més fresca al Pirineu i a la Catalunya central. I tarda també un altre cop amb ruixats, però menys intensos que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
3: Avui a Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, es lleven amb 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relativament més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. Un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
1: I arran de la tragèdia a Veneçuela, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Bon dia, Catalunya. M'explica un bon amic veneçolà que les imatges terribles que estem veient aquests dies del seu país són una ínfima part de la tragèdia real. La raó és tan espantosa com previsible. A molts membres de la premsa internacional no els deixen campar lliures pel país, perquè els obliguen a anar escortats per la policia i l'exèrcit. Com tots els règims comunistes, el xavisme no és únicament un enemic de la felicitat, sinó també de la veritat. No volen que veiem el saqueig i el robatori que estan perpetrant les forces armades de Maduro, com tampoc no volen que veiem els milers de cadàvers que s'estan podrint al ras. Només els indocumentats i els naïfs pensen que tot això és culpa de les plaques tectòniques o d'Occident. Veneçuela va triar un règim espantós i ara ha vist que la revolució és maca sobre el paper, però que quan tremola la terra és desastrosa.
1: I seguim repassant aquesta hora cançons del Mundial. Boom! És Anastàsia qui canta aquest tema del Mundial del 2002 que es va disputar a Corea del Sud i Japó. Montse Raya.
5: Una cançó que surt al mercat en plena explosió, deu dir, d'Anastàsia com a artista. Aquest boom és un himne enèrgic, amb poc contingut líric que reuneix l'afany per triomfar, el treball dur i la lluita per perseguir els somnis. Es va colar entre el top 10 d'alguns països, però no va tenir un gran impacte.

0: de Corea del Sud i el Japó el 2002. Va guanyar Alemanya per 2-0 amb Ronaldo, que va fer dos gols i va donar als brasilers el pentacampionat mundial.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalías?
2: Doncs mira, hem descobert que no tot l'equip del programa té habilitat de xiular bé.
3: Sabeu xiular bé?
4: No.
3: Bueno, sí, això sí.
5: Però si jo no et surt...
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
6: Veure,
3: jo
6: no puc fer la ràdio.
3: No puc fer la ràdio.
1: Però això és el més destacat del programa? Sí. Ho sabeu a les 3 del matí?
2: No deixes d'escoltar el
1: pàrrec. Sí, escoltar, són gent intentant xiular. O sigui, el més destacat dels matiners és un intent de xiular.
2: Com que l'estàs trepitjant no té cap tipus de gràcia.
1: Sí, ah, sí que té gràcia.
2: No.
1: Sí que té gràcia.
2: No, perquè estàs trepitjant un moment divertit.
1: Molt divertit. A veure, torna-ho a escoltar. A veure com de divertit. Ara tots a riure. Vinga. Però si no et surt...
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
6: Veure,
3: jo no puc fer la ràdio.
6: Va, xiular, home, xiular.
3: Tu, Lara?
4: Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per favor.
4: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular?
4: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no.
4: No.
2: A veure. Molt divertit, Ricard.
1: Molt.
2: Fes a tothom rient.
1: Sí, sí, tothom. Sí, sí. Bueno, tot això quan són festes, on?
2: Festa Major de Vic, a les 5 de la tarda i a la plaça Major. 8è torneig de petanca, a les 7 de la tarda al Bosquet de l'Atlàntida. Concert familiar de Jaume Barri, a 2:15 del vespre, concert del Cotxe Groc.
1: I a Cotxe Groc, com fa una cançó típica del Cotxe Groc?
2: Soc un Cotxe Groc, vaig per la carretera. No, deu ser infantil. I a 2:15 de la nit, concert dels Tets.
1: Home.
2: A les 8 del vespre, a la plaça de la Catedral, concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC i l'Orquestra Oberta de Centelles.
1: Els Pets, toquen a Vic, doncs?
2: Els Tets.
1: Ah, els Tets. Els Tets. Molt bé. I a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
7: Doncs gestos d'ànim i de suport als aficionats japonesos després de quedar eliminats ahir al Mundial contra el Brasil. Milers d'aficionats es van quedar desfets després de l'eliminació, però de seguida, quan van sortir del camp, grups de brasilers i mexicans els van consolar, abraçar i fins i tot els van acabar aixecant en l'aire i els van acabar mantejant.
1: Són les 6:38.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de la Zaida, és mare d'una nena amb un 65% de discapacitat. Fa uns dies ens va escriure denunciant dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial li deien que no disposaven de plaça. Es tracta d'una situació habitual, ja que aquests centres tenen més demanda que oferta. D'altra banda, l'Institut Can Periquet de Palau-solità li plantejava dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla. Ara, finalment, l'escola d'educació especial, que era la seva prioritat, els ha comunicat que sí que poden matricular-la per al curs que ve.
10: Podrem treballar amb la nostra filla i amb la seva psicòloga per preparar-la, perquè era tot molt incert i no sabíem ben bé aquesta retenció a l'escola que volíem fer, com anava a funcionar. I poder tindre això, bueno, ha sigut un descans molt gran.
8: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
11: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
12: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
7: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui destaquem un nou rècord a Wall Street. El Dow Jones ha tancat per damunt dels 52.000 punts per primera vegada a la història, impulsat pel debut d'Alphabet, matriu de Google, a l'índex. A Europa i les borses van tancar amb lleugeres correccions. L'IBEX 35 ha baixat un modest 0,20% per sota dels 19.400 punts. El preu del petroli continua estable. Avui el barril de Brent segueix cotitzant en $72. I acabem amb els parquets que ja estan oberts a aquesta hora, els asiàtics. El Nikkei de Tòquio puja una mica més d'un 1%, mentre que el principal índex de Hong Kong cau un 1,34%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
5: Linkat.
15: Linkat. Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
16: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.
17: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
18: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
17: Al principi del procés, el govern preveia que es beneficiarien d'aquesta regularització unes 500.000 persones. D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països de fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que es fa a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
16: I en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
17: Qui investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. En un altre front d'aquest mateix cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
16: Avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
17: I repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que la seva declaració al Suprem, les seves explicacions no interessaven i diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda.
16: I en el cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
17: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena l'excomissari Villarejo, que en aquest cas hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El jutge continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
16: Mentrestant, Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
17: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballen en la recerca de persones desaparegudes.
19: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
17: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans d'acabar l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
16: Més notícies. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de platges.
17: Serà per a intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies.
16: Manel Sastre.
20: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
21: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
20: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
17: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
16: Mataró, Marta Vallès.
0: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi no es tornarà a passar a disposició judicial.
0: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit, com és el de la conreria Sant Mateu Cellex. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya, es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
17: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és, i un cop avisats, els equips d'emergència mira d'apagar les flames. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan el polsi en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on és i com s'hi arriba. Sergi Puig és un dels pagesos que participen en aquesta prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador pues, és només apretar allà i t'oblides.
17: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran en 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als fronts dels tractors. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros.
16: I avui la crònica cultural passa pel Festival Grec.
23: Unter Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht.
16: Perquè ahir es va donar el tret de sortida a la 50a edició amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
24: Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muclés i Eduard Farelo.
16: Marta Vivas.
25: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques el dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
26: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
25: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corball. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Per la mare de videojocs, perquè l'esperat Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
24: Molts analistes vaticinen que el joc podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, col·laborador de Generació Digital.
27: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
24: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà.
16: I acabem amb música.
28: Potser mai sabrem del cert si valor no val.
16: Les cançons Enganyar-te, de la Ludwig Bang, Festa i drama, de Maria Jaume, o El forner, de l'Osa, són tres de les nominades al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any.
24: A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio. Entre les 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Caleril, La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, o Mori, el brunc de fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Ander Rock i la Fundació Prudenci Bertran. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
16: I els esports, Montserrat Raya.
1: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a una a l'Alemanya-Paraguai i també al Països Baixos-Marroc, que s'ha jugat aquest matí. La quatre vegades campiona del món Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix, però ja és als vuitens de final del Mundial. Els d'Ancelotti superen 2-1 al Japó amb un gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-americana, i a Wimbledon debuta avui de Badosa contra Navarro.
16: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
2: A Pau Cubarsí, convidat aquest dilluns al Tot Costa, una empresa que es dedica a les dades i que té força prestigi com Opta, el va escollir com a central per formar part de l'11 ideal de la primera fase del Mundial. L'elecció segur que té un punt de subjectiva, però també en té algun de científica perquè està basada en dades. El que és difícil d'entendre, amb dades i tot, és que un noi de 19 anys jugui un Mundial sense que res li tremoli i que faci ja gairebé 3 anys que sigui central, titular del Barça, com si res. Central, que encara té més mèrit perquè els defenses no tenen dret a equivocar-se. Menotti i algun altre geni van dir una vegada que tot és ordre i aventura, i el futbol també.
16: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
4: Aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. Avui, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 25 graus, als Alamús, al Segrià, 21 graus, a Ribes de Freser, el Ripollès, més fresca, 14 graus de temperatura. Un altre cop, un dia assolellat en conjunt, però a tarda, amb ruixats que reapareixeran a l'interior de les comarques gironines i de Barcelona. No seran tan intensos com les d'ahir, però podria repetir-se alguna tronada.
6: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador L'Ill de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotellillagun.com.
9: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
10: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
11: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
10: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
28: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
10: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
28: Bona tarda.
29: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
29: Amb Òscar Fernández.
30: Cada dia a les 2.
10: I a partir de les 3...
30: L'espai de reflexió a la tertúlia.
29: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
30: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
31: I no ens en volem perdre detall.
30: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
10: Tot Gira en la seva màxima expressió.
30: Les 3 etapes del Grande Part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
32: A punt de creuar la línia d'arribada.
30: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
32: Aixeca els dos braços.
30: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
24: A dos quarts.
0: quarts de nou, obrirem l'àgora parlant del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Es titula La caída i explica com ha viscut des que es va fer públic que estava investigat per corrupció.
5: A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després dels tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes a Catalunya i el dia en què comencen les declaracions dels testimonis del cas Àndic.
0: A partir de les 10 parlarem amb el magistrat del Constitucional José María Macías i amb el del Suprem Sebastián Moralo. També rebrem el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, que s'acaba de jubilar.
5: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de les xarxes socials.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
7: Ahir vam celebrar la final de la Lliga Enigmàrius, un concurs històric del Matí de Catalunya Ràdio amb el gran Màrius Serra, però també amb en Sergi, amb l'Armínia...
16: Estableix per llei que tornis d'una illa grega. 7 lletres.
8: I el número 10, Josep Anton Sánchez, de Barcelona.
12: De Creta.
8: De Creta, en efecte.
16: Ho has entès, Sergi, o no, aquest?
13: No estic entenent.
16: De Creta, Creta.
13: M'estic agobiant.
16: La illa grega.
13: Estic suant. No, Màrius, no sé d'on el treus tot
12: Creta,
13: això.
12: Els de Creta són cretencs.
13: No són cretins.
12: No.
8: Veig que estàs al cas.
13: No sóc tan tonto.
16: Els cretins són a tot arreu, en
8: sí,
16: aquest cas.
8: No en aquella illa.
16: Exacte.
8: Molt bé.
16: Sí, què està fent, Armínia, per cert?
14: Què estic fent ara mateix?
16: Està fent fotos a la gent del
14: públic. Sí, mira, sí, escolta.
16: Per què fa fotos?
14: Bueno, que no puc fer, no? Què passa?
16: No, al principi no cal...
14: Ah, doncs n'he fet moltes.
13: Hi ha algú que t'agrada?
14: Sí,
13: sí,
14: el número 38.
16: 38?
14: Sí.
16: Què és el número 38?
8: Sí. A veure, el
16: número... Aviri.
8: Jordi Ferrer Martínez, de Barcelona.
14: Jordi.
16: Són veïns, amb l'Armínia.
8: Sí.
14: Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó, penjar els calçotets cada matí, el Jordi.
7: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
16: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: En el dia de les xarxes socials vull recordar la importància del silenci. Fa 4 segles Pascal ja deia que tota la infelicitat dels homes ve de no saber quedar-nos en repòs dins una habitació. El silenci és un espai fèrtil perquè les idees que ens apareixen no siguin només repeticions i reaccions. Sovint respondrem de manera més rica a l'estímul o la notificació que ens arriba si entremig hi deixem un espai de silenci. Jon Kabat-Zinn, pare del mindfulness modern, diu aquest moment, aquesta respiració. I la respiració va totalment lligada a aquests moments de pausa silenciosa i meravellosa que ens guareixen tant o més que la paraula. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
16: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
18: Bon dia, m'agradaria recomanar en aquests dies de calor infernal i necessitat de quedar-nos a casa una de les sèries que m'ha agradat més, no d'aquest any, sinó del lustre. DTF St. Louis, està a HBO. La gent està parlant força i us dic, sí, n'hi ha per tant, està molt bé. David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini. És una sèrie que sempre t'agafa a contrapeu i amb el cor tendre. I la banda sonora està molt bé. Inclou, per exemple, aquesta magnífica Hello Sunshine d'Aretha Franklin.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La matinada ha tornat a ser tropical al litoral, però amb una mica més de fresca a l'interior i sobretot al Pirineu. Avui un altre cop sol i ruixats a la tarda, però menys forts que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
1: Doncs sí, avui acabem el mes de juny amb un dia que torna a ser assolellat, a la tarda amb ruixats a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Alguna tronada, però menys intensa que la d'ahir. I el primer dia de juliol començarà demà amb força sol i amb temperatura que serà una mica més baixa.
0: Últim dia del mes de juny, tanquem la primera meitat de l'any amb un dia en què acaba el termini per presentar la declaració de la renda, o acaba també, dos mesos i mig després, el procés de regularització d'immigrants, al qual s'hi han acollit més de 1,3 milions de persones.
2: Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos.
0: Així el defensava Pedro Sánchez, avui el president espanyol encapçala un altre acte sobre immigració a la Moncloa. I un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, perquè comencen les declaracions dels testimonis del cas Endic. La més destacada és la terapeuta, avui la Maica Navarro, explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Endic d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem de la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà a partir de les 9. Li preguntarem també per l'auge de les armes de foc i com es combat.
3: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim la recta final també del judici de la trama Kitchen. La fiscalia, atenció, perquè demana i manté la pena de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. Fins a 15 anys de presó li demana. I a mig camí també entre la justícia i els tribunals.

0: avui a les 5 del matí, i també els penals aquesta nit. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai, que ha eliminat, atenció, Alemanya.
1: Ahora tiene que ser Bacanale!
0: La quarta vegada és campiona del món, mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. El Brasil també va patir per eliminar el Japó, i aquesta tarda i a la matinada, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Tot això avui que Manlleu, a Osona, el sol ha sortit a les 6:19 del matí, i a Mora d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a 2:15:10. Ja es va escurçant el dia. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I el meu entrepà. Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
0: Repassem els titulars del dia. Treu pit.
4: El dia que s'acaba el termini per demanar acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants a Espanya, Pedro Sánchez i diversos ministres presenten la campanya institucional del Pla d'Integració i Ciutadania, que porta el lema d'on venen, venen de fer país.
5: En dos mesos i mig s'han acollit més d'1.300.000 persones, pràcticament el triple del que es preveia. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia.
0: Sèrie Forment.
6: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer Maria Núñez, d'Honduras.
7: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
6: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
8: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
6: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Congrés Internacional.
9: Precisament sobre les migracions, és la trobada més important que es fa en aquest àmbit arreu del món, i comença avui a la Universitat de Girona, en un context cada cop més polaritzat i en què augmenten les traves a l'arribada de nouvinguts. El Congrés reunirà 1.300 experts de 75 països diferents.
0: Figura clau.
4: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Caura Montserrat. La citació arriba després que la jutge demanés que s'investigués la seva possible influència en la causa. Tot bé de la mala relació entre el pare i fill i de l'obsessió de Jonathan pels diners.
5: Aquí la terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill, segons La Vanguardia. Va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el seu fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçant abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
9: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista i qui era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
0: És a dir, la terapeuta va anar al pare i li va dir paga-li 40 milions al fill, si no, jo abandono les sessions. La caïda.
4: És com es titula el llibre que avui publica l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció i que el van arribar a portar a la presó.
5: Cerdán no entra a rebatre les acusacions en què es troba immers, però sí que manté que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Tribunal Suprem les seves explicacions no interessaven.
9: En aquest sentit, vincular la seva caiguda a la seva feina política. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: Informes finals.
4: El judici de la Kitchen continua avui amb les conclusions de les parts després que hagin declarat ja tots els acusats. És l'últim pas abans que el judici pel suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
0: Torna als jutjats.
5: La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, està citat a l'audiència en la causa en què s'investiga el seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, per fer públiques dades de periodistes.
0: Poc a poc.
9: El govern espanyol començarà a eliminar algunes de les ajudes aprovades fa uns mesos per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El descompte de 20 cèntims per litre de benzina, el juliol baixarà als 15 cèntims, mentre que al setembre ja serà només de 5.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
3: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
10: De manera progressiva, para que no exista un salt

0: Alto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
1: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 0,4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nova topada.
3: Entre el PP i el govern espanyol, ara Feijóo acusa Pedro Sánchez d'intentar aconseguir nous votants amb la coneguda llei dels nets, que dona dret a prop de 2,5 milions de persones que viuen a l'estranger, però que poden aconseguir la nacionalitat per ser familiars d'exiliats. Són declaracions a Es Radio.
4: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
2: Últim dia.
5: Per presentar la declaració de la renda, avui acaba la campanya per tots els canals, per internet, per telèfon i per via presencial. L'agència tributària calcula recaptar 24.628 milions d'euros, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retorn als contribuents es redueix un 3,2%.
2: Morosos.
6: També avui Hisenda preveu publicar el llistat de grans deutors. Són les persones que al tancament de l'any passat, el 2025, devien més de 600.000 euros a l'agència tributària. El 2024, en aquesta llista, hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
2: Accés.
3: De raïm, a la barema d'aquest any, se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. Hi ha molta preocupació entre els viticultors i els cellers catalans que veuen com els baixen les comandes.
2: Montse Gené arriba, bon dia.
7: Hola, bon dia. Per fi hi ha una bona collita, sense sequera ni plagues, però el problema és que no es necessita tant raïm com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
8: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, sobren la meitat de vinyes.
7: Ja s'està demanant permís per arrencar vinyes, i és que els elaboradors de vi i cava podrien baixar les seves comandes fins a un 30%. Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Somarroca.
9: Hem tingut unes inflacions molt, molt grans, i per tant els marges també dels elaboradors han caigut. Cada cop costa més vendre, no?
7: Des de Sant Sadurní, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Fan vaga.
5: Els treballadors de Correus avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
2: 1.700 morts.
6: 5.000 ferits, 50.000 desapareguts encara i 16.000 persones que han perdut casa seva. És l'últim balanç encara provisional del terratrèmol a Veneçuela. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
2: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
11: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
12: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
10: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Una disputa familiar.
3: És el que hi ha darrere del tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya i que ha deixat 6 morts. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
2: Berlín, Jordi Regàs.
13: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
14: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
13: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Amb drons.
5: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa 2 setmanes.
2: I gran estrena.
15: Unter Haifisch, der hat Zähne und
6: La d'ahir al Festival Grec amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht amb Nau Albert, amb Míriam Muclés o Eduard Farelo entre el repartiment.
2: Marta Vives.
15: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques. El dia que fan acte de presència amb un Collboni torni el paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
16: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
15: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les 12...
17: Que estabas tú, yo siempre contra luz.
3: Es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fittipaldis. A Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i el desembre al Palau Firali de Congressos de Tarragona.
2: I doble concert.
5: Avui amb Gypsy Kings i Los Manolos, el concert es farà al Poble Espanyol a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
2: Batrà rècords.
6: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, que es llançarà el 19 de novembre. Els analistes vaticinen que se'n podrien vendre 30 milions de còpies només els primers dies. De fet, hi ha qui preveu ja per aquells dies absentisme escolar o laboral. Albert García, col·laborador de Generació Digital, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
2: I pel que fa als esports, Montse Raya.
19: Sorpresa per l'eliminació d'Alemanya al Mundial als penals. Empat a 1 contra el Paraguai. Aquest matí eliminació també dels Països Baixos de Koeman davant el Marroc. També empat a 1 i una tanda de penals plena de despropòsits pels dos equips. A Brasil ja és als vuitens de final en superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Ancelotti respira el lleujat.
20: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien. También en la primera parte el juego fue bonito. Forzamos un poco más la segunda parte, al final salió bien.
19: Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
2: Pluja de milions.
19: Per a la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros en la que és la màxima inversió mundial en esport femení. Lewandowski marxa al Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i avui a Wimbledon, debut de Pau Lavadosa contra Navarro.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 30 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma a 7:45 del vespre a l'Hospital Universitari d'Igualada i la Nina amb 3 quilos 120 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
21: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
23: Com anem? Bon dia. Passant 8:15. Us informa Marc Corredor. Tenim 19 graus a Artés, 21 a Canyelles i 27,5 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia. Doncs retencions als punts habituals a les vies d'entrada a Barcelona i a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
23: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
25: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
23: Corresponsal Marta Vallès.
26: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc.
0: Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
0: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit, com és el de la conreria Sant Mateu Sella. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
23: En parlarem a partir de les 9 amb Jep Lluís Trapero, aquí al Matí. Més notícies. El Bages i el Moianès han començat una prova pilot als camps de cereals per reduir els incendis de la sega.
4: L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
25: El cost d'aquesta prova pilot és de 24.000 euros. En Sergi Puig és un dels pagesos que hi participen.
7: Jo ja n'he ficat una vegada de foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs és només apretar allà i t'oblides.
23: I cultura, dèiem. Avui arrenca la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que aquest any es consolida com un espai de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any reconeix també l'actor Joan Pera per la seva trajectòria. Victòria Valerio Breda.
8: Per això li concedeix el Premi Honorífic del Festival per la seva feina al teatre, al cinema i al doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
9: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci.
8: Una vintena de pel·lícules com Calle Màlaga, Maspalomas o Siempre Vives, 15 curts i altres activitats formen part del festival, que es pot veure al Cinema Girona i aquest any també al Caixa Fòrum. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa. Avui, amb el terratrèmol de Veneçuela encara gairebé a totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Els diaris encara destaquen aquests terratrèmols. És la principal foto de La Vanguardia. És un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto hi diu forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periòdico afegeix que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada. El diari ara titula la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, imputada. El País diu que Feijó estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo escriu que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. I acabem un altre cop al periòdico, que diu que més enllà de la inauguració del Grec, Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 4 de gener del 1933.
28: I el número de la sort, el...
29: 6.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: I avui a les històries del Mundial, l'últim Mundial abans de la guerra. Maiol Roger, bon dia.
30: Bon dia. 1938, es juga a França el tercer Mundial de la història, només un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. I això es nota. Amb la Guerra Civil Espanyola en marxa, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista cada cop més beligerants i molta tensió entre països, el torneig va ser curt, intens i molt marcat per la situació política.
31: Et écoute, la rava, mais elle ne la danse pas.
30: El boicot de l'Uruguai i l'Argentina havia deixat un mundial en predomini europeu. De les 15 seleccions, només Brasil, Cuba i les Índies Orientals Holandeses, el que coneixem avui com Indonèsia, no eren d'Europa. I entre les europees hi van haver baixes importants, com l'Espanya de Zamora, en plena Guerra Civil, o Àustria, una de les millors seleccions del moment. Es van classificar, però no van poder jugar, almenys directament. Tres mesos abans del Mundial, Alemanya envaeix Àustria i obliga els seus jugadors a jugar amb el tercer Reich. Alguns s'hi neguen, com Matthias Sindelar, l'estrella d'aquell equip que acaba erigint-se en una icona de la resistència nazi. Tal com havia passat amb els Jocs Olímpics de 2 anys abans, Alemanya volia demostrar la seva superioritat, però acaba fracassant i els eliminen a la primera.
2: I a les graderies notava l'ambient prebèl·lic?
30: I tant, als estadis francesos l'hostilitat contra Itàlia i Alemanya era evident, i el terreny de joc la majoria de partits van ser durs i agressius. A més, tot era eliminatori, amb la tensió afegida. Itàlia, per exemple, va eliminar França, l'anfitriona, fent la salutació feixista a l'inici i amb la camisa negra dels partidaris de Mussolini, i es va plantar a la final contra Hongria.
3: Finalíssima de la Copa del Mundo 1938 fra Itàlia e Hongria.
30: Finalment revalidaria el títol de campió del món sota la pressió d'un Mussolini que pocs minuts abans de la final va enviar a la plantilla un curt telegrama que deia «Vença o morir». Un any més tard, l'1 de setembre de 1939, començaria la Segona Guerra Mundial, que va deixar la màxima competició de futbol en pausa fins al Mundial del 50 al Brasil.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros com aquest, també podreu llegir tros del revés. És a dir, sort. Sort a tothom. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 5 minuts per 2/4 avui, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la nova versió que Netflix estrenarà de La Casa de la Pradera. Això és el 9 de juliol.
4: Netflix va anunciar que estrenaran un remake de La Casa de la Pradera, aquella sèrie hiperconservadora, hipercursi, que ens varen menjar fa dècades. La notícia podria no tindre més rellevància a una altra sèrie i viva la nostàlgia. Però jo crec que rescatar just ara aquella narrativa audiovisual que proposava una vida tradicional amb una idea de família única, d'una sola identitat sexual i que era masclista, per suposat, no és casualitat. Vorem.
3: I a la recomanació del dia coincidirà amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Cristina Bordes en recomana el documental El Dilema de les Redes.
5: Un gran retrat de la cara fosca de les xarxes a través de testimonis molt potents. Extreballadors i els càrrecs de grans corporacions com Google o Facebook que hi revelen com es dissenyen els algoritmes des de dins, sense escrúpols a l'hora de vendre les dades dels usuaris, les nostres dades, o plantejar mesures contra comportaments addictius davant les pantalles. Fa venir ganes de pagar el mòbil. És així. El Dilema de les Redes és a Netflix.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklic.
13: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: 2 minuts seran 2/4 de 8 del matí. El protagonista del dia d'avui, quin és? Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia, Alemanya i Països Baixos.
15: A veure, va, que xuta.
14: Xuta.
16: Com dius?
15: Que trist.
14: Totes dues seleccions són protagonistes del dia perquè acaben de ser eliminades del Mundial. Alemanya ha perdut de manera inesperada contra Paraguai, mentre que els Països Baixos s'han quedat fora de la competició fa tot just una estoneta davant del Marroc. Per tant, a aquesta hora podem saludar el seleccionador holandès, Ronald Koeman. Bon dia.
17: Sí, bueno, no muy bien días ahora mismo, para ser sincero.
14: Ja, clar. Eliminats els setzents de final, eh?
17: Sí, bueno, es lo que hay, ¿no?
14: Es lo que hay, el recurs de sempre.
17: Es una eliminación duro, sí, porque ha sido con el tanga de penalti.
14: Sí, a la tanda de penals.
17: El tanga, entonces sí, pero el Marocco es un potente equipa de jugador que juega todo en Europa y hace bastante ese de tiki-taki.
14: Sí, tiki-taka. Entonces, sí, es un buen equipo el Marroc.
17: Por el otro parte, la selección de Holanda, que sí. Ahora ya no llamas Holanda, llamas Países Bajos.
14: Sí, Países Baixos, pues lo sabemos.
17: Tenemos un plantilla de jugadores que, como dicen en catalán, vale un pimiento, ¿no?
14: Sí, en castellà ho diuen.
17: Si uno de mis estrellas estrella es Frenkie de Jong, pues tú imagina lo que hay, ¿no?
14: Sí, sí, no, claro.
17: Y para hacer los goles, ¿qué? Tenemos delante a Memphis Depay. No sé si ya recuerdas de Barça.
14: Sí, sí, sí, ¿cómo olvidar Memphis Depay?
17: Entonces, claro, este es el que hay. Y mira, pero lo que ha pasado también con Alemania...
14: Sí, ahir al vespre van ser eliminats contra la selecció del Paraguai.
17: Sí, eliminado contra un país de nombre de fruta.
14: Sí, doncs, això és el pitjor de tot, eh?
17: És el más humillante que he visto en mi vida.
14: Molt bé, no? Doncs en parlem després, Ronald.
17: Tienes canapés, és el cumpleaños de Giovanni, oi? No, no ha traído croissant.
3: Són 8:15. Avui acaba el termini per acollir-se al pla de regularització d'immigrants que ha superat totes les expectatives. A tot Espanya ja han demanat acollir-s'hi 1,3 milions de persones, quasi el triple del que estava previst. Això centrarà part de l'atenció política d'aquest dimarts en què tenim un nou gest de Feijóo cap a Catalunya. Publica un article al Periódico que porta per títol El canvi amb Catalunya i aposta per obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a ser decisiva per al futur d'Espanya. Diu que tan important és mirar el futur com constatar que en el passat els últims governs catalans han comès errors. I a Venezuela.
18: Listo. A mi cuenta. Uno. Arriba. Sigan saliendo, por favor.
3: Cinc dies després del terratrèmol, els equips d'emergència encara aconsegueixen rescatar viva alguna persona de sota la runa. Per exemple, aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Amb ell analitzarem els últims tirotejos que hi ha hagut a Catalunya o el paper també de la policia catalana en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Avui comencen les declaracions també de testimonis als jutjats i, entre d'altres, està citada la terapeuta. Maica Navarro explica avui a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic, la terapeuta, d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill, en Jonathan, perquè pogués emprendre projectes pel seu compte. I en temps d'agora parlarem amb la Maica també sobre les claus i la importància d'aquest testimoni. I pel que fa als esports, eliminació d'Alemanya i els Països Baixos al Mundial de Futbol. Totes dues als penals, empat a un d'Alemanya al Paraguai i també els Països Baixos Marroc jugat aquest matí. Pel que fa al temps, avui, últim dia del mes de juny, tornarà a ser un dia estiuenc amb sol i nous ruixats a la tarda. Tomàs Molina, bon dia.
19: Molt bon dia. Doncs sí, acabarem aquest mes de juny amb un temps de nou assolellat, però amb aquestes tronades que no seran tan intenses com les d'ahir, però el Servei Meteorològic dona encara un avís d'intensitat. Demà tornarà a ser un dia assolellat, un altre cop a la tarda amb ruixats i amb tronades i amb temperatures demà que es normalitzen per l'època de l'any.
3: I mobilitat també aquesta hora amb retards de cada dia a la xarxa ferroviària de Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
20: Bon dia. L'Euromet que va de Barcelona a Girona porta un retard de mitja hora. A l'R16, 25 minuts de retard en el tren que va de Barcelona a Tortosa, a l'R15 hi ha demores d'un quart d'hora, en el que va de Reus a Barcelona. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha els endarreriments habituals de 10 minuts, i a l'R4 hi ha retards d'entre 5 i 10 minuts. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
3: I a les carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Sí, hi ha cua a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada d'entrada a Barcelona. També a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat i molta densitat en punts habituals. Com deies, direcció Barcelona destaca l'A2 des de Pallejà i la B23 a Molins de Rei.
3: Avui a la Gorda del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans són les 7:33 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
22: Bon dia.
3: Avui destaca l'article d'opinió del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
23: Que publica el periòdico, també n'hi ha un de l'expresident José Montilla a La Vanguardia.
24: L'article del líder del PP es titula El canvi amb Catalunya i assegura que si arriba a la Moncloa ni tractarà els catalans com a moneda de canvi ni confondrà els seus problemes reals amb els problemes ficticis.
23: Diu que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i afegeix que el Partit Popular està decidit a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya.
24: Per aconseguir-ho, conclou Feijóo, és tan important mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat un gran error.
23: I com dèiem a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, titula el seu article L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
24: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per a l'autogovern de Catalunya.
23: Tant al periòdico com al País hi trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
24: El País hi dedica l'editorial i diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
23: Al periòdico, el periodista Joan Tàpia alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
24: I altres temes. L'editorial de l'Ara admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica l'infrafinançament estructural que posa fre a una desitjada millora.
23: I després de la imputació de la presidenta de la CEPI, el Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
0: Llegeixo la premsa veneçolana una crida a la protecció infantil. Nadons, nens i nenes que han sobreviscut als terratrèmols però que han perdut els seus pares queden exposats a captacions irregulars. A les xarxes circulen denúncies de suposades desaparicions i oferiments informals, tot i que les autoritats asseguren que la reunificació familiar s'està fent sota supervisió. L'alerta té fonament. Els veneçolans no obliden que fa 27 anys a una altra tragèdia, les esllavissades de Vargas, això sí que va passar.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
4: Doncs millor.
5: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
22: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
30: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Adéu a un alcalde centenari.
33: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde natiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull, perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar un sou del consistori, un poble de 300 habitants.
3: Una notícia per als amants dels gossos.
34: A Barcelona, al Parc de la Barceloneta, es dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada i s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, visitants visuals habituals d'aquesta zona. Ho llegim al web de BTV.
3: I què està en risc?
33: El cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que pot ser del 1954 i l'Ajuntament els el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir el cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades sobrepassa per uns 20 centímetres per cada banda del marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
3: I ara sobre Dalí?
34: Gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar del Sant Andreu de la Fallida, la pintura continua desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol, el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subestar-lo i amb els beneficis sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
3: I què més afecta la calor?
33: Les vies de trens, que directament les desfà. Això ha passat a la ciutat alemanya de Leipzig. Les temperatures extremes han desfet les juntes dels rails dels tramvies. Això ha obligat l'empresa a interrompre el trànsit. Ho veiem El País, que ho acompanya de la imatge.
3: I una pífia que pot sortir cara.
34: Una gasolinera de Galícia, en concret de Ribadeo, admet que es va equivocar i va carregar gasolina al sortidor de dièsel. Se'n van adonar al cap de 5 hores. Reconeixen l'error i es faran responsables de les avaries. De moment han localitzat dos cotxes afectats, però calculen que n'hi pot haver una cinquantena. Ho veiem a la premsa gallega.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Pinsen i Lara García.
1: L'endemà de la trobada entre la Xina i Brussel·les, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu que Volkswagen i Bosch rendeixen davant dels cotxes xinesos. De tota manera, si parlem de la premsa alemanya, poquetes coses hi rivalitzen amb l'eliminació del Mundial. El mateix diari parla de desastre i es pregunta en portada si s'ha acabat l'etapa de Nagelsmann. Die Welt diu que sí, que està claríssim, s'ha de canviar de seleccionador i afirma obertament és l'hora de Jürgen Klopp. Mentrestant, totes les portades de la premsa britànica aborden el primer discurs ahir de qui, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà el pròxim primer ministre, Andy Burnham. El Guardian, diari progressista, el Daily Mail, diari tremendament conservador, coincideixen a destacar la part de la intervenció en què Burnham va prometre reprogramar el país des del nord, des de Manchester, d'on ara mateix és alcalde. També ho ressalta el Financial Times, que avui en portada explica que el gegant de les comunicacions Comcast ara vol segregar dos dels seus grans negocis. La idea és que les xarxes de mòbil i internet siguin una empresa i NBC Universal i Sky en siguin una altra.
4: Avui la premsa econòmica es fa ressò del discurs de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, al Fòrum de Bancs Centrals de Sintra. L'economista destaca que per Lagarde la pujada dels tipus d'interès està justificada i no hi ha res que faci pensar el contrari. El Cinco Días diu que Lagarde es desmarca de la política de la Reserva Federal dels Estats Units i prefereix guanyar temps per analitzar l'evolució de l'economia abans de comprometre's amb una única línia d'actuació. I l'Economia publica que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que més treballadors té de baixa. La incidència mensual per cada 1.000 treballadors a Catalunya és de 45 baixes, que suposen una despesa de 4.000 milions anuals per a empreses i mútues.
3: I a la premsa esportiva, què destaquem, Montse Raya?
6: Doncs qui té un amic té un tresor. No sabem si són amics, però l'actual seleccionador d'Àustria de futbol, Ralf Rangnick, deu tenir Hansi Flick amb molta estima perquè va avalar l'arribada del tècnic alemany al Barça. En una entrevista al diari Sport, Rangnick admet que va xerrar directament amb Joan Laporta just en un moment en què Koeman encara era a la banqueta blaugrana. En una altra entrevista al Mundo Deportivo, Alex Baena, el jugador de la selecció espanyola de futbol i de l'Atlètic de Madrid, afronta el seu primer Mundial amb 24 anys. Diu Baena que no estaria al Mundial si no fos pel seu psicòleg. Diu que l'ajuda a obrir-se les emocions i gestionar-les millor. Segurament que molts identificareu com aquesta cançó de Doctor Prats, Energies, l'oficial de la gran sortida del Tour de França que es fa el dissabte a Barcelona. Doncs bé, el periòdico avui recorden que just fa 12 anys Barcelona va estar a punt de tenir una sortida del Tour, però finalment no va poder ser. Jordi Hereu, llavors alcalde de Barcelona, va deixar l'acord fet amb els organitzadors de la ronda francesa, però finalment no va voler firmar, diu La Vanguardia, diu el periòdico, a un acord que podia recaure en un altre equip de govern municipal que no fos el socialista.
3: I a la premsa del cor, el col·laborat de la Casa Reial Britànica, Elisenda Pineda.
7: El viatge del príncep Harry al Regne Unit amb la seva família penja d'un fil. El govern britànic li ha denegat la protecció policial amb fons públics que havia demanat per la seva estada. Els hi han dit ben clar, no hi ha responsabilitat monàrquica per part vostra, no hi ha guàrdia urbana vestida de gala amb aquells barrets de peluix on s'hi pot amagar una làmpada de peu. Harry diu que si no els han d'acompanyar els cotxes policials, com en una cavalcada de reis, n'ameguen i els nens es queden a Montecito jugant el 3 en ratlla. Una llàstima. Tan bé que anàvem.
3: Canalies, i qui fa anys avui?
8: Doncs mira, felicitem a l'actor Leonardo Sbaraglia.
3: No sé.
8: En fa 56. Mm. També el nedador americà Michael Phelps.
3: 42.
8: 41. L'actor i humorista José Mota.
3: 60.
8: 61. Ah. I també fa anys Pascal Comelade.
3: Pascal Comelade, 72.
8: 71. Ah. Pensava que era més jove.
3: Sant Ural.
8: Avui és Santa Emiliana, aquesta santa...
3: Emiliana.
8: Emiliana.
9: Ai, és de... Emiliana, Emiliana, tapada. El teu prospat va lluitar fa molts anys.
8: Déu ho tingui la glòria.
9: Sí.
3: Què diu l'Emiliana?
8: Va ser una de les santes dels primers temps del cristianisme. Va viure i morir màrtir a Roma. Se sap que va patir diversos turments, els quals no van poder vèncer la seva constància, i finalment Emiliana va morir degollada. A Catalunya hi ha 402 persones que es diuen Emiliana.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 30 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
10: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
11: 30 de juny de 2006, ara que Pasqual Maragall ha plegat, El Periódico conversa amb José Montilla, que tothom diu que serà el seu successor. L'entrevista es grava al Ministeri d'Indústria mirant de reull a la tele l'Espanya-França del Mundial. Aquell dia Espanya va quedar eliminada a vuitens de final. I Montilla va deixar aquest titular. Després d'una etapa convulsa, es refereix a la de l'Estatut i Maragall, ara la gent vol estabilitat. Una altra entrevista del 2006. La consellera Montserrat Tura va al minoria absoluta de Toni Soler i afirma que abans de 25 anys una dona presidirà la Generalitat. N'han passat 20, en queden només 5 perquè es compleixi el vaticini. I acabo amb Shakira, perquè ara fa 20 anys omplia el Palau Sant Jordi i deixava anar aquesta frase. Jo també tinc sang catalana. Mi apellido Ripoll, que és més català que el pa amb tomàquet. Encara no coneixia Gerard Piqué ni sabia que tindria dos fills catalans.
3: Avui és 30 de juny del 2026, és el 181è dia del calendari, falten 19 dies per la final del Mundial i 4 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
10: Els sons del matí.
12: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta.
13: Mi solicitud fue presentada el 19 de mayo. Sigue en trámite.
14: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
15: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina.
16: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
17: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira.
18: Ahorita nosotros no viene una epidemia.
19: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto.
20: Andy Burnham creu que el poder al Regne Unit es concentra massa a Londres i cal portar part del govern a Manchester.
21: Bé, no us ho imagineu més. Fem-ho realitats.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Terapeuta.
1: Especialista en terapèutica, que és la part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties. Prové del grec terapeutès, servidor, assistent o aquell que té cura d'algú. La jutge del cas Andy investiga avui la terapeuta de la família per saber si, a més de tenir cura de Jonathan i Isaac, també va tenir alguna cosa a veure amb la mort del patriarca de la família.
3: Caiguda.
1: Acció de caure, que en la tercera excepció és anar a parar una situació dolenta, trobar-s'hi tot d'un cop. És per això que Santos Cerdán ha titulat el seu llibre La caiguda, la caïda, en què descriu com, inesperadament, segons diu, va passar de dominar la política espanyola a la presó.
3: Pal.
1: Peça de fusta dreta, rodona, d'una certa llargària, generalment afuada d'un cap per on es planta a terra per sostenir alguna cosa. En sentit col·loquial, podem dir que quedar eliminat del Mundial per un penal que va al pal és un pal, però per parlar d'un disgust o d'un cop moral, parlem de tràngol o garrotada.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 1.300.000.
23: Són les persones que s'han acollit al procés de regularització d'immigrants en 2 mesos i mig, segons les xifres oficials del govern espanyol. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds. Al principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones se'n beneficiarien.
3: 24.628 milions d'euros.
23: És el que preveu recaptar Hisenda sobre l'impost de la renda del 2025, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
3: 6%.
23: És el que ha caigut la taxa de graduació de l'ESO en 4 anys a Catalunya. Ha passat del 93% al 87%. Són dades de la Fundació Bofill, que també exposen que l'abandonament escolar prematur és gairebé del 14%.
3: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig el Teatre Grec, a Montjuïc. L'amfiteatre ple a vessar i al fons de l'escenari un color lilós s'hi representa l'òpera de Tres Rals.
24: És una edició molt especial la que es va inaugurar ahir al vespre, la del 50è aniversari, una representació que avui, per exemple, el periòdico titula com un Màquina Baja Cuir en Faldilla interpretat per Nao Albet. una òpera de pobres, segons els seus autors, que sembla que va convèncer prou els assistents.
3: A la segona imatge hi veig una zona residencial de La Guaira, la zona turística de la costa de Veneçuela. Tots els edificis estan en runes, amb els pisos encavalcats, com si fossin peces de dominó caigudes, i per sobre la runa, un formiguer de centenars de persones que busquen entre la runa.
24: Cinc dies després del terratrèmol, les tasques de rescats continuen centrant-se en buscar supervivents, cosa que cada cop resulta menys probable. Aquesta és la primera tasca després de la tragèdia, l'emergència, i després serà la segona fase, la de la retirada de tota aquesta muntanya de ciment i mobles dels habitatges, ja per més endavant la costosa reconstrucció.
3: I a la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, des de Girona. Veiem un carrer ple d'aigua per on els cotxes intenten circular i les voreres emblanquinades pel que sembla pedra. On és això, Clara Jordan?
0: Doncs a Santa Coloma de Farners, on ahir la tarda les tempestes van concentrar en aquest municipi i el seu entorn fins a 80 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les sortides dels bombers per inundacions i baixos es van concentrar també a la capital de la Selva. Una pluja acompanyada d'una forta tempesta que va obligar a desviar, per cert, cap a Barcelona dos vols procedents de Brussel·les i de Leeds que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. L'estat d'Idaho, als Estats Units, utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. Fins ara els condemnats a mort que s'executaven a l'estat d'Idaho morien per l'aplicació d'una injecció letal. A partir del mes vinent seran afusellats per un escamot d'execució que els dispararà fins a matar-los. Diu la notícia que els escamots d'execució seran formats per ciutadans voluntaris, seran seleccionats sempre que aprovin una prova de tir al blanc i no hagin rebut cap multa durant l'últim any sobre l'ús d'armes de foc o l'ús de la força. Un altre requisit és tenir un certificat com a oficial de pau de l'Estat amb un mínim de 3 anys d'antiguitat. Tampoc poden tenir cap vincle sanguini ni legal amb la víctima que s'executa. L'Estat d'Idaho mantindrà també l'execució letal com a mètode d'execució, però només l'aplicarà quan no sigui possible organitzar l'escamot d'afusellament.
3: I això és real o fals?
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'estat d'Idaho als Estats Units utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent és una notícia real. De fet, aquest estat és l'únic dels Estats Units que permet o permetrà l'afusellament com a mètode d'execució. Una última dada, adequar i preparar la sala d'execució perquè els escamots d'afusellament puguin fer la seva feina ha costat més $1.200.000.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Són les 7:52. Repassem aquesta hora els titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants.
22: Ho ha demanat més d'1.300.000 persones, lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del PP Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei d'anets, que permet obtenir la nacionalitat als descendents d'exiliats durant el franquisme.
25: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es, sin duda alguna, un país mejor.
26: Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
3: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
27: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
3: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
22: Cerdán repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
3: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
27: El balanç oficial és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
3: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes de carburants.
22: Seran de 15 cèntims del litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
28: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
22: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
3: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango.
27: També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit.
3: Vaga dels treballadors de Correus.
22: Avui s'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Correus només cobrirà el 30% dels treballadors que faran vacances.
3: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.
27: Amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Passos i amb direcció musical de Dani Espasa.
3: I als esports, una altra caïda, en aquest cas del Marroc. Ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
22: També els penals aquesta matinada. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai ha eliminat Alemanya avui a les 7 de la tarda. Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11, França-Suècia.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Pel que fa al temps d'avui, tornem a parlar de sol. Sol en conjunt, però tarda amb nuvolades i amb alguns ruixats que afectaran l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, localment podrien ser fortes.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
3: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 240 Lleida, Clàudia Serra.
8: Sí, està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats. I a l'àrea de Barcelona, doncs, les retencions amb aturades en punts habituals a les rondes, també les carreteres d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució, perquè hi ha un camió variat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
10: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
9: A dos quarts de nou parlarem del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
11: A les 9, entrevista al director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
9: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem l'antropòleg Manuel Delgado.
11: I a les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmia sobre les xarxes socials.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: La gran de part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
12: I no ens en volem perdre detall.
10: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, al Tot Gira.
13: Tot Gira en la seva màxima expressió.
10: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
14: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
10: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
14: Aixeca els dos braços.
10: Algú podrà amb Pogacar?
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia, bona hora.
29: Xiripipis preciosos, com esteu?
3: Bé. Esperant el resultat de l'EGM, que ara a les 8 el coneixerem.
29: Les audiències. I què, traurem bona nota o no?
3: Esperem, no sé si fem la feina que hem fet.
29: Clar, això.
3: Si fas la feina, al final surt, no?
29: Clar, qui sembla recull.
3: Ara, per cert, sí, ja estem obrint tandes per la cançó del Manu de la temporada vinent.
29: Exactament.
3: Manu, si havies sabut que havia renovat, no ho sé si ho sabies.
29: No ho sabia.
3: Ah, doncs...
29: Renovat, Manu!
3: Home,
29: això és una meravella.
3: Ara és quan diu no podré, però bueno, ja ho arreglarem.
29: Renovat
3: igualment.
29: M'encanta.
3: Amb la IA es pot fer de tot.
29: Que m'has donat una alegria, ara. Renovació.
3: 636-36-0609. Si voleu dedicar alguna cançó, feu-ho ja, comencem a apuntar-vos, sí, perquè això es dispara i després ja no hi ha forats. Quan ja no hi ha forats, malament per omplir. 636-36-0609. Va, anem a marcar el telèfon de l'Anna.
29: Ui, l'Anna, que avui tenim un missatge, això ho farem una miqueta més curt, perquè tenim aquí mitja Bíblia.
3: No, més curt no, fes-ho com s'ha de fer.
30: Clar. Tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré...
29: Ah, doncs, sí que tindré temps de fer-ho.
3: Què és això? Com digues el nom de la teva trucada?
29: Sí, perquè a vegades és com digues...
3: Anna!
29: No, o sigui...
3: Sento veus, jo, ja.
29: Anna?
3: Haig de descansar.
31: Hola, sóc l'Anna.
3: Anna?
29: No, que no hi
3: és. Sí, que està parlant, l'Anna.
29: Que no, que l'està trucant.
3: Doncs jo sento veus. Estic sentint veus, eh?
29: Surt la bústia.
30: Cinc, seis. No hi és l'Anna?
3: Anna?
30: Hola.
3: Veus com sí que hi era?
29: No, però és que abans ha saltat la bústia.
3: Anna?
30: Hola.
29: Mira, Anna, que truquem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
30: Sí.
3: Bueno.
29: Uh-huh. Ni fu ni fa.
30: És que digue, això és una broma.
29: No. Anna, que estàs en directe.
3: No, és una broma, no és una broma. Truquem directe de la ràdio, això sí.
30: Vale.
3: De part del Pau.
30: Venga.
0: Prepara el pa.
29: Que sí. Sí. Diu que encara que en aquestes dates no teniu res concret a celebrar, vol donar les gràcies per cada dia que comparteix amb tu, ja que fas que tots els moments siguin especials. Ets la seva amiga acompanyant de vida tresor i la millor professora que mai hauria pogut tenir. Per continuar fent camí junts, espera que aquesta cançó et porti bons records de Bilbao.
3: Professora? Què vol dir professora?
29: I records de Bilbao?
30: Professora, perquè està estudiant enginyeria.
29: Sí.
30: I bueno, jo que també soc enginyera, pues en algunes assignatures li dono una mica de suport.
3: Li fas un repàs.
29: I Bilbao?
30: Bilbao? Què he dit de Bilbao?
29: Oh, sí, que
3: aquesta cançó porta molts bons records. Mira, la cançó és Tàndem de Tallers. Ara ens ho expliques. Oh,
29: quin merder.

0: Missatge claríssim, Anna, que no cami mai.
1: Tira la canya que ve peix.
0: Ara, ara.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la Nacional 240 a Lleida està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. I a l'àrea de Barcelona, retencions amb aturades als punts habituals, a les rondes i carreteres, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
0: Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'encallarà a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. L'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la Sèpia, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la brema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. Afrucat, la patronal de la fruita, denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol, coincidint amb el començament de la campanya. Un altre factor afegit és la producció grega, que arriba amb més volum al mercat i amb preus més baixos. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients.
2: Esports.
0: Eliminacions d'Alemanya dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a 1, a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, jugat aquest matí. Les quatre vegades campiona del món, Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals del Mundial. El Brasil ja és als vuitens de final del Mundial després de

0: S'esperen valors de finals de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. És una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la policia, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
0: D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que es fa aquesta setmana a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit. Girona, Núria Pereira.
3: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Ara el debat està molt condicionat per la forta polarització entre partidaris i detractors. Així ho diu un dels membres de l'organització i investigador de la UDG, Òscar Prieto Flores, que considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
4: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
3: El Congrés reuneix més de 1.000 participants de 75 països diferents.
0: Un dia més pendents de Veneçuela, que viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa, és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. Tenim un enviat especial a Caracas, al Joan Biosca.
5: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, y también Adrián Escobar, que es voluntari.
6: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
7: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
5: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
0: 8 i 8 minuts del matí, l'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, Belén Gualda, i cita 24 persones més per presumptes irregularitats de contractes públics, una de les branques del cas Leire. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano davant el jutge Pedrat en relació amb la branca que investiga suposades maniobres de Leire Díez per torpedinar casos judicials que afecten el PSOE. Pano va explicar en una compareixença anterior que havia portat bosses amb 90.000 euros al PSOE i ahir va afegir que l'entorn socialista la va intentar subornar amb

0: 250.000 euros perquè s'hi retractés. I avui surt a la venda el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant el Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la tasca política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen. La Fiscalia Anticorrupció manté mentrestant la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen. Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresori del partit de Luis Bárcenas, que podria comprometre els líders populars. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per l'excomissari Villarejo, que va ajudar l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, que és l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
1: 3CAT Info.
0: La investigació judicial per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Antic, entre avui en una nova fase amb les compareixences davant la jutge de la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. A les sessions d'aquesta setmana també estan citats el conseller delegat de Mango i les dues filles de l'empresari, mort el desembre del 2024 en precipitar-se per un penya-segat a la muntanya de Montserrat quan anava d'excursió amb el seu fill, Jonathan. Per avui s'ha fixat al jutjat de Martorell la testificació de la terapeuta que tractava la família i amb qui Isaac Andic i el seu fill van intercanviar diversos missatges recuperats del mòbil de l'empresari que la magistrada sosté que acredita en la mala relació entre pare i fill, suposadament basada en els diners. La jutgessa va demanar als Mossos que investiguessin si en l'homicidi hi van poder intervenir terceres persones i, en concret, la influència que podria tenir en els fets la psicoterapeuta familiar. La vídua d'Isaac Andic, que també haurà de testificar, va ser la persona que primer va trucar a Jonathan després de la caiguda mortal del seu pare. Canviem de qüestió. El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-les el mes d'octubre. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic engega el procés per elaborar els pressupostos generals que haurien d'arribar al Congrés a la tardor. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
3: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
2: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA de pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar al Congrés.
4: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba falta mesures al paquet anunciat.
5: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: Els sindicats també reclamen que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Tornem a sentir el Massaint, ministre de la Seguretat Social.
4: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Parlem ara d'aquesta casa. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla la diferència en prop de 60.000 respecte a l'emissora líder que continua sent RAC1. Per darrere, i a força distància, hi ha la SER i la COPE. De fet, Catalunya Ràdio incrementa la seva audiència a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida i només baixa la de Tarragona. Són dades de la segona onada del 2026 de l'EGM que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a l'onada de principis d'any. En aquest context, però, Catalunya Ràdio és la que per menys oients de les quatre emissores més escoltades. Al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell s'acosta als 460.000 oients. És la millor audiència d'aquest programa des de la temporada 2018-19 i per davant només hi ha el món a RAC1. Al Catalunya Migdia, Òscar Fernández és l'informatiu més escoltat del país i assoleix una de les seves millors audiències amb prop de 160.000 oients. I la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga es manté en la franja dels 130.000. Pel que fa al cap de setmana, el suplement amb Roger Escapa tanca la millor temporada de la història sumant l'audiència des del setembre i fins ara. Pel que fa a la resta d'emissores d'aquest grup, 3CAT Info, que esteu escoltant, voreja els 90.000 oients. Catalunya Música supera els 40.000 i Catàs queda en 30.000. A tot això, Catalunya Ràdio es manté líder en podcast. Doncs amb aquesta informació hem arribat a un quart de nou del matí. Obrim Maria de Servei. Com tulla la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic? Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Us ho explicàvem en els titulars. A aquesta hora la Nacional 240 a Lleida està tallada en tots els sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat aquesta matinada. El conductor n'ha sortit il·lès i hi ha desviaments senyalitzats a la zona. A l'àrea de Barcelona, lentitud amb aturades en punts habituals, a les rondes i carreteres d'entrada a la ciutat, a la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C16 entre Sant Cugat i Barcelona, C31 a Badalona, també la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits. També carregats trams de l'AP7 de Granollers a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Mollet direcció nord i a la C33 a la Llagosta, en aquest cas sentit Girona. Pel que fa al transport públic, més tranquil·litat, sense incidències destacades, tret això sí dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
7: Comencem aquest dimarts amb temperatures que no volen baixar, sobretot cap a la costa i també cap al Pla de Lleida, on avui s'han mantingut bastant similars a les d'ahir o fins i tot un palet més altes. Destacarem sobretot aquesta matinada tòrrida a la costa central, també alguns punts de l'Empordà, amb una mica de tramuntana rescalfada, i amb aquests valors que no han baixat dels 27 a Espolla o també al barri del Raval de Barcelona. Temperatures que sí que en el cap al Pirineu, nord del país, han baixat un palet, una mica d'ambient més agradable. Destacarem els valors més baixos, aquests 9 a Ger, o també a Sartescan, a les zones altes del Pirineu. I en general, moltes temperatures entre els 13-14 graus, a Ribes de Freser, a Bagà, a la Seu d'Urgell o a Viella. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin un altre cop elevades amb aquesta calor intensa, sobretot a tota la façana litoral i cap al sud del país, on hi ha avisos de calor, amb valors àmpliament per sobre dels 30, i de fet cap a les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida s'assoliran els 37 o 38. I pendents una mica encara amb condicions de creixement de nuvolades. Per tant, aquesta tarda, cap al Pirineu, entre la zona del Ripollès, d'Osona, Lluçanès, zones pròximes pot haver-hi algun patac d'aigua una mica intens. La calor pot afluixar una mica més entre demà i demà passat. De fet, dijous seria el dia que els termòmetres s'acostin més a la normalitat. També de matinada es notarà una mica. Però repuntarà un altre cop. A partir de divendres al cap de setmana es torna a intensificar.
1: 3CAT Info.
8: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: Més coses, a un mes de començar la verema hi ha molta preocupació perquè estan baixant les compres de raïm i es quedarà sense vendre. Els pagesos estan molt amoïnats per una reducció que pot arribar al 30% i els cellers també ho estan per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
10: Les vinyes aquest any estan plenes de verd i de raïm amb molt bona salut. Ja no es parla dels estralls de la sequera, almenys aquest any, ni de plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. La desolació dels viticultors, que després d'un any de mimar els ceps i pagar-ne el cost, veuen que el seu fruit no tindrà sortida, és gran. Aquesta és la realitat que està patint el viticultor Jaume Domènech, membre de la sectorial de la vinya de la Jarc.
11: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
10: I Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos, també es lamenta.
12: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
10: Ja s'ha demanat la barema en verd, ajudes per la destil·lació de crisi i fins i tot es parla d'arrencar ceps i abandonar vinyes.
12: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
10: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors i ara s'afegirà el nou vi del premsat del raïm que portaran els seus associats a la cooperativa. Joan Josep Reventós, responsable del vi i el cava de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, expressa el neguit que senten.
13: Tenim excedents perquè no ens retiren el vi de les nostres bodegues i els elaboradors i els distribuïdors són els que es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. Clar, el problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
10: I Reventós apunta a la causa última d'aquest gran estoc de vi per col·locar.
13: El jovent, de cada vegada, beu menys. Com a mínim, de cada cotxe n'hi ha un que no consumeix alcohol quan se surt a sopar. És tot una sèrie de factors, potser la gent fa més esport, no sé, van sumant aspectes que contribueixen a que es consumeixi menys vi a nivell mundial.
10: Els cellers també veuen reduïdes les seves comandes. El celler Sumarroca, a la zona de Sant Sadurní, estan obrint nous mercats per donar sortida als seus vins i caves. El seu director general, Joaquim Toses, expressa una realitat compartida en el sector a Catalunya.
14: Preocupació generalitzada per part dels elaboradors perquè costa molt vendre. Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut aquests darrers anys. Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
10: Tots es considera que s'estan pagant les conseqüències de la sequera dels últims anys.
14: Hem tingut menys capacitat productiva, hem produït menys raïm i això ha fet que haguem pogut produir menys ampolles. Per tant, quan tu surts a vendre, menys ampolles, el mercat et redefineix i, per tant, et col·loca a un altre nivell de ventes. És molt fàcil perdre venda perquè et falta producte, és molt difícil recuperar aquesta venda quan tens el producte, diguem-ne, accessible.
10: Ell, que és president de l'AECAVA, l'Associació de Elaboradors del Cava, creu que cal buscar noves maneres de consumir i també obrir més fronteres.
14: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim, però que ens hi hem d'acostar.
10: La crisi de consum l'estan patint sobretot els vins negres de més graduació. Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda, com ara els Aperol Spritz.
0: Mentrestant, l'empatronal de la fruita, Frucat, denuncia que les grans empreses de distribució europea pressionen a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. L'associació també reclama una regulació europea que impedeixi que es pugui comprar per sota dels costos de producció. Anem ara cap a Lleida per Joan Álvarez.
15: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón, director general de Frucat.
16: Llavors, en una situació de consum elevat, de fluïdesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
15: A Frucat l'Advocat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: Parlem ara del Festival Grec, que ha iniciat la seva 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Aspas. Ens ho explica la Marta Vives.
17: Ja és habitual que l'espectacle inaugural de Grec sigui una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, a mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets. Però també la celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos, la directora, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
18: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
17: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, que tant en ressona en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions, on Nau Albet de Màquina Balla i Míriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el fossar que s'ha tornat a obrir com a millor aliada. El Grec ja ha aixecat el taló, amb Xafogó i Mosquits, això sí, però amb tota la grandiloqüència de Corbail.
1: Esports.
0: Estel Batet, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant de la sorpresa que hi ha hagut al Mundial de Futbol per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut als penals davant del Paraguai. Enciso avança el Paraguai al minut 42 i al 54 Càbets empata per Alemanya. Empat a 1, que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga, i als penals l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
20: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
19: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. A primera hora del matí, el Marroc ha eliminat els Països Baixos de Koeman. Partit i pròrroga han acabat amb empat a 1, Capco al 72 i Diop pel Marroc al 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames, i al final el Marroc s'imposa per 2 a 3. Als vuitens el Marroc jugarà contra el Canadà. El Brasil ja és a vuitens de final del Mundial amb patiment, això sí, l'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2 a 1 amb gol de triomf de Martinelli in extremis. El temps afegit.
21: Cajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien también. También la primera parte. El juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
19: Avui, tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
22: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
19: I la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol és Pau Cubarsí, que veu bé el seu company al Barça, Lamine Yamal.
23: Sí, ho veig possible, perquè la veritat ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors. Cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
19: 3 minuts, haurem arribat a 8:45 del matí. Fora del Mundial, però encara en futbol, Robert Lewandowski ja no és jugador del Barça. El davanter polonès ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, de forma definitiva ja. El Barça presentarà avui les noves equipacions per la nova temporada. Apareixerà el logotip de la fundació del club al lloc del d'ACNUR. Barça i Europa jugaran un amistós de pretemporada el 24 de juliol. Serà la Ciutat Esportiva Blaugrana a Sant Joan d'Espí i a porta tancada. I l'endemà, el 25 de juliol, el Girona jugarà un amistós contra l'Alavés a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina de Futbol, avui es presenta l'acord amb l'empresa de Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros en la competició. L'Assemblea General de Clubs de la Lliga F va proveir aquest acord. Enzo Maresca és el substitut de Pep Guardiola com a entrenador al Manchester City. Firma fins al 2029.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I de poliesportiu destaquem que el pivot nord-americà Moisés Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Són declaracions a una televisió grega.
2: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
19: Wright ha jugat l'última temporada als Algiris Kaunas Lituà. I al Manresa, l'ató Marcis Steinbergs ha fet ús de la clàusula de sortides, desvincula del club vegenc després de 5 temporades. És l'estranger amb més partits jugats al Baxi, amb un total de 233. Avui, debut de la bagurenca Paula Badosa contra Navarro, destaca també el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se. Tot això al torneig de tennis de Wimbledon, on Jannik Sinner, el número 1 del món, necessita 5 sets per superar el serbi Kecmanovic a la primera ronda.
0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit a aquesta hora. Clàudia, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora un accident complica la circulació a la C25 a Manresa. Precaució perquè només hi ha un carril obert direcció cap a aquesta localitat. I a l'entorn de Barcelona les retencions en punts habituals encara a aquesta hora. D'entrada a la ciutat destaca la 2, des de Pallejà a la B23, des del Papiol, C31 a Badalona, la B20 a Santa Coloma i també la C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa.
0: Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia. A l'ombra de víctimes, pel doble terratrèmol, la Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. I la jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta persona que feia teràpia familiar. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora i, de fet, d'aquest dimarts 30 de juny. A partir d'ara també us explicarem que avui ha de començar el judici contra la cúpula de la Conselleria de Salut durant la pandèmia. Els exconsellers Albert Vergés i Josep Maria Argimon estan acusats d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid d'agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. 200 sancions a Girona aquest any per circular en bicicleta o patinet per la vorera o llocs no autoritzats. És el balanç del consistori avançat a 3CAT Info de la campanya de control específic d'aquest tipus de vehicles. I fa 1.000 anys, un simple toc de corn o de banya podria alertar tota una vall en qüestió de minuts. Seria una mena de l'actual és alert. En parlarem en uns minuts. En esports, eliminacions d'Alemanya dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a 1 a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, jugat aquest matí les 4 vegades campiona del món. Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil, d'altra banda, ja és als vuitens de final del Mundial després de superar Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori i Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. I el temps continua la calor intensa, sobretot a la costa i sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida, al nord del país. S'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses. 2:09:03. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig ho han demanat més 1.300.000 persones. És una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no ser-ho. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que s'ha aturat les comissaries de la policia espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
3: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
0: Aquest matí, Pedro Sánchez i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. I Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua encara per sobre dels 50.000. 6 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers ha actualitzat les seves dades aquest matí. Augmenta 18 les víctimes, mentre que hi hauria 144 desapareguts. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
4: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
5: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
7: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
4: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
0: Enèsim capítol en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països. El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials, Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que, de moment, no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també en els altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
24: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
0: 9:45, la investigació judicial per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, que entre avui en una nova fase amb les compareixences davant la jutge de la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. A les sessions d'aquesta setmana també estan citats el conseller delegat de Mango i les dues filles de l'empresari, també la seva vídua. L'empresari de Mango, volíem dir, mort al desembre del 2024 en precipitar-se per un penya-segat a la muntanya de Montserrat quan anava d'excursió amb el seu fill Jonathan. Però avui s'ha fixat al jutjat, com us dèiem, la testificació de la terapeuta que tractava la família i amb qui Isaac Andic i el seu fill van intercanviar diversos missatges recuperats del mòbil de l'empresari que la magistrada sosté que acrediten la mala relació entre pare i fill. La jutgessa va demanar als Mossos que investiguessin si en l'homicidi hi van poder influir terceres persones i, en concret, la influència que podria tenir en els fets la psicoterapeuta familiar. I avui comença un altre judici diferent, però ben diferent, és contra la cúpula de la Conselleria de Salut durant la pandèmia. Els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon s'asseuen al banc dels acusats per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Espanyola i de la Guàrdia Civil a Catalunya el 2021. Els quatre sindicats policials que exerceixen l'acusació particular sostenen que la Generalitat va discriminar els cossos policials estatals respecte als Mossos d'Esquadra per motius polítics i que això va posar en risc la salut dels agents. I Bon Domínguez és el portaveu nacional del sindicat Jupol en declaracions a 3CAT Info.
8: Entendemos una razón política. Todavía veníamos de esa marejada del proceso y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera de forma absolutamente discriminatoria.
0: Per aquest motiu, demanem per ells 3 anys de presó i 15 d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros pels delictes contra els drets de treballadors i de prevaricació.
1: 3CAT Info.
0: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui vença el termini que grups anti-immigració han fixat perquè els migrants en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen als migrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i també de l'augment de la inseguretat i la delinqüència. Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por a la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
9: Has de fer la decisió conforme als criteris tècnics, paràmetres mèdics i, per tant, sense cap ànim ni de perjudicar ni de discriminar els forces i cossos de seguretat de l'Estat en aquest sentit. No recordem, es va determinar que el principal factor de risc i de malaltia greu i de mort era l'edat.
0: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. I un oligarca ucraïnès i dos familiars seus han quedat ferits en l'explosió d'un paquet bomba a Mònaco. Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadimir Ermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
1: 3CAT Info.
11: 3CAT Info.
0: WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic en els pròxims mesos. Això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. El registre per reservar un nom d'usuari és opcional i ja s'ha obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no es començarà a veure i funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el seu número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023 i a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint aquesta nova funcionalitat que altres empreses de la competència, com ara Telegram, Signal o Trema, ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
13: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
0: Les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos, un film sobre l'amistat de tres adolescents d'un barri perifèric de Barcelona que es fixa tant en la diversitat com en les diferències de classe. La pel·lícula narra el trajecte de tres amics d'origen humil fins a una festa a la zona alta de la ciutat. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
25: Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
10: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara els protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
25: I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
11: Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes, els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
25: Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
10: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentant esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquestes adolescents en la pel·li se n'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
25: Marina i Carol Rodríguez Colás han treballat juntes a Xavales, com hem dit, que va guanyar la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colás farà una pel·lícula sobre com viuen les persones grans de més de 80 anys, i Carol Rodríguez Colás vol fer un film de ciència-ficció.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 9:45 del matí, una pausa pel trànsit i el temps. Actualitzem primer les dades del trànsit i el transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, ho volíem dir. Un accident complica la circulació a la C25 a Manresa en aquests moments. Precaució en aquest punt perquè només hi ha un carril obert en direcció Girona. A l'entorn de Barcelona, retencions encara a diversos punts de les rondes i vies d'entrada a la ciutat. Destaca la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C31 a Badalona i C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades de moment aquest matí, tret dels retards habituals, això sí, a Rodalies, per les limitacions de velocitat.
15: El temps.
0: Jofre Genué.
16: Comencem aquest dimarts amb temperatures que no volen baixar, sobretot cap a la costa i també cap al Pla de Lleida, on avui s'han mantingut bastant similars a les d'ahir o fins i tot un palet més altes. Destacarem sobretot aquesta matinada tòrrida a la costa central, també alguns punts de l'Empordà, una mica de tramuntana rescalfada, i amb aquests valors que no han baixat dels 27 a Espolla o també al barri del Raval de Barcelona. Temperatures que sí que en el cap al Pirineu, nord del país, han baixat un palet, una mica d'ambient més agradable. Destacarem els valors més baixos, aquests 9 a Ger, o també a Sartescan, a les zones altes del Pirineu. I en general, moltes temperatures entre els 13-14 graus, a Ribes de Freser, a Bagà, a la Seu d'Urgell o a Viella. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin un altre cop elevades amb aquesta calor intensa, sobretot a tota la façana litoral i cap al sud del país, on hi ha avisos de calor, amb valors àmpliament per sobre dels 30, i de fet cap a les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida s'assoliran els 37 o 38. I pendents una mica encara amb condicions de creixement de nuvolades. Per tant, aquesta tarda, cap al Pirineu, entre la zona del Ripollès, d'Osona, Lluçanès, zones pròximes pot haver-hi algun patac d'aigua una mica intens. La calor pot afluixar una mica més entre demà i demà passat. De fet, dijous seria el dia que els termòmetres s'acostin més a la normalitat. També de matinada es notarà una mica, però repuntarà un altre cop. A partir de divendres i el cap de setmana es torna a intensificar.
15: 3CAT Info.
0: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o per llocs no autoritzats. Des d'una campanya de control que s'està fent aquests vehicles i que han avançat des de l'Ajuntament a 3CatInfo. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
17: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades. 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
18: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona. I una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
17: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes, i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
18: L'any rere any sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
17: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies, i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts, com les dels tres joves de fa uns dies. Tarragona, Manel Sastre.
20: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
21: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
20: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La falta de personal a l'hostaleria és una problemàtica notòria a la Vall d'Aran durant les temporades d'hivern o d'estiu. Ara un emprenedor ha creat una plataforma que posa en contacte treballadors que busquen feines puntuals i empresaris del sector que busquen personal per cobrir moments àlgids de la temporada. Corresponsal a la Vall d'Aran, Sofia Cabanes.
22: Es tracta de Leu Jobs, un concepte que combina les paraules ràpid en aranès i treball en anglès. El seu creador és Carles Rodríguez i va tenir la idea d'impulsar este portal després d'haver treballat al sector de la restauració a la Vall d'Aran.
23: Doncs vaig veure que hi havia un problema, no? Tots els hostalers es queixaven del mateix, no? De la falta de personal qualificat, de la falta d'extres i la problemàtica d'arribar al teu restaurant, no? Mirar el llibre de reserves, veure que tens tot el menjador ple, veure que als 5 minuts arriba un missatge de, ostres, hoy no voy a poder venir. Quan pensava, dir, ostres, la tecnologia, qui ens podria donar un cop de mà?
22: Aquells que vulguen feines extres a l'hostaleria es poden registrar gratuïtament. Els hostalers, pel seu costat, han de pagar una quota fixa a partir dels 3 treballadors.
23: I un cop l'hi tens instal·lada, és crear el teu perfil en 2 minuts, no? Especifiques, doncs, una mica les teves dades personals, de què t'agradaria rebre ofertes, quines són les teves habilitats, no? Pues jo puc estar a la pica, puc fer de cambrer, la teva disponibilitat. Quan un hosteler pengi una publicació amb una necessitat que sigui cambrer per un divendres o un dissabte amb horari nocturn, a tu directament t'arribarà.
22: Si la iniciativa funciona, els impulsors d'esta plataforma pretenen estendre el servei a la Vall de Benasc o al Pallars.
0: La Ràpita, el Montseny, encapçala un projecte per potenciar l'economia blava al Delta de l'Ebre. Entre les fites, ja que les Nacions Unides aprovin convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC del Mediterrani, una figura jurídica que fa compatible la protecció amb l'activitat econòmica sostenible. Tarragona, Jordi Barranca.
26: Una OMEC és el paraigua jurídic de l'ONU que combina mesures de protecció i preservació d'àrees naturals amb l'impuls de models econòmics sostenibles. En aquest context, des de la Ràpita, el Montsià s'impulsa el projecte estratègic d'economia blava sostenible del Delta de l'Ebre. Un projecte que engloba les quatre comarques ebrenques. Diana Balimanya, responsable de l'àrea de territori del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
27: Els projectes palanque que se tenen preparats és per a que el jovent, com han dit abans, se quedo, perquè el talent se quedo, i també per a que noves generacions i les dones que estem aquí i la gent que estem aquí poguéssim tindre noves oportunitats en nous oficis, recuperar noves coses.
26: Preveu una inversió d'entre 750 i els 1.040 milions d'euros fins al 2035 i la creació d'entre 120 i 160 llocs de feina de forma estructural. La voluntat és incloure projectes com la instal·lació de plaques solars a les Muscleres o la restauració de l'istme del Trabucador i del Pantalà de les Salines de la Trinitat. Bartomeu Rosselló, director del projecte.
2: Es posa de manifest la força de les Terres de l'Ebre, la identitat plasmada amb accions, amb un full de ruta, amb un pla d'acció, un pla estratègic que va més enllà de donar solucions immediates, sinó que mira a llarg termini. És un pla mai concebut.
26: L'objectiu és aconseguir la llum verda de les Nacions Unides a l'OMEC dels Alfacs a finals de l'any vinent.
0: Fa un miler d'anys, un simple toc de corn o de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Un estudi ha reconstruït com funcionava aquesta xarxa de comunicació a la vall de Barcedana, al Pallars Jussà, entre els segles X i XII. Les proves demostren que el so d'aquest instrument podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori. Cabet de la Conca, Pau Rovira.
3: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un anafil metàl·lic. I sonen així.

0: els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar, sinó també per la vida diària.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent, cosa que permetria identificar qui emetia l'avís. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets, com el Castelló Sobirà de Sant Gervàs o Sant Andreu de Llimiana, eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant del Mundial de Futbol. A les últimes hores hi ha hagut l'eliminació de la 4 vegades campiona Alemanya i també dels Països Baixos de Ronald Koeman, que no seran cap dels dos equips als vuitens de final. El partit Països Baixos, Marroc, ha acabat gairebé a les 6 del matí amb empat a 1 després del partit i la pròrroga. Gapco al 72 i Diop pel Marroc al 91 han estat els autors dels gols. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, a porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames, i al final el Marroc s'imposa per 2-3. Als vuitens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un contra el Paraguai i caure als penals. Enciso avança al Paraguai a minut 42 i al 54 Cabers empata per Alemanya. Als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
4: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. Amb patiment, però el Brasil ja és als vuitens de final del Mundial. L'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis al temps afegit. El tècnic italià respira alleujat.
5: Encajamos goles, ma el equip no perdió la paciència. Acho que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien.
2: Avui, tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
6: Es un equipo que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
2: I la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, veu bé el seu company al Barça, Lamine Yamal, i parla sobre el fet de poder-se enfrontar a l'Argentina de Messi en aquest Mundial.
7: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc, que la gent estigui contenta i sobretot intentant de competir-lo i guanyar-lo.
8: 3CAT Info.
2: Fora del Mundial, però encara en futbol, Robert Lewandowski ja no és jugador del Barça. El davanter polonès ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El Barça presentarà avui les noves equipacions per a la nova temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'Acnur. A la Lliga Femenina de Futbol avui presenten l'acord amb l'empresa Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros en la competició. L'Assemblea General dels Clubs de la Lliga F va aprovar ahir aquest acord, que és la màxima inversió mundial d'una empresa privada en esport femení. I Enzo Maresques, el substitut de Pep Guardiola com a entrenador al Manchester City, firma fins al 2029. En bàsquet, el pivot nord-americà Moses Wright confirma que fitxa pel Barça en declaracions a una televisió grega.
3: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
2: Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris Kaunas, Lituà, al Manresa. El letó Marcis Steinsberg ha fet ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club agent després de 5 temporades. El torneig de tennis de Wimbledon avui debut de la begurenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se.

0: Les 9 a punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició de La Cel Obert, el programa d'estiu de Ràdio Maricel. Avui que arribem a la meitat de l'any, avui és 30 de juny, el clàssic dia en què els futbolistes apel·len a que quan han de recordar la data de finalització dels seus contractes. Enguany, però, amb 1.000 esportistes amb calça curta suant la cansalada entre Mèxic i Canadà, gairebé ningú se'n recorda. Més a prop, diumenge, passen per Sitges uns altres esportistes, a lloms de bicicletes d'altíssima gamma. Serà el pilot del Tour de França i, per mort d'ells, fins i tot l'autopista C32 serà gratuïta. Qui ho paga no ho sabem, però benvinguda la nova per pal·liar els problemes de mobilitat que la ronda francesa provocarà diumenge. Mentre el calendari d'estiu va avançant, la setmana passada Sant Joan i el Poble Sec, ahir Sant Pere i la festa major dels nostres veïns de Ribes, i el cap de setmana un altre clàssic, la festa de les Cases Noves. Aquestes tradicions que ens entronquen amb la vida de poble, cada cop més difícil de reivindicar, per mort d'una sensació de massificació que, per altra banda, serveix a Sitges per mantenir uns ingressos essencials en l'economia globalitzada. I abans, un altre clàssic de l'estiu, el Sitgestiu dels Museus, que arriba a l'enèsima edició amb propostes lúdiques, culturals i refrescants per passar millor la calor. Comencem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

I comencem repassant l'agenda d'aquesta setmana, d'activitats que hi ha per aquesta setmana, més enllà de les exposicions. Avui, de 10 a 2, al cap de la vila, hi haurà la BookTrack, la furgoneta habitual d'intercanvi de llibres. Serà a partir de les 10. I a quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presentarà el llibre Abans mort que Marica, les teràpies d'adversió per a curar l'homosexualitat, de Jordi Griset. Qui vulgui recuperar-la, tenim penjada a la nostra web l'entrevista que el Jordi Griset li va fer l'Enric Soler, una interessant entrevista al voltant d'aquest llibre, d'aquest estudiós també de les rajoles hidràuliques, és a dir que interessant la persona de Jordi Griset. Avui, com dèiem, a 6:45 a la biblioteca. Demà dimecres, a les 9 del vespre, a l'església parroquial hi haurà un concert de la Filarmònica de Cambra de Colònia, amb un programa municipal amb obres de Vivaldi, Mozart, Pugnani i Tchaikovsky. La venda anticipada d'entrades a la papereria La Tribu i una hora abans del concert a la parròquia. Demà a les 9 del vespre a l'església parroquial, aquest concert de la Filarmònica de Cambra de Colònia. Dijous a les 7 de la tarda i emmarcat en el cicle dels capvespres musicals de les biblioteques, a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, hi haurà una estona

A les Castanyoles. Serà aquest divendres a les 9 del vespre a l'ermita de Sant Sebastià. I també aquest proper divendres a les 10 de la nit. Avui parlarem de com prepara la gent de les Cases Noves, doncs, la festa, el primer acte d'aquesta festa. El correfoc de les Cases Noves, que començarà al Pont dels Ocells, el Pont dels Ocells, que està d'obres, saben, entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada, doncs bé, a les 10 de la nit, abans que comenci l'obra, començarà aquest correfoc amb la participació de les tres colles de Diables de Sitges, la Vella, la Jove i l'Agrupació de Balls Populars, també el Ball de Diables de Ribes, Colla Jove, l'Associació de Diables de Canyelles, Canyafocs, i el Ball de Diables de Torredembarra, amb un recorregut que anirà del Pont dels Ocells, com sempre, pel carrer de Sant Honorat, el corraló de Can Pau Xic i la plaça dels Castellers. En acabar festa a la plaça dels Castellers amb DJ Trifàsica Party. Serà aquest proper divendres, primer acte de la festa de les Cases Noves, a les 10 de la nit, a partir del Pont dels Ocells. 9:05.

I què tenim per avui? Doncs avui, dimarts 30 de juny, repassarem d'aquí una estoneta els diaris amb la Carola Fernández, també les portades, encara molt centrades amb el drama que estan vivint a Veneçuela. A continuació, doncs tornarem a parlar del Tour. I avui ho farem amb una veu més que autoritzada i més que coneguda, la de Carles de Andrés, el periodista de Televisió Espanyola, la veu del Tour de França al costat del seu, podríem dir gairebé inseparable, Perico Delgado. Doncs amb Carles de Andrés conversarem una miqueta què representa, què és, què vol dir el Tour de França, que és la prova ciclista més important del món. A continuació, saludarem a la Mònica Porta, que ens repassarà les activitats de les propostes d'aquest any del Sitgestiu Cultural, que sempre organitzen els museus amb força èxit i per això any rere any es van retornant. Després, Manel Lázaro i Quique Delgado ens vindran a parlar de l'organització de la Festa de les Cases Noves, que tindrà lloc aquest cap de setmana, un dels clàssics del primer cap de setmana de juliol de cada any, i acabarem amb la darrera de les agendes de les biblioteques d'aquesta temporada, amb la Marta Sánchez, que en repassarem també una miqueta l'agenda d'estiu per les biblioteques. I tot plegat ens servirà el còctel per arribar fins les 12.

0: I per cert, no és a Sitges, però és una activitat d'agenda interessant per qui vulgui acostar-se. Avui, a les 7 de la tarda, al Vinceum de Vilafranca, tindrà lloc la taula rodona Com es gestionen les festes majors del Penedès. Una taula rodona que estarà moderada per Ramon Arnabat i Montserrat Travé de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que és qui ho organitza, i que en la qual hi participaran David Grau Miravent, expaborda de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, Josep Maria Feliu, exadministrador de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, Aura Garí López, exadministradora de Santa Anna del Vendrell, i Xavier Salmerón, exmembre de la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges. Per tant, doncs, Xavi Salmerón, que participarà en nom de Sitges en aquesta taula rodona Com es gestionen les festes majors del Penedès, que tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al Vinceum de Vilafranca. I a les 9:08 saludem a la Carola Fernández. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Hem trobat la caixa.
1: Sí,
0: he tingut una anècdota aquest matí, no cal que l'expliquem, però hem tingut una anècdota.
1: Quan,
0: però és igual.
1: Quan perds una cosa i la tens al costat i no l'estàs veient, i busques i remenes i surts i corres i alerta a tothom, doncs això m'ha passat.
0: Correcte. Sort de la tecnologia, que ens ajuda a trobar les coses.
1: I dels companys.
0: Vinga.
1: Vinga, anem a per les notetes, eh?
0: Això
1: vinga,
0: mateix.
1: Va, a punts del dia. I avui ho expliquen, ho vèiem ahir a les xarxes de l'Ajuntament de Sitges, i és que, atenció, perquè el peatge de la C32 no acostuma a passar

0: Per tant, diem-ho, el peatge de la C32 serà gratuït pels vehicles lleugers aquest diumenge entre les 11 i les 4, entre les 11 del matí i les 4 de la tarda, amb motiu del pas del Tour de França. Les barreres s'obriran automàticament, sense necessitat de fer cap acció, i per tant, doncs, la gent que ho sàpiga, que amb motiu del Tour, doncs podrà anar a Barcelona, anar i tornar de manera gratuïta sempre que ho facin entre les 11 i les 4 de la tarda. No en sabíem res, però vaja, coses bones que ens porta el Tour.
1: Qui vulgui anar a veure el Tour a Barcelona, eh?
0: No, o potser dius, mira, ens anem a fer alguna cosa a Barcelona, doncs sàpiguen que diumenge de vegades la gent diumenge va a veure la família, jo què sé, o va... És igual, el
1: de
0: que
1: 11,
0: sigui.
1: De 11 a 4.
0: De 11 a 4,
1: que serà l'hora de tancament de les costres. Em sembla que les costres estan tancades fins a les 5, van dir. Però que de fet l'horari d'obertura, i això ho diem per experiència, acostuma a ser aproximat, perquè en funció, clar, obren la carretera quan acaba el tancament de cursa, ja està. I clar, no tenen una hora exacta de quan ho saben. Passa una moto... A veure, pel que fan normalment és sempre passa... quan tenquen carretera passa una moto amb una bandera vermella, i quan obren carretera passa una moto, una última moto, amb una bandera verda. I darrere, diguem, ja es pot circular.
0: Per tant, si entenem lo del verd vermell, ja està, no?
1: Sí. Bueno, però és que entremig passen 1.000 motos. 1.000, ja ho veuran, eh? No té desperdici. Bé, és igual.
0: Bé, en qualsevol cas, això, que ho sàpiguen, que aquell dia el peatge, l'autopista, serà gratuït de 11 a 4. I altra qüestió, vinga, com que estem en plena onada de calor, aquesta calorada que està afectant a molts altres punts d'Espanya, més que aquí, i a l'est d'Europa, ni us ho explico.
1: El centre d'Europa,
0: sí, Alemanya, Hongria, Romania, tots aquests països, França també, fins i tot Itàlia, estan amb unes temperatures fora de la normal per les quals estan acostumats. Aquí les tenim també, i aleshores han de saber, també ho explica l'Ajuntament a les seves xarxes, que Sitges disposa de 4 refugis climàtics i 4 parcs climàtics on protegir-se de possibles cops de calor, on descansar si estan pel carrer en algun moment i senten, doncs, que la calor els agòbia, doncs saben que sàpiguen que hi ha aquests refugis i parcs climàtics. Els refugis són la Biblioteca Santiago Rossinyol, la Biblioteca Josep Roig i Reventós, el Casal d'Avi Pau Casals i el Casal d'Avis Joan Maragall. Això vol dir que són espais en els que poden entrar de manera lliure, sense cap mena de problema, si són per la zona i senten en algun moment molta calor, doncs poden entrar allà i descansar una estoneta, seure i aclimatar-se, tornar a la temperatura del cos a una temperatura normal i després continuen amb el que hagin de fer. I pel que fa als parcs climàtics, hi ha el de Can Robert, que saben que han adaptat tota aquesta zona amb ombra, etc., els jardins de Terramar, Plaça Catalunya i el parc infantil de la piscina municipal. Tot i que aquest, quan l'he llegit...
1: Hi ha arbres. No sé què dir.
0: No sé si és gaire refugi climàtic. Jo no va dir, potser que entrin a la guixeta, que els hi deixaran.
1: Sí, potser és millor.
0: Que seguin a dins un ratet, encara que no consumeixin res, segur que la Iolanda i el Jaume els deixen seure. Si tenen calor i són per la zona, o fins i tot entrin a la piscina municipal, a les instal·lacions, encara que no hagin de fer res, es queden allà a recepció, que s'estarà més fresquet. Però en qualsevol cas, sobretot, que la gent recordi que si senten de sobte que tenen molta calor, que la temperatura del cos augmenta, que estan una mica marejats, buscar, i si no, botigues. Les botigues, els supermercats, són refugis climàtics excepcionals. No és necessari comprar, pots entrar al Mercadona...
1: Es veu que hi ha molta gent que s'hi passeja.
0: Home, no, ho fa moltíssim, però és normal. També et dic una cosa, 2 minuts al Mercadona i vols sortir perquè et glaces.
1: Sí, també és veritat.
0: És a dir, fa fred polar al Mercadona.
1: També ho fan
0: Mercadona i tots els súpers. Sí, clar, vull dir, tot és una estratègia. Però que la gent ho ha de saber també, que són espais en els que en situacions, diguem, d'urgència i de temperatura molt elevada en el cos, doncs escolta'm, no costa res entrar no et cobren res, pots mirar, fas una passejada, mires 2 passadissos i tornes a sortir i t'has atemperat i tornes a la temperatura corporal, perquè els cops de calor poden arribar a ser molt greus.
1: Doncs refugis climàtics, tenim alguna cosa més?
0: Ja està per avui, Joan.
1: Doncs 9:14, un minut per arribar a 11:15 del matí.

Vinga, va, que avui riurem. Avui riurem. Avui ens traslladem a l'any dels Jocs Olímpics, el 1992. I no, no posarem a l'Amigos para siempre, perquè no va ser la cançó de l'estiu, perquè realment l'Amigos para siempre va sortir al final dels Jocs Olímpics. Hi havia una cançó que ho petava, vaya bestiesa de cançó, i que bé, que ara ja sona una mica arcana, també, tot s'ha de dir. L'estiu dels Jocs Olímpics de Barcelona tenia la seva cançó perfecta, desenfadada, bàsica i absolutament enganxosa. Va ser la gran paradoxa. Una cançó sense pretensions que va superar tots els grans llançaments olímpics. Estem parlant de Zapato Veloz i de El Tractor Amarillo.

No em diran quina bestiesa de cançó que va triomfar l'any 1992. Ara sí, se la sent vella, eh? Però té un punt i ho van saber fer els de Zapate Veloz, recordem, eh? Era l'any de les Olimpiades que aquesta cançó sortia al mercat. Doncs bé, repassem a partir d'aquí les efemèrides del dia. Tal dia com avui, un 30 de juny de 1828, Facund Bacardí i Massó, nascut a Sitges, obté la llicència per marxar cap a Amèrica. Instal·lat a Santiago de Cuba, el 1862, fundaria la coneguda empresa Rom Bacardí. És a dir, que tal dia com avui, Facund Bacardí va rebre la llicència per marxar cap a Cuba. Un 30 de juny de 1897, l'Ajuntament, presidit per Miquel Ribes, acorda construir els actuals gegants de la vila. Els gegants vells, perquè ens entenguem. Els que pesen, els que surten de tant en tant. I també el 30 de juny de 1970, els prínceps d'Espanya, aleshores, Juan Carlos i Sofia, van inaugurar el Museu Maricel, tal dia com avui, de l'any 1970. I efemèrides d'arreu del món, un 30 de juny de 1908, un enorme bòlid explota sobre la regió siberiana de Tunguska, a Rússia, arrasant uns 80 milions d'arbres en una de les explosions naturals més grans de la història. Veia pet devia fer el bòlid de Tunguska. Un 30 de juny de 1960, el Congo belga proclama la seva independència amb Joseph Kasavubu com a president i Patrice Lumumba com a primer ministre. La cosa, no fem spoiler, va acabar malament, molt malament. Però bé, tal dia com avui, de 1960, el Congo belga va assolir la seva independència en el procés de descolonització de les colònies europees que es va impulsar a partir dels anys 50 i 60, després de la Segona Guerra Mundial. I, per últim, un 30 de juny de 1966, es funda als Estats Units la National Organization for Women, NOW, impulsada per Betty Friedan, una de les organitzacions feministes més influents del segle XX. Un 30 de juny de 1966. I les efemèrides musicals ens porten al 30 de juny de 1973.

la inconfonible entrada de l'Smoke on the Water de Deep Purple. I és que un 30 de juny de 1973 aquesta cançó començava a convertir-se en un fenomen internacional. Amb el pas dels anys, la cançó acabaria esdevenint una de les peces més emblemàtiques de la història del rock i un autèntic símbol per a diverses generacions de músics. Si hi ha un riff de guitarra, aquest que escoltem de fons, capaç de ser reconegut gairebé instantàniament a qualsevol racó del món, és el de Smoke on the Water. Creat pel guitarrista Ritchie Blackmore, aquestes quatre notes senzilles però contundents han estat el primer pas de milions de persones que han agafat una guitarra per primera vegada. La cançó forma part de l'àlbum Machine Head, una de les obres mestres de Deep Purple, i està inspirada en un fet real. Durant la gravació del disc a la ciutat suïssa de Montreux, un incendi va destruir el casino on la banda tenia previst enregistrar. El fum que es va estendre sobre les aigües del llac Léman va inspirar la cançó, el títol de la cançó, Smoke on the Water, que vol dir fum sobre l'aigua. El tema va esdevenir ràpidament un èxit mundial i va consolidar Deep Purple com una de les bandes fonamentals del hard rock. La seva combinació de guitarres poderoses, una base rítmica contundent i la inconfusible veu d'Ian Gillan va marcar una època i va influir en innombrables grups posteriors. 50 anys després de la seva publicació, Smoke on the Water continua sonant a emissores, festivals i concerts de tot el món. I la segona efemèride musical d'avui ens porta 11 anys més tard, el 30 de juny de 1984, quan un cantautor, en aquest cas nord-americà, dominava les llistes d'èxits.

és el The Boss, Bruce Springsteen, que llançava a Born in the USA, l'àlbum que acabaria convertint-lo en una autèntica estrella mundial i en una de les figures més importants de la història del rock. Fins aquell moment, Springsteen ja era un artista respectat gràcies a discs com Born to Run o The River, però va ser amb Born in the USA quan va fer el salt definitiu cap a l'èxit global. El disc va connectar amb milions de persones gràcies a la seva combinació de rock potent, lletres carregades d'emoció i històries inspirades en la vida quotidiana dels treballadors nord-americans. L'àlbum va generar 7 senzills d'èxit, una fita extraordinària per a l'època. Temes com a Dancing in the Dark, Glory Days, I Am on Fire, My Hometown o la mateixa Born in the USA van sonar constantment a les emissores de ràdio de tot el món. La cançó que donava títol al disc sovint va ser interpretada com un himne patriòtic, però en realitat, i aquesta és la gràcia, amagava una reflexió crítica sobre les dificultats que havien viscut molts veterans de la Guerra del Vietnam en tornar als Estats Units. Aquesta capacitat de combinar missatges profunds amb melodies populars es convertia en una de les grans marques de la casa de Springsteen. I és que, de fet, estem parlant del 1984, hi havia eleccions als Estats Units aquell any i la campanya del candidat republicà, de Ronald Reagan, va apropiar-se d'aquesta lletra fins que Springsteen va dir prou, jo no vull que aquests facin servir la meva música. I van, bàsicament, perquè una cosa és la música que Born in the USA dona la sensació que és això, que és un himne patriòtic, però la pràctica és una queixa amarga del sistema. L'èxit de Born in the USA va anar acompanyat d'una gira espectacular que va omplir estadis i pavellons durant mesos, consolidant la imatge de Springsteen com The Boss, un sobrenom que encara avui l'acompanya. Més de 40 anys després, aquest àlbum continua sent una referència imprescindible del rock i una de les obres més influents de la música dels anys 80, Born in the USA.

0: Avui, que és dintre del Sant Urán, els primers sants màrtirs de l'Església de Roma. També se celebra Sant Ladislau, rei d'Hongria. I avui qui fa l'aniversari? Doncs ve el nedador nord-americà Michael Phelps, que en fa 41, l'esportista olímpic més guardonat de la història, amb 23 medalles d'or. També fa 60 anys l'exboxejador nord-americà Mike Tyson, excampió mundial dels pesos pesants i el més jove en aconseguir-ho. També és l'aniversari de David Alan Grier, en fa 70, actor i còmic nord-americà, guanyador d'un Tony Award i conegut per In Living Color. També és l'aniversari, 67 anys, fa Vincent D'Onofrio, actor nord-americà, conegut per la jaqueta metàl·lica i per interpretar Kipling en Daredevil. I per últim, també és l'aniversari de l'actriu nord-americana Lizzie Kaplan, que en fa 44, coneguda pel paper de Janice Ian a Mean Girls i Master of Sex. Estem ara mateix, ja la calor és força intensa, abans ens ho ha comentat la Carola. La nostra estació meteorològica ara marca 29,6. Estem ja ratllant gairebé els 30. La mínima registrada avui ha estat de 25,9. Per tant, certifiquem una nova nit tropical. Ja totes les nits ja seran tropicals gairebé fins a finals d'estiu, i la setmana que ve, que en principi es preveu una altra onada de calor, segons han comentat. La màxima prevista per avui és de 31 graus. El sol ha sortit a les 6:24 i es pondrà a 9:45 de la nit. Coneguem quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Fàcil de preveure. Amb la calor que està fent en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Encetem la jornada d'avui amb el cel serè o poc ennuvolat i amb alguns valors de temperatura matinals novament força elevats al litoral, valors per sobre dels 20 graus i fins i tot 25 graus al litoral central. Avui també creixeran nuvolades que deixaran xàfecs a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental i a la serralada transversal. La temperatura voltarà entre 30 i 35 graus al centre del dia i serà semblant a la d'ahir, i podrà baixar notablement en moments de ruixat intens. Pel que fa al vent, bufarà la marinada a la costa i en general predominarà el component sud entre fluix moderat. Malgrat tot, a l'Empordà hi haurà tramuntana amb alguns cops forts. A més, a la costa predominarà el marejol amb algunes àrees de maró al delta de l'Ebre i a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Sí que és veritat que amb el tractor amarillo res lliga, eh? L'Aisa Stanfield, per exemple, no lliga amb el tractor amarillo, que ja ho hem passat al matí, hem fet riure la Carola. Vinga, 5 minuts passen de 9:15, repassem l'actualitat de la premsa del dia i el Mundial. Compte, que han eliminat Alemanya. Cauen les primeres i Holanda també, fora. Au, adeu.

0: Sí, aquesta música, que és una música més de continuïtat, he de dir... Esperamos retornar les emissions. Però no.
1: No, aquí estem.
0: Aquí estem, continuem aquí. Qui no estaran seran els presentadors d'informatius d'avui de TV3.
1: Sí.
0: Perquè començaran els informatius, una sala 10 minuts tard, han dit. A diversos programes començaran 10 minuts tard en protesta, doncs, el conflicte laboral que ara hi ha a TV3. No em facin dir per què, però hi ha un conflicte laboral i avui els informatius s'hi posen la tele allò a l'hora.
1: I em sembla que era el dia... Ah, no, és avui, és veritat. No, però anaven a fer que no els anaven a fer. Al final han fet que els retarden. Han canviat. Perquè jo recordo que vam dir-ho aquí, oi? Vam dir-ho que no hi hauria informatiu.
0: N'hi haurà.
1: N'hi haurà, però començarà més tard. Quin càstig, eh?
0: Doncs, no ho sé, jo, és igual, cadascú fa el que
1: li sembla. Però si la gent avui en dia ja no veu en directe... No sé, per això ho dic, eh? Ho dic per això, no. Òbviament, per descomptat que tothom és lliure de reivindicar el que vulgui, més un treballador, no dic que no, eh? Però que avui en dia, fins i tot els informatius, la gent els posa a la carta, és a dir... Vas a veure l'informatiu, ho fem tots, això. Vols veure l'informatiu i te'l poses quan vas a sopar o dius, vaig a veure l'ara i si ha començat
0: així,
1: fa 10 minuts, tires enrere.
0: I així, com ara hi ha el costum aquest de posar anuncis entremig dels informatius,
1: és la manera.
0: I al final, en 20 minuts has vist un informatiu de 3 quarts d'hora.
1: Per tant, en directe, allò, programes en directe, és un consum raret avui en dia, eh?
0: L'únic programa en directe que ha de ser necessàriament en directe són les transmissions esportives,
1: ara mateix. Efectivament, ja està.
0: Els concerts, si volen, sí. però Però, diguem, personalment, les transmissions esportives.
1: Per això dic que retardar 10 minuts un informatiu, no sé fins a quin punt...
0: No és bon càstig, no.
1: És gaire càstig,
0: però
1: vaja.
0: És anècdota aquesta d'avui, però més enllà d'això, els diaris que continuen centrats, per una banda... En el drama de Venezuela, avui la portada del País, una família de Galícia que va anar a celebrar una història familiar a La Guaira, i aleshores doncs, encara estan desapareguts, són dels espanyols que encara estan desapareguts.
1: Ara és quan comencem a conèixer doncs, les històries, no? Que hi ha darrere de moltes de les víctimes o dels supervivents, fins i tot també de la tragèdia de Venezuela. Es comencen a descobrir aquestes històries i tot plegat encara ens fa posar més la carn de gallina. Segons dades del Ministeri d'Exteriors, a data d'avui, 18 espanyols morts als terratrèmols de Venezuela, 12 localitzats sota les runes i 144 desapareguts d'espanyols, eh? Estem parlant, és a dir, les xifres són molt més elevades si parlem a nivell global.
0: De tota manera, sobta que amb l'elevadíssim nivell de desapareguts que hi ha encara es moguin amb una xifra de morts de 1.400, ens la que diuen.
1: Sí, quan estan parlant de 50.000 desapareguts.
0: És a dir, això també ens dona una explicació del nivell d'anarquia en què s'està tractant aquesta tragèdia per la incapacitat, impossibilitat, manca de mitjans, manca de capacitat, manca d'interès gairebé, fins i tot, de les autoritats veneçolanes a l'hora d'entomar allò que els hi ha caigut a sobre.
1: Sí, que mai millor dit, i que està fent que el que ja és una tragèdia per si, que són dos terratrèmols d'aquesta magnitud, es multipliqui doblement, no? o triplement, perquè la gestió està sent absolutament ineficaç.
0: Més enllà del fet que molts edificis no complien la normativa antisísmica, tot i bé estar construïts quan ja era vigent aquesta normativa antisísmica, que Venezuela es va posar en marxa fa uns anys i que edificis posteriors van obtenir els permisos, o no els van obtenir, els van fer igualment, perquè això ja no ho sabrem, però realment queda molt clar els edificis que sí que complien aquesta normativa.
1: Perquè continuen
0: i els que no.
1: Drets, sí, perquè les imatges són prou evidents. Hi ha edificis altíssims que continuen drets, no s'han mogut de lloc, i altres cases més petitones que algú podria considerar que haguessin pogut aguantar un terratrèmol i han caigut totes. Ara també comencem a veure casos d'aquests que són gairebé miracles i que ens fan a tots pensar que poden existir els miracles, i avui parlàvem, per exemple, del cas d'un senyor, ho explicava en RAC1, d'un home que després de 100 hores sota les runes va ser localitzat en un edifici de 10 plantes que s'havien derrocat. El van localitzar, li han aconseguit donar aigua, però 32 hores després d'haver-lo localitzat, encara aquest matí encara no l'havien pogut treure perquè hi havia hagut un altre esfondrament al prop i havien hagut de modificar d'alguna manera l'actuació, no? I estaven pendent. Per tant, imaginin-se la desesperació d'estar sota la runa, que et localitzin, passin 32 hores i encara no t'hagin pogut treure. Vaja, bé, aquestes històries, però viu, l'home viu, no? I la dona fora esperant-lo, doncs, confiada, confiant, òbviament, en que aquest miracle, si és que podem dir així, o aquesta gran labor i feina de totes les persones que estan allà rescatant, tiri endavant. Clar, cada vegada és més difícil pensar, i cada vegada és més miracle realment que aparegui gent amb vida sota les runes, ja no pel fet de que puguin estar ferits, sinó pel fet de tantes hores sense aigua, sense aliment, en aquelles condicions. Per tant, realment, tot el que a mesura que passen els dies, tot el que arribi, un ja comença a sospitar que no seran bones notícies, que serà difícil. Correcte.
0: Doncs més enllà del drama de Venezuela, per una banda hi ha la qüestió política, diu La Vanguardia, Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. Ahir va ser molt espès, va haver molt espès i clar al voltant d'això, i una col·lateral sobre el mateix. El Suprem es planteja aturar la regularització extraordinària que no sé si acabava avui.
1: Sí, acaba avui.
0: Oi, per col·lisionar amb la Unió Europea. Anem a pams. Per una banda, el fet que s'estiguin donant targetes de nacionalitat espanyola a residents a l'estranger, el PP sospita que molts d'ells sense lligams per afavorir o per alterar la dinàmica electoral. Això per una banda. Hi ha una altra qüestió que també va sortir ahir, el fet que Alberto Núñez Feijóo va demanar explícitament que els resultats electorals premiïn les formacions més votades, i amb un extra de diputats. Alberto Núñez Feijóo, o qui l'assessora, no deu saber que la llei espanyola ja ho permet, això, perquè de fet la llei d'ON el que fa és premiar a través d'una fórmula matemàtica el que obté més vots amb una sobrerepresentació. I per tant, ara mateix el Partit Popular, hi havia càlculs, té el 33% dels vots i el 39% dels diputats. Vull dir que clar, tu demanes una cosa que ja existeix, o mostres desconeixement sobre el que ja existeix, o realment vols amagar que saps el que ja sabies. Però bé, perquè demanar una sobrerepresentació sobre una qüestió que ja està representada és com complicat. Però més enllà d'aquesta qüestió, que és una petició, entenem, més de cara a la galeria, que podria satisfer els dos principals partits, perquè en el fons aquí tots dos, una vegada un i una vegada l'altre, ens sortiríem beneficiats, oi? Però més enllà d'aquesta qüestió, que repetim, la llei electoral espanyola ja contempla, ja aquesta qüestió, diguem, més espessa de la concessió de nacionalitats. Una concessió de nacionalitats que permetria participar. Ahir em sembla que era Díaz Ayuso, feia el comentari de que Caracas seria la tercera ciutat espanyola, perquè després de Barcelona i Madrid és on hi ha 600 i pico mil espanyols, teòricament, a Caracas, si els regularitzen. Per tant, compta a vegades amb determinades mesures perquè són complicades, però és veritat que aquesta llei de nets ha posat en tensió les costures del sistema polític espanyol.
1: Sí, sí, i veurem com al final... En fi, aquesta mesura que va bé, ja des del primer dia que es va anunciar aquesta mesura ja va ser criticada per tota l'oposició, i ara també davant, òbviament, de, diguem-la, aquest context polític, el Partit Popular mira també de treure'n profit. I d'altra banda, la lectura, perquè aquí cadascú fa la seva lectura, des de l'altra banda, des del Partit dels Socialistes, davant d'aquestes queixes, diguéssim, o reclams del Partit Popular i de Vox, el que la lectura que fan és que es veuen derrotats derrotats, no? I que d'alguna manera estan intentant justificar derrotes. En qualsevol cas, això acaba avui. Avui és el darrer dia, d'alguna manera, per regularitzar aquestes, sí, aquesta situació, totes aquestes persones migrants, i en principi jo crec que això acabarà aquí i quedarà, i ja està, ja veurem, perquè no ha de continuar. És a dir, que jo sàpiga, o que pel que jo he llegit, això no tindrà una segona tongada. Per
0: no,
1: tant...
0: el problema és que el recurs que ha presentat, i aquest és el tema de la regularització, el recurs que ha presentat el Suprem i que avui ens planteja el Mundo en portada, diu que qüestiona el Suprem que sigui admissible donar la residència a centenars de milers d'immigrants pel mer fet d'estar de manera irregular, i recalca l'obligació de la cooperació lleial amb la resta d'estats de la Unió Europea. A veure què diuen de la Unió Europea. Aquesta és una. Què més tenim per avui?
1: Més. S'han disparat els ofegaments. Parlàvem abans de la calor, i comentàvem abans, temperatures. Alemanya, la temperatura màxima que ha aconseguit, 41,7 graus, Itàlia 40, Portugal 43, Àustria 40, Romania 41,6, Hongria 42. No estan acostumats en aquests països aquestes temperatures. Jo ahir just parlava amb una dona que és alemana, que venia de l'Alemanya, i diu que ho estan passant fatal, i és principalment perquè no estan acostumats a aquestes temperatures, ni el país està preparat probablement per acollir aquestes temperatures.
0: Avui precisament a la Vanguardia hi ha un article, em sembla que és del The Economist, traduït, dient que per què Europa s'escalfa més, no sé si l'has vist,
1: no.
0: que la resta del món. I hi ha un col·lateral molt, molt curiós, Clar, com Europa ha aplicat una normativa que ha estat molt efectiva contra la contaminació, hi ha menys partícules en suspensió, i per tant es reflecteix menys la llum solar. De manera que la llum solar incideix més directament sobre el sol, i això fa que en el fons també s'escalfi més. Tenim l'aire més net, respirem millor... però ens cau més sol.
1: Però ens cau més sol. Sí, sí, clar.
0: I és un dels motius, no és l'únic.
1: No, sí.
0: No és l'únic, però també hi ha altres col·laterals interessants. Clar, amb altes temperatures, per exemple, les centrals nuclears franceses, a França viuen de la nuclear, han de treballar per temes de seguretat i per temes regulatoris a inferior capacitat. Com treballen a inferior capacitat, han d'activar el pla B, i el pla B és combustibles fòssils, i per tant tornem a alimentar la màquina.
1: És roda, no?
0: Ah, exacte. I és un... Com a mínim, si el volen llegir avui a La Vanguardia, hi ha un article molt interessant sobre per què Europa s'està escalfant més que la resta del món.
1: Més enllà d'això, sobretot, seguir els consells de salut bàsics, que no són gaire complicats de seguir. És a dir, i no fer bogeries aquestes de sortir a córrer a la 1 del migdia o a les 3 de la tarda, que són coses que fan alguns esbojarrats i vos per passeig i dius, home, potser no seria l'hora. Lligat amb la calor, el que deia, més s'han disparat els ofegaments. La majoria, explica La Vanguardia, són per imprudències o per estar a fer-ho en espais sense socorristes, ja sigui en piscines, també a platja, però en total a Espanya, el que portem d'any, en portem 188, i es veu que l'inici d'aquest estiu ha estat també espectacular. En aquest darrer cap de setmana han mort dos menors a llocs d'Almeria i de Valladolid. A Tarragona, una dona de 80 anys va morir a la platja, i també un home de 51 a Àvila, i també una dona a Palamós que la van poder rescatar, però en estat crític, i una dona molt gran. Per tant, sisplau, també compta amb els ofegaments, que sempre ho diem, semblen notícies com esporàdiques, i no són esporàdiques, són bastant més habituals del que ens pensem. Cada estiu les diem, i el que fa com més ràbia és que són evitables. Són totes evitables, o la gran majoria són evitables, és a dir, no són accidents, no són circumstàncies, són imprudències en molts casos, comeses, entenc que moltes vegades de manera inconscient, però bandera groga, no ens podem banyar, ens podem mullar els pagüets, ja està, no ens podem banyar, no podem ficar-los fins on no toca, no podem fer-ho. Encara que veiem la mar plana, si hi ha una bandera groga és perquè algun socorrista, o algun no, perquè els especialistes hauran entès que hi ha corrents que fan que la mar sigui perillosa.
0: O
1: ja
0: meduses,
1: està.
0: O el que
1: exacte.
0: Sigui. Sí.
1: A la piscina, els nens amb 4 anys a sobre, sempre. També els de 6 anys. Encara que sap que duguin un flotador o que duguin no sé què. 6 ulls s'obre si no hi ha socorrista a la piscina, sobretot. Per tant, aquestes qüestions que semblen una tonteria, però després ens poden capgirar la vida i destrossar la vida per sempre.
0: I no obviem que la piscina no, però el mar és un entorn hostil.
1: Sí, igual que la muntanya, és que són entorns hostils que s'han de respectar.
0: No estem, anava a dir, fabricats.
1: No, no és el nostre medi natural.
0: Per anar ni a la muntanya, exacte, ni a la platja, encara que sembli un... No, és un entorn hostil, i per tant, hi ha altes temperatures, hi ha corrents, hi ha talls de digestió que ens poden acabar afectant. Per tant, compte, i sobretot persones grans, persones hipertenses, etc, compte.
1: I si estem en algun tipus de situació de risc, anar sempre a llocs on hi hagi vigilància, per tant, que ens puguin atendre d'una manera ràpida i no buscar espais allò allunyats, allò sense vigilància, perquè, clar, òbviament, hi ha més risc. En fi, vinga, canviem de qüestió. El tema d'Isaac Andic i del cap de Mango i de la seva mort, d'aquesta mort que ara està en investigació, que saben que està investigant el seu fill per presumpte homicidi, la cosa està donant per molt, i avui declara la psicoanalista i la seva germana, la germana de la psicoanalista que els va atendre, que els atenia de manera familiar a tant l'Isaac Andic com el seu fill Jonathan, perquè la investigació, segons la investigació, van descobrir unes converses entre la terapeuta, aquesta terapeuta que no sé si dir pseudoterapeuta, perquè aquesta terapeuta no està ni col·legiada al Col·legi de Metges ni al Col·legi de Psicologia, això farà que no es pugui acollir al dret de secret professional i haurà de declarar sí o sí, perquè diguem que, i a més les teràpies, diguem, que practicava segons els investigadors, doncs eren doncs tan estranyes. Però clar, és que hi ha missatges que han posat en alerta d'alguna manera els investigadors, la pròpia jutgessa, també tot l'equip de Mossos i investigadors, i avui haurà de declarar, entre altres coses, perquè en les converses es veu que aquesta dona terapeuta i la germana de la terapeuta, que a mi és una cosa que em sorprèn molt, és a dir, perquè, si la germana de la terapeuta...
0: Què pinta aquí?
1: Què pinta aquí? Doncs també pinta alguna cosa, encara no sabem ben bé què, però la qüestió és que sembla ser que hauria incidit i apretat d'alguna manera força a Isaac Andic, el pare, el mort, diguéssim, perquè donés, fes una herència en vida de no sé 40 milions d'euros, una barbaritat de diners, al seu fill per tal d'arreglar i millorar aquesta relació paternofilial que tenien tan complicada. I sembla ser que hi ha missatges molt insistents en aquesta línia, que això els ha fet sospitar, perquè, vaja, que jo us la pega a les teràpies, no t'acostumen a recomanar que donis diners. I fins i tot es veu que la pròpia terapeuta havia amenaçat Isaac Andic que no seguia amb la teràpia familiar si no hi donava diners. Per tant, clar, tot ho ha posat, ha quedat tot molt sota sospita, i avui declara aquesta dona, com dèiem, que no es podrà acollir secret professional, que sí que podria fer en cas de que fos col·legiada al Col·legi de Metges o de Psicòlegs.
0: De fet, va haver un moment que sí que es veu que va contactar amb un psicòleg i aquest psicòleg va intervenir en una sola sessió.
1: Un psiquiatre.
0: Un
1: psiquiatre de Barcelona a qui va demanar ajut i que es veu que també cridaran a declarar.
0: Sí, però aquest sí que...
1: Aquest sí que s'hi podrà acollir,
0: aquest
1: efectivament.
0: Aquest és un
1: professional.
0: Sí, sí. I per cert, a la mateixa nota posa que també es veu que va haver espès i clar entre la vídua d'Andic i els fills pel tema de l'herència. Sí, perquè només li va deixar 5 milions d'euros.
1: Sí,
0: i clar...
1: que es veu que ja ha cobrat, i llegit, sí, però ella en reclama més, la parella actual d'Isaac Andic...
0: La parella actual, no, la vídua.
1: Sí, la vídua actual, perdó. La darrera parella, volia dir, d'Isaac Andic, vídua. Sí, és a dir, quan hi ha molts diners aquí al darrere, en fi, tot un drama d'aquest pobre home, que a sobre era un home que dins el món empresarial i del món de la moda era un home molt, molt, molt ben considerat, és a dir, tenia unes relacions... Joana Bonet parla meravelles d'ell, i Joana Bonet, diguem, és una periodista reputadíssima en el món de la moda i fa com molta pena pensar que aquest home, que a sobre sembla ser que era un bon empresari i sembla ser que un bon home, pel que deien molts dels companys, estigui acabant tot així. Això donarà per llarg, seguríssim, perquè la cosa continua i a més van apareixent doncs això, terapeutes, germanes de terapeutes,
0: quan hi ha massa
1: missatges,
0: diners.
1: Sí, en fi. I més notícies terribles. L'altre dia us parlàvem d'unes detencions aquí a Sitges per d'un grup de gent que vivia a tot terreny que s'havien dedicat a estafar alemanys i a partir d'això doncs, guanyar molts diners. Doncs, vam saber ahir, i avui també en parla el diari Ara, que s'han alliberat 6 víctimes de tràfic d'éssers humans per explotació sexual en una investigació amb 23 detinguts, entre les quals diguem que els municipis en els que hi ha hagut entrades, diguem, a part de la investigació, ha estat Sitges. Es tractaria d'una trama, diguem, entre un grup criminal brasiler i també un d'altre espanyol que cooperaven de manera junts, que el que feien era portar doncs, dones, la majoria provenients de Llatinoamèrica, les portaven enganyades cap aquí i un cop aquí les tancaven en diferents pisos com prostíbuls i les feien, doncs, hi havia explotació sexual. Tota la investigació es veu que tot això va venir, i aquesta és que sona una mica sèrie, però ha estat així. Sembla ser que una de les noies va anar a l'hospital, es devia trobar malament, i hi va haver una doctora que molt hàbilment va detectar alguna cosa que la feia sospitar que aquella dona era víctima de tràfic d'éssers humans, i a partir d'aquí es va posar en contacte amb policia, bueno, amb Mossos, amb qui porten aquests temes, es va obrir una investigació i tot això ha acabat amb la detenció de 23 persones, 6 dones alliberades. Per tant, des d'aquí doncs, el reconeixement a aquestes professionals mèdiques que més enllà de curar, no?, i d'atendre, doncs, tenen aquesta visió, aquesta capacitat de veure quan una persona està en una situació de perill extrem com estava aquesta dona, que m'imagino que també hauria de donar algun senyal, no? I que sàpiguen que això també d'alguna manera ha arribat aquí a Sitges. El que no ens ha quedat clar és que si a Sitges havia algun d'aquests prostíbuls o hi havia algun d'aquests detinguts o no sabem exactament què, però d'alguna manera això estava, es veu, tenien els espais, aquests espais on tenien a les dones repartits entre demarcació de Barcelona i Girona, i un d'ells era aquí a Sitges. I a més ho van detectar perquè, atenció, en la investigació no diuen a on, no sé quin espai exactament era, però estaven com investigant un d'aquests prostíbuls. Van veure entrar 100 homes en menys de 3 hores i resulta que feien com una espècie de tarifa low cost de 20 euros per 10 minuts. I tenien allà les dones 100 euros, sí, 100 homes en menys de 3 hores perquè es facin una idea de fins on arriba a aquestes xarxes criminals, fins on arriben. Per tant, ens alegrem moltíssim que com a mínim aquestes 6 dones hagin estat alliberades. Òbviament ara estan protegides i d'alguna manera cobertes en aquest assumpte. I acabo amb un tema que res té a veure, però que ha estat molt polèmic, i demà, que estrenem la nostra tertúlia jove, en parlarem. Saben que l'examen de matemàtiques va ser molt polèmic, el de la selectivitat? Per què? Bàsicament perquè quan van sortir els alumnes de l'examen van dir que era molt difícil i molt llarg, sobretot, i perquè després la nota mitja d'aquest examen ha estat la més baixa en els darrers 12 anys, 4,18, crec que era la nota mitjana. Doncs ara també d'alguna manera ha batut rècords perquè Universitat ha rebut 2.057 peticions de revisió d'aquest polèmic examen, és a dir, molts alumnes han demanat revisió d'aquest examen, que han qüestionat tant alumnes com professors com fins i tot avaluadors, tot i que des del departament es diu que l'examen s'ajustava, diguem, a l'estructura i als criteris del curs. Hi ha hagut molta polèmica i ara hi ha totes aquestes revisions que veurem com acaben, això si finalment decideixen doncs, fer una revisió una a una com es fa habitualment i veure si qui se li puja la nota i a qui no, o fer algun tipus de compensació comuna a tots els que hagin fet aquest examen, tenint en compte que hi ha hagut tanta queixa d'alguna manera davant d'aquest examen de matemàtic. Era l'examen de matemàtic científic,
0: D'acord.
1: Per tant, era un examen que computava, que ponderava d'alguna manera la nota final, i això ha fet que molts alumnes els hagi afectat molt en la nota final.
0: A Euskadi han tret els alumnes d'escoles espanyoles que havien tret un zero a Euskera.
1: Sí.
0: els hi han, el tribunal es veu que els hi ha dit que bé, que no
1: computa.
0: El que passa és que aleshores els que es poden queixar són els que sí que els hi ha ponderat i que aleshores hauran quedat per sota d'aquestes mitjanes, si no els hi ponderava. És a dir, que al final...
1: Sempre hi ha algun perjudicat.
0: Sempre hi haurà perjudicats, oi? Uns es van queixar, però realment van treure un zero per algun motiu. Bé, les 10, res, repassem rapidíssimament l'actualitat esportiva en aquest mundial interessantíssim, oi? Alemanya ha caigut als penals davant de Paraguai, després d'empatar un, i els Països Baixos de Koeman han caigut també als penals amb el Marroc. Per tant, Marroc i Paraguai classificats per vuitens de final, i, com dèiem, Alemanya i Holanda, l'antiga Holanda, és a dir, Països Baixos, eliminats. Això, toc d'atenció, per tant, per les seleccions que queden, que tenen la vitola de favorits en les seves eliminatòries, com el cas concret d'Espanya davant d'Àustria. Per cert, que el Brasil també, amb penes i treballs, es va imposar en el descompte del partit 2-1 al Japó. I bé, de moment, ho comentava abans amb la Carola, cap dels dos l'estem seguint en gaire atenció,
1: no,
0: de moment al Mundial.
1: Ja, tu t'hi posaràs a quarts,
0: jo m'hi posaré
1: a
0: quarts.
1: Jo a semifinals.
0: Jo m'hi posaré a quarts. Però bé, pel que diuen les cròniques, de moment la selecció més solvent està sent França. D'acord? Més enllà
1: ja
0: de que... després el que comença a fer... Això és com els papes, eh? El que entra de papa acaba cardenal. Bé, 10-8 minuts. Carola, gràcies.
1: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bigis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Vinga, 3 minuts passen de les 10 d'aquest matí. Ho dèiem a primera hora, ens ha sorprès aquesta informació, que els túnels fins i tot gratis aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda, per mort del pas de la anomenada caravana multicolor, que és la del Tour de França, que passarà per Sitges aquest proper diumenge. Passarà per Sitges en l'etapa entre Tarragona i Barcelona, que serà la segona etapa d'aquesta gran depart, d'aquesta gran sortida que el Tour de França ha triat enguany Barcelona. Tenim a l'altre costat del fil telefònic i ens fa il·lusió poder-lo saludar, perquè entenem que és una setmana aquesta complicada. A una de les veus reconeixibles, oi, del ciclisme, que és en Carles de Andrés. Carles de Andrés, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. A veure, primer de tot, agrair-te, òbviament, que ens puguis atendre. Entenem que la setmana prèvia del Tour és una setmana de molta feina, no?
1: Sí, sí, sí. Bé, sobretot és una setmana de... És curiós, suposo que també per ser la sortida de Barcelona és bastant diferent, no? Uh-huh. Perquè en aquest cas també és més d'incertesa, perquè, bueno, hi ha moltes coses pendents, la presentació d'equips, que...

0: És la veu inconfonible del Tour de França i de la Volta a Espanya a Televisió Espanyola. Carles, què és el... és a dir, m'entendràs la pregunta, perquè tots sabem el que és el Tour de França, però d'entrada, clar, enguany el Tour de França el tenim a casa. Aquí a Sitges ens passarà fins i tot pel passeig. Passeig que trobarà fins i tot l'església a la punta amb obres. Però bé, és igual, l'helicòpter ens l'ensenyarà igualment. Què és el Tour de França que genera aquest moviment?
1: Mira, ells, els francesos sempre diuen que el Tour és l'event esportiu més gran del món anual, és a dir, que es fa cada any, no? Uh-huh. I això ja li dona una dimensió molt important, no? Hi ha una sèrie de circumstàncies, com per exemple, aquest any no passa perquè hi ha el Mundial de Futbol, però normalment és una data en què no hi ha grans events esportius. Aleshores, tot això fa que tinguin una presència mundial i a més refermada amb una certa cultura de que el Tour a França és alguna cosa més que una competició esportiva, que els francesos tenen una gran habilitat també per saber desenvolupar aquest tipus de coses, no? Com el Roland Garros, després potser els hi falten alguns esportistes que després puguin guanyar aquestes curses, no? Però tot això fa que ells sentin realment el país com una cosa especial al Tour. I a més, des d'un punt de vista econòmic, s'estan trobant en que realment el nivell de negoci que estan generant al voltant del Tour, la quantitat de peticions d'espònsors, tothom va buscant espònsors, ells tenen peticions d'espònsors per entrar, en fi, hagi anat creant aquest mite que fa realment que el Tour, sobretot quan el veus, que n'adonis que és una cosa diferent, no? Jo aquests dies he anat a algunes xerrades a alguns pobles i a ciutats, a Vic, i a tots els animo que realment ho gaudeixin, perquè això no ho tornarem a veure, no? I crec que val la pena.
0: Clar. Aquí Sitges, el que comentàvem, no passaran per la carretera de fora, sinó que fins i tot allò baixaran cap al passeig marítim, fan un recorregut per, diguem, pels carrers de Sitges, i això vol dir també molèsties, evidentment, i les molèsties, allò, carrers tancats, no es pot aparcar, etcètera, etcètera. Diguem, ens ho hem de prendre com una festa, com fan a França?
1: Jo crec que sí, jo entenc, que hi haurà gent que això no li interessa gens i dirà que per què s'ha d'aguantar tot això. Però al final són unes hores d'un dia, llargues, perquè el Tour tanca bastantes hores abans. Però què poden ser? 7 hores? 6 hores? 8 hores? Bé, en un any o en una vida, per dir-ho d'alguna manera, no és res, no? Jo penso que, ja et dic, la promoció internacional, si és una ciutat que no sé si ho necessita o no, però bueno, tampoc, potser podríem pensar que Barcelona no necessita, i comparar, per exemple, això amb la Copa del Món de Vela, que tant van dir, no? Que no va tenir quasi repercussió, el Tour saps que té una repercussió terrible. I la imatge que veurà el món de Sitges, tot i que per nosaltres és una imatge molt coneguda, segur que hi haurà algú a algun lloc del món que dirà, ostres, que maco anar a veure això, no?
0: Correcte.
1: I això probablement passarà. O sigui que jo crec que ho heu de fer ben disfrutar.
0: I de fet, el que ens ha arribat és que va ser una petició expressa de l'organització del Tour, diguem, dels que elaboren el recorregut d'allò de passar per la platja, per entendre'ns, de fer el recorregut
1: probable,
0: per dintre.
1: Ells normalment viatgen junts també la persona que dirigeix tot el tema paisatgístic de la cursa, i aleshores ell veuria una imatge molt potent i probablement ho va demanar, no m'estranyaria.
0: Carles, com es preparen aquestes transmissions que feu, que són, anava a dir, eternes. No sé si hi ha transmissió esportiva més llarga que les que feu vosaltres quan es fan les transmissions de ciclisme.
1: Bueno, aquestes són llargues, no sé si n'hi ha alguna més o no. Mira, jo crec que això canvia molt amb el temps, no? Uh-huh. Quan ja portes molts anys com jo, al final el que fas és tot l'any t'estàs preparant per qualsevol transmissió que fas, i tot això ajuda a preparar-les totes, no? Tu prepares la Roubaix, però segur que quan prepares la Roubaix durant el Tour alguna cosa parlaràs de la Roubaix, o prepares la Volta a Catalunya i amb la sortida d'aquí del Volta a Catalunya, no? Uh-huh. És veritat que els últims anys, els últims dies són més intensos, però també és veritat que és molt diferent si tu ets el productor de la senyal, com el cas de la Vuelta, o si no ho ets. Si no ho ets, t'ho donen pràcticament tot fet, no? Jo a la Vuelta també em dedico a fer tota la guia de paisatges que s'han d'ensenyar durant la cursa, i això em genera treball tot l'any. Uh-huh. Bueno, jo la veritat és que ara ja he vist pràcticament tot l'any fent només ciclisme, no? I bueno, la veritat és que ho he gaudit molt aquests últims anys la veritat és que ho he gaudit moltíssim, no? Ara ja em queda poquet per jubilar-me i intento gaudir aquests últims anys que em queden.
0: És a dir, que aquí hi ha molta tasca de preparació que podríem

0: definir com a xula, no? És a dir, interessant buscar.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí. I de fet, sí, quan viatges, per exemple, per fer les localitzacions de paisatges, doncs al final és un enriquiment cultural també per tu, perquè has de llegir moltes coses, has de preparar coses, has de saber el que vols ensenyar, per què ho vols ensenyar, com ho vols ensenyar. Després és veritat que la cursa també et condiciona molt. A lo millor tu tenies previst ensenyar una cosa i en aquell moment hi ha uns atacs importants a la cursa i no es pot veure. Bueno, pues la cursa sempre és el més important, no? Però diguem que, perquè us feu una idea, per exemple, a la Volta a Espanya nosaltres som tres equips de persones viatjant durant l'any per veure les metes, per veure on es col·loquen qüestions tècniques, per veure, i això a part, el que fa l'organització, no? Aleshores, són moltes anades i tornades per preparar una cursa de 3 setmanes.
0: Correcte, és a dir, tu sempre intentes posar aquesta falca cultural, allò, aquell castell, aquella església, aquell tal, perquè una miqueta, doncs, donar una miqueta més d'informació que la mera informació esportiva.
1: Bueno, ho va començar a fer el Tour i a mi em va agradar molt. Pensava que era una cosa molt interessant, no? Perquè tampoc podem oblidar que el ciclisme té un horari de migdia i hi ha molta... O sigui, en el ciclisme podríem dir que hi ha dues coses, no? O dos grups de curses. Una és la Vuelta i el Tour, que tenen un seguiment molt semblant. I després les altres, que cauen a un 10% de tot això. No?
0: El Giro no el fiques aquí?
1: Hi ha molt hàbit de consum, hi ha molt hàbit de consum de ciclisme al migdia per gent a qui tampoc li interessa tant el ciclisme i li agraden aquests paisatges. I tot i que ara avui en dia es viatja molt més que abans, doncs abans hi havia gent que, ostres, era una manera també de veure el món, no? I de veure coses. I jo sempre dic que si després d'aquesta feina aconsegueixes que algú digui, ostres, jo vull anar algun dia allà, doncs està bé, no? També a mi em passava quan d'anar a Novella, quan jo era jove, a principis dels 80, ostres, no es viatjava com ara, no? I a mi és una de les coses que em va animar també a fer aquesta professió, no a dedicar-me especialment al ciclisme, no? Sinó aquest fet de que el periodisme et podia costar a molts llocs que jo en aquells moments no podia anar, no? Per circumstàncies econòmiques, socials, etc. No?
0: Per tant, tenim aquí un esdeveniment esportiu en horari de migdia, que no és l'horari, i menys amb la calor que fa, més adequat per fer esport. Unes transmissions que són molt llargues per necessitat i fins i tot ja fa uns anys que es van les etapes importants i ja es passen gairebé senceres i això són moltes hores de televisió per omplir el dia i espectadors fidels, perquè fins i tot quan heu obert les xarxes hi ha molta fidelitat, hi ha molta gent que interactua amb vosaltres.
1: Sí, la veritat és que sí. Sí, jo... Potser l'únic problema que tenim, però això passa a molts esports, és que el nostre espectador té una edat massa avançada, no? Però en general sempre diem això, no? Fixa't que, per exemple, en el món del tennis, si un espanyol juga a la final o no, marca molt l'audiència. El Tour també la marca una mica, però ja fa molts anys que un espanyol no competeix per guanyar el Tour i les audiències segueixen sent bones, o sigui que en aquest sentit penso que hem d'estar contents. Sí.
0: Tenim un clar favorit en aquest Tour, no?
1: Perdona?
0: Dic, tenim un clar favorit en aquest Tour.
1: Sí.
0: No hi ha...
1: Tenim favorit.
0: És incontestable.
1: Tot el que no sigui una victòria de Pogacar seria una sorpresa, però bueno... Escolta, sempre passen coses, vull dir, aquí no, ningú està lliure, no?, d'una caiguda, d'algun problema, i de fet Pogacar en els últims anys ha tingut algunes caigudes, però bueno, jo crec que evidentment ell és molt fort, el seu equip és molt fort, tenen l'experiència i serà difícil que no guanyi.
0: La gent que es trobi amb el Tour... i que sigui la primera vegada que el veu, perquè molta gent es desplaça a França cada any a veure una etapa, hi ha catalans, i espanyols, bascos, per tot arreu, però clar, enguany ens ve a casa, que és diferent. Hi ha molta gent que el veurà per primer cop. Què ha de mirar?
1: Bueno, d'entrada, saber que unes 2 hores abans que passi la cursa passa la caravana publicitària, que és enorme, són centenars de vehicles, que van animant, llencen obsequis a la gent i fa molta festa, no? I ajuda a arribar a esperar l'arribada dels corredors. Després és veritat que es torna a generar un forat molt gran, no? Perquè la caravana, com dic, va 2 hores abans per no córrer perill d'embussos ni de res, no? Què veurà? Bueno, la veritat és que sobretot en zones planes el que veurà és més soroll i ambient que una altra cosa, perquè els ciclistes passen molt ràpid. Un pilot sencer digues, 5 segons a passar, no? O sigui, perquè van molt ràpid. Però després hi ha els cotxes que van per davant, de l'organització, de temes tècnics, després per darrere tots els cotxes dels equips, els helicòpters que aniran pel cel, les càmeres de moto. Vull dir, és com una festa, no? Que hi ha i que passa bastant ràpid, però que és molt agradable de veure. Potser el pitjor és això, que s'ha d'esperar bastant, no? Mm-hmm.
0: Per cert, una pregunta, Carles. Vosaltres des d'on ho feu? Des de Sant Cugat?
1: No, els dos primers dies des de Barcelona, des de Montjuïc, que és on acaba.
0: D'acord.
1: I a partir de després, sí, des de Sant Cugat, i després l'última setmana anem a Madrid ja.
0: Anireu... Ah, d'acord. L'última setmana comenteu des de Madrid, tot esperant ja la Vuelta a Espanya que comença a finals d'agost.
1: Aquesta
0: sempre,
1: sí,
0: no?
1: Que la cobrim. Aquesta sí que la cobrim in situ.
0: Sí que la feu in situ, és diferent. És xulo també, no? Anar als llocs. Tu te'n recordes, oi? Quan te'n recordes, evidentment.
1: Sí, que, clar que me'n recordo.
0: Que anàveu,
1: és molt xulo, però és molt més dur del que la gent es pensa. Jo sempre, sobretot quan vaig començar al principi, els amics sempre em deien, hòstia, aquest treball més guai, sempre viajant i tal. Bueno, però quan viatges per feina també acaba sent una rutina, no? És veritat que no és anar, jo què sé, a vendre coses a una botiga, però també es fa pesat, no? I hi ha dies que passes moltíssimes hores al cotxe, tens molts problemes. Avui en dia ja, des que van aparèixer els GPS, tot s'ha facilitat molt, però abans era molt complicat a vegades simplement trobar un hotel on anaves a dormir. O sigui que tenia la seva part de duresa, però jo sóc, òbviament, dels que crec que un periodista té que estar als llocs. Si no està als llocs, no pot fer bé la seva feina, no? I a la Vuelta jo sempre tinc la sensació que faig millor la meva feina que el Tour, en el sentit que estic allà, que puc parlar amb els corredors, que puc averiguar coses, i això és la tasca d'un periodista, no?
0: I en el fons estàs fent una transmissió en directe. En una transmissió en directe passen coses, coses que pots tenir previstes, que evidentment estan enmarcades en la cursa esportiva a la qual estàs retransmetent, però també coses imprevistes, com el que us va passar l'any passat, per exemple, a la Volta a Espanya, no? que començaven a haver protestes, i aleshores anava a dir com gestiones l'imprevist?
1: Bueno, mira, jo, com que ja tinc bastanta experiència, evidentment el primer que vaig pensar és d'aquí no se surt indemne, no? Quan hi ha un merder d'aquests, tu pots fer el que vulguis, però sempre hi haurà qui està a favor i qui està en contra,
0: correcte,
1: no? Com l'acudit aquell de uno se han quedado amb mi madre i otros amb mi padre, no? Però i és així. Llavors, bueno, també estàs en aquella posició, tens experiència i has d'intentar gestionar-ho el millor que pots. Jo estic bastant content de com ho vaig gestionar, sempre hi ha cosetes que les matitzaria, però ja et dic, sí que va haver-hi moments de molta tensió, de moltes pressions, i en aquest sentit sí que he de dir que la meva empresa, Televisió Espanyola, ens va deixar treballar absoluta llibertat, ens va dir, escolta, el que passa s'ensenya i sense més, no? I de fet jo crec que a vegades que vaig discrepar amb algunes coses perquè pensava que s'havien d'haver ensenyat algunes coses més. El món del ciclisme potser no ho va entendre massa, però per mi un genocidi està molt per sobre d'una cursa de ciclista.
0: Doncs, en qualsevol cas, com comentaves, és molt difícil de gestionar, i més en un directe, més en una transmissió per tothom, i per tant, doncs, que en el fons tothom es va posar una miqueta en la vostra pell també per veure el que estava passant. I va, deixa'm en una darrera. La relació amb el Pedro. Va, amb el Perico.
1: Oh, molt bona la meva relació amb el Pedro. Ha anat evolucionant amb els anys, no? Uh-huh. Amics, després de tants anys i tot, tenim confiança l'un en l'altre, podem discutir de coses, podem discrepar de coses, i em sembla que és normal, perquè jo veig la cursa com un periodista i ell com un exciclista, no?
0: És un tio especial, no? És un tio especial.
1: Ha evolucionat molt en aquestes visions de les coses, ja no és tan proper als ciclistes com abans. A mi també em va passar una mica, no? Quan comences, estàs una mica, tens una mica de síndrome d'Estocolmo, no? Perquè vius tan al voltant d'això que et sembla que formes part, no? Encara que no sigui així. Però l'experiència t'allunya una mica, i crec que és bo mantenir un punt de llunyania i de distància que et permeti fer una anàlisi més fred de la situació.
0: Correcte. És un tio especial però divertit, no, el Pedro?
1: No, especial gens, eh? No? Una persona molt fàcil de viure, molt còmode, s'adapta molt bé a tot i té molt bon caràcter, eh? Vull dir, doncs... no, especial gens. És una persona que és alegre, tothom diu que cau bé en general i que pot ser divertit, si estic clar, clar.
0: Doncs a tots dos us escoltarem o us veurem a partir d'aquest dissabte en la sortida a Barcelona. Com deies, les tres etapes de Catalunya les fareu des d'aquí, com les etapes de la Vuelta, i després doncs, ja des de l'estudi a seguir aquest Tour de França, hem de dir Pogacar, evidentment, com a gran favorit, i si passa alguna cosa, doncs bé, hi ha tot de candidats. Carles de Andrés, la veu de Televisió Espanyola darrere de les tardes llargues del Tour i també, evidentment, de la Vuelta. Carles, t'agraïm aquesta falqueta que ens has permès parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i molt bon Tour.
1: A vosaltres.

Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.

Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: I amb què seguim, amb què continuem? Doncs amb el Sitges-estiu. Ja ho saben que quan arriba l'estiu a Sitges, els museus presenten tot un programa d'activitats, ple d'activitats, de programes, de propostes culturals pensades, dissenyades, col·locades, ubicades, estratègicament pensades en què es realitzin en aquests mesos d'estiu, juliol i agost. Perquè demà, dimecres 1 de juliol, fins al 31 d'agost, arrenca i es celebra tot aquest programa estiuenc del Sitges Estiu 2026, una invitació a redescobrir el patrimoni dels museus de Sitges, així ho han titulat ells, que han vingut i venen avui aquí, són aquí a l'estudi, per parlar-ne d'aquest Sitges Estiu. Mònica Porta, què tal, Mònica?
1: Bon dia. Hola, bon dia, bon dia
0: a tothom. Responsable de comunicació, ja ho saben, del Consorci de Museus de Sitges. Edgar Monroig, què tal, Edgar?
2: Bon dia, Carola.
0: Bon dia, també del Departament de Comunicació. I hem vingut acompanyats, molt ben acompanyats, d'un dissenyador gràfic, que és justament qui ha dissenyat el programa del Sitges Estiu aquest any, en Carlos Izquierdo. Què tal, Carlos?
3: Bon dia, molt bé.
0: En Carlos ja l'havíem tingut aquí per altres qüestions, entre altres relacionades amb la Festa Major, el recordaran. Carlos, aquest any t'han fet la proposta, no? Entenc que has acceptat, i has decidit fer aquest programa que, d'entrada, diguem que hi ha aquesta diferència d'aquest... com es diu això?
1: Un troquel,
0: això, que no sortia mai el nom. I és aquesta proposta, no? Com arriba aquesta proposta? A veure...
3: Bé, després de bueno, valorar diverses propostes i un camí llarg de doncs, pensar una mica com podíem mostrar realment el que els museus de Sitges doncs, representen o el que són aquí a Sitges, no? Vam arribar com a un punt... on em sap molt de greu perquè t'hauré d'aixafar una mica el tancament final, Edgar.
2: No, fes, tira, vale.
3: Vam trobar un punt que és la llum, no? Que és el que, bueno, que creiem que fa especial. És que no recordo, ho digues molt maco tu. No, de veritat. És que és important, és important.
1: El relat.
3: Però és important, o sigui...
2: La llum mediterrània, llegeix tu.
0: Han vingut molt preparats, ja l'Edgar, sí, no, que s'havia preparat aquí.
3: Clar.
0: Una frase final, la farem al principi. Fem-la al principi, després la tornem a dir, no passa res. No passa res.
3: Fes-la tu, que ho fas molt bé. De veritat, o sigui, no m'ho sé.
2: No, aviam, ens havíem preparat una mica un missatge final, que era que el Sitges Estiu és una invitació a mirar els museus d'una altra manera. Que durant dos mesos els nostres espais patrimonials es transformen en escenaris vius, val? On la música, el patrimoni, la dansa, la gastronomia, el benestar i la cultura dialoguen sota la mateixa llum mediterrània que fa més d'un segle va inspirar Rossinyol i tota una generació d'artistes, com l'Escola Luminista, i amb aquesta llum volem compartir amb tothom aquest estiu.
0: Perquè la llum té un paper protagonista aquest any.
1: Absolutament,
0: no?
1: Absolutament, és el leitmotiv, no? Ens vam donar compte que la millor llum que tenim és la de Sitges, per suposat, però des dels museus, des del Palau, des de les terrasses, des del Racó de la Calma, adquireix una altra dimensió. Llavors també ens vam donar compte que realment teníem activitats de nit, de tarda, de matí, i ara també de primera hora del matí, amb l'última activitat que és fer ioga a les 6 i mitja des de les terrasses.
0: Ara en parlarem, i aquesta llum l'has volgut reflectir com?
3: Correcte.
0: Anem a això, aquí volies
3: correcte
0: anar, no?
3: Ara
0: vinga, va, Carlos,
3: aquí
0: hem arribat.
3: Bueno, després de fer, evidentment, el tour pel Palau i visitar el museu, doncs em vaig quedar amb aquesta gelosia, que és el que trobem a les terrasses del Palau de Maricel, i com a través d'aquests petits forats que, vist en conjunt, formen una figura especial i única, no només veus el mar, és a dir, veus més enllà, veus el que hi ha a l'altre costat, sinó que també deixa entrar la llum i reflexa en el propi terra de les terrasses doncs, aquesta imatge tan maca. I el que hem volgut aconseguir amb això, no només amb el programa, sinó també amb el cartell, que també compta amb un truquel, és que cadascú pugui tenir a la seva mà aquesta manera de veure més enllà de tu poder col·locar on tu vulguis els museus de Sitges i que te'ls emportis a casa i sentis la seva llum.
0: Per tant, un programa que comença amb aquesta gelosia, no? Amb aquest trucalat que, de fet, permet, fins i tot fa aquest joc de llum i ombra, no? que d'alguna manera volen posar o hi volen donar èmfasi, no? Aquest any amb el programa que... ve ser un programa de multi, o sigui, molta activitat, el deia abans l'Edgar, eh? Música, gastronomia, cultura, una mica dansa. De tot, no? Dansa, tallers, una mica de tot, que sent també ioga, però deies abans, dic, Mònica, però i novetats? És a dir, perquè clar, cada any en parlem, no? Hi ha òpera, hi ha els del retrio, és a dir, una mica, hi ha els tastos, no? Que ja fa uns quants anys també que porteu tast amb caves, amb maridatge, no? Però aquest any m'has dit, hi ha petites novetats, no? Sí. Quines són aquestes petites
1: novetats?
0: Primer, que novetats?
1: Fa 28 estius, que...
0: 28, 28 ja?
1: 28, això s'ha de remarcar.
0: Que, ostres, que ja és no sé un si programa. Vull remarcar-ho perquè jo fa 28 el recordo gairebé, jo crec que el recordo el primer.
1: Segurament, segurament, sí. Sí que s'ha anat transformant el Sitges Estiu, però la voluntat sempre ha estat de fer activitats diferents, sí? Una mica un laboratori també, sí? Per dos tipus de públic. Aquell públic que és sitgetà, que diu, ostres, anem als museus a veure-ho d'una altra manera, a gaudir d'una altra manera amb els sentits, i que tinguis convidats o familiars i que puguis passejar pels museus, pel seu patrimoni, d'una manera diferent. Però també el públic turista, no? Que arriba aquí i moltes vegades doncs, hi ha això, hi ha el sol i platja, però hi ha el tema cultural que el posa valor en la seva estada, no? I llavors, amb aquest foco, no?, de veure els museus d'una manera més de disfrute, no?, més de gaudir, doncs hem preparat aquest programa, que són
2: 27 dies d'activitats.
1: Sí, i 20 activitats.
0: Emmarcades en aquest període, entre 1 de juliol i 31 d'agost.
1: Sí. Llavors, aquesta celosia que tan magníficament s'ha inventat el Carlos i que és blanca, nítida, no?, això amb llum, hi ha 4 àmbits, no? I tenim l'àmbit dels essencials. Què són els essencials? Pues aquelles activitats que no podem dir que no, perquè sempre tenen èxit i sempre que les programem estan sempre a l'aforament a tope. Què són? El retrio, el jazz, no? El jazz al mirador, o el jazz del racó de la calma, que és el jazz amb la festa major.
0: Sí.
1: Tenim, per exemple, la clàssica, que són els guanyadors del concurs Mirament Magrans, que són els dimecres, hi ha 4 concerts ben diferents. Sí? Després tenim l'òpera, que aquest any tenim Madame Butterfly. Tenim també els curts del Festival de Cinema, que aquest any afegim, no?, el curtmetratge del Christian Beteta, guanyador d'un Oscar, sí? Ai, un Goya, perdó.
0: Un Goya.
1: Això bàsicament serien els essencials, aquelles activitats que la gent ens demana cada any. Sí?
0: Que bàsicament són música, eh? Més enllà del cinema és música, sí, eh? A l'estiu agrada la música, no? Sí, ve de gust, música a l'aire lliure, no?
1: Exactament, i és l'idioma que tothom entén i que no hi ha problema idiomàtic amb això i que la gent s'apunte, i a més sempre està al racó de la calma, doncs és un incentiu, no? Després tenim en ruta, que en ruta hem afegit la ruta modernista, que l'hem adaptat amb un passeig per la vila i veient aquestes cases façanes modernistes fins a arribar al Pati Blau, que entrarem també en el Pati Blau, i al Cau Ferrat, i acabarem davant de la Porta dels Gegants, al Baluar Miquel Utrillo, amb una petita demostració de la dansa serpentina, que aquí el meu company Edgar podrà explicar d'on ve la dansa serpentina.
2: Bé, la dansa serpentina la va crear una ballarina nord-americana, la Louis Fuller, a Brooklyn, a Nova York, i Rossinyol i els seus amics la van recrear al voltant de la Festa Major de l'any 1895, quan van posar una passarel·la davant del Cau Ferrat al mar, on una ballarina, la Pilar Guallart, que tenia el nom artístic de la vella Geraldine, hi va fer una recreació d'aquesta dansa serpentina. Nosaltres no ho podem fer aquest any davant del mar, farem davant de la Porta de Sant Miquel, però bé, serà...
1: Però l'efecte que hem fet...
2: Mateix.
1: Sí, hem fet un assaig amb el vestit que entra en unes ones i fa una recreació molt maca, visualment molt estètica. Sembla que estigués sobre del mar, eh? O sigui, que quede molt bé, espero que agradi.
0: Que protagonitza una altra sitgetana, no?
1: Sí, la Sílvia Cuesta.
0: Clar, ara dèieu, nosaltres ja ho hem vist... Clar, Feu tast de totes les activitats vosaltres abans de...
1: No de totes, però sí de les noves, no?
0: Perquè llàstima, sapia... no? Penso. Ja. I que estaria bé, no? Que durant, no sé, 15 dies ja poguessis dedicar a fer tastet de totes les activitats.
2: No tenim temps.
1: Sí. De les noves sí, que aquell, aquells sí moments, no? Més complicats per... o tal, per veure com
0: l'efecte, no?
1: Logística, no? O etcètera, funcione o no funcione, no? Uh-huh. Sí, sí, ho procurem, ho procurem.
0: Uh-huh. Per tant, aquesta serà la Modernist Night Tour, no? Amb aquesta... aquesta dansa serpentina, no? Que dius que és una d'aquestes petites novetats en aquest apartat en ruta, no? Que inclou altres passejos, no? Que al final es tracta de caminar, de sortir dels museus.
1: Exacte. Després també tenim el Walking Tours, els museus Walking Tours, sí, que el que pretenem és que aquella gent que estigui aquí de vacances i digui, bueno, a veure, a nivell cultural, què és l'imprescindible? I que sigui això, passar pel Cau Ferrat, passar pel Maricel i anar a la Fundació. Però no una visita exhaustiva, sinó uns petits ítems que diguin, vale, ja sé què va passar aquí, no? Fa un temps, i això és aquesta ruta. Uh-huh. I després tenim també la novetat del passeig sensorial, que és dintre del Cau Ferrat, on activem tots els sentits, l'olfacte, la vista, l'oïda, el tacte i finalment el gust amb un gelat de Malvasia, uh-huh, modernista, creat especialment per els
0: museus.
1: Això ja
0: s'havia fet l'any passat com a mínim, oi? Sí, ja recordo que sí, no t'havia fet algun tastet.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Doncs, per tant, crec que aquesta activitat serà molt, molt completa.
0: Uh-huh. Anem a fer una petita aturada perquè tenim el telèfon, no podia ser avui aquí, però és a l'altra banda del telèfon, el director de Museus de Sitges, Txema Romero, què tal? Bon dia. Estem molt bé, estava aquí la Mònica fent-nos dentetes,
4: sí,
0: explicant-nos algunes de les novetats d'aquest any del Sitges Estiu. I clar, jo no sé si com a director això del Sitges Estiu una mica és com una mica d'aire fresc, no? És a dir, permet d'alguna manera com programar, pensar activitats que, doncs clar, durant el curs de l'any són difícils de programar.
4: Bé, jo crec que el Sitges Estiu és una part fonamental de la programació dels museus, és continuar amb diverses línies, però també és un canvi de xip. O sigui, quan arriba el Sitges Estiu, la prioritat doncs, és una altra, és viure els museus d'una manera diferent, és habitar els museus, és sentir els museus, experimentar els museus i que els protagonistes més que mai siguin les persones que ens visiten.
0: Uh-huh. 28 anys de Sitges Estiu, ens deia abans la Mònica. Clar, aquí la dificultat, entenc, Txema, que és mirar de sorprendre cada any, no?
4: Bueno, jo crec que hi ha coses, i parlant amb l'equip, amb la Mònica també ho comentàvem, no? Hi ha fórmules que funcionen i que la gent espera. I hi ha activitats del Sitges Estiu que any rere any la gent recorda i que la gent repeteix, i no es pot entendre un Sitges Estiu sense el llaç, sense la clàssica, doncs, el racó, sense les activitats, doncs, que les nits de lluna plena, les activitats que han fet i que han construït una mica aquest imaginari del Sitges Estiu. Però sí que és veritat que intentem any rere any introduir, doncs, això, noves mirades, nous relats, noves maneres d'apropar-nos al patrimoni, i jo crec que aquest any doncs en tindrem algun tastet una mica diferent. Jo crec que la Mònica us ha avançat alguna coseta, però jo estic molt satisfet, molt content, no?, de les activitats que proposa l'equip de benestar, sensorials adreçades a tothom, que els joves es puguin apropar també doncs, a les activitats del museu, amb els curtmetratges, amb diferents opcions, no?
0: Mm-hmm. És molt diferent dirigir els museus a l'estiu de l'hivern?
4: Jo crec que és que, bueno, és igual, eh? Jo crec que són les mateixes, són els mateixos reptes. De fet, és posar la col·lecció i posar els museus a la base i al servei de la ciutadania. El que passa és que clar, que Sitges, tu pots pensar, mira, arriba l'estiu, ens relaxarem. No, Sitges és...
0: No, clar, deu ser el contrari, Sitges, no?
4: No, sí, absolutament. Els mesos més tranquils són uns altres. A l'estiu, la vila bull de calor i d'activitat, absolutament.
0: Uh-huh. I també de turista, no? Que al final m'imagino que és bona part del públic dels museus en general i també de museus de Sitges. Més enllà de que, com ens deia la Mònica abans, amb això del Sitges Estiu justament també es vol adreçar a un públic més local, però clar, no deixa, el turisme no deixa de ser el gran públic dels museus, no?
4: Mira, jo diria que això demostra com l'art, les arts visuals, però també en aquest cas les arts escèniques, que és el que el protagonista d'alguna manera del Sitges-Estiu, és un llenguatge universal. I quan, mira, les activitats de llaç al mirador, no?, amb el retrio fantàstic, no?, i clar, és igual d'on vingui el públic connecta amb la música, connecta amb els artistes, i són activitats que al final demostren això, que l'art i la cultura són un llenguatge universal.
0: I ja per acabar, director, jo no sé si també clar, aquesta l'estiu permet, i a través del Sitges-Estiu, que una mica busca això, no?, aquesta cosa més experiencial, no?, permet com donar-li vida a uns museus que no dic que no tinguin vida a l'hivern, que sí que la tenen, però l'estiu permet fer aquelles coses, no?, és a dir, com petites concessions, no?, que potser podrien sortir-se d'allò més tradicional o més conservador que un va fer en un museu, no?, a l'estiu t'ho permet, no?, és a dir, menjar-te un gelat clar, entenc que normalment dins els museus no es pot entrar a menjar, no?
4: No, aquí sí,
0: si podran menjar, no?
1: El racó de la calma.
0: El racó de la calma. Bé, però és igual, o fer un tas de cava, és a dir, al final es fan, és a dir, no sé si permet fer concessions, no?, i d'alguna manera com donar-li vida a uns espais que no dic que no la tinguin, però és un altre tipus de vida, no?
4: Jo crec que l'estiu, el tarannà i l'estat de la gent és més obert i podem jugar amb això. Però d'aquestes activitats en fem als museus durant tot l'any. És a dir, aquesta visió de que els museus poden succeir de coses ben diverses, de fet això ja està en l'essència dels nostres museus. Tot era possible al Cau Ferrat i tot és possible als museus. Sempre, evidentment, tenim present que són espais patrimonials i que requereixen d'unes mesures de conservació. Però jo crec que el que ens diferencia és que la gent va més relaxada i està més oberta a descobrir els museus d'una manera diferent.
0: L'estiu és època, diguem, de bones dades pels museus? Ho està sent? I els darrers anys ho està sent i ho espera que sigui aquest any, és a dir, a nivell de visites?
4: Jo crec que sí, és a dir, que les dades dels museus es mantenen bastant constants i jo crec que les dades dels museus són paral·leles al que és l'evolució i del turisme de Sitges. Absolutament, el públic d'aquí, el públic local o el públic de territori català, doncs ens acompanya sempre durant tot l'any, de fet, i el públic turístic doncs també, doncs jo crec que és això, que és una constant. Jo des que estic aquí a Sitges m'ha sorprès moltíssim la presència de turisme internacional durant tot l'any, o sigui que ja no és aquest turisme estacional que eclosionava l'estiu, sinó que crec que aquesta vila està demostrant, està apostant per un turisme doncs, que es desenvolupa al llarg de tot l'any, i els museus en són una mostra del que està passant a la vila.
0: Sí, sí, i del que passa en general a la societat, no? És a dir, fa 20-30 anys enrere, no? I aquí està la Mònica, també l'Edgar i fins i tot el Carlos, que ens ho podrà dir, ara fem coses als museus que fa 20-30 anys enrere ni ens ho imaginàvem. O sigui, sí, no? Ha canviat molt, això.
1: Ha canviat molt.
4: D'això es tracta.
0: Ha canviat moltíssim la dinàmica. Xema Romero, et deixem, que sabem que estàs ocupat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Continuem aquí amb la Mònica, amb l'Edgar i amb el Carlos. Un plaer.
4: Molt ben acompanyats esteu. Vinga,
0: perfectament. Adéu, gràcies.
4: Adéu. Sí.
0: Deia ara, Mònica, que fem ara coses als museus i justament el Sitges-Estiu una mica és això, no?
1: Sí, va començar, si em permets, Carola, això fa 28 anys, i només fèiem visites al Palau. Sí. El Palau estava tancat al públic i vam dir, no pot ser que aquest equipament no estigui més a l'abast de la ciutadania, no? I vam començar amb visites i una copa de cava. En aquell moment, jo us estic parlant això del 98, no hi havia ningú a la costa catalana que fes això. Vam ser pioners en aquell moment i vam arrasar. Després ja va vindre la música. Vam entendre que era un esforç molt gran parlar amb el tema idiomàtic, l'anglès, el castellà, el francès, i vam dir, escolta, si posem música no tindrem aquest problema. Llavors fèiem amb una pianista i una soprano, doncs fèiem concerts que també van tindre molt èxit. Llavors cada any anàvem innovant i afegint activitats i tindre en compte també, primer estàvem centrats amb el Palau perquè ens donava una facilitat, no?, de logística i d'accessibilitat molt més gran que els museus, però després de seguida ja vam incorporar els museus per posar en valor durant l'estiu pues, tot el patrimoni que hi ha.
0: Clar, és que no sé si justament li preguntava abans la Gemma, no? El repte ara és com això, trobar la novetat, no? És a dir, gairebé sorprendre, no? Perquè una mica ja, no sé si gairebé ho heu provat tot, no?
1: Sempre queden coses i sempre, i a mi m'agrada, doncs, això, estar en observació de lo que està passant al món per incorporar, no? I els sentits fa temps que han arribat als museus i, per exemple, l'any passat vam fer una activitat molt, molt novedosa, que no l'hem repetit aquest any, estem esperant, que va ser un concert amb essències. Sí. O sigui, hi havia peces musicals que després tu podies olorar aquella interpretació, aquell aroma, no? Que va estar creada aquella composició. I realment va ser molt especial, no? El racó de la calma, la sala gòtica amb el mirador al fons, doncs va ser màgic, no? Llavors, sempre, doncs això, sempre intentem incorporar alguna cosa.
0: Més cosetes que heu incorporat aquesta nit, Edgar, va, vaig a per tu. Un dels apartats és el Sitgestiu en família, no? És a dir, perquè aquí penseu no només en públic, diguem, adult, sinó que penseu també en públic familiar, no? I en aquest apartat i això del misteri de les bombolles, que és una de les novetats d'aquest any, oi?
2: Doncs sí, és un espectacle familiar de tipus científic, que es farà el racó de la calma, el tema de les bombolles els encanta, doncs,
0: la canalla. Sí.
2: Però bé, els pares doncs també podran participar, perquè és un espectacle que, més enllà del tema escènic, no? del joc de les bombolles, que pujaran alguns nens i nenes a l'escenari a ajudar, doncs, la persona que ho portarà, que és un personatge que es diu Tracy Hahn, hi haurà també un relat, hi haurà també una explicació de tot el tema del paper de les dones científiques, que ja vam fer una activitat a les terrasses de Maricel aquest hivern, que va estar molt bé, va tenir molt d'èxit, no? Doncs de connectar això, els museus de Sitges amb dones científiques, en aquell cas era el mar, etcètera, etcètera, en aquest cas entenem que serà la llum, perquè no hem vist l'espectacle, però sabem que l'han adaptat per a aquest relat que aquest estiu fa el Sitges Estiu aquí Sitges, i evidentment és una de les primeres activitats d'aquest Sitges Estiu.
0: De fet, serà el 9 de juliol, el 9 de juliol a les 6 de la tarda, per apuntar-se, Edgar, a totes aquestes activitats que ha de fer la gent.
2: Això a través de la web o a la recepció dels museus. En el programa, en el cartell, hi ha un QR que et porta directament, doncs, a la informació de cada una de les activitats i a la reserva d'entrades.
1: I a les oficines de turisme,
2: també. De turisme.
0: Tenen aquest programa demà, no?
1: I també pots fer la venda.
0: Sí. Perfecte. I després trobaran aquest programa demà, que és el que ha dissenyat el Carlos Fantàstic, que té una mida estupenda per dur el bolso. Perfecte, per allò. Què fem aquesta setmana? O què fem? Passarem la setmana que ve o l'altra, estarem per Sitges, tranquils, estem de vacances, no marxem? Doncs una bona opció, no?, és aquesta, no? I descobrir que entenc que això, ho deies abans, Mònica, hi ha molta gent de Sitges que
1: tenim
0: s'apunta a aquestes activitats.
1: Un grau de fidelitat espectacular.
0: Bé, la del Retrio, s'han posat ja estany a la venda, la del Retrio, la Festa Major deu estar esgotada, i els hi dic ara, i si no ho està, ho estarà d'aquí dues hores, perquè aquella gairebé és com moques grasses, o com la Beyoncé, és que gairebé es maten per aconseguir entrades per veure Retrio, Festa Major, clar, entrem, és com aquell moment àlgid,
1: És un ambient, no?, de sitgetans, per sitgetans, no?, i només fem una sessió, que l'any passat vam tindre dos i vam estar a tope.
0: I ho va omplir. Clar, que jo no sé si justament els museus també el que permeten és crear aquests climes, no? És a dir, clar, entre que els museus són estupendos, que són on són, no? És a dir, aquesta ubicació que tenen els museus de Sitges, que és meravellosa, amb aquesta llum, no?, que justament heu posat en valor aquest any, també amb el programa del Carlos. Clar, això permet crear tota l'estona, és a dir, al final fa la sensació una mica que per poc cuidada que estigui l'activitat, l'espai tot ho engrandeix, no?
1: Exactament. Aquesta atmosfera que se crea, no?, amb aquests espais, és que ja no cal quasi res més. Si a més, no poses coses de qualitat, pues la gent surt feliç. De veritat ho dic.
0: I acabeu aquest any, que és una altra de les novetats, no?, que ho comentaves al principi, amb ioga.
1: Sí, amb ioga. Quan el Carlos va dissenyar el programa, vaig pensar, ostres, no?, hi ha totes les llums, però la llum de l'alba, la llum del començament, no hi és.
0: És a dir, vas anar per al ioga per la llum?
1: Sí, no. En part sí, i en part voldríem fer una activitat de benestar.
0: D'acord.
1: Una activitat de cos, no? I una activitat a l'aire lliure, que ens permet de veure aquest entorn d'una manera molt diferent. I llavors se va ajuntar tot i vaig pensar, què millor que fer saludos al sol a les 6 del matí a les terrasses del Palau.
0: Clar, algú haurà dit, home, què millor, què millor. Eh, doncs segurament...
1: Hi ha públic.
0: Sí, però... sí que hi ha públic, hi ha molt públic, però clar, 6 del matí és difícil, per molta gent. Clar, 6 del matí, l'estiu de vacances... I... però és veritat que hi ha molt de públic, no fa calor, és una hora meravellosa que no fa calor.
1: I veu sortir el sol.
0: Home, i veure fer ioga a les terrasses del Maricel, no?
1: Ho recomano, que jo faig ioga a la platja i llavors te quede tot el dia fantàstic per omplir-lo de lo que vulguis. Uh-huh.
0: Això serà el 29 d'agost, no? Serà com el punt final, no?, d'aquest Sitges estiu, a un quart de set del matí amb l'Àngeles Simón, que és una altra sitgetana, ha passat també per la ràdio en alguna ocasió a les terrasses del Palau i també per apuntar-se al mateix. Clar, aquesta línia del benestar, si obriu aquesta finestra... això es fa molt gran,
1: Ja l'hem obert. La porta és oberta, sí.
0: Clar, perquè ara ja, vull dir, tot aquest món del, no?, i del well-aging i tota aquesta història, no?, del benestar, és una finestra molt, molt, molt gran, que atrau un públic també molt nombrós de gent, no?
1: Absolutament. Mm-hmm. Tenim un projecte amb la Generalitat, una prova pilot, que és justament de la soledat no desitjada, mm-hmm, aquí a Sitges, mm-hmm, i hem tingut unes dones meravelloses.
0: Home, ho sé, això és el que feu juntament amb el CAP.
1: Sí, n'hem
0: parlat aquí, els del CAP.
1: Doncs això ja fa...
0: Que feu la cluenda allà i aquest any han vingut a fer unes visites, no?
1: Exactament. Hem fet activitats de diferents fórmules als museus i ha sigut un grup maquíssim,
0: sí,
1: no?
0: I ha funcionat maquíssim. Molt bé a nivell de salut, Estem parlant, saben que en la secció de medicina comunitària parlem de diferents temes i un d'ells ha estat aquesta part comunitària, aquesta teràpia col·lectiva d'alguna manera, pensada per gent doncs, que pateix la soledat, no?, i que això pot arribar a ser un problema de salut greu, és a dir, deriva moltes vegades en problemes de salut, sí. I amb col·laboració amb els museus doncs, sí, vam fer un munt d'activitats i estaven encantats.
1: Sí, s'ha creat un grup maquíssim, no?, de cohesió i de suport les unes a les altres i veuen els museus, no?, com un...
0: El poder de l'espai, de l'espai dels museus.
1: Exactament, com un refugi, uh-huh, absolutament.
0: Sí, sí, més enllà de refugi climàtic, que també ho serà, no? Perquè ja si deu estar fresquet, no?, doncs aquesta capacitat que tenen, no?, de que aquest espai, doncs gent que no es coneix de res, en aquest cas, no?, sí, hagi pogut doncs, generar algun tipus de relació, sí, no?, i d'alguna manera a partir d'aquí crear, no?, posar la llavor a la cura d'aquesta soledat no desitjada, no?, que no la vol ningú. Ens deixem alguna cosa del Sitges estiu?
1: Bàsicament, jo voldria parlar del CIM, no?,
0: home,
1: que
0: clar,
1: hem recuperat aquesta activitat, no?, del Centre d'Interpretació de la Malvasia, que va tindre molt èxit durant la pandèmia, va ser d'una de les primeres activitats que ens vam atrevir a fer i ara ha retornat amb un passeig pel Museu Maricel, però acabarem al Palau i acabarem al claustre. Llavors expliquem el patrimoni intangible de la Malvasia amb aquest recorregut dels museus, tant l'espai de l'hospital, no?, l'antic hospital, com amb la recol·lecció de la Malvasia o l'escola luminista.
0: Hi ha algun espai dels museus que ara no estigui obert a punt? És a dir, que no estigui obert i que desitjaria dir, aquest espai, a veure si el podem recuperar. Perquè clar, mica en mica, des que va obrir les terrasses, hem anat recuperant un munt d'espais.
1: Bueno, hi ha una terrassa meravellosa del Museu Maricel que ara mateix no es pot accedir perquè hi ha l'exposició d'absències i presències i per tant preval, no?, el tema del clima dintre del museu, però estem estudiant aquest any, no?, però l'any que ve possiblement podrem disfrutar-lo.
0: Que no sé si aquesta va ser justament la gran explosió, no?, d'això del Sitges estiu, com obrir aquests espais, no?, que són espais absolutament privilegiats, no sé si Carlos has tingut opció de visitar-los arran del programa
3: i
0: descobrir, i fins i tot no sé si descobrir-ne algun,
3: Sí. Jo no havia fet mai la visita al Palau de Maricel i gràcies a això i tal vaig poder anar a visitar-lo i la veritat és que, ho vam parlar a les primeres reunions que és molt important aquesta atmosfera, aquest espai que és únic, que ho tenim aquí, que és nostre i que molts cops passa desapercebut perquè com ho tenim a 5 minuts de casa, doncs no hi penses, però realment és meravellós.
0: I que els museus aquí va tenir com la idea brillant d'obrir-lo, d'obrir-lo al públic.
1: I
0: no?
1: Que passin coses, no només és obrir-lo, sinó a més que passin coses i coses especials. Mm-hmm. No?
0: Són espais inspiradors, sí, ja. Carlos?
3: Correcte,
0: sí?
3: Correcte.
0: Aquí per l'artista no ho dic, no vull dir que els altres us puguem inspirar, però clar, entenc que són espais, i m'imagino, i suposo que això, i una mica serà el rapport que us diran tots els que participen en aquests tallers i en aquestes activitats, no? M'imagino, i això segur que o si preguntem als altres tios, ens ho diuen, no? Tocar dins aquests espais, no? Fer música en aquests espais, o fer un tast, o el que sigui, qualsevol tipus de taller d'activitat, clar, l'espai
1: és màgic.
0: L'espai ajuda moltíssim, sempre, no? El context allà, no? El continent on hi estàs col·locat t'ajuda a que una cosa es desenvolupi d'una manera o d'una altra.
1: Jo crec que són tres coses, no? L'espai, l'activitat, no? I les persones que t'atenen. Tenim un equip als museus espectacular de gent, doncs això, que se desviu pel visitant i pel turista que ve.
0: Mm-hmm. Sí. Quina xifra de visitants acostumeu a tenir pel Sitges-Estiu?
1: Tenim un tope, perquè sí? Clar, els aforaments són molt limitats. Llavors pues tenim amb 1.200 persones.
0: I l'assoliu sempre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, 95%.
0: Si féssiu més, l'ompliríeu?
1: No sabem.
0: Què penseu?
1: No sabem.
0: Us ho plantegeu?
1: No.
2: És que són més dies. Pensa, clar. Hem dit 27 dies d'activitats, però si contem les visites guiades que fem al Palau Maricel cada dimarts i cada dimecres durant l'estiu, arribem a 38 dies d'activitats, clar.
0: Clar, i
1: és tensionar, també molt.
0: Aquesta gent també necessita descansar i dormir.
1: Sí, exacte,
0: No poden viure tancats als museus allò per atendre, però probablement, no? Probablement passaria que més dies, més activitats, més gent s'hi apuntaria.
1: També pensa, Carola, que hi ha molta oferta a Sitges, eh?
0: Bé, és que aquesta no sé si és l'altra gran dificultat, la competència, no?
1: Molta competència, que no és per nosaltres, perquè som... No,
0: no, és a dir, no és una competència equiparable, però competència, diguem, de que l'oferta d'activitat és enorme.
1: Gran, és molt gran, sí. Abans, com te deia, érem pràcticament els únics que fèiem activitats, i ara no. Ara hi ha pues, el Terramar, les barraques, cada hotel fa la seva programació.
0: Sí.
1: No?
0: I musical, eh? Musical, el tema musical, ara tot Cristo fa alguna guitarra amb un sax, cosa musical, i hi ha a tot arreu. Altra cosa després és que...
1: Bueno.
0: La cosa acaba d'encaixar, no? O tingui el nivell que tingui. Però és veritat que hi ha molta més oferta. És a dir, una mica, tots han entrat en aquesta dinàmica que fa 28 anys que els museus ja hi van entrar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que és la d'oferir alguna cosa, no? Que passin coses, no?
1: Que passin coses.
0: Als nostres espais, no? M'ha agradat això, eh? Que passin coses. I tenim espais meravellosos, els obrim, però a més han de passar coses, no? Uh-huh. I han de passar, i a més que vivim en aquest món tan experiencial, no? Que avui en dia tot ha de ser una experiència, no? Tenim aquesta necessitat de que tot sigui una experiència. Doncs, i clar, entenc que tot això es permet fer fotos, gravar vídeo, tot això ho permeteu?
1: Sí. Només hi ha alguna
0: perquè
1: restricció.
0: Aquesta és l'altra. Avui en dia han de passar coses i ha de ser instagramejable.
2: I en directe.
0: Exacte, o TikTok, no sé com s'ha de dir, però vaja, és a dir, que tot s'hagi de poder penjar a l'Instagram, al TikTok, fer la foto, no?
1: Se deixa. L'única cosa és que hi ha peces al museu que tenen drets, però normalment aquestes activitats no passen davant d'això.
0: No, i a més entenc que també és una bona manera de difusió, no? Tot aquesta gent.
1: Això, s'extén.
0: Una xarxa enorme, no? Un munt de tentacles, no? que arriba doncs, a l'altra punta del món rapidíssimament.
2: Parlant de difusió, no ens oblidem.
0: Vinga.
2: Aquest any a la web,
0: sí?
2: El programa està en francès. També.
0: Ah, molt bé.
2: Vale?
0: Català, castellà, anglès, francès.
2: Correcte.
1: Sí. Sí.
0: Perfecte. Com és això? Perquè detectàveu que hi havia molt de públic francès?
1: Sí, tenim un públic francès que ens costa de vegades doncs, oferir-li, no?, una proposta adequada i aquest any doncs, almenys la traducció en francès estarà.
0: Perfecte. Mm-hmm. Doncs escolta'm, què volen més? Què volen més? I a més tot un preu, són preus molt assequibles, eh? Molt assequibles. Res a veure amb els dels concerts aquests, aquesta gent que s'han de vostè matar i ha estat 3 hores davant de l'ordinador per aconseguir una entrada lluny, que val 200 euros.
1: Ja. Yeah.
0: Res a veure.
1: Les
0: espai petitet, tot a prop, tot proper.
1: Sí, aquí les activitats que són una mica més elevades de preu és perquè l'aforament és petit. I clar, també la cura i l'acompanyament pues, també és diferent. No?
0: Però tot i això, ja els dic jo, que són preus molt assequibles en tots els casos. Mònica, Edgar, Carlos, moltíssimes gràcies per la visita. Que ànims,
2: gràcies.
0: Força per aquest estiu que es presenta i òbviament que és feina per vosaltres i enhorabona per la feina feta i per aquesta proposta estupenda de Sitges Estiu.
1: Moltes gràcies, Carola, per la difusió. Merci. Adéu.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

Les 11 i 7 minuts i ens anem a parlar ara de cases noves, perquè ja ho saben, darrere Sant Joan arriba la festa popular de les cases noves.

0: De divendres 3 de juliol fins diumenge 5 de juliol, 3 dies de festa grossa a les cases noves. Ja ho saben que és, és com aquesta cosa iniciàtica, eh? Arriba Sant Joan, tenim la festa al Poble Sec, seguim en cases noves i l'estiu ha començat. És com la porta oberta a les festes d'estiu, a les revetlles, a vaja, aquest ambient, no?, que tant ens agrada, de festeta al carrer, bon ambient, bon rotllo, música, tot plegat. Cases noves que presenta una junta novament renovada, podríem dir, perquè ja ho saben, que totes aquestes juntes de comissions de festes s'han renovat recentment. Fa pocs anys que ha entrat com noves generacions a organitzar aquestes festes per tal de mantenir-les vives, perquè és l'única manera, que sigui la gent del barri i la gent jove que s'impliqui, que pugui mantenir aquestes festes. Això va passar també a les cases noves. N'havíem parlat els darrers anys amb el Manel Lázaro, la Judit Lázaro i amb en Quique Delgado. El Quique ha vingut avui també. Quique, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i el Quique ha vingut acompanyat de dues noves incorporacions aquest any a la Junta, molt actives pel que diu el Quique, que han aconseguit moltes coses, ara parlarem. Elles són les germanes Olga i Marta Merino. Què tal? Bon dia, noies.
2: Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què tal això d'estar, de formar part d'una junta organitzadora de festes?
2: Doncs la veritat que és molt curiós entrar dins, no? Al final jo també estic, visc a Sitges, però estic desvinculada, no?, de tot això, i veure com s'organitzen les festes, la veritat que porta molta feina i és molt divertit.
0: Més feina de la que t'imaginaves?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Més, molt. Clar, sí. És important posar un valor a això, perquè saben que aquesta gent fa això per amor al barri, bàsicament, eh? Amor al barri, amor a Sitges, amor als sitgetans, i ja està.
2: Però això
0: ja
2: es nota.
0: Es nota, no?
2: Sí, es nota molt.
0: Clar, es nota, però també ho dic perquè la gent que hi va ho tingui en compte i ho tingui present. És a dir, no estan en l'obligatorietat de fer-ho. Si ho fan és perquè després hi anem tots nosaltres i ens ho passem la mar de bé. Per tant, siguem també agraïts amb aquest fet, no?, i amb aquesta iniciativa, que de vegades surt millor, de vegades no surt tan bé, però tant fa. És a dir, el que hi ha és molta il·lusió, no?, moltes ganes de fer coses, no?, de mantenir, entenc, una tradició, Quique, no?, que per això vau entrar en aquesta junta, sí, amb aquesta renovació, no?, de que aquesta festa continués viva, més viva que mai, de fet, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, veníem d'uns anys foscos, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí, sí,
1: tot i que les persones que estaven implicades en el seu moment van aconseguir també moltes coses.
0: Per descomptat.
1: Però al final, vulguis que no, tot acaba cremant una mica, et desvincules també, i llavors doncs, és el moment que gent nova agafi el relleu.
0: I ho van fer, ho van fer molt bé, van recuperar el correfoc de les cases noves. Hi haurà correfoc?
2: Hi haurà correfoc. Sis colles ja aquest any.
0: Sis colles sí. De correfoc, això serà divendres, no?
2: Divendres, sí.
0: Que el correfoc, clar, és com aquest altre, aquells amants del foc, que Sitges no són pocs, no? El correfoc de les cases noves és com... Després d'un any esperant gairebé, no?, de poder tornar a tirar carretilles, i a l'espera que arribi la festa major, que es fa molt llarga

0: Espera, fins a festa major, cases noves els hi permet treure's dentetes, no?
1: Sí.
0: Una mica és això, no? Dic, aquí ens traiem les dentetes, tirem unes quantes carreties, fem foc i ja, aleshores ja fins a festa major arribem una mica millor. Vinga, per on comencem? Comencem pel cartell?
1: Som-hi.
0: Vinga, comencem pel cartell. Júlia Barceló, l'autora del cartell. Qui és la Júlia? A veure.
2: Doncs és una sitgetana, una noia que té 26-27 anys, artesana d'aquí Sitges, molt estimada. I aquest any jo crec que el que ha buscat sobretot és que l'artesania estigui al cartell, que es vegi tota aquesta, no, aquesta part popular i recuperar el que el tèxtil és molt important al barri i a Sitges, no? Que s'està perdent. Llavors jo crec que això es veu molt reflectit en el cartell.
0: Home, perfectament, es veu aquesta dona sentada amb aquesta cadira blanca de plàstic que és tan de revella i de festa popular, sí, cosint una faldilleta de festa major, no?
2: Exacte.
0: Que compta, totes aquestes persones que es dediquen, dones, en el 99,9% dels casos que es dediquen a fer, sí, totes aquestes vestimentes tradicionals, i que jo sempre penso, el dia que no hi siguin, no sé què farem.
3: Totalment.
0: No sé què farem.
3: També penso que és algo que també s'està perdent, perquè les noves generacions amb això potser també ens hem de posar perquè no ho perdrem nosaltres.
0: Potser haurem de proposar fer tallers o no sé, que ens ensenyin, no?
2: De fet,
1: taller de costura.
2: Vam fer un sopar de voluntariats i dèiem, quan es renovi el local de cases noves, podríem unir, no, la part, no, d'experiència amb la gent que volem aprendre.
0: Clar, clar, a cosir les faldilletes, a posar aquestes, sí, dos vetes blanques, a cosir les flors de la moxiganga a l'armilla, perdó, el tema dels esculls bordats, és a dir, crec que són dues dones que els fan en aquests moments a Sitges, perquè això cal una màquina especial que saber, és una cosa dificilíssima, són dues dones ja grandetes, no ho sé, clar, acabarem amb enganxines, perquè no sé, això dels bordats és una cosa molt difícil, per tant, sí, però vaja, que hi hagi interès entre la gent jove per aprendre, ja entenc que ja és tot un què, i des d'aquí entenc que l'homenatge, no, de la Júlia, sí, amb aquest cartell de les cases noves, de les festes populars de les cases noves, que també té pregonera.
1: Té pregonera.
0: Qui és l'Amèlia
1: Jimeno?
0: L'Amèlia Jimeno.
1: Persona vinculada al barri i molt bona parlanta.
0: Bona oratòria, no? Sí. Amb molt bona oratòria. Ella li va fer il·lusió això de ser pregonera o què?
2: Sí.
1: Sí.
2: La veritat és que sí.
0: Va dir que sí de seguida?
2: Va! Però no tant per nosaltres. A ella li feia moltíssima il·lusió, però va ser... No us deixaré perquè sou les cases noves. I la
0: per veritat... responsabilitat ho va fer una mica, no? És a dir,
1: bueno, hi havia diverses persones, sí, amb cua i no és que falléssim perquè no fallen a ningú, però per diversos motius no podien aquest any i l'Amèlia, us estimo, no us puc deixar tirats.
0: Que bé, doncs l'Amèlia Jimeno, que el pregó serà quin dia?
1: El dissabte dia 5.
0: Sí. Dissabte dia 4. És a dir, anem per ordre, va. Comença tot amb el correfoc.
2: Correcte.
0: Sí?
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí. Comença tot amb el correfoc, que
2: a les 10.
0: A les 10. A les 10 al pont dels... Què, el pont dels ocells? Però si està mitja en obres, allò, podreu fer-ho?
1: Bueno, sí, en principi,
0: sense problema,
1: En principi s'hauria de poder fer, perquè es va enviar la nota de, a partir del 29 de juny, es quedava tancat de 12 a 5 del matí.
0: Sí.
1: O sigui, no hauria d'afectar en
0: no
1: res.
0: No hauria d'afectar en res.
1: El que sí que seria interessant és que la gent sapigués que tota la resta de dies, si volen pujar a l'hora de la revetlla, es trobaran al pont dels ocells tancat. Haurien d'anar pel pont dels ascensors o pel pont petit.
0: O pel pont petit, és a dir, ja saben que toca fer una mica més de recorregut, exacte, sí, perquè no podran anar a passar a la revetlla per allà. Però, per tant, tot comença aquest divendres 3 de juliol a les 10 al pont dels ocells, després carrer Sant Honorat, corraló de Can Pau i Xic i plaça dels Castellers, és el recorregut d'aquest correfoc, que, com deia ara l'Olga, 6 colles participants, que són... Sí. Els Diables, la Vella, no? De Diables de Sitges, la Jove, l'Agrupació i, de convidats, els Diables de Ribes, ve aquí, la colla
2: jove,
0: i els Diables de Canyelles, i els de Torredembarra.
2: Correcte.
1: Sí. Per tant, i, sí, bueno, de nou agrair un any més a la colla Vella per tota la coorganització junt amb l'Ajuntament i amb nosaltres.
0: Mm-hmm. Per tant, un correfoc també, que acostuma a ser prou multitudinari, no? Que estira foc, eh? Bastant.
2: Sí, molt. Sí, molt.
0: Sí, no, Marta? És a dir, saps no vagin allà pensant que hi ha dues espurnes, no, és que es cremaran.
1: El correfoc de Cases Noves, així com a curiositat, no està dintre del protocol de festa.
0: Ah, no? Per tant, no se'l podeu saltar.
1: Ja, doncs...
0: Se'l salten una mica.
1: En
0: el sentit que, com que no forma part, diguem, us podeu permetre, no? Poden permetre situacions...
1: De no tirar carretilla tradicional, potser anar una mica més enllà.
0: Mm-hmm. No, no, que es cremen, ja els dic jo, no és un correfoc d'anar a veure allò com una mica de lluny, que es cremaran, és a dir, és per gent que li agradi el foc.
3: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: No? Podem dir-ho així, eh?
3: És lo típic de que és petit, però... Cuidado.
0: Sí, sí, sí, t'ha d'agradar el foc. Si no t'agrada el foc, no cal que t'hi apropis, i ahir vas després, que després hi ha música, i a la plaça, no?, a la plaça dels Castellers hi ha música i rebella, sí. I per tant, hi van després. Però si no, si t'agrada el foc, endavant, si no... no hi vagin, ja els dic ara, no hi vagin perquè s'hi cremaran. Ens anem a dissabte, que és com el gran dia, no? Dissabte, el convit a la festa amb els Morterets, no? A les dues, que és, diguem que la porta d'entrada, l'ofici a 6:45 de la tarda a l'ermita de Sant Sebastià, i després el pregó de l'Amèlia Gimeno, que deia ara que havia acceptat, doncs, d'alguna manera amb responsabilitat, no?, de barri, i la revetlla, i aquest any hi ha una novetat, no?, pel que fa al tema del sopar, no?, i de les taules, no?
3: Sí. Va, expliquem-la, Marta. Bueno, del pan tomàquet, perquè, bueno, vam estar parlant, no?, de com podríem gestionar-ho d'una millor manera.
0: Perquè fins ara com funcionava?
1: Fins ara...
3: Tothom...
1: Obries barres i cadascú s'agafava a sumer cita i la seva cadira.
0: I ja està.
1: Era molt de liu, també.
0: Clar, perquè hi havia com batalles, d'alguna manera, eh? Batalles, en algun sentit de paraula. A veure, jo vull aquesta taula, no sé què, havies de córrer, qui reservava, qui no sé què. I heu decidit organitzar-ho una mica,
3: això. Sí, perquè realment només reservaven per pobillatge.
0: Sí.
3: O per les entitats. Sí. Llavors, les altres persones poden ser apanyat.
0: Primer que arriba, primer que seu. Era així.
3: Sí, sí. I a part també, pues, es trencaven cadires i coses d'aquestes, i com per fer-ho d'una manera molt més organitzada, clar, Pobla Sec ho fa, també és una manera que ells, quan tu veus, estava ben organitzat, i llavors vam pensar, ostres, doncs podríem fer alguna cosa semblant, perquè així, pues, nosaltres també tenim algú també a oferir, pues, a aquelles persones que, pues, que volen sopar a la plaça amb nosaltres.
0: Molt bé.
3: I llavors ho vam pensar, ho vam parlar-ho i a veure aquest any és, pues, com pilot, no? A veure com funciona, com va, i per el següent any, pues, fer-ho molt millor que aquest.
0: Uh-huh. Per tant, aquest any a les Cases Noves es pot reservar taula amb pa, amb tomàquet i pernil, no? I coca fins i tot. És a dir,
1: sí,
0: us feriu aquesta opció, que fins ara no hi havia l'opció. És a dir,
1: hi ha opció per vegetarian, abans també.
0: També, eh? Per tant, diguem que hi ha pa amb tomàquet, sopar de pa amb tomàquet, tal com passa al Poble Sec, aquest any Cases Noves mirarà d'introduir-ho per veure si endreça una mica i organitza això del sopar, que entenc que també, fruit de l'èxit, no?, que cada vegada hi ha més gent, no? Cada vegada es complica més, no?
1: Sí.
3: Sí.
2: I cada vegada també tenim més voluntariats, i llavors també això et facilita, no?, aquestes tasques d'organització i poder dir, doncs, ara abarres tu, ara prepara tu les cadires, les taules...
1: Clar, és que el voluntariat al final no està només a les barres, vull dir, el voluntariat, potser els torns són torns de 2 hores, però acaben estant 4 hores, perquè llavors toca recollir les taules i són els primers que s'involucren i diuen, va, em quedo. I es queden. O sigui, agraïment també a tots els voluntaris i voluntàries.
0: No, per descomptat, que a més és un voluntariat superjove, que això significa que no estan a la festa, és a dir, són a la festa però no de festa. És que això ho veiem també al Poble Sec, eh? Són a la festa però no de festa. I gràcies a ells, després la resta podem estar allà sopant, prenent no, la nostra cerveseta i fent un ball, gràcies a tot aquest voluntariat, que és aquesta gent jove que s'implica, que vull dir que des d'aquí també el nostre agraïment profund per tots aquells que no fem de voluntaris, doncs agraïment a tots aquells que decidiu fer-ho, i a més en aquest cas que sou joves, que després moltes vegades sabem que hi ha l'etiqueta aquesta de que el jove no s'implica, no sé què, doncs no, sí que s'impliquen. On poden reservar els tiquets del sopar? Per qui ara estigui escoltant i digui, oh, estupendo, mira, aquest any ja tenim el sopar de dissabte i ja el tenim, anem a fer un pa amb tomàquet a Cases Noves.
2: Doncs el local de Cases Noves, d'allà a la plaça dels Pescadors, comença avui, que és dimarts, estarem fins al dijous, de 6 de la tarda fins a les 8. Més o menys estarem.
0: 4 euros al sopar,
2: exacte.
0: Sense la coca.
2: Sense la coca.
1: Si després, si volen reservar coca, poden.
2: Ho poden fer sense cap problema, sí.
0: 4 euros per un tomàquet i pernil. Escolti'm, això és regalat, eh? Vaja, no sé, jo no sé ja...
1: Simbòlic.
0: Simbòlic. I després, exacte, òbviament, la revetlla, no? La música, no? Que és el que hi espera tothom, amb Veneno en la piel.
1: Sí, hem tornat a apostar per un clàssic de nostres tiempos.
0: És que mai falla, no? De los más de los míos, eh? Sí. Que de los tuyos. Mai falla.
1: No, ho fan molt bé, són macos.
3: A tothom li agrada,
1: som
3: també.
1: Som del poble. Sí. Apostem pel talent local, igual que divendres apostem per Trifàsica.
0: Trifàsica Party el divendres, dissabte Veneno en la piel i després el DJ Lagarto, no? Que és una altra clàssica. Les Cases Noves, que com saben també tot allò, ubiqueu, el de les paradetes per canall i tot això continuarà sent-hi.
1: Ah, obrim el tema?
0: Sí.
1: Vinga, obrim Maló.
0: Ah, és Maló? No sabia.
2: Sí,
1: és Maló.
0: Per què? Les atraccions, no? Estem parlant d'això, eh?
1: Sí, de la fira.
0: Sí, exacte.
1: Per una banda, agraïm a l'Ajuntament, no?, que... tot i això,
0: sí,
1: hem aconseguit tenir els divertijocs per diumenge a la tarda amb l'activitat infantil.
0: Sí.
1: Tot i que potser per una falta de comunicació, ajuntament, associació, no hi haurà fira aquest any.
0: No hi haurà fira.
3: No.
2: Cap paradeta de menjar ni res. Per això també és una cosa que apostem també amb el del pa amb tomàquet, sí, no? Sí. Per també donar-li...
1: Per oferir alguna
2: cosa. Exacte.
0: Però per què no hi haurà fira?
1: Bueno, la persona encarregada de portar la fira fins ara, aquest any, diguem que no ha presentat bé la documentació que s'havia de presentar. I tot i que des de...
0: Sí, un tema administratiu.
1: Sí, i els tècnics han fet molt bé la seva feina, eh? Han insistit molt. El que passa que potser si ens haguessin avisat amb més antelació, nosaltres podríem haver tirat d'algun fil.
0: És a dir, vosaltres ho heu sabut tard que administrativament
1: no donava temps. No, perquè depèn de molts departaments. També està el departament d'esdeveniments, que hem de demanar l'ocupació de via pública amb una instància de no sé què. Llavors, pues, aquest any no en tindrem.
0: Judit Lázaro, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Què tal?
0: Judit Lázaro és membre també
4: membre
0: d'aquesta Junta de Cases Noves. Ara ens hem quedat sorpresos, eh? Això de la fira no ens ho esperàvem. Ha estat una mica...
4: No, la veritat...
0: Vosaltres tampoc, eh?
4: La veritat que estem tristos, estem tristos perquè creiem que forma part de la identitat de les festes del barri, no?
0: Home,
4: Però bueno...
0: Sobretot per la canalla, també... no? Que és qui l'espera, no? Que al final la gent va... Que aquestes festes el que tenen, i això també passa a Poble Sec, no? Que són festes molt intergeneracionals, que és una de les gràcies, penso jo, d'aquestes festes, eh? Sí. Que s'ajunta gent des d'avis, pares, nens, totes les generacions juntes, sobretot en una franja horària, no? La primera. I clar, aquesta fira, justament el que propicia és que vagi canalla, si no hi ha la fira, no?
4: Sí. A veure, agraïm igualment a l'Ajuntament el fet de que hagi ampliat les activitats infantils pel diumenge, no? Però sí que és veritat que no serà el mateix sense la fira. I per nosaltres volem que sigui un precedent per començar a treballar, per recuperar aquesta fira que havíem tingut fa uns anys, no? I que a poc a poc ha anat una mica... en declivi, amb menys paradetes, i volem recuperar la fira i recuperar-la millor.
0: És a dir, que de cara a l'any vinent, no?, poder tenir una fira...
1: Decent.
0: Millor, sí. Sí, vaja, diguem, més dignificada, no?, i més, entenc que més temptadora, no?, i més atractiva, principalment, sobretot per la canalla, no?, i pel públic.
1: I pels adults també.
3: Sí. Sí, realment, jo... parlo amb moltes amigues i sempre que parlem de les festes de Cases Noves és quan eren petites la quantitat de...
0: Home,
3: de Poble
0: Sec,
3: que hi havia.
0: Poble Sec, que eren els altres de xoc de tota la vida, continuen sent, no?
3: Sí.
0: I després era la fira de Cases Noves.
3: Clar, que arribava realment també al pàrquing que està al Carrefour,
0: o sigui,
3: era molt gran. I ara és com, jolín, aquest any, si no tindrem ni un puestecito, saps?
1: També és veritat que cada cop tot és més complicat a nivell administratiu, cada cop enginyers municipals et demanen més documentació, auditoria externa també.
0: Ho sabem que és difícil, que hi ha unes lleis que s'han de complir i que això dificulta la qüestió administrativament, però jo torno a posar, a deixar aquí, hi ha un tema de terminis que això hauria de traspassar aquí, temes de comissió, o sigui, administrativament els terminis haurien de saber-se i de conèixer per d'alguna manera poder fer front a les dificultats o a les situacions. Dos, quan estem parlant de festes, com en aquest cas, que a més són festes que generen identitat de municipi, no? Que són festes de barri, que són festes de, que treballen justament aquesta cosa de la cultura popular, no? I de la cultura sitgetana que tant defensem i que tant volem mantenir i preservar, no? Davant d'aquesta proliferació, doncs, de gent que ve a Sitges a veure'ns i també cada vegada més a viure-hi, i que tot això s'organitza gràcies a l'altruisme i a la iniciativa particular de molts sitgetans i sitgetanes com els que ens acompanyen, i a més cada vegada més joves, home, i l'últim que ens falta és que a sobre els hi demanem, no?, que hagin d'estar ells pendents de les qüestions legals i administratives. A mi em semblaria, o sigui, em sembla que ja seria massa, prou que feu. Per tant, d'aquesta part, qui se n'ha d'ocupar és qui se n'ha d'ocupar.
1: Sí.
3: Sí.
0: Les coses com siguin, qui se n'ha d'ocupar és qui se n'ha d'ocupar, i en aquest any, pel motiu que sigui, no se n'han ocupat bé, ja està, pel motiu que sigui no se n'han ocupat bé, i la conseqüència és que no hi haurà, que no hi haurà fira, però sí que hi haurà festa a les cases noves,
1: sí,
0: no? Això sí, sí, és a dir, sí, sí. Ho heu compensat amb això, ho compensareu amb això del sopar, no? Del sí. Pa amb tomàquet, diumenge amb aquesta festa infantil a les 7 de la tarda, per tant també hi haurà espai per la canalla. Judit, sí. El més important quan un organitza festes com aquestes és mantenir la il·lusió.
4: Sí, absolutament.
0: Perquè clar, jo vaig dir, no, això són com palets a les rodes que m'han sortint, i ara aquest, jo, sense il·lusió això ha de ser impossible, no?
4: Impossible, has de treure la il·lusió i les ganes d'on pots, i sobretot l'altruisme del que tant estàveu parlant, no? El fer les coses pel bé del barri, pel bé de les persones, pels veïns i també per nosaltres, no?
0: Home, jo m'entenc que això també us deu deixar com un cert orgull, no? Judit, Quique, Marta, Olga, un orgull de... Sobretot un cop acaba, no? Quique i Judit, sí. Vosaltres que ja heu viscut més, un cop acaba, sí. De dir, mira, ostres, doncs un any més hi ha hagut festa a les cases noves, no?
1: Sí, quan depèn una jo mica de nosaltres... Bueno, no de nosaltres.
0: Sí, no, depèn molt de vosaltres, ho esteu organitzant.
1: Del que deies, no? Ara he acabat això i, hòstia, otro palito. I ara, otro.
0: Un altre.
1: I ho vas solucionant, jo... doncs, sí, diumenge...
0: Digues, és... Judit, digues.
4: No, dic, perdó, que jo ja estic visualitzant, sí. El moment de quan els quatre que quedem ens seiem a gaudir de les habaneres.
1: Sí.
4: Quan ja veiem que tota la feina està feta, i a més les habaneres que són així més... relaxades, no? Sí. I com amb la satisfacció de ja està, ha sortit endavant i ha anat tot bé, no? Estic visualitzant aquest moment.
0: Clar, que és aquell moment final, no? En què respires, diguem que sí. Els nervis ja, sí. Ja han passat. Una junta en la que heu incorporat, sí. Nova gent, Judit, per tant, d'alguna manera heu obert aquí com camí, tinc aquí les germanes Merino, no? I heu obert, sí. com les ganes també tinc de participar, és important això també, no?
4: Sí.
0: És...
1: Ens falta la Marta,
3: sí, la ens falta la Marta Valero també.
4: Sí, estem molt contents de la seva incorporació plena a la comissió, bueno, a l'associació, i s'està notant moltíssim, sobretot la seva joventut, la seva implicació...
0: Ostres, això ho diu la Judit, eh? La seva joventut, caram, Judit! M'acabes de posar molts anys a sobre! Perquè són més jovenetes, són encara més,
4: sí,
0: jovenetes.
4: Sí,
1: es nota,
4: Es nota una,
1: sí.
4: Mica.
0: Per l'empenta, no? L'energia, sí. No? Les idees, potser. Bé, però sí. està bé, però és d'agrair això, i el que deia, que moltes vegades també el jovent, no? Se'ls hi posa aquesta etiqueta de que és el jovent que no s'implica, que no vol, que passa, que només vol festa, no sé què, doncs, escolta'm, no estaran de festa, estaran allà a la festa, però treballant,
1: i
0: perquè tant. La resta ens ho puguem
1: bueno,
0: passar bé.
1: I tota
0: bé.
1: La feina prèvia que hem fet.
0: Efectivament, sí, sí.
1: Que ha estat una locura.
0: Bueno, que tenen un programa meravellós. Que Festa Popular Cases Noves no han vingut aquí prou, que tenen un programa imprès, que tenen un cartell estupendo que ha fet la Júlia, no? Que tenen una pregonera que és l'Amèlia, que presentaran Pubilla i Hereu, no? És a dir, un correfoc recuperat des de fa uns anys que sabem que agrada moltíssim, per tant, una feinada que hi ha darrere d'aquesta festa i altres festes. I Judit, escolta'm una cosa, abans de penjar... Deixo la festa de les cases noves, però no deixo les cases noves. Perquè l'altre dia ens van dir que aquest any cases noves tornarà a sortir el carnaval.
4: Efectivament.
0: I que ho fareu amb el grup d'independents.
4: Sí.
0: I que sereu colla de fardo.
4: Sí, sí. Tornem de nou com a colla de cases noves, que al final la carrossa... és dels veïns, es va obtenir per, si no m'equivoco, per prescripció popular, sí, i la recuperem i tornem, després de disputar-ho entre l'associació, amb fardo i amb moltes ganes. Fem una crida aquí, si algú s'hi vol sumar, doncs tindrem les portes obertes.
0: Per tant, Judit, deixes la ploma? És que la Judit era de ploma,
4: eh? Ja l'any passat,
0: L'any passat
4: vaig fer un simulacre.
0: Ah, d'acord. L'any passat ja no va sortir?
4: Sí, ja vaig fer un simulacre amb una colla de fardo.
0: I t'ha agradat, està clar.
4: Sí.
0: És un recorregut força comú, eh?
4: Sí, és com un procés vital, eh?
0: Sí. El de després ja te l'explicaré. O sigui, el que va després ja t'ho explicaré també, però això t'ho faig un altre dia en privat. Quique, fardo, tu també lies, eh?
1: Jo també em lio.
0: T'agrada liar-te, eh?
1: M'encanta.
0: Una amiga meva em va dir, hi ha dos tipus de persones, les liables i les liantes. Tu on estàs?
1: Amb els dos punts. Lio i em lio.
0: Les dues coses. Ja us heu apuntat a la colla?
2: Nosaltres no.
0: Sou de ploma.
2: Som de paperets.
3: Som de paperets.
2: Ni ploma ni fardo.
0: Ja, ara heu d'aconseguir. Esteu en aquesta recerca de gent. Ara esteu en aquest punt, eh?
1: Sí.
0: Que entenc que és un punt que ha de començar a treballar ja, no?
1: Clar. Sí. És que tens molts tempos en molts pocs mesos, realment.
0: Però escolta'm, aquí amb tots els voluntaris de Cases Noves, aquí a la Festa Popular, aneu fent una crida.
1: Sí.
0: Quanta gent ho de ser, mínim?
1: Com no es va aprovar el protocol que vam treballar en el seu moment, si no m'equivoco, 25, no?
0: Sí,
1: estan
0: això,
1: 25?
0: Això és el que deia el protocol, que és un protocol que no està aprovat,
1: però
0: oficiosament, d'alguna manera és el que es contempla, per tant, aneu a buscar aquest mínim, entenc, sí. I si se supera
2: millor.
1: Ojalà se superi.
0: Però Judit, ja sabeu de què anireu?
1: Sí.
4: Ai, perdó, no t'he sentit.
0: Dic, si ja sabeu de què anireu, la temàtica de la disfressa ja la
4: teniu?
0: Sí?
4: Sí, aquest any ja fa poquet, jo crec que ja hem trobat el tema.
0: Molt bé, doncs escolta'm, sí. Cases Noves està en suprime, que dirien ara, no sé si ara... No, o què?
1: Home, sí. Ara ja ho tenim tot, ja està.
0: Home, perdona, està molt bé dir-ho, i a més, amb tot l'orgull del món, que barris sitgetans de tota la vida, amb aquest origen, no?, que tenen d'origen obrer, no?, de població migrant, que va arribar a Sitges en el seu moment, no?, i per tant, doncs, barris que en el seu moment quedaven com més apartats al centre, tot plegat, que mantinguin aquesta part de seva identitària de municipi i alhora identitària de Sitges és importantíssima, eh? O sigui que...
1: Crec que tots dos barris estem, des de fa uns anys, tornant a recuperar la identitat que es tenien al seu moment, sobretot per les festes de barri i comunitat.
0: Tot i que no tinc clar que el barri, la gent que hi viu, aquest el perfil, eh?
1: No, és un barri envellit, llavors hi ha molta gent que ja no està, que ens ha deixat, i totes aquestes cases, al final...
0: Es noten, i que després passa el que passa amb l'habitatge a Sitges, que al final... Vull dir que
1: no els el podem pagar.
0: No, exacte,
3: totalment.
0: Vull dir que aquest és el drama que té Sitges actualment, que pateix principalment el jovent, però vull dir que els expats i això estan també les Cases Noves. Vull dir que estan arreu, però, vaja, en tot cas, agraïts que hi hagi gent que encara vulgui mantenir aquest esperit de barri, encara que el barri no respiri exactament això.
3: Però crec que també ho fa molt els sitgetans. O sigui, tothom, encara que no siguis del barri, jo crec que la gent està molt implicada en que l'essència de barri no es perdi.
0: És com una mica un viatge al passat. Jo explico sempre això, Poble Sec i Cases Noves, jo crec que per molts sitgetans és una mica com un viatge al passat.
1: Ma mare em diu el mateix.
0: Ens recorda aquells sitges d'abans i ens agrada molt per això. I cadascú després el gaudeix a la seva manera.
1: És que mola molt perquè tu vas a la festa de Poble Sec, a la Revetlla de Sant Joan, i potser vas amb el teu grup d'amics, però clar, t'estàs tota la nit liant amb gent, perquè ara em paro aquí, pam, i xerrada,
0: sí.
1: Ara camino 2 metres més i otra vez.
0: Sí.
1: És molt maco.
0: I igual són els amics de tons pares, de ta mare, els avis, a dir... Això...
1: El que comentaves de la intergeneracional...
0: Sí, això, és que això ho tenen els barris i que es puguin mantenir, tot i que el barri no respiri aquesta identitat, igual no ho fa durant tot l'any, però durant aquests 3 dies sí.
3: Sí.
0: És com 3 dies en què Cases Noves és més que Cases Noves que mai. I per cert, que ho fa el programa, però no vull acabar sense aquest homenatge i record a la Carmen Sánchez, de cases noves de tota la vida, del barri, la nostra, la muñeca de l'espacio, la nostra Carmen, que des d'aquí doncs, l'Associació de Veïns també li ha volgut retre homenatge i dedicar un record profund a la Carmen, que ens va deixar fa poquet, amb 103 anys, ni més ni menys, i que, vaja, ella sempre serà una sitgetana il·lustre per molts, per tots aquells que la vam conèixer i que l'estimàvem. Nois, noies, moltes gràcies. Judit, moltes gràcies. Et deixem que tornis a la feina.
4: Gràcies a vosaltres per acollir-nos un any més.
0: Un petonet. Adéu-siau.
4: Adéu, adéu.
0: Quique, Olga, Marta, moltes gràcies. Gràcies per la feina, sobretot. Força, ànims, perquè ara venen els tres dies no? intensos i durs. I endavant i amb il·lusió. I que l'any que ve, que això del sopar vagi molt bé, que segur que sí. I tant de bo l'any que ve hi hagi una superfira, no? I us traieu el coquet o el mal gust d'aquest any. Gràcies, un plaer.
1: A vosaltres.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: i agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Vinga, dos quarts i mig de 12 d'aquest matí de dimarts 30 de juny, darrer dia de la primera part de l'any. Demà comencem la segona part de l'any i avui també acabem una nova temporada de l'agenda de les biblioteques. Bé, l'estiu la trobarem a les bibliotecàries al setembre, però d'entrada, Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Un any més, sí. Una temporada més, i ara una miqueta a reposar perquè rebaixa l'agenda, no?
1: L'agenda rebaixa, sí.
0: Però no molt.
1: No, l'agenda s'atura, vaja.
0: Ah, d'acord.
1: L'agenda s'atura ara ja a principis de juliol. L'última activitat serà el tercer capvespre musical, el repassarem, i fem aquesta parada també, necessària.
0: Correcte, per tothom.
1: Sí, a l'estiu, perquè també, ho explicarem, també fem torns de vacances, els equips de les biblioteques, i també necessitem aquest període per fer altres coses, potser de feina més interna, que durant l'any, amb el dia a dia i, en fi, tota l'activitat és complicat de fer, i ara tenim aquest marge també de fer endreça, diguéssim, de casa.
0: A l'estiu canvia el perfil, no?, d'usuari.
1: Sí, clar, el tema estudiant el tornem a recuperar, potser, és que, clar, els exàmens de recuperació tampoc ja no... Llavors, però es torna a recuperar sí que de cara al setembre, es nota molt, jo a l'inici de curs, és a dir, les biblioteques funcionen molt com a curs escolar i més que com a any natural, i llavors al setembre sí que es nota el canvi. I ara sí que és veritat que encara que no fem activitat, la Biblioteca Santiago Rusiñol està oberta tot l'estiu, ara també repassarem els horaris d'estiu, i la Roig i Raventós, molt bona part de l'estiu, també estarà oberta. I aquí també ens trobem que clar, que hi ha molt de turista, i hi ha moltes persones que venen a passar els estius a Sitges, persones de Barcelona en què el carnet que tenen, no? O de Barcelona, en fi, de l'àrea metropolitana, i que el carnet que tenen de la seva biblioteca de referència és el mateix. Per tant, també poden seguir utilitzant serveis de biblioteca fora del seu lloc de residència habitual. I com et deia, els turistes també entren molt, perquè estem en un lloc privilegiat, no?
0: Un edifici patrimonial.
1: Amb un edifici patrimonial, i potser la curiositat els empeny a entrar, i a partir d'aquí també s'estan una estoneta, en fi, no? Perduts entre els llibres.
0: Doncs mira, una pregunta. Fons en altres idiomes en teniu?
1: En tenim. De fet, fa un parell o tres d'anys sí que estem fent compres especials, també especials, vull dir extra, no? dels llibres que ens venen amb els famosos lots i això, sobretot el vam fer de novel·la en anglès, en francès també, i també fem una compra important de llibres per nens i nenes, sobretot en anglès, que és la llengua així més demanada. Perquè el que ens venia amb els lots habituals, és a dir, el que és molt estàndard en la resta de biblioteques, estava molt enfocat a nens molt petits, llibres potser bilingües, català, anglès o castellà, anglès, i aquí, clar, tenim nens i nenes, nois i noies, que també, no?, que llegeixen en anglès o que és la seva llengua materna, i per tant sí que notàvem aquest buit, i surten molt en préstec a Sitges, i surten molt en préstec per petició d'altres biblioteques amb el servei de préstec interbibliotecari. I també és un tipus de fons que és molt demanat, perquè no totes les biblioteques el tenen.
0: Doncs interessant, aquesta novetat que ens ha apuntat la Marta. Bueno, doncs va, repassem una miqueta el que ens queda d'agenda.
1: Sí, vinga, doncs va, agenda tenia aquí. Doncs avui dimarts, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim l'última de les presentacions de llibres de la temporada, Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per a cura, entre cometes, l'homosexualitat, a càrrec del seu autor, en Jordi Griset. I també és un autor local, el vam tenir per Sant Jordi com a autor local, aquell dia va poder llegir el seu minut no?, del llibre, i avui és el dia que farà la presentació d'aquesta obra. És una obra que és autobiogràfica, amb la seva experiència dura sobre aquest tema, però no només és autobiografia, sinó que també hi ha molta part de crítica, no? També amb l'experiència del Jordi Griset com a referent, com a activista clau, en l'impuls i dignificació contra l'homofòbia a Espanya, a Catalunya, I bé, després de la seva jubilació, doncs, hi manté una intensa activitat divulgativa en mitjans de comunicació, universitats, plataformes digitals sobre aquest tema i fruit doncs, d'això, de la seva experiència, sumat amb tota la seva part com a activista, com deien, doncs, ha nascut aquest llibre en què ens exposa la duresa d'aquest tema i en el que ell diu que no és una cosa que sigui, que no està parlant del passat, sinó que encara ara, doncs, en fi, no hi ha tema darrere
0: d'acord.
1: De l'homosexualitat i gent que pensa que encara no, que es pot, o que és algú a cura.
0: Curable, sí.
1: Exacte.
0: Teràpies per
1: sí.
0: Curar.
1: Uh-huh.
0: Doncs aquesta és la darrera, com comentava la Marta, de les presentacions, Jordi Griset i aquest Abans mort que Marí, que es diu el
1: sí,
0: llibre.
1: Sí, exacte.
0: Uh-huh. Doncs que es presentarà i que, doncs, si ja ho hem comentat abans, l'entrevista que li va fer a l'Enric Soler amb el Jordi Griset, que la poden recuperar també a la web de Ràdio Maricel. Què més?
1: Uh-huh. I ens tenim els capvespres musicals. Uh-huh. Vam començar el dijous passat, és la cinquena temporada de capvespres i recordem que són tres dijous en què podem pujar a les terrasses a gaudir de música sitgetana, amb un toc sitgetà molt potent, tant si són intèrprets, músics, versionistes, cantants d'òpera o de... En fi, és igual, hem tingut tot de... Bueno, una gran varietat de gèneres i de propostes.
0: Uh-huh.
1: Va haver un moment que vam dir, ai, potser algun dia haurem de canviar els capvespres musicals per capvespres teatrals o alguna altra història, però de moment seguim trobant molt bona... cantera i molts bons professionals músics sitgetans com per donar continuïtat encara a aquests capvespres.
0: D'acord.
1: I llavors hem començat, com deia, dijous passat amb una proposta diferent que va tenir molt d'èxit. Les terrasses es van omplir amb una setantena de persones i amb l'Ignasi Corella, que és percussionista, i vam fer un ritme vital en percussió, i això va ser perquè l'Ignasi no va plantejar un concert, com és més habitual en els capvespres, sinó que va fer un taller, una pràctica, no? I entre tots els assistents doncs, vam acabar doncs, no? fent música, fent una cançó amb el nostre propi cos, amb uns tubs que va portar, que, bueno, jo li dic tubs, té un nom tècnic, uns tubs que fan notes musicals i ens anava dirigint, no? En fi, va ser una cosa molt diferent, uh-huh. bonica, no? I veies a les persones totes amb un somriure participant i dient, no, pues no és tan fàcil com sembla, i ens va fer treballar el cap el tema, no? De coordinació i, en fi, va estar molt bé.
0: D'acord.
1: Però això ja ha passat.
0: Ja ha passat.
1: Llavors, bé, doncs si no ens volem quedar en les ganes que les coses passin sense uh-huh. haver-hi participat, tenim el dia 2 de juliol, el proper dijous, a les 7, a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, la segona proposta d'aquests capvespres musicals, una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort. El Pol Borràs ve del món de les imatges, ha fet exposicions també en diferents llocs de Sitges, pel pati de la biblioteca també, i amb les seves cançons continua narrant des de situacions generals i moments comuns fins a històries locals i entranyables. Ell té una mirada també de denúncia, d'esperança, però també és molt irònic, tendre, té un sentit de l'humor. I aquestes composicions pròpies i també tindrà traduccions de Lou Reed, de Velvet, en fi.
0: Uh-huh.
1: Anirà acompanyat de la guitarra amb Mix Montfort. Doncs això serà el dijous, dia 2.
0: Que serà el segon capvespre musical.
1: Uh-huh. Exacte. I el següent, el dijous, dia 9, també a les 7 de la tarda, tindrem la tercera sessió, Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i del Rudy Rushton al piano, o Rushton, uh-huh. al piano. Ella, l'Agnès Van Gorkom i el pianista s'uneixen per donar vida a Bella Dorita en un espectacle que convida també a submergir-nos en la història d'una de les grans figures del cabaret dels anys 40. Cantant, ballarina, icona del paral·lel, va ser una de les dues úniques espanyoles que van actuar al Folies Bergère de París. Doncs aquest capvespre musical estarà ple de passió, de memòria i d'aquest homenatge a una dona irrepetible com va ser la Bella Dorita.
0: Perfecte, i amb aquest tercer concert es clouran uh-huh. aquest any els capvespres musicals de la biblioteca. Per tant,
1: sí.
0: qui els vulgui aprofitar, val uh-huh. la pena, perquè amb aquesta calor és una manera refrescant
1: sí.
0: d'enfrontar l'estiu amb bona música.
1: I sempre quan el dia abans o uns dies abans del capvespre sempre rebem trucades no, uh-huh. de persones que ens diuen com es compra l'entrada, com s'ha de reservar. No, ni es compra entrada ni cal reservar. Simplement, doncs, això sí, recomanem venir una miqueta abans per poder seure,
0: mm-hmm.
1: perquè bé, és amb l'aforament limitat, però l'entrada és lliure i si ho decidiu mitja hora abans, doncs cap a la biblioteca, cap problema.
0: Perfecte. Doncs capvespres musicals, una de les propostes d'estiu de les biblioteques.
1: Mm-hmm. Art al Pati.
0: Art al
1: tenim
0: pati.
1: Aquest espai en el pati. Ara mateix tenim aquesta mostra de, també de commemoració del 90è aniversari, el que queda escrit. Uh-huh. I aquí tenim un recull, no, les hem exposat totes, aquestes targetetes, amb aquest recull de felicitacions, que en fi, i encara qui li vingui de gust i vulgui, doncs està temps de fer la seva felicitació a la biblioteca per aquests 90 anys. Les tenim penjades, n'hi ha de molt boniques, i és una miqueta com per Nadal, aquells arbres de Nadal de desitjos que et donen ganes, no?, de llegir què desitja la gent. Doncs aquí també, aquesta lectura de les felicitacions, n'hi ha de molt inspiradores, de molt boniques, en fi. Totes són molt tendres i les agraïm moltíssim. I també tenim els testimonis d'aquest diari de les bibliotecàries, que amb l'acte del dia 11 va ser com, oh, no? També hem tingut consultes, i això és consultable, perquè és molt, molt interessant, és consultable, el trencadís, estan digitalitzats, i a la Biblioteca al Pati, doncs, durant uns dies tenim un recorregut a través no, d'aquests textos de les bibliotecàries del que era el dia a dia a les biblioteques en diferents anys, fins des de l'inici, el 36, fins a l'any 1990.
0: Uh-huh. Doncs aquest recorregut també per la història dels 90 anys de la biblioteca.
1: Exacte, això ho tindrem fins al 31 de juliol, i avanço que del 6 al... pràcticament tot l'agost, del 6 al 31 d'agost, també al pati ho canviarem i tindrem una mostra de dibuixos i pintures, La meva festa major, de Miquel Marçal Ortiz. En les seves pròpies paraules, ell diu que tota la vida m'ha agradat el dibuix i la pintura, i des de ben petit tinc predilecció per dibuixar i pintar la Festa Major de Sitges. Llavors és un recull de la seva imatgeria de Festa Major. Tenim balls, no hi són tots perquè és la seva Festa Major, i bé, doncs tindrem aquesta ambientació Festa Majorenca a càrrec de Miquel Marçal, amb pintures i amb dibuixos fets en diferents tècniques.
0: Perfecte, en el mes més adequat, que és el mes d'agost.
1: Sí, exacte. I a les vitrines també, durant tot l'agost, doncs, tindrem aquesta mostra d'objectes i documents, també en commemoració del 90 aniversari, per recordar doncs, com eren les fitxes, quines claus obrien les diferents portes de les biblioteques, quins segells es posaven en els llibres, no?, amb diferents dissenys, doncs, objectes, coses que s'han de fotografies també, objectes i en fi, la història de la biblioteca en tres dimensions i en fotografies i en imatges, també per fer una repassada.
0: Doncs una repassada també per la història de la biblioteca. Què més ens queda?
1: I ja està, reprendrem l'agenda passat Santa Tecla. Com dèiem, fem aquesta pausa necessària per també posar ordre intern a les biblioteques, perquè amb els equips que quedem doncs, puguem seguir oferint, al final, no? La prioritat durant l'estiu és oferir aquest servei a l'usuari, i a més perquè també a la sala Lolita Miravent fa molta calor a l'estiu, per tant... També va haver aquesta pausa perquè els vanos no donen...
0: El tema de la climatització,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, és que clar, és per l'edifici en si, bueno, que en fi, que l'aire... bueno, que costa molt de climatitzar aquella sala perquè té un sostre molt i molt alt i no té portes, i llavors, bueno, doncs també aquesta pausa també es fa necessària per això, però bueno... I què més? Doncs això, que reprendrem passat Santa Tecla, com deia. Els clubs de lectura també, les participants que vam fer l'altre dia a la festa de final de curs, diguéssim, no? dels clubs de lectura, ens diuen, quan ja podrem tornar-nos a apuntar? Doncs ens podem tornar a apuntar, obrirem inscripcions a partir de l'1 de setembre. Tothom que estigui interessat tant, si ja han participat en aquest darrer curs, com si no han participat mai, però hi ha ganes de viure aquesta experiència lectora diferent, doncs inscripcions a partir de l'1 de setembre. Haver participat no garanteix plaça, sempre és un començar de zero, i per tant doncs, això està atents a les xarxes i en fi, ho anunciarem, i hi haurà doncs, un termini com per poder-vos apuntar sense patir per si és el primer dia o si és l'últim, és a dir, recollim inscripcions durant tot el període i després doncs, ja mirem quantes places hi ha disponibles, quantes places s'han demanat, que en fi, fem el Tetris dels clubs de lectura.
0: Doncs, i amb això, més o menys ho tenim tot ja?
1: I amb això tindríem tot, sí, d'activitat. Sí. Sí,
0: doncs sí. Hem repassat un any d'activitats durant tot el curs, oi? I amb aquestes hi ha darreres, exposicions, els capvespres musicals i la presentació, evidentment, d'avui del llibre del Jordi Griset.
1: Sí.
0: Bé, tenim 5 minutets per
1: fer... Sí, volíem
0: per
1: comentar també l'horari d'estiu, perquè hi ha variacions i així doncs, també és important.
0: Important.
1: Sí. Llavors, aviam... Això també ho tenim a les xarxes, Instagram, Rètols a la biblioteca, i si no, doncs trucada i ho expliquem. Dissabte és tancat, des d'aquest mateix dissabte, 27 de juny, i reobrim passat Santa Tecla també, és a dir, biblioteca tancada dissabtes del 27 de juny fins al 19 de setembre, els dos inclosos. A més, novetat, aquest any de juliol i agost, només, setembre no, de juliol i agost tancarem les dues biblioteques els divendres a la tarda. Però a canvi, no farem menys horari, a canvi compensarem obrint un matí més cada biblioteca. És a dir, a la Santiago Rusiñol obrirem els dimarts al matí, que durant l'hivern no ho fem, i a la biblioteca Josep Roig i Raventós obriran els divendres al matí.
0: D'acord.
1: Val? Juliol i agost. Els horaris d'obertura són els de sempre, els matins que estarem obertes de 10 a 2 i a les tardes de 3:45 fins a les 8. Això no varia. Normalment a la biblioteca Josep Roig i Raventós, com dèiem, per fer també per poder permetre no, els torns de personal i poder gaudir de les vacances, doncs normalment la biblioteca Josep Roig i Raventós acostumava a tancar uns 15 dies, normalment pels vols de festa major. Aquest any, amb aquest canvi també de divendres, ens ha permès el poder reduir aquest període de tancament de la Roig i Raventós i estarà tancada del 3 al 7 d'agost. Aquesta setmana, que la Santiago Rusiñol anava molt, molt justos de personal i, per tant, els companys d'allà doncs, venen a fer suport i garantim que la Santiago Rusiñol estigui oberta tot l'estiu, com comentàvem. Per tant, Roig i Raventós tancada del 3 al 7 d'agost.
0: La primera setmana, durant la primera setmana del mes d'agost.
1: Exacte. Per tant, recordem això, dissabtes tancats.
0: Dissabtes tancats.
1: Inclòs el 19 de setembre.
0: Divendres a les tardes tancat. A canvi, s'obriran els dimarts al matí. I després la Roig i Raventós tancada la primera setmana d'agost.
1: Exacte.
0: Aquest seria la, diguem,
1: sí.
0: Els
1: per
0: elements.
1: Per tant, les dues biblioteques estarem obertes els dimarts, els dimecres i els divendres.
0: D'acord.
1: Llavors, aquesta coincidència de matins també ens permet jugar no, amb el personal que tenim i donar suport d'una biblioteca a l'altra i, per tant, mantenir el servei obert durant gairebé tot l'estiu a les dues biblioteques.
0: Perfecte. Doncs els horaris especials de les biblioteques i vinga, ara sí, un parell de minutets per repassar algun llibre.
1: Mira, he portat dos llibres joc, perquè ara toca entretenir els nens a casa com podem.
0: Llibres joc.
1: Hi ha llibres que són per jugar. Tots els llibres són bonics, distrets, ens provoquen diferents emocions, però n'hi ha llibres joc per passar una estona amb ells distrets per la seva banda o en comú. He portat un veig-veig, el típic joc. Veig-veig, quines històries. És de la Cristina Los Santos. En aquest llibre doncs, és el típic no? que hem d'anar buscant diferents coses, però els dibuixos de la Cristina Los Santos són molt, molt macos, són molt de detall, de buscar el detallet, i hi ha molt de sentit de l'humor, hi ha diferents escenes, i et perds en aquestes, a cada làmina, que és de gran format, sense ni una sola paraula, però pots anar seguint mil històries en diferents períodes de la història, de l'època dels romans, l'època medieval, el renaixement, en fi. Doncs tenim aquí aquest veig-veig, quines històries, per tenir els nens distrets una bona estona, anar buscant. I anar jugant. I l'altre es diu Tangram Gat. El Tangram són unes peces que tenen diferents formes i són 7 peces, i amb aquestes peces combinades es poden fer moltes figures. Llavors la història és un conte en què m'estava avorrint fins que em van donar un tangram, comença així. Tenim les figures, les peces, les tenim aquí al mateix llibre, per tant les podem separar no, amb aquest trucalat, i vinga, doncs anem a fer figures. Anem seguint, comencem aquest nen de la història, o nena, comença fent un gat, podem fer el gat amb les peces del llibre, després fa una casa, en fi, doncs hi ha tot de propostes, amb un conte en què les figures que podem fer amb aquest tangram, amb el model que podem seguir al mateix llibre, o les que la nostra imaginació ens dicti, doncs podem participar també amb la història, amb el conte d'aquest llibre, amb les peces.
0: Perfecte, és a dir, amb 7 peces de tangram pots dibuixar gairebé qualsevol cosa.
1: Sí, amb imaginació, i anar girant, i anar buscant.
0: I passar una bona estona.
1: Sí.
0: I vinga, va.
1: I llavors he portat de les últimes novetats, que això sí, que no hi haurà activitat, però com deia, les biblioteques estan obertes, llibres per agafar en préstec o per consultar els que vulgueu. He portat una novel·la que es diu Majareta. És de Juan Manuel Gil, de Seix Barral. I si ens agrada Mendoza, aquell estil amb aquell sentit de l'humor, amb aquells personatges, tipus El misteri de la cripta embrujada, no? Aniríem per aquí. Doncs Majareta va en aquesta línia. És, per tant, un llibre divertit. Després de més de 30 anys com a conserge d'una escola, el Leo Almada, conegut com el Majareta, prejubilat, fa una cosa inesperada. I aquest llibre és el recull dels relats de diferents veïns, que tothom el coneix, és un personatge com estrany, i tothom doncs donarà la seva versió de qui és aquest Majareta. Per tant, el tema oral té molt de pes, uh-huh. I llavors és molt fresc, és una lectura divertida, i bé, amb aquest toc original.
0: Agradable per l'estiu.
1: Sí, uh-huh. Exacte.
0: Vinga.
1: I l'altre... no és novel·la, no és ficció, Ansiedad y Tiempo. Aquest llibre va sobre aquesta urgència, no?, que tenim tots, aquesta sensació de que la vida se'ns en va, que no tindrem temps de fer-ho tot, que hem perdut temps en el passat i que el futur se'ns escapa, o que el dia no ens dona per més. Això no me da la vida, no?, seria uh-huh. la frase. I aquest llibre està ple de consells molt pràctics i de posar les coses en el seu lloc i viure doncs això, no? Amb una calma interior, sense deixar de fer coses, sense deixar de treballar, sense deixar d'anar amb aquest dia a dia amb tanta urgència, però des d'una calma interior que ens pot ajudar a baixar revolucions i a no tenir aquesta ansietat pel
0: doncs,
1: temps.
0: L'estiu és el millor moment per posar-ho en pràctica. Ansiedad y Tiempo, de Chris Guillebeau. Doncs amb aquesta darrera recomanació acomiadem a la Marta. Marta, bon estiu.
1: Bon estiu a tothom.
0: I a tots vostès, doncs són les 12. Que passin un molt bon dia. Gràcies com sempre per l'atenció i fins demà.

0: En punt les 12 del migdia. La primera sessió del judici contra els exconsellers de Salut Albert Vergés i Josep Maria Argimon durant la pandèmia acaba amb el rebuig del jutge a la petició de les penes de presó. Se'ls acusa d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil l'any 2021. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre la mesura i es planteja traslladar el cas a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se a aquest procés de regularització que avui acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts a mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 7.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant a jutge que investigui Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. Recta final del judici del cas Kitchen. Amb la lectura dels informes finals de les parts, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 anys l'altre excomissari Villarejo. La temperatura del mar a la costa catalana arriba al segon valor més alt en un mes de juny i se situa a 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta dels mars del planeta a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. I trobem una bomba intacta del segle XVII al jaciment de les Monges, al centre de la Seu d'Urgell. El jaciment es va trobar durant unes obres el 2020. Ara se li vol donar visibilitat enderrocant el mur que l'envolta per fer-hi un mirador. Unes obres que podrien començar aquest mateix any.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Alemanya i els Països Baixos no jugaran als vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà als vuitens contra el Canadà. També ha passat als vuitens al Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó, 2-1. I avui, al Mundial, a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. A Wimbledon, debut aquesta tarda Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
3: Trescat Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: És la una. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària a tot l'estat que avui acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts amb mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials de l'estat. El PP i Vox intensifiquen la campanya contra la llei que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Des de les files populars s'insisteix que Pedro Sánchez busca guanyar vots a l'estranger i Vox demana a la Junta Electoral Central que suspengui el vot per correu d'aquest col·lectiu. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, qualifica d'injustes i desafortunades les crítiques del director de Método 3, Francisco Marco, contra el mosso d'Esquadra que s'encarrega de la investigació del cas d'Isaac Andic. El detectiu forma part de la defensa del fill del propietari de Mango, de Jonathan, que és el principal sospitós de la mort del seu pare en una excursió a Montserrat. La primera sessió del judici contra els que van ser consellers de salut durant la pandèmia, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acaba amb el rebuig del jutge a la petició de les penes de presó. Se'ls acusa d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'any 2021. Més de 5.800 persones i empreses continuen a la llista de morosos amb Hisenda de l'any passat. Entre els noms coneguts que repeteixen hi trobem Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Paz Vega. L'escalfament del Mediterrani situa la superfície del mar fins a 8 graus per sobre de les mitjanes del juny amb temperatures de ple estiu. A l'Estartit, on hi ha la sèrie més llarga de tot el Mediterrani, l'aigua està a 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada en un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època.
1: Esports.
2: El Paraguai dona la campanada al Mundial i elimina a Alemanya als penals. El Marroc, de la seva banda, fa fora els Països Baixos, també a la tanda de penals, i disputarà els vuitens de final contra el Canadà. El Brasil va capgirar un gol del Japó i passa als vuitens de final. Avui es jugaran tres partits més. Costa d'Ivori-Noruega a partir de les 7, a les 11 de la nit França-Suècia i a les 3 de la matinada Mèxic-Equador. També en futbol el Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet i el torneig de tenis de Wimbledon. Paula Badosa debuta aquesta tarda contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Pel que fa al temps, tarda de calor, amb els valors més elevats a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre superant els 35 graus, domini del sol, amb nuvolades al terç nord i ruixats i alguna tempesta al Pirineu, més oriental i també muntanyes properes a les Guilleries i el Coll Sacabra.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 2. Estel Batet Carles.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'estat, que inclou el foment del català i de la mobilitat laboral. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds. Si hi ha falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les de la legislatura i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
4: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
3: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
4: Porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
3: I com a prova de l'èxit d'aquesta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives, que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que 1 milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Pendents aquest matí també de dimarts 30 de juny dels jutjats de Martorell. Allà continuen les compareixences dels testimonis davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a suposat autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. Fa uns minuts ha arribat la parella d'Isaac Andic, Estefania Nuts, que té

0: Això, el fet que aquesta terapeuta no estigui col·legiada a l'Estat espanyol, fa que no tingui a priori aquest dret d'empara. La jutge vol saber quin paper va poder tenir en la mort del fundador de Mango. Han transcendit missatges que es va enviar a Isaac Andic i amb el seu fill, on es posa de manifest la mala relació que hi havia entre tots dos. A més, també la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés al seu fill una part de l'herència en vida. Abans de la terapeuta han declarat els excursionistes que eren a prop del lloc de l'accident el 14 de desembre de 2020. 24. Minuts abans de les 12 ha arribat als jutjats la parella d'Isaac Andic, la primera persona a qui Jonathan va trucar després de l'accident, fins i tot abans de connectar amb emergències. També està dins l'edifici judicial, com a testimoni, la germana de la terapeuta, que hauria participat en algunes de les sessions. Jonathan Andic està imputat per un delicte d'homicidi. El van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. A més de començar a prendre declaració avui als testimonis, la jutjana també ha demanat a la policia científica que faci una reconstrucció de la caiguda mortal d'Isaac Andic. Els Mossos consideren que no va ser un accident. Aquesta setmana també han de comparèixer davant la jutgessa les dues filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, entre d'altres testimonis.
1: Doncs això, els jutjats de Martorell. Gràcies, Marta Vallès, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sobre aquest cas encara, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha fet una defensa aferrissada de la investigació del seu cos policial en el cas de la mort d'Isaac Andic, el propietari de Mango. Ha sortit així al pas de les acusacions de Francisco Marco, detectiu de Método 3 i part de la defensa, que va assenyalar l'obsessió d'un agent dels Mossos contra el principal sospitós d'aquest cas, contra Jonathan Andic, fill de l'empresari i acusat de la mort del pare a Collbató el desembre passat, quan el desembre del 2024, quan feien una excursió a Montserrat. Trapero ha qualificat així aquestes acusacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
1: El responsable dels Mossos ha admès un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
2: Tenim problemes? Sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
1: I ja hi ha sentència pel cas d'una dona trobada morta en un terreny de Pontons fa 3 anys. El principal sospitós, l'home que era en aquell moment la seva parella, ha acceptat una pena de 19 anys i 10 mesos de presó per 4 delictes, entre ells el d'assassinat. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
3: El gener del 2023 es va trobar el cos enterrat de Ruth Rodríguez, de 42 anys, veïna de Barcelona, i ja es va detenir la seva parella, Jorge Ferrandis, de 43, actor de professió. La dona havia desaparegut 2 anys abans, l'estiu del 2021. L'home havia fet una fossa de 2 metres i després la va tapar. Els investigadors van demanar permís per excavar la fossa i van trobar el cos de la dona. També es van trobar pertinences seves en un pis d'ell a Barcelona. El judici es va fer per la via ràpida per haver arribat a un acord amb la fiscalia pels delictes d'assassinat, profanació de cadàver, estafa i revelació de secrets.
1: Gràcies, Montse. 4 minuts haurem arribat a 1:15 del migdia.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Seguim i ho fem a Veneçuela. Els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. A mesura que passen les hores, l'esperança de trobar més supervivents es va reduint i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens n'explica l'última hora des de Caracas, Joan Biosca.
5: Bon dia. Diuen que les tragèdies fan aflorar el pitjor i el millor de les persones, el millor, la onada de solidaritat i voluntariat dels propis veneçolans, especialment els més joves, amb energia i ganes de donar un cop de mà. Uns entreguen ampolles d'aigua que han comprat personalment, altres menjar, o bé altres senyal de wifi amb antenes personals per satèl·lit. Voluntaris com en José.
6: Tengo 4 días y 3 noches sin dormir. No, hasta ahorita como 3 horas que pude dormir, porque de verdad me siento agotado. Pero sé que cada hora que pase yo aquí afuera tratando de descansar, hay una persona que se queda sin tiempo, sin saber.
5: Sisè dia aquest dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, cada cop menys possibilitats de treure

0: en vida persones, però els voluntaris veneçolans no abaixen la guàrdia ni tiren la tovallola.
1: I d'altra banda, ha augmentat la xifra de víctimes de nacionalitat espanyola, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
2: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
1: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que s'afegirà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. I s'ha acabat la primera sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. El jutge rebutja les peticions de presó per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel suposat endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya el 2021. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Finalment, els exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut no s'enfronten a cap càrrec de presó. El jutge ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, aplicant la doctrina Botín, que estableix que no es pot obrir judici per un delicte si només el manté l'acusació popular, els càrrecs de presó han caigut. Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació, per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant els anys de pandèmia. Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació, per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. El judici ha començat avui i s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials, la setmana que ve de les autoritats de salut i a partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
1: Gràcies, Cristian. I Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat. Gómez té el passaport retirat des de la setmana passada i ara demana que el jutge li retorni temporalment per poder acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que es farà la setmana vinent a Turquia. També li demana poder anar a Londres per la graduació de la seva filla. En l'escrit que ha presentat el jutge, Gómez argumenta que l'acompanyarà a tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que la seva localització estarà garantida. Recordem que el jutge Peinado li ha prohibit a Begoña Gómez sortir de l'estat perquè hi veia risc de fugida i apuntava a una complicitat de l'equip de seguretat de la Moncloa. I Hisenda inclou més de 5.800 persones i empreses en la seva llista de morosos el 2025. A la llista de l'Agència Tributària Espanyola hi figuren, per exemple, la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne o l'actriu Paz Vega, que de fet ja apareixien tots ells a la llista anterior. El nombre total de deutors que acumulen impagaments de més de 600.000 euros amb Hisenda s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys. En canvi, ha crescut, això sí, un 12% els imports impagats, que sumen uns 15.400 milions d'euros en total. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit a aquesta hora per saber com se circula carreteres i autopistes del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora tenim noves incidències a les carreteres. La més destacada a l'AP7 hi ha cua entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud per un accident que talla un carril. Precaució en aquest punt. Hi ha lentitud amb aturades també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat i a la C32 a Sant Boi de Llobregat, sentit Barcelona, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. És tot.
5: El temps.
1: Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
6: La tarda ens continuarà portant calor a gran part de Catalunya, amb uns valors una mica més frenats a Ponent i a l'àrea del Pirineu, però en canvi pugen a molts indrets de l'Ebre i la Costa Daurada, fins a superar en alguns casos els 35 de màxima. Tarda de sol a moltes comarques, però també de nuvolades al Terç Nord i a l'àrea del Pirineu Oriental i punts de muntanya muntanya del nord-est, Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, hi pot haver alguns ruixats o tempestes menys freqüents, menys importants que els d'ahir. De cara a demà, encara algun ruixat o tempesta en àrees interiors del nord-est, domini del sol, la temperatura que baixa lleugerament i a partir de dijous, sol tot el dia i al 100% de Catalunya. I el que és més important, dijous i divendres, amb alguna excepció, els valors de temperatura seran clarament més baixos.
1: Doncs bé, relacionat amb les altes temperatures, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, apunta la necessitat de canvis en els horaris laborals, tant en l'àmbit públic com en el privat, per adaptar-se a les onades de calor. En una entrevista als matins de TV3, ha suggerit treballar de nit en aquests casos.
7: Hauran d'haver-hi canvis d'horaris. És a dir, haurem d'acostumar-nos en aquestes èpoques, doncs els nostres treballadors i treballadores igual han de treballar de nit, el típic torn de nit. El que és evident és que doncs, tasques com la jardineria, la construcció, les brigades municipals no poden treballar a partir d'uns determinats graus.
1: El conseller creu que s'ha de trobar un equilibri, ja que no tothom està disposat a treballar en jornada nocturna. També ha remarcat que la Generalitat no té les competències per implantar normatives en matèria laboral, sinó que corresponen al govern espanyol. Amb tot, a Catalunya, administracions i agents socials han firmat un protocol amb pautes d'actuació quan hi ha temperatures extremes. I la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny, amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, que ha constatat situacions tan excepcionals com aquesta que ens descriu Samira Codallar Pardo, que és la coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
8: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
1: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'un mes de juny. L'última mesura presa a l'Estartit, que és on hi ha una sèrie de 50 anys única al Mediterrani, aquí és de 23,7 graus. És la segona temperatura més alta registrada un mes de juny després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
9: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
1: Ecologistes en Acció penja la bandera negra per mala gestió o contaminació en 6 platges catalanes. A la demarcació de Tarragona denuncien que encara no s'hagi aclarit l'episodi de la contaminació química de l'estiu passat al litoral de l'Ametlla de Mar i les extraccions de sorra a la platja de la Paella de Torredembarra, que, segons els seus estudis, comporten la formació de llacunes insalubres i també impacten en la fauna protegida. A la demarcació de Girona, les dues platges a les quals els ecologistes pengen la bandera negra són a la Costa Brava. El golfet de Palafrugell l'assenyalen per l'impacte de les embarcacions d'esbarjo a les praderies de Posidònia i les muntanyes de Begur perquè, malgrat ser zona Pein, s'hi continua construint. Finalment, a la demarcació de Barcelona, Ecologistes en Acció denuncia que encara no s'hagi fet una anàlisi de possibles restes tòxiques al subsol de la platja de Sant Adrià de Besòs, descontaminada des del 2023. L'última bandera negra denuncia l'amenaça que suposa per la llacuna de la Ricarda el projecte d'ampliar l'aeroport del Prat. L'informe de banderes negres es publica anualment amb 2 casos de mala gestió i contaminació a cadascuna de les províncies costaneres de l'Estat. 9 minuts i 2:15, l'Associació per la Defensa del Llop i l'Ós al Pirineu demana al Consell General d'Aran que modifiqui el recorregut d'una cursa de muntanya que comença demà amb 7.500 corredors per la presència d'una ossa amb 3 cadells en un dels trams per on discorre aquesta prova. La màxima institució aranesa assegura que aquests dies ja fa un seguiment exhaustiu d'aquests exemplars i que, per tant, no es planteja canviar el traçat de la prova. Des de Viella, Sofia Cabanes.
10: Dos de les proves d'esta cursa, les que es disputaran dissabte i diumenge, passen per un tram a prop d'on s'ha detectat esta ossa amb 3 cadells. Atló Pirineus considera que això suposa un risc per a la supervivència de les cries. Pau Vázquez n'és portaveu.
11: Sí, aquest tipus de curses el que pot provocar és el desplaçament de la femella a altres zones menys segures, de manera que en els propers dies els mascles es podrien aproximar a la zona on es troba la femella i provocar pèrdues de camada. Al final ataca sobre els petits, el que es diu infanticidi, i pot crear un problema.
10: El Consell General ha estudiat la sol·licitud i ha incrementat durant estos dies el seguiment dels exemplars, entre d'altres mesures, amb drons tèrmics. No obstant, no s'ha plantejat, almenys per ara, modificar el recorregut, una mesura que des d'ATLO consideren insuficient i que, a més, pot suposar un risc per als corredors.
11: L'ós brun és una espècie perillosa, però si es donen una sèrie de factors, com trobar-te una femella amb cadells, sí que la femella o la mare podria carregar. Llavors, sempre que puguem evitar aquest tipus de riscos, molt millor.
10: L'associació remarca que no qüestiona la celebració de la UTMB Aran, sinó que planteja una modificació puntual en un tram de 6 quilòmetres.
1: I la Ràpita, el Montsià, encapçala un projecte per potenciar l'economia blava al Delta de l'Ebre. Entre les fites hi ha que les Nacions Unides aprovin convertir la Badia dels Afacs en la primera OMEC del Mediterrani. L'OMEC és una figura jurídica que fa compatible la protecció amb l'activitat econòmica sostenible d'una zona. Des de Tarragona ens en dona més detalls en Jordi Barranca.
12: Una OMEC és el paraigua jurídic de l'ONU que combina mesures de protecció i preservació d'àrees naturals amb l'impuls de models econòmics sostenibles. En aquest context, des de la Ràpita al Montsià s'impulsa el projecte estratègic d'economia blava sostenible del Delta de l'Ebre. Un projecte que engloba les quatre comarques ebrenques. Diana Balimanya, responsable de l'àrea de territori del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
13: Els projectes palanca que si tenen preparats és per a que el jovent, com han dit abans, se quedo, perquè el talent se quedo, i també per a que noves generacions i les dones que estem aquí i la gent que estem aquí poguéssim tindre noves oportunitats en nous oficis, recuperar noves coses.
12: Preveu una inversió d'entre 750 i els 1.040 milions d'euros fins al 2035 i la creació d'entre 120 i 160 llocs de feina de forma estructural. La voluntat és incloure projectes com la instal·lació de plaques solars a les muscleres o la restauració de l'istme del Trabucador i del Pantalà de les Salines de la Trinitat. Bartomeu Rosselló, director del projecte.
14: Es posa de manifest la força de les Terres de l'Ebre, la identitat plasmada amb accions, amb un full de ruta, amb un pla d'acció, un pla estratègic que va més enllà de donar solucions immediates, sinó que mira a llarg termini. És un pla mai concebut.
12: L'objectiu és aconseguir la llum verda de les Nacions Unides a l'OMEC dels Afacs a finals de l'any vinent.
1: Acabarem explicant-vos que Barcelona es prepara per acollir una nova edició del Circuit Festival. És el festival LGTBIQ+, que reunirà 60.000 persones de més de 80 països. De l'1 al 9 d'agost, el Circuit Festival apostarà per una programació amb més de 50 artistes d'una vintena de països i incorporarà per primera vegada figures destacades de les escenes queer, underground i tecno-berlinès. Esports. Fins a 2:15. Ricard Isidro, bon dia.
15: Bon dia, Estel. El Barça fa oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades com a davantera blaugrana. La jugadora no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient.
5: 3CAT Info.
15: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial de Futbol. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia. Didier Deschamps és el seleccionador francès de futbol.
16: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
15: A les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà, Javier Aguirre, reconeix que hauran de fer el partit perfecte per classificar-se pels 8ens de final.
17: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
15: Dels tres partits jugats a les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai. Els penals van caure de la banda paraguaiana després que el partit acabés amb un empat a un, amb gols d'Enciso pel Paraguai i de Havertz per als alemanys. Gustavo Alfaro és el seleccionador paraguaià.
18: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
15: D'altra banda, és la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. També eliminació dels Països Baixos, que com Alemanya va caure als penals pel Marroc. Partit i pròrroga van acabar amb empat a un, amb gols de Gakpo per als neerlandesos i de Dio per als marroquins. Als vuitens de final, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui ja és també als vuitens de final és el Brasil, però amb patiment. L'equip de Carlo Ancelotti va haver de remuntar un gol en contra del Japó i amb dos gols de Casemiro i Martinelli, aquest últim al temps d'afegit, van aconseguir la classificació per la següent ronda. I la selecció espanyola de futbol, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà demà passat dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, va parlar ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que has d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible, i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
15: Tornant al Barça, la junta directiva blaugrana farà avui l'última reunió amb Jafa Juste com a president. Demà prendrà possessió Joan Laporta, el màxim càrrec en el seu nou mandat al capdavant del club blaugrana. Encara en futbol, el Girona anuncia que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomàs Lemar.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
15: El director general del Bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte de l'actual tècnic, l'italià Sergio Scariolo, abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i anuncia aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip per les tres pròximes temporades. Afegi també en bàsquet que el Força Lleida incorpora el base català Dani Garcia per aquesta temporada amb opció d'una segona. Garcia va arribar al club al febrer, cedit per l'UCAM de Múrcia. Abans havia jugat al bàsquet Manresa. Joaquín Prado és el director esportiu del Lleida.
20: Una gran notícia para todos. Ha sido un jugador muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
15: El torneig de tenis de Wimbledon, aquesta tarda, debut de la becquerenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn de Serena Williams, amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se.
5: 3CAT Info.

0: Són 2:15, fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària a tot l'Estat, que avui s'acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts amb mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials de l'Estat. També estem pendents dels jutjats de Martorell. Aquest matí la terapeuta de la família Andic ja ha comparegut davant de la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare. Va passar durant una excursió que feien tots dos a Montserrat a finals del 2024. La jutgessa vol esbrinar si va tenir res a veure la influència de terceres persones com aquesta terapeuta familiar. A partir d'ara us parlarem de la por i la tensió amb què viuen avui els migrants de Sud-àfrica, els que provenen d'altres llocs del continent i que estan amenaçats per grups xenòfobs. Els culpen de falta de feina i de l'augment de la delinqüència. Els han donat fins avui per abandonar el país. I anirem també a la Seu d'Urgell. Hi han trobat una tomba intacta del segle XVII, al jaciment de les Monges, que és en ple centre de la ciutat. I ara en aquest jaciment s'hi vol fer un mirador per poder contemplar les troballes. I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Doncs que el Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet.
0: I pel que fa al temps, tardada calor, amb els valors més elevats a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre superant els 35 graus. Domini del sol, amb nuvolades al terç nord i ruixats i alguna tempesta al Pirineu més oriental i les muntanyes properes a Guilleries i el Coll Sacabra. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el foment del català i de la resta de llengües cooficials de l'Estat i també inclou el foment de la mobilitat laboral. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds i, a falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de AJA.
2: Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les fites de la legislatura i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
3: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
2: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
3: Porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
2: I com a prova de l'èxit d'aquesta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que 1 milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
0: I ofensiva del PP i Vox contra l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Consideren que és una maniobra de Pedro Sánchez per guanyar votants a l'estranger. Els de Santiago Abascal han demanat a la Junta Electoral Central que suspengui el tràmit d'accés i admissió al cens electoral de residents absents, el que es coneix com a CERA, i el vot per correu dels que ja hi estan inscrits. Sentim José María Figaredo, que és el secretari general del grup parlamentari de Vox.
4: El gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado al banco del gobierno. Tanto es así que están llevando a cabo todas estas reformas legales para alterar el censo electoral. Es un golpe de Estado a cámara lenta.
0: I des de la televisió de Múrcia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el que qualifica d'enginyeria electoral.
5: El señor Sánchez en este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con sí. La ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno.
0: Sentim que li responia la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz.
6: El señor Feijóo, con estas afirmaciones, lo que hace es colocarse en las tesis trumpistas. Merecen una rectificación inmediata. En Galicia votaban los vivos y los muertos. En una Galicia en la que el voto al exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Junta de Galicia.
0: La 1:36.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens situem ara a Sud-àfrica. Un país que s'ha paralitzat avui per les marxes contra la immigració, que es fan arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè tots els migrants indocumentats marxin del país. Enmig del temor que les concentracions que acabin derivant en actes molt violents, els concentrats denuncien que els estrangers, en bona part d'altres països africans, els prenen llocs de treball, impulsen la delinqüència i posen pressió als serveis públics davant l'eficiència del govern.
8: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
9: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. No estem cansats d'ells, ja n'hi ha prou.
0: Almenys 5 persones han mort en actes de violència des que van començar les protestes al mes d'abril i milers de persones han patit actes de violència contra les seves propietats. Les últimes dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%. És una proporció relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els jutjats de Martorell continuen les compareixences dels testimonis davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a suposat autor de la mort del seu pare. Fa uns minuts ha arribat la parella d'Isaac Andic, que té previst testificar avui. Qui ja ho fa des de primera hora ha estat la primera a arribar al jutjat. De fet, és la terapeuta familiar. Anem cap als jutjats de Martorell. Ho està seguint la Marta Vallès amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
10: La declaració clau d'avui és la de la terapeuta de la família Andic. Compareix en aquests moments davant la jutgessa i caldrà saber si finalment declara o bé s'acull al secret professional com va fer davant els Mossos. Tot i això, el fet que aquesta terapeuta no estigui col·legiada a l'estat espanyol fa que no tingui a priori aquest dret d'empara. La jutge vol saber quin paper va poder tenir en la mort del fundador de Mango. Han transcendit missatges que es va enviar a Isaac Andic i amb el seu fill, on es posa de manifest la mala relació que hi havia entre tots dos. A més, també la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés al seu fill una part de l'herència en vida. Abans de la terapeuta han declarat els excursionistes que eren a prop del lloc de l'accident el 14 de desembre de 2024. Minuts abans de les 12 ha arribat als jutjats la parella d'Isaac Andic, la primera persona a qui Jonathan va trucar després de l'accident, fins i tot abans de connectar amb emergències. També està dins l'edifici judicial, com a testimoni, la germana de la terapeuta, que hauria participat en algunes de les sessions. Jonathan Andic està imputat per un delicte d'homicidi. El van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A més de començar a prendre declaració avui als testimonis, la jutgessa també ha demanat a la policia científica que faci una reconstrucció de la caiguda mortal d'Isaac Andic. Els Mossos consideren que no va ser un accident. Aquesta setmana també han de comparèixer davant la jutgessa les dues filles d'Isaac Andic, la secretària, i el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, entre d'altres testimonis.
0: Gràcies, Marta. 5:45. Parlem de l'Euríbor ara, que s'estanca el juny després de 3 mesos de pujar. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 l'any. Per qui faci la revisió semestral, l'increment també serà més o menys similar. Avui hi ha vaga de treballadors de Correus que protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla. Temen que, a més, aquesta situació s'agreugi a l'estiu perquè l'empresa només cobrirà el 30% dels empleats que facin vacances. Sentim Xari Calvillo, que és representant de Comissions Obreres, a les oficines de Barcelona.
11: L'empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo, 50%, de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: La primera jornada de vaga va ser fa 5 dies i, segons els sindicats, va tenir un seguiment del 70%. Moltes oficines van haver de tancar portes, una situació que avui també pot tornar-se a repetir. I unes 200 treballadores del sector de la neteja, convocades per Comissions Obreres, s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment del Treball per reclamar millores laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu. Comissions Obreres denuncia que, després de mesos de negociació amb la patronal, el conveni continua encallat. Isabel Gutiérrez és la secretària general d'Hàbitat del sindicat.
12: Avui estem per reivindicar el bloqueig de forma sistemàtica del conveni de neteja. Nosaltres portem aquest any ja 7 mesos de negociació, que l'únic que parla la patronal és d'absentisme i de combatre-la, però amb un tema econòmic, només per estalviar-se diners, i nosaltres volem parlar de parcialitat, de jornades, de prevenció de riscos.
0: La majoria de treballadores tenen jornades parcials no desitjades, fet que n'obliga moltes a compaginar dues o tres feines per aconseguir un salari digne. A Catalunya es calcula que el conveni de la neteja afecta 60.000 persones, de les quals un 85% són dones. I la plantilla de la planta del fabricant de trens Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui una vaga parcial perquè els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa d'increment salarial a la negociació del conveni. Òscar Ramos, secretari general de la Federació d'Indústria de la UGT.
13: Les posicions de la companyia creiem, sincerament, que no són realistes envers la situació d'on venim i que, clar, per nosaltres, al moment de la millora de les nostres condicions laborals i socials és el moment de la negociació de conveni.
0: Els representants dels més de 1.000 treballadors asseguren que la planta té una càrrega de treball prou consolidada. És on es fabriquen, per exemple, els nous trens de Rodalies i els que arribaran fins a la T1 de l'aeroport de Barcelona. Els primers ja haurien d'estar circulant, però no ho faran fins a principis de l'any que ve.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o llocs no autoritzats. Dades d'una campanya de control que s'està fent i que han avançat des de l'Ajuntament a 3catinfo. Girona, Maria Rovira.
14: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
15: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona. I una de les principals problemàtiques i justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes. Ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
14: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
15: L'any rere any sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
14: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies, i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
0: I ens quedem a Girona encara. Hi ha nou conflicte laboral en una policia local, ara a Palafrugell. Els agents del cos han acordat per unanimitat deixar de fer hores extres a pocs dies perquè arribi un dels esdeveniments més multitudinaris de l'estiu, que és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Des de Girona, una altra vegada, ara amb la Clara Jordan.
16: Segons els
0: sindicat CESIF majoritari al cos fa 17 anys des que va expirar el conveni que no els han actualitzat les condicions econòmiques, cosa que fa que els agents hagin perdut una mitjana de 400 euros bruts anuals. També denuncien discriminació respecte a la resta de funcionaris de l'Ajuntament. El consistori assegura que estan negociant i confien a arribar a un acord per resoldre aquesta situació. La suspensió de les hores extraordinàries arriba, però, quan comença l'època amb més afluència i actes al municipi, començant per la cantada de veneres aquest dissabte, que congrega l'entorn de la platja de Portbou entre 25.000 i 30.000 persones. Així hem arribat a 2:15. Tornem actualitzades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora és a l'AP7. Hi ha densitat entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud per un accident que talla un carril. També a la C32, atenció en aquest punt, hi ha cua entre Viladecans i Sant Boi, sentit a Barcelona, per un camió avariat i un accident que també talla un carril. També lentitud amb aturades a la C58, a Montcada i a la B20, a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja aquesta hora la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Per cert, que la Nacional 240 a Lleida ja s'ha reobert. Recordem que estava tallada des de la matinada per retirar la càrrega d'un camió que ha bolcat.
0: I ara el temps amb la previsió d'en Francesc Mauri.
17: Sembla que dijous i divendres respirarem d'una manera molt més clara, amb un descens de la temperatura a tot el país, amb alguna excepció. I a partir de dijous, amb sol a tot arreu. De moment, aquesta tarda, demà baixa lleugerament la temperatura en alguns punts de l'interior i del nord, però no pas de la Costa Daurada o de l'Ebre, on queden disparades cap amunt, per sobre de els 35 graus en alguns casos. Aquesta tarda, amb alguns ruixats o tempestes, el Pirineu més oriental, en alguns punts propers a les Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, més sol a ponent i al sud en general.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim quan són pràcticament, passen 3 minuts de 2:15, parlant de la preocupació dels viticultors per una collita massa gran de raïm que no tindrà sortida al mercat i que està provocant l'enfonsament dels preus. Ha portat a Unió de Pagesos a convocar mobilitzacions, fins i tot. La primera serà el 10 de juliol. Els pagesos aniran de Vilafranca a Sant Sadurní amb els seus tractors per demanar ajuts i que els permetin arrencar vinyes de manera ordenada per equilibrar l'oferta. A un mes de començar la barema, la baixada del consum de vi i cava a nivell mundial posa el sector en una situació límit. Ho parlem tot plegat amb la corresponsal al Penedès, la Montse Gené Riba.
18: Les vinyes aquest any estan plenes de verd i de raïm amb molt bona salut. Ja no es parla dels estralls de la sequera, almenys aquest any, ni de plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. La desolació dels viticultors, que després d'un any de mimar els ceps i pagar-ne el cost, veuen que el seu fruit no tindrà sortida, és gran. Aquesta és la realitat que està patint el viticultor Jaume Domènech, membre de la sectorial de la vinya de la JARC.
19: Em trobo, sobretot en Montse, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
18: I Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos, també es lamenta.
20: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
18: Ja s'ha demanat la barema en verd, ajudes per la destil·lació de crisi i fins i tot es parla d'arrencar cep i abandonar vinyes.
20: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
18: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors i ara s'afegirà el nou vi del premsat del raïm que portaran els seus associats a la cooperativa. Joan Josep Reventós, responsable del vi i el cava de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, expressa el neguit que senten.
21: Tenim excedents perquè no ens retiren el vi de les nostres bodegues i els elaboradors i els distribuïdors
1: consumidors són els que es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. Clar, el problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
18: I Reventós apunta a la causa última d'aquest gran estoc de vi per col·locar.
1: El jovent de cada vegada beu menys. Com a mínim, de cada cotxe n'hi ha un que no consumeix alcohol quan se surt a sopar. És tot una sèrie de factors, potser la gent fa més esport, no sé, van sumant aspectes que contribueixen a que es consumeixi menys vi a nivell mundial.
18: Els cellers també veuen reduïdes les seves comandes. El celler Sumarroca, a la zona de Sant Sadurní, estan obrint nous mercats per donar sortida als seus vins i caves. El seu director general, Joaquim Toses, expressa una realitat compartida en el sector a Catalunya.
21: Preocupació generalitzada per part dels elaboradors perquè costa molt vendre. Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut aquests darrers anys. Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
18: Toses considera que s'estan pagant les conseqüències de la sequera dels últims anys.
21: Hem tingut menys capacitat productiva, hem produït menys raïm i això ha fet que haguem pogut produir menys ampolles. Per tant, quan tu surts a vendre menys ampolles, el mercat et redefineix i, per tant, et col·loca a un altre nivell de ventes. És molt fàcil perdre venda perquè et falta producte, és molt difícil recuperar aquesta venda quan tens el producte, diguem-ne, accessible.
18: Ell, que és president de l'AECAVA, l'Associació d'Elaboradors del Cava, creu que cal buscar noves maneres de consumir i també obrir més fronteres.
21: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple el Brasil, continuen creixent moltíssim, però que ens hi hem d'acostar.
18: La crisi de consum l'estan patint sobretot els vins negres de més graduació. Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda, com ara els Aperol Spritz.
0: Troben una tomba intacta del segle XVII al jaciment de les Monges, al centre de la Seu d'Urgell. Podria ser de la Guerra dels Segadors. L'han desenterrat durant la setena campanya d'excavacions que s'hi està fent. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
22: Els arqueòlegs van trobar la bomba a mitjans de juny, però es va acabar de desenterrar la setmana passada. Quan van veure que estava intacta, van activar els protocols perquè els tèdecs dels Mossos se'n fessin càrrec. Carla Garrido és la directora de l'excavació.
23: I en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i van comprovar que estava sencera. I els tèdecs de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la, com a mínim. La nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable.
22: Per les restes que han trobat al voltant, la bomba és de mitjans del segle XVII, una data que podria coincidir amb la Guerra dels Segadors, un conflicte del qual hi ha poca informació a la Seu.
23: Documentalment no sabem exactament què va passar amb la Seu durant la Guerra dels Segadors. No podem descartar que pateixim setges d'aquest tipus, perquè, clar, no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera. I crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
22: El jaciment es va trobar durant unes obres al 2020. Ara se li vol donar visibilitat enderrocant el mur que l'envolta per fer-hi un mirador, unes obres que podrien començar aquest mateix any.
0: Doncs en aquest jaciment on han trobat aquesta bomba que no tomba, que podria ser de la Guerra dels Segadors. I encara més enrere, fa 1000 anys, un simple toc de corn o de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Un estudi ha reconstruït com funcionava aquesta xarxa de comunicació a la vall de la Bardassana, al Pallars Jussà, entre els segles X i XII. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori. Gavet de la Conca, Pau Rovira.
24: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana, amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un anafil metàl·lic. I són

0: Els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar, sinó també per la vida diària.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs. Nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent, cosa que permetria identificar qui emetia l'avís. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets, com el Castelló Sobirà de Sant Gervàs o Sant Andreu de Llimiana, eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: Esports. Fins a les dues amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Estel. El Barça fa oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades com a blaugrana. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient.
2: 3CAT Info.
3: També en futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada jugaran 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A partir de les 7, al Costa d'Ivori, Noruega. A partir de les 11, França, Suècia, amb Didier Deschamps a la banqueta francesa.
4: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
3: I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. A Javier Aguirre, el seleccionador mexicà, creu que hauran de fer el partit perfecte per superar la selecció equatoriana.
5: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
3: A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai. Els penals van caure de la banda paraguaiana després que el partit acabés amb un empat a un amb gols d'Enciso pel Paraguai i de Caberts pels alemanys. És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial a la tanda de penals. També eliminació dels Països Baixos, que com Alemanya va caure a la tanda final pel Marroc. Partit i pròrroga van acabar també amb empat a un, amb gols en aquest cas de Gapco per als neerlandesos i de Diop per als marroquins. Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, no es planteja la dimissió com a seleccionador.
6: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
3: Als vuitens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui ja és també a la ronda de vuitens és el Brasil, en aquest cas amb una mica de patiment. I és que l'equip de Carlo Ancelotti va haver de remuntar un 0-1 en contra amb gols de Casemiro i Martinelli, aquest últim al temps afegit. La selecció espanyola de futbol, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, parlava sobre la seva experiència al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que has d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible, i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
3: Cubarsí admet que li faria il·lusió poder-se trobar a l'Argentina de Leo Messi. Tornant al Barça, la Junta Directiva Blaugrana farà aquesta tarda l'última reunió amb Rafa Juste com a màxim mandatari. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat al club blaugrana. Encara en futbol, el Girona anuncia que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomàs Lemar.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El director general del Bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte amb l'actual tècnic, Sergio Escariolo, abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i anuncia aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip per les tres properes temporades. També en bàsquet, el Força Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta temporada 2026-2027 amb opció a una segona. García va arribar al club el febrer passat, cedit per l'UCAM de Múrcia. El torneig de tenis de Wimbledon, aquesta tarda, debut de la beguerenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn avui de Serena Williams, amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se. I en motor, l'equip oficial Yamaha anuncia que els seus dos pilots, Alex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la pròxima temporada. El destí del francès serà segurament Honda, però el barceloní ho té complicat per seguir en el Mundial.
8: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: arribin amb cert.
1: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA. No, no,

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: Més d'un milió de migrants han sol·licitat la regularització. A Catalunya seran més de 200.000. Bon dia, són les 2:10. Comencem amb 10 minuts de retard per la vaga que fan avui de 10 minuts, vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui i els càlculs que fa el govern espanyol són d'un milió de persones que han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que supera, i de molt, la que havia previst el mateix govern, que era de 500.000, Natàlia Ramon.
3: I per això Pedro Sánchez ha defensat la mesura com a molt necessària i ha anunciat 500 milions d'euros destinats a la integració de totes aquestes persones al món laboral i a la formació professional.
1: A tot això, el Tribunal Suprem obre la porta a enviar aquest procés de regularització a la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El Tribunal dubta del seu encaix amb la nova política comunitària d'immigració i asil, però el govern espanyol assegura que la regularització s'ha fet seguint el dret europeu. Per Pedro Sánchez és una de les fites del seu govern, una política que contraposa amb el tancament de fronteres d'alguns països o la prioritat nacional de Vox. Per això, un cop culminada la fase de sol·licituds que ha superat totes les expectatives, el president espanyol anuncia un pla d'integració que preveu mesures de mobilitat laboral o d'aprenentatge de llengües oficials com el català.
5: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: A tot això, avui, declaració al jutjat de Martorell de la terapeuta de la família d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir a Montserrat l'any 2024. També declaren avui la vídua i dos excursionistes. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
6: Bon dia, doncs la terapeuta acaba just de declarar fa uns minuts, estem pendents de la seva sortida. És un testimoni clau, la jutgessa vol saber si pot tenir alguna implicació en la mort d'Isaac Andic. Ja han marxat dels jutjats els excursionistes que han declarat que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare, han estat de xoc. La vídua d'Andic també espera per declarar davant la jutge.
3: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio la investigació de la policia catalana davant les crítiques d'un pèrit contractat per la defensa.
7: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal.

0: A Venezuela continuen les feines de rescat de persones, tot i que 6 dies després dels terratrèmols la possibilitat de trobar gent amb vida ja són escasses. Enviat especial a La Guaira, a la zona 0 dels terratrèmols. Joan Biosca.
1: Sí, però d'entre les runes encara es treuen persones amb vida. Aquí a Venezuela també entre els supervivents por ara a possibles epidèmies i crisis sanitàries.
0: I tornant a la Mediterrània, el mar bat rècords de temperatura per un mes de juny. En alguns indrets s'arriba a 8 graus més de temperatura del que és habitual i a la costa catalana l'aigua ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana aquest mes.
2: Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani que espera el pitjor per al mes d'agost. Samira Codallar, coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
3: Temperatures muy elevadas para finales de junio y especialmente relevantes porque justamente el Mediterráneo todavía no ha alcanzado su máximo térmico anual, que suele producirse en el mes de agosto.
0: I a la cultura, el festival grec ja ha començat. Ho va fer ahir a la nit amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Una estrena que també va suposar l'inici de la 50a edició del Festival de Barcelona.
0: Tot plegat en dia d'EGM, per tant, dia d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències amb RAC1, que és líder. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, us donem les gràcies perquè ens heu convertit en l'informatiu més escoltat del país. Aconseguim en aquesta tercera onada 157.000 oients. I cap a 3/4 arribaran els esports, que vindran centrats per l'última hora dels partits de setzens de final del Mundial de Futbol i també per les novetats de mercat. D'una banda, en bàsquet, on Pedro Martínez, l'entrenador català, serà entrenador del Madrid les pròximes temporades, després que el Madrid pagarà la seva clàusula de rescisió al València, que és el seu actual club amb el qual ha guanyat la Lliga. I també el dia en què hem tingut l'oficialització que Salma Parayuelo deixa el Barça, de futbol femení, no sabem on anirà, però no renovarà el seu contracte, que acabava precisament avui, 30 de juny. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Un camió avariat i un accident provoquen cua a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia.
0: Seguim amb la franja alta de les temperatures, eh?
6: Doncs sí, i a més, amb una mica de males notícies. Per què? Perquè tenim una promesa, com a mínim en el pronòstic meteorològic, que és que aquest dijous i divendres baixen les temperatures. I efectivament ho faran dijous a primera hora del matí, ben poc a la línia de la costa i d'una manera més clara del prelitoral cap a l'interior i Pirineu. I el descens, finalment, tot i que serà marcat a muntanya, en zones elevades, no acabarà, per culpa de la inèrcia càlida que hi ha damunt del terra, de ser molt efectiu. Potser baixin 2-3 graus, en alguns llocs potser 4. I atenció, perquè a partir de dissabte tornarem a repetir alguns valors de 40 graus a punts del Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 2 minuts d'un 2:15. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Coincidint avui amb l'últim dia de presentar sol·licituds, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
7: Bon dia. Per al govern espanyol, culmina el procés de regularització és una de les fites de la legislatura i avui Sánchez n'anuncia el següent pas, un pla dotat inicialment amb 500 milions d'euros per integrar les persones que s'hi han acollit amb tots els seus drets i deures, ha dit. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada territori i sector, però també per garantir l'accés als serveis públics, fomentar la convivència i promoure l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
8: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. La integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
7: Davant dels discursos d'odi, les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional de Vox, Sánchez reivindica el seu model migratori que defineix com a segur i endreçat, una política que justifica per coherència i humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
8: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
7: Per a Sánchez, la prova de l'èxit del procés de regularització és que s'han superat les expectatives. A falta de tancar les xifres definitives els pròxims dies, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'estat que s'hauran de resoldre en els pròxims tres mesos. A Catalunya s'han superat les 200.000.
9: Regularizar no és mirar hacia otro lado.
0: Però justament avui, deia Dani, el Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització a la justícia europea.
7: Sí, el Tribunal té sobre la taula recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització. Abans de resoldre'ls, pregunta a les parts si cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió diverses qüestions que podrien entrar en conflicte amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. El Suprem dubta, per exemple, si una persona amb un ordre de deportació pot regularitzar la seva situació acreditant només una estada temporal a Espanya o si un estat membre pot impulsar una regularització massiva per una decisió política. Des del Ministeri Inclusió, Seguretat Social i Migracions envien un missatge de tranquil·litat i asseguren que tot el procés s'ha fet d'acord amb el dret europeu, com també ha defensat la ministra Elma Saiz.
9: Regularizar no es mirar hacia otro lado, es dar seguridad jurídica, es combatir la economía sumergida y la explotación laboral, es reforzar nuestro estado de bienestar y sobre todo es reconocer una realidad que ya existe para convertirla en una oportunidad compartida para todos.
7: Diguem que al maig el Suprem ja va descartar suspendre cautelarment el procés de regularització. Ara deixa la porta oberta aturar la resolució dels expedients, però el govern espanyol descarta que això afecti les persones que ja han obtingut un permís provisional.
0: Gràcies, Dani Sainciaja, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, la terapeuta de la família Andí, que ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Aquesta és la primera de les tres jornades de declaracions previstes aquesta setmana. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'en Dick després de la caiguda del seu pare i que afirmen que Jonathan en Dick estava en estat de xoc. Als jutjats de Martorell tenim José Antonio Rodríguez i Marta Vallès. Bon dia.
10: Hola, bon dia. La declaració de la terapeuta s'ha allargat més de dues hores, prop de dues hores i mitja. És un testimoni clau. La jutge vol investigar si pot haver terceres persones implicades en la mort d'en Dic. En aquest sentit, es recullen a la interlocutòria missatges que aquesta professional es va creuar amb Isaac en Dic i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. També que hauria pressionat el fundador de Mango perquè donés al seu fill diners, l'herència en vida. De moment, desconeixem el contingut de la seva declaració, que, com dèiem, ja ha acabat. Sí que ha transcendit el que han dit davant la jutgessa els excursionistes, els primers que van trobar Jonathan en Dic just després de la caiguda del seu pare. Segons fonts judicials, han explicat que el jove estava en xoc, afectat i bloquejat. Era el 14 de desembre de 2024. Després de la declaració de la psicoterapeuta, és el torn de la seva germana, que també hauria participat en algunes de les sessions de teràpia entre pare i fill. I dins els jutjats espera el seu torn la parella del fundador de Mango, Estefania Nuz. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de connectar amb el 112, amb els serveis d'emergències, per demanar ajuda. Previsiblement, la jutgessa li preguntarà pel contingut d'aquesta trucada, que fins ara no ha transcendit. A més de prendre les primeres declaracions avui als testimonis, la jutgessa del cas ha demanat també a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos mantenen que no va ser un accident i recordem que Jonathan Andic està imputat per un homicidi. El van detenir al maig i està en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros. Aquesta setmana també hauran de declarar les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
0: Doncs precisament sobre aquest cas, la mort d'Isaac Andic, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat aferrissadament la investigació dels Mossos en aquest cas. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, el detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan Andic, Mònica Mas.
11: Sí, fa uns dies el detectiu en declaracions a Catalunya Ràdio havia acusat el mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac Andic de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató el desembre del 2024. Josep Lluís Trapero, en una entrevista també el matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos d'Esquadra.
12: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
11: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, diu, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
12: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
11: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i del cultiu i tràfic de marihuana.
0: I d'un judici a un altre, perquè l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
13: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
14: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
15: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
13: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
16: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
13: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a Veneçuela.
17: Catalunya migdia.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
19: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
20: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
21: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
22: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
25: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
24: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
26: Són les 6.
24: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
27: Moltes gràcies, molt content.
24: El suplement, el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
28: Cap de setmana és nostre.
24: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
29: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
24: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
30: A la millor hora del dia.
24: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
31: sempre convida els seus clients.
24: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
32: Oh, sí, em fa molt d'il·lusió.
24: I a més, tornem a ser líders en podcast.
33: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
24: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
34: Catalunya Migdia.
35: D'aquí un minut seran dos quarts. A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. Encara hi ha rescats en vida, però a mesura que passen les hores, les possibilitats de trobar més supervivents disminueixen i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens explica l'última hora des de Caracas, en Joan Biosca.
36: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
37: ¡Ayuda!
36: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vente! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que
38: estàs afuera. Els ja sis dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
39: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
38: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
40: Es como una ayuda. Mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
38: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes voluntaris i familiars.
35: Mentrestant, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola s'eleva ja a 19, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
41: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
35: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Venezuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. S'incorporarà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen que s'està fent a l'Audiència Nacional. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
42: Bon dia. El fiscal César de Ribas porta dies de les 10 del matí reforçant la seva tesi, que ha quedat blanc sobre negre que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
43: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
42: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar l'exministre, perquè manté la petició de 15 anys de presó, al capdamunt de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar a Francisco Martínez, del seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar 6 anys més tard davant notari.
43: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
42: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir que l'operació era legal per buscar els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho desmunta. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol.
35: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, el Ministeri d'Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que, quan va acabar l'any 2025, devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total, acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats, Jordi Canal.
0: La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Pat Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit i ja han tornat a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler dels morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes en procediment concursal. El nombre total de deutors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
35: I no deixem de parlar de diners, en aquest cas però de les hipoteques que paguem tots plegats, perquè l'Euribor, després de 3 mesos de pujades, aquest mes de juny s'ha estancat.
0: Ha quedat el 2,8% de mitjana, si ho comparem amb fa un any, però encara està molt més car, per això qui revisi ara la seva hipoteca, en el cas de les variables, haurà de pagar més. Per una hipoteca de les més habituals, l'increment seria d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any.
35: La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen, Montse Poblet.
2: El mapa de temperatures de la superfície del mar que publica el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani està tenyit de taronja i de vermell. Els colors retraten situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Kodayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
4: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
2: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
5: Si tenim una massa d'aire que abandona, tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides, amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
35: Tornem a la informació internacional perquè Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran aquests dies. L'anunci, per sorpresa, d'ahir de Donald Trump va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans, doncs, quedarà en unes converses de pronòstic difícil, Albert Manyà.
6: Sí, el portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o al Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució al Estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians.
35: I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot això arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular al país, Xavier Vilà.
1: Sí, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
6: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
3: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
1: Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció, Òscar, relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
35: I tornem a Catalunya perquè tenim una nova crisi a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per arrencar ordenadament vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel dia 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
7: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
8: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
9: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers, que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
7: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Sumarroca.
10: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
7: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol o l'Esprits, i a més el consum en els joves va a la baixa.
35: Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A aquesta hora començaríem els esports, ja sabeu que avui anem una mica tard perquè hem començat amb una vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí a 5 minuts arriben els esports. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Senyores i senyors, bon dia.
24: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
14: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
15: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
16: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
17: Sí,
16: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
13: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
18: És veritat que la cara però estava rara.
13: Era Shakira o no era Shakira?
18: Jo estic segura que sí.
24: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
34: Catalunya migdia.
35: D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, d'aquí a 4 minuts arriben els esports, abans però a la cultura. El festival grec ja ha iniciat la 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. Marta Vives.
0: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de tres rals de Brecht, amb mirada i estètica de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit de l'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea, amb un, per exemple, Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, al teatre i als 50 anys del festival. Marta Pazos ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
17: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
0: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, és en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions on Nau Albet, de Màquina Balla i Míriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el Fossa com a millor aliada. La 50a edició del Grec ja ha aixecat el taló, amb Xafogó i Mosquits, però tota la grandiloquència de l'òpera de Kurt Weill.
19: I de l'òpera a una pel·lícula.
20: Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa?
19: Calle Màlaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, Valeria Obereda.
21: Una trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
22: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no ens la poden treure mai.
21: Una 20a de pel·lícules com Mas Palomas, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i l'urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de La Gran Pantalla.
23: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño.
21: El cinema Girona seran fins dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum.
19: I ara, abans dels esports, avui és dia d'EGM, per tant, dia d'audiència de ràdio. I ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències en prop de 60.000 oients respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada de l'any 2026 que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a principis d'any. Però en aquest context, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa audiència en les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida. Només baixa, per tant, a Tarragona. Pel que fa a programes, bones notícies pel matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ell recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el bon RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garrigues manté a la franja dels 130.000 oients. I el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca amb la millor audiència mitjana de tota la seva història. Aquest programa que escolteu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país. Aconsegueix una de les seves millors audiències. Prop de 160.000 oients, 157.000. Moltes gràcies als que esteu a l'altra banda. També ens escolteu a través de 3Cat Info, la nostra emissora de 24 hores, que aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. I fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
25: Bona tarda.
19: Per exemple, amb l'eliminació d'Alemanya, una de les favorites al Mundial de Futbol.
25: Ha estat una de les grans sorpreses fins ara al Mundial. El Paraguai va guanyar els alemanys als penals. Gaire.

0: El Mundial de Futbol aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final el Brasil, Paraguai i el Marroc, però sens dubte la sorpresa, com dèiem, ha estat l'eliminació d'Alemanya. Va perdre els penals amb el Paraguai.
1: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: Així narraven els companys paraguaians el gol de José Canale, el penal definitiu, i també la celebració que es va viure per la classificació als carrers d'Asunción, una nit històrica per als paraguaians i una gran decepció també pels alemanys. Enviat especial al Mundial, Roger Busà.
2: Sí, primera campanada d'aquest Mundial en aquests setzens. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb dues tandes de penals, la primera en aquest partit d'Alemanya, que rep un altre cop molt dur. Ja no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer el Mundial del 2022 i ara el 2026 cau eliminada als setzens. Va ser un partit realment decebedor de la Manxa, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans. Va empatar Havers a la segona part. El partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, el porter Orlando Gil, que va aturar dos penals a Havertz i a Voltemade, i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en una tanda de penals d'un Mundial. El Paraguai va haver de jugar a defensar-se i el seu seleccionador, Gustavo Alfaro, feia aquesta metàfora sobre la capacitat d'adaptació del seu equip.
3: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
2: Bé, doncs, a ritme de la música, el Paraguai, que jugarà ara contra el guanyador del França-Noruega, i mentrestant a Alemanya, diu el seleccionador Julian Nagelsmann, que no té previst dimitir, que vol continuar, i que si no volen que segueixi, doncs que li han de dir.
0: Doncs la sorpresa de la classificació del Paraguai davant Alemanya ha estat tan gran que el país ha decretat dia de festa nacional. I això en aquest Mundial, Josep Gaya, no és tampoc la primera vegada que passa.
4: El president de Paraguai ha decretat el dia d'avui festiu nacional després de la victòria històrica del conjunt guaraní contra Alemanya, que certifica el pas als vuitens de final del Mundial. I com deies, no és la primera vegada que passa en aquest Mundial, ja que l'Equador també va decretar festiu nacional després de guanyar 2-1 també contra Alemanya l'últim partit de la fase de grups. Santiago Peña, president del Paraguai, ha anunciat la festivitat nacional a través d'un comunicat oficial per tal de que tots els aficionats puguin celebrar aquest triomf històric. Així mateix, tots els aficionats del país han omplert els carrers del país per gaudir d'aquesta fita. Una dada curiosa d'aquesta eliminatòria és que Alemanya ha caigut eliminada del Mundial sense haver perdut cap partit, mentre que el Paraguai ha arribat a vuitens guanyant només un partit contra Turquia.
0: I una altra eliminatòria que es va resoldre ahir als penals, ho deies abans, Arbusà, va ser la dels Països Baixos-Marroc.
2: Sí, potser no és tan sorpresa com l'eliminació d'Alemanya, però també és una decepció. La veritat és que la selecció neerlandesa no va fer un bon partit, no va deixar una bona imatge. De fet, en les últimes hores ja estem veient les primeres crítiques cap a Ronald Koeman pel seu plantejament, crítiques que venen moltes dels jugadors, com ara Van der Vaart o Zlatan Ibrahimovic. S'ho va mereixer el Marroc, que les va tenir durant el partit, tot i així es van avançar als Països Baixos amb gol de Cody Gakpo. És el Mundial de molts gols al temps afegit i va ser aleshores quan va empatar el Marroc. Gol del central Issa Diop. A la pròrroga va continuar sent millor el Marroc i es va endur finalment aquesta tanda de penals amb un gol decisiu del català Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa. Com dèiem, a Koeman ara li toca encaixar moltes crítiques. Ell defensa que tornaria a jugar igual amb aquesta defensa de 5. Diu que no pot ser que en la prèvia a tothom això li semblés bé i que ara, doncs, tot siguin crítiques. I el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, Koeman tampoc es planteja plegar.
5: No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si hi penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
2: Ahir, per cert, vam tenir el primer del Barça, jugant aquests setzens, Frenkie de Jong, que cau eliminat i que ja comença vacances després d'aquesta eliminació a mans del Marroc, que jugarà els vuitens contra el Canadà.
0: I l'altra eliminatòria, la del Brasil, que va guanyar el Japó, però que li va costar.
2: Va patir, el Brasil. El descans perdia, de fet, 0-1 després del gol que havia fet Kai Susano. A més, també al descans, Ancelotti va haver de substituir el lesionat Lucas Paquetá, que va entrar per Endrick. A la segona part del Brasil sí que va pujar el ritme. Va empatar el 56 amb gol de Casemiro, que també va acabar lesionat al final del partit. I ja l'ha afegit Martinelli, el davanter de l'Arsenal, va fer el gol que classifica el Brasil de manera agònica. També omple la canarinha de confiança i una bona reacció que celebra Carlo Ancelotti al final del partit.
6: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: Costa d'Ivori o Noruega, les rivals del Brasil als vuitens de final, i ara pendents de l'abast de les lesions de Paquetá i Casemiro. Sí que Casemiro potser sembla menys greu perquè té només unes molèsties, però Paquetá va sortir del camp plorant i està pendent de proves.
0: Doncs tot això és el que ens va deixar la jornada d'ahir, que es va jugar ahir a la nit i aquesta matinada, i la jornada d'avui al Mundial hi ha previstos 3 partits més dels 16 de final, i destaca el França-Suècia o del Serra.
7: Els francesos, campions del món el 2018 i finalistes el 2022, són els favorits per accedir als vuitens, però veient el que els ha passat les últimes hores a Alemanya i als Països Baixos, el seleccionador Didier Deschamps no se'n refia gens dels suecs i en destaca especialment el seu potencial ofensiu.
8: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
9: Isaac ha repetit els esforços aussi.
7: El França-Suècia, amb el blaugrana Koundé titular en França, jugarà a les 11 de la nit i abans a les 7 es disputarà el Noruega-Costa d'Ivori. Els noruecs volen repetir l'accés a vuitens de final del 1998, mentre que els africans no havien passat mai fins ara de la fase de grups. La jornada es tancarà amb el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà Javier Aguirre ho veu així.
10: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
7: El Mèxic-Equador jugarà a les 3 de la matinada, hora d'aquí.
0: I encara un últim apunt del Mundial amb tu, Arbusà, perquè ja al tot costa vam parlar amb Pau Cubarsí, que està sent un dels millors jugadors del Barça, d'aquest Mundial i de la selecció espanyola.
2: Sí, jo diria que el millor jugador fins ara de la selecció espanyola en aquest Mundial va ser inclòs, de fet, en l'11 ideal d'Opta, aquest portal d'estadístiques. Ahir vam parlar amb ell, al tot costa, aquí a Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, i, entre d'altres coses, va deixar clar que ell fitxaria un jugador de la selecció espanyola, que el fitxaria pel Barça, no va voler dir aquí i de passada va defensar a Ferran.
11: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
2: I ara cap a Los Angeles, amb Cubarsí i la resta de jugadors del Barça, també amb la resta dels catalans, la selecció espanyola que viatja avui cap a Califòrnia, Los Angeles, on dijous, demà passat, jugarà aquest partit de setens de final contra Àustria.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I
13: després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tu?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
17: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
16: Tota la informació a boitaüll.cat.
17: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
18: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
19: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
20: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
19: I amb productes del territori.
20: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, comencem!
21: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
22: La gran part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
23: I no ens en volem perdre detall.
22: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, al Tot Gira.
24: Tot Gira en la seva màxima expressió.
22: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
25: A punt de creuar la línia d'arribada.
22: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
26: Aixeca els dos braços.
22: Algú podrà amb Pogacar?
27: Catalunya migdia.
0: I en bàsquet, atenció, perquè la banqueta del Madrid la temporada que ve estarà entrenada segurament per un tècnic català, Ernest Macià.
28: Gira absolutament inesperat a la banqueta del Madrid, el Madrid que ja vàrem dir ahir que no comptava amb Sergio Scariolo i que probablement ahir mateix ja notificaria el seu adeu, doncs bé, rescindirà els 2 anys de contracte que queden amb el tècnic de Brescia i apostarà per a Pedro Martínez, que ahir el tècnic badaloní ja va comunicar a València que volia marxar, tot i que el València li igualava l'oferta. La raó és que Pedro Martínez vol entrenar un club gran i el Madrid li ofereix aquesta possibilitat. El València, per tant, no el retindrà, tampoc retindrà molts dels jugadors que se'n van i haurà de reinventar-se de nou sota un nou projecte de la família Roig, en aquest nou Roig Arena que aquest any ha vist el campió de Lliga i ha vist també un equip de Final Four. Aquest matí ha parlat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
29: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
28: A València no esperaven aquest gir de guió, un equip que sí que comptaven que moltes de les seves estrelles, per exemple, en el cas de Montero, que marxa a l'Olympiacos, de Branco Badiou, que se'n va al Panathinaikos, també es parla de Jaime Pradilla, que podria marxar al Madrid, doncs abandonessin el club valencià, comptaven amb Pedro Martínez i ara, novament, hauran de buscar nou tècnic.
0: I 2 apunts de Barça, parlem de futbol. Ramon Salmurri, avui 30 de juny, és l'últim dia de Rafa Juste com a president del club perquè demà comença oficialment el nou mandat de Joan Laporta.
30: Coming back here as defending champion
0: means a lot. Ramon Salmurri, no és aquest, no?
1: Avui,
0: sí, ara,
1: no, és, no és ni Ramon Salmurri ni Rafa Juste, tampoc. Avui hi ha reunió de la Junta Directiva, marcada en el relleu de Rafael Juste per Joan Laporta. Demà Joan Laporta prendrà possessió del càrrec amb una nova junta i amb l'interrogant de quin paper tindrà Rafael Juste. En principi, el de vicepresident esportiu, veurem si acaba o no presentant la dimissió, un escenari que el mateix Juste s'ha plantejat de portes endins.
0: I Marcos García, Salma Parayuelo, ja es confirma, no seguirà al Barça.
31: Ho avisava de Ruth Vilar i la Sònia Gelmà fa setmanes. Avui ja és oficial. Salma no accepta la proposta del Barça per seguir. Comunicat oficial del club dient que tanca 4 anys al club blaugrana. El London City, l'Arsenal, el PSG i el Lió interessats en Salma Parayuelo.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports amb el Tot Costa. A les 11 el Club de la Mitjanit, especial mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Són les 3 i encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que són més d'un milió els migrants que han sol·licitat la seva regularització, més de 200.000 a Catalunya. El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar aquest milió de persones amb un pressupost de 500 milions d'euros. Es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Aquest milió de persones que han demanat regularitzar-se han servit al president espanyol, a Pedro Sánchez, per defensar la seva política migratòria, ha dit, per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. I també ens hem fet ressò de les primeres declaracions de testimonis pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha passat pels jutjats la terapeuta de la família Andic. La jutja considera que el seu testimoni pot ser clau per aclarir si va exercir influència en la mala relació que suposadament tenien Isaac Andic i el seu fill Jonathan, que finalment està acusat de ser l'autor de la mort del seu pare. I també us hem explicat que la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny i, a més, amb anomalies de fins a 8 graus d'augment de temperatura de l'aigua. Els experts alerten dels efectes que això té pels ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de tenir fenòmens meteorològics extrems, per exemple, aiguats, es multipliquen. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Clara Jordan.
3: Hola, bona tarda. La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
2: I de Girona cap a Tarragona, perquè avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova de Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Betesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
5: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
4: També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
2: I el procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona ha fet avui un pas més amb la convocatòria d'una 40ena de places de maquinista per operar aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar 42 maquinistes per a la futura R-Aeroport, el servei que connectarà el centre de la capital catalana amb les 2 terminals del Prat en 20 minuts cada quart d'hora el primer semestre de l'any que ve. Carles Ruiz és el president de la companyia.
6: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que s'opera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les 2 terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important, i que significa també acabar la teva jornada en la mateixa localitat on la comences.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha allargat la mà als partits polítics per negociar els pressupostos de l'any que ve. Dilluns que ve reunirà les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el límit del dèficit i després el govern fixarà el sostre de despesa. Aquestes xifres, que són clau per dissenyar els comptes, s'hauran d'aprovar posteriorment al Congrés. Espanya ha comparegut a la Comissió d'Hisenda del Senat.
0: Haremos una ronda con todos los grupos parlamentarios con voluntad de que sean unos presupuestos reales. No son unos presupuestos salvavidas de nada. Van a ser unos presupuestos que seran los que creamos y luego negociaremos, que son buenos para el país.
2: I abans d'acabar, encara un apunt més, perquè el Partit Popular ha citat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la Comissió d'Investigació de la SEPI al Senat. Vol que expliqui quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del PP a la Cambra Alta.
7: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió y no pudimos preguntarle por asuntos tan jugosos como las joyas. Pero es que desde que compareció en la comisión Coldo han pasado muchas cosas. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
1: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
10: Bona tarda.
1: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
1: Benvingudes les 3, tot bé?
11: Molt bé.
12: Tot bé, tot estupendo.
1: Sembla que tu ho repensaves.
9: Com... No, perquè com que s'està tan bé aquí dins, bé.
1: Està més bé aquí que fora.
9: Sí,
1: veritat. Bé. I fins i tot que a casa, segons com.
9: També.
1: Per el que he sentit que estava comentant abans de començar. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el porta. Carlota, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Tu estàs amb aire condicionat o no? Perquè aquí està molt celebrat. L'aire condicionat de Catalunya Ràdio és molt celebrat aquests dies pels tertulians, eh?
13: Estic amb un ventilador a tope.
1: Si algun dia necessites venir a l'estudi per estar amb l'aire condicionat com a refugi climàtic, escolta'm...
13: Mira, potser vindré.
1: Bé, doncs escolta'm, aquí seràs benvinguda. A veure, quin tema ens vols proposar avui? A veure,
13: avui us vull parlar de l'Arnau Liesa i la seva història d'amor, eh? Ja sabeu, aquest alcaldable, vaja, ex alcaldable de Figueres, d'Aliança Catalana, que també era professor, suposem que de secundària, perquè aquí no ha acabat de transcendir el què, un professor de 31 anys que està embolicat, enamorat, d'una alumna de 16 anys, com a mínim des del gener. Abans de res, i malgrat les meves absolutes nul·les simpaties per Aliança Catalana, vull celebrar que se l'hagi fet fora d'una manera tan fulminant i directa. Bueno, que ha sigut com un acord, però vaja, no? Que ja no ens enganyem, que se l'ha fet fora. De tot el cas, me n'esgarrifen unes quantes coses i és difícil saber per quina començar, especialment arran de les reaccions que ve...

0: Aquesta noia en té 16, vull dir, fa poc en tenia 15. No ho sabem, això, eh? Tampoc sabem, evidentment, quin curs feia la menor. És clar, perquè se l'ha de protegir, eh? És curiós com protegim unes coses, però després unes altres, no, eh? Hi ha, a més, qui diu que els que ara ens fotem les mans al cap ho fem només perquè es tracta de l'alcaldable d'Aliança Catalana i que, per tant, en el fons tenim una mena de motius d'estratègia política de fons, no? A veure, el problema no és...
1: Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb la Carlota Gurt. Intentem recuperar a la Carlota per tal que pugui fer la seva, tota la seva reflexió al voltant d'aquest cas, que és veritat que va transcendir el cap de setmana, sobretot a través de xarxes socials, i que després ha generat molta reacció, els uns a favor, els altres en contra, sobretot pel que fa referència a la decisió d'Aliança Catalana, de prescindir d'aquest alcaldable de la ciutat de Figueres després que ell mateix reconegués, doncs, que havia tingut aquesta relació, o que té aquesta relació, com ell diu, amb una... major de 16 anys, però per tant dona per fet que és menor de 18, i que tanta pols seguirà aixecat. Mentre recuperem la Carlota, que estem intentant fer-ho, no sé com... Ara, no, encara no l'hem recuperada, per tant no sé com ho veieu mentre la recuperem.
2: A mi la veritat és que m'és igual que sigui d'Aliança o que sigui... o que no hagués sigut de cap partit i hagués estat, no sé, en un institut donant classes i ja està. No sé per què hi ha gent que li costa tant entendre una cosa tan òbvia com el que explicava la Carlota, que estic totalment d'acord amb tot el que havia dit fins ara. Els arguments em semblaven molt lògics. I també t'he de dir que per l'experiència, nosaltres al diari hem tret força investigacions, unes quantes investigacions de diverses universitats, de la Pompeu, de l'Autònoma, de la Central... i estem parlant, en aquests casos, ja d'alumnes que eren majors d'edat, eh? Però tot i així, hi ha gent que no entén... Bueno, primer en aquest cas, és a dir, té 16 anys, ja està, no cal que debatem massa més, eh? Però és que, a més, aquest component de que tu estàs en una... Tu, Júlia, que ets professora de la universitat, no? Que estàs en una situació de superioritat que fa que no puguis fer determinades coses, no? I, per exemple, no pots dir-li a un alumne estic somiat amb tu, m'agradaria passar la nit amb tu... Però hi ha professors que això... No, la frase aquesta que et dic no és un pur parler, és a dir, aquesta expressió la donen com per normal. Llavors, a mi em sembla que Aliança, en aquest cas, o la direcció d'Aliança, ha actuat com havia d'actuar.
1: A veure, que em sembla que hem recuperat la Carlota. Carlota, estàs aquí, eh?
0: Hola, sóc aquí, sí, és que amb l'orella he ficat el mode avió.
1: Sí, ara m'ho deien, de les explicacions, no dic excuses, però no, de les explicacions que he sentit és de les més peculiars, eh?
0: No, molt bé, escolta'm. M'he apartat i dic, oh, tinc el mode avió posat, què ha passat?
1: Molt bé, molt bé.
0: No sé on ens hem quedat, no sé on ens hem quedat.
1: Estaves desgranant els raons i tot plegat, sí.
0: Bueno, això, no, diguéssim que, bueno, clar, no sé si tornar a començar. Bueno, aquesta idea de que ens tillen d'hipòcrites, de la idea de que l'argument legal de que les relacions són consentides i, per tant, són legals a partir de 16 anys va ser absolutament absurd, no? Perquè la llei és un marc legal però no és un marc moral. Després, que tot això ha sortit a la llum però no sabem quan va començar, vull dir que aquí hi ha com coses que estan per esclarir i que d'alguna manera hi ha moltes coses, diguéssim, no sabem quin curs feia la menor, no ho sabem perquè se l'ha de protegir, s'ha de protegir la seva intimitat, però hi ha coses que protegim i d'altres que no, eh? Vull dir que és una mica inquietant. I després, que hi ha molta gent que ens diuen que, clar, que aquests que ens fotem les mans al cap al final és una cosa d'interès polític, no? D'estratègia política, perquè és un alcaldable era un alcaldable d'Aliança Catalana. Bé, jo crec que no té res a veure la política, no? Que el problema no és la política, no és la diferència d'edat, perquè, diguéssim, quan la diferència d'edat es produeix més tard no passa res, el problema és la relació de l'edat d'ella i la d'ell. El problema és que amb 16 i amb 14 i amb 13, i ho sé per experiència, pots consentir coses que després lamentaràs, i el problema és que ell era el seu professor. Bueno, vull dir, que em sembla tan problemàtic que m'esfereix pensar i veure tanta gent que el surt a defensar.
1: De fet, això que deies de la vessant política, diguem-ne, Aliança Catalana s'ha de dir que va reaccionar molt ràpid, fins i tot abans que el cas fos públic. De fet, el cas es fa públic arran que Aliança Catalana anuncia que ha prescindit d'aquest alcaldable, i arran d'aquí el mateix alcaldable és el qui fa un comunicat també explicant el perquè. Vull dir que és veritat que Aliança Catalana no ha esperat que hi hagués un escàndol, sinó que quan va conèixer la notícia va decidir apartar-lo i després ell ha deixat el partit. Vaja, més reflexió.
3: Jo crec que el que ha fet Aliança Catalana comença a ser de manual. És a dir, qualsevol partit o qualsevol organització o qualsevol universitat, davant d'un potencial cas, sap que si esclata o quan esclati tindran un problema greu a comunicar i a resoldre. I, per tant, tots es curen molt amb salut.
2: En el sentit de que la universitat, ho pot dir la Júlia, costa moltíssim.

0: I t'ho diré ben clar. Fins que no els enxampes, moltes vegades no fan res. I fins i tot quan els enxampes, l'expressió és molt col·loquial, eh? Però, en fi, quan algú ho explica perquè hi ha una denúncia o perquè algun mitjà ho explica, no funciona amb el corporativisme que funcionaven abans, però déu-n'hi-do del que els hi costa a les alumnes avançar, eh?
1: Jo, perdona, però conec algun cas a la Universitat de Barcelona que el corporativisme ha passat bastant de llarg, i el temps dirà, no?, com acaba el cas d'aquest professor. Però, en tot cas, crec que... és a dir, puc entendre el que anava a desenvolupar abans, eh? Puc entendre que les organitzacions o qualsevol organització es curi amb salut a l'hora de dir... Això ha passat a casa nostra i, per tant, apartem aquesta persona. Estic d'acord, no?, amb que el Codi Penal ha de posar el límit en algun lloc, i el límit en aquest país és els 16 anys menys un dia i els 16 anys i un dia, que és aquí no hi ha consentiment, aquí hi pot haver consentiment, i, per tant, el delicte es tipifica de manera absolutament diferent. Això, o aquest excés de zel... que a vegades pot passar, pot portar a que estiguem condemnant una persona que no sigui culpable. I això també ho hem vist en aquest país ja. Llavors, entenc que tots estem absolutament sensibilitzats amb que, òbviament, un professor és una persona d'autoritat i, per tant, embolicar-se amb un alumne fa mal d'ulls i pot haver-hi excés de, no?, autoritat i, per tant, doncs pot haver... embolicat aquell alumne sense que l'alumne no vulgui, diguem-ho així, però també pot haver-hi que aquest excés de zel a vegades acusi a persones que realment no són culpables i, per tant, crec que hauríem d'aprendre a trobar, no?, aquell punt mig que no condemni a persones que potser no són... culpables.
0: A mi, pel punt mig, d'entrada, m'agradaria que els professors no s'emboliquessin amb alumnes.
1: Home, no, això és evident, però...
2: Bueno, amb alumnes de 16
1: serveix
2: anys,
1: per...
2: Sí, no,
1: però serveix per professors.
2: Sí,
1: estic parlant en genèric,
2: ja,
1: eh? Estic parlant per professors i per no professors.
2: Sí, sí, clar, en aquest cas són 16 anys. Sí. Estem parlant d'una alumna de secundària. Crec que uns quants dels de la taula tenim fills d'aquesta edat, eh? Vull dir que sabem. No? Jo a casa meva en tinc 3 que ronden aquesta edat, eh?
1: Sí, sí.
2: Sabem com són la canalla aquesta edat.
1: A mi em sembla...
2: Clar,
1: a mi em sembla... molt difícil pensar que una criatura de 16 anys menys un dia no pot donar consentiment i una criatura de 16 anys i un dia pot donar el consentiment per enrotllar-se amb un senyor. Això és tonto, diguem-ne. El Codi Penal ho resol així, però això...
2: Sí, clar, és diferent. Si aquesta persona de 16 anys s'embolica amb algú de 20, podríem dir... El cas és una mica més, no? Va,
1: aquí és on entra l'autoritat del professor, que és un model, que és una persona que pot haver enlluernat, que, no?, tot el que sigui. És aquesta la relació complicada, també, professor i alumne. També és complicada la universitat, eh? Professor d'universitat i alumne, malgrat siguin majors d'edat. Però, bueno...
3: Jo crec que amb això passa també com amb els casos de violència sobre les dones moltes vegades, que és que quan hem creat lleis que protegeixen, i jo crec que els menors d'edat, especialment a l'escola, als instituts, han d'estar protegits i, per tant, tu necessites tenir la seguretat de que no pot haver-hi un abús de poder que acabi en una relació que pot ser, diríem, d'assetjament sexual, doncs poden haver-hi aquests pocs casos que a vegades ens posen com l'exemple, no? És a dir, sempre surten les denúncies diguem, que són falses per violència de gènere i no surten totes les dones que segueixen morint cada any a Espanya després de no sé quants anys de llei de violència contra les dones. Passa el mateix amb això, és a dir, el cas concret, bé, si cal ja serà jutjat o no serà jutjat, ho ja ho veurem. Ara, com deia la Carlota, no, hi ha també una línia de la moral, és a dir, un alcaldable de ser un professor que pot haver aprofitat la seva situació de superioritat a l'escola per tenir relacions amb una noia de 16 anys, sembla que 16 anys i un dia també volia saber què hi ha darrere. Home, jo crec que evidentment no és una persona que ens hagi de representar.
0: A més, quan deia la Carlota el component polític, no?, del debat que hi ha hagut a xarxes, hi va haver un responsable de comunicació d'Aliança que es va donar de baixa i l'argument és que considerava que el partit, fent coses com aquesta de prescindir d'aquest alcaldable, estava tenint actituds que ell va definir massa d'esquerres. Que, en fi, jo crec que això no hauria de ser ni d'esquerres ni de dretes, no? El fet de prescindir d'algú així és independentment del partit o la ideologia, però que també allà dins hi ha hagut gent seva que no ho ha acabat d'entendre.
4: Bé, doncs aquest cas, insisteixo, que va esclatar el cap de setmana arran de la decisió primer d'Aliança Catalana i després les explicacions que va donar aquest alcalde Pla de Figueres i que després ha generat totes aquestes reaccions que hem pogut llegir i que hem comentat ara amb la Carlota Gurt. Carlota, gràcies. Bona tarda.
2: Vinga, a vosaltres. Bona tarda.
4: Passen 4 minuts d'un quart de 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: Híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: La nit dels ignorants s'hereda.
13: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
12: Pot arribar a travessar oceans.
14: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
12: Veu com creixen els seus oients màgics.
15: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
12: I posa la pell de gallina.
16: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
17: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
16: I és que m'heu posat la pell de gallina.
17: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
18: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
19: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
17: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
20: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
17: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
4: Falten 8 minuts per arribar a 3:45. Seguim al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds per acollir-se a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha xifrat les peticions en més d'un milió a tot l'estat, fet que avalaria, segons la Moncloa, la necessitat d'aquesta mesura extraordinària. Des de Moncloa no es volen donar xifres per territoris, diguem-ne, no sabem quantes són a Catalunya, sabem l'última xifra que teníem és de per sobre dels 200.000, però no sabem exactament quina és la xifra final. De fet, avui Sánchez n'ha tret pit. Ha justificat per motius d'humanitat, per coherència amb el passat migratori dels espanyols i per raons demogràfiques, és a dir, per incorporar nous contribuents que aguantin el sistema.
21: Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
4: Però avui el govern espanyol encara ha anat més enllà perquè ha anunciat un pla per integrar aquests milers de persones. És un pla que inclou el foment del català, per exemple, o de la mobilitat laboral. A ningú se li escapa que en aquest punt de la legislatura espanyola, amb la vista posada ja a les eleccions del 2027, si és que no són abans, aquest procés de regularització serà un dels principals cavalls de batalla política entre el govern de coalició i l'oposició de Partit Popular i Vox. De fet, a les últimes hores hem sentit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desmarcant-se de la mesura amb arguments com aquests.
1: en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno. ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países? Esos de momento no pueden votar en las nacionales, pero en 2 anys votaran en las municipales.
4: No sé com ho veieu tot plegat. Insistim que són 1 milió de persones que ja estaven a l'Estat. No és que hagin vingut de fora. No sabem si hi haurà efecte crida o no, però aquest milió ja hi eren.
3: La regularització segurament el que fa, com deies, és donar drets a 1 milió o pràcticament 1 milió de persones que estaven vivint a Espanya i que treballaven sense drets, que a més no aportaven, no? Com deia també el president Sánchez, que és un element fonamental en un moment de crisi de l'estat del benestar. Ho hem estat veient aquí, no? L'educació, la sanitat, tenim uns serveis públics que necessiten ingressos i un munt de treballadors sense drets i sense cotitzar. Per tant, era necessari i jo el que volia dir també és que veiem com això de l'administració, no? La ciència de l'administració que fem a la universitat, que sembla molt avorrit, a vegades és fonamental per garantir drets, perquè quantes vegades ha sortit aquests darrers dies que per culpa de que no hi ha cites a la Policia Nacional, que la gent no obté la targeta física de residència, aquesta intenció legal de donar més drets, no, política, acaba a vegades en sac buit.
22: Jo crec que era evident que calia regularitzar els drets d'aquestes persones. Crec que durant tot aquest període hem vist les dificultats que han tingut aquestes persones per obtenir la documentació que se'ls demanava, que fins al darrer minut, no? Hi ha gent encara buscant paperets. I crec també, i al final no és una novetat que l'Estat espanyol faci regularitzacions, perquè també les va fer Aznar. Vol dir que ara el PP no cal que s'exclami de res perquè ells també van fer-nes. I al final crec que el que és important, diguem-ne, que tothom entenguis que és normal que es donguin drets, al final són gent que estan vivint aquí i que són conciutadans, però també és normal que es donguin deures. És a dir, també s'ha d'explicar aquesta part, no? Jo recordo quan va iniciar aquesta regularització, que vaig sentir una entrevista al delegat del govern espanyol a Catalunya i deia, en fases posteriors haurem de parlar del català. Doncs és evident que s'ha de parlar del català, perquè, no? Tots anem veient el retrocés del català, tots sabem que una part important dels nouvinguts que arriben a casa nostra tenen com el castellà la seva llengua materna i tenen poca necessitat, diguem, de parlar el català, perquè la gent té tendència a canviar de llengua, culpa dels que parlem català, i ells, bé, saben que poden viure aquí sense aprendre la llengua, no? Una cosa que no passaria si se'n anessin a França o si se'n anessin a Alemanya o on fos. Per tant, crec que està bé que donem drets, però també està bé que sapiguem explicar els deures i que expliquem a aquestes persones que han arribat a casa nostra doncs que, bé, que tenim el que tenim perquè paguem impostos, perquè no, que es pot anar a la sanitat pública perquè paguem impostos, que es pot anar a l'escola pública perquè paguem impostos, etcètera.
4: T'anava a dir que segurament s'ha de recordar que tenen deures i el que també s'ha de fer és canviar les infraestructures, clar, i els drets, perquè és evident que això, clar, ja s'està notant, això no, clar, ve de la regularització, no, ja ve d'abans.
22: No, ja estava saturat abans.
4: I és que el país, clar, està ensenyant totes les seves, clar, costures, vull dir, clar, els trens van com van, els, clar, serveis de salut van com van, l'educació va com va, perquè efectivament hi ha hagut un augment de població, que aquesta ja la tenim aquí, independentment de si estaven regularitzats o no, però ja estaven aquí, que estaven utilitzant, doncs, això, el transport públic, el metge, els drets socials, etc, i que han ensenyat les costures. I, per tant, si estàs disposat a que es quedin aquí amb tots els drets i tots els deures, has de remodelar els serveis públics com per poder donar servei a una població que ha crescut perquè si no, llavors ja et venen les veus contràries de no, perquè, és que no s'hi cap.
22: Perquè, a més, jo crec que diguem-ho així, com a persones que fa més temps que estem a Europa, diguem-ho així, no? Els hem d'explicar la joia que representa l'estat del benestar als nostres territoris, no? I per tant, han d'entendre que això no cau del cel. És a dir, jo, per circumstàncies de la vida, tinc persones vingudes de fora al voltant i, clar, et diuen, és que al meu país no puc anar al metge com aquí. Dic, ja, però és que el metge no cau del cel.
3: A Madrid tampoc,
22: no?
3: Sí.
22: I una d'aquestes persones, per exemple, amb una, ara perdoneu-me l'anècdota, però una d'aquestes persones amb una criatura malalta que havia estat tractada a Sant Joan de Déu, ara és a Madrid, i, clar, quan té visites, ve a Barcelona, perquè a Madrid no li donen les cures que li donaven a Sant Joan de Déu. I, per tant, dius, home, doncs, quan t'ho expliquen, no? Jo sempre intento fer-los la reflexió de dir, és que heu d'entendre que aquí vivim molt bé, però això ho hem de cuidar entre tots, no? I tu que ara vius aquí també t'has de fer corresponsable, que crec que és molt de ciutadania, no? Al final, tu vius en un lloc, t'has de fer corresponsable del que està passant en aquell lloc i de tot el lloc bo que té aquell lloc.
0: No, estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Si tinguéssim aquí un historiador, ens diria que la civilització humana s'ha construït a base de migracions, des de l'antic Egipte, en fi, a avui en dia, no? A partir d'aquí, doncs, el que heu comentat, no? No estem parlant només de drets humans, que crec que també, i això des del Papa a Càritas ho han recordat, sinó també d'un model econòmic que... ens fem unes certes trampes, no?, perquè diem, no?, perquè el model econòmic està basat en la precarietat. En fi, el model econòmic és el que és millorable, segur, però aquesta setmana tindrem la sortida del Tour de França i tindrem... Per què? Doncs perquè el dubte que tenim ara és si aquest any es batrà un nou rècord de milions de turistes a Espanya, i això vol dir que es necessiten mans, i mans que puguin treballar en condicions que no siguin aquests torns d'hores i hores que feien, que en fi, que 10 anys enrere es feien, no? De qualsevol manera. Per tant, la gent que estigui aquí ha de poder treballar en condicions. Hagin nascut aquí o portin aquí 2 anys. Això una. Dos, de la frase que has posat del Feijó, a mi m'ha creat l'atenció aquesta afegitó que està fent el PP darrerament, que és vincular-ho a un interès electoral del PSOE, quan primer...
4: També amb la llei de nets, sí, aquesta llavors, llei que dona drets als descendents d'això.
0: Anava aquí. Això és enganyar la gent. És a dir, aquesta gent acabaran votant en algun moment i votaran a les municipals, però les properes generals, siguin 1 milió, siguin 600.000, siguin 700.000, donant per fet que tots votessin i donant per fet que tots votessin al PSOE, no podrien votar. Per tant, fer aquesta música, aquesta cantarella permanent, no, em sembla que és irresponsable. I la llei de nets, que és els que són descendents de gent que va marxar del franquisme, fugint del franquisme, alguns per salvar la vida directament, quan es va tramitar aquesta llei, perquè ve de la llei de memòria històrica, el PP no va dir res. De fet, el PP ha viscut, ha fet sempre molta campanya a Galícia, per exemple, el propi Feijó, en el vot exterior, el famós vot dels gallecs, no?, de Fraga. A banda de que voten un 10%, també es pressuposa que tota aquesta gent, que en realitat el que volen i tenen dret, és un passaport europeu, perquè al final el que tens és un passaport espanyol i, per tant, un passaport que t'obre moltes portes, es dona per fet que, a més, aniran tots a votar massivament, cosa que no passarà, perquè no passa ara amb els que tenen el dret a votar de fora, i, a més, tots aniran a votar al PSOE, cosa que tampoc passarà. Llavors, el que sí que ha passat és que Vox va començar a parlar de tupinada i el PP, que és un partit que hauria de ser responsable, que és un partit que aspira a governar aquest país i, a més, ho pot fer, el que hauria de frenar és coses com aquesta. És a dir, jo, en fi, el que li demano al senyor Feijó és que es tregui el barret de paper de plata.
4: Sobre el que hem sentit de Feijó, ha parlat del dret europeu, perquè ara la partida es podria jugar als tribunals europeus. El Tribunal Suprem té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del Partit Popular contra aquesta regularització d'immigrants. I abans de resoldre aquests recursos, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i d'Asil Europeu. De tot plegat, en volem parlar amb en Quim Claveguera, que és advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Quim, bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Comencem amb això últim. Quin risc hi ha que la justícia acabi tombant aquest procés de regularització d'immigrants?
2: A veure, jo no sóc un expert en aquest tema, en aquesta matèria del, diguéssim, de prejudicialitat que s'ha enviat o que es pretén enviar en el TJUE, i per tant, quasi bé, a més, només he pogut llegir els titulars que heu publicat la premsa. Però si seguim els últims exemples coneguts de qüestions que s'han fet en el TJUE i la que em ve en el cap són les que hi ha hagut amb persones vinculades amb el procés, ha sigut una qüestió que ha durat anys. Per tant, no hi veig una resolució ràpida en aquesta qüestió que el Tribunal Suprem planteja. Crec que seria important saber quins terminis són els que hi haurà en aquesta proposta i quan pot haver-hi una resolució el dia que arribi en el TJUE perquè s'hi pugui pronunciar. Jo, si segueixo el poc que conec d'aquestes matèries en el TJUE, crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem en una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, m'imagino més que podria haver-hi un advertiment en el govern espanyol respecte a com ha legislat que no afectarà els drets que puguin haver-hi.
4: El govern espanyol recorda que el Suprem va desestimar aplicar mesures cautelars per aturar el procés abans que comencés. Això pot donar pistes del que pot passar o és independent i no té res a veure?
2: Jo crec que deu ser independent completament. És a dir, en el seu moment, quan es va veure les mesures cautelars, inclús va haver-hi pànic per part de molts ciutadans estrangers que s'estaven acollint en aquest procés de regularització perquè van veure per xarxes gent que deia que es presentés a l'expedient abans que el Suprem ho veiés si no quedarien fora, no? Des de l'advocacia sempre vam defensar que això no seria així. És a dir, que no, si hi havia unes mesures cautelars afectaria a tothom, hagués presentat o no hagués presentat el procés, i que veiem difícil davant del contingut dels recursos presentats que aquestes mesures prosperessin, no? Així va ser, no van prosperar les mesures cautelars i hem arribat a l'últim dia de presentació i la majoria, per no dir quasi tots els expedients, estan presentats i amb moltes admissions a tràmit i amb bastantes, i a dia d'avui, resolucions favorables.
4: El govern espanyol dona la xifra del 1 milió de sol·licituds, per sobre del 500.000 que es calculava quan es va presentar la regularització, però no el dona territorialitzat. No sabem quantes d'aquest milió hi ha a Catalunya. Des de l'ICAP teniu dades d'aquí de Catalunya?
2: No, és impossible saber-ho, almenys amb les dades que tenim. Jo sí que us puc dir que a dia d'ahir, que és quan vam presentar l'última sol·licitud en el despatx, estàvem sobre el 1.340.000 sol·licituds.
4: A tot Espanya.
2: Per tant, a tot Espanya. Per tant, si ens movem amb els percentatges habituals, doncs entre 150 i 200 poden ser a Catalunya o a la província de Barcelona.
4: En les últimes hores hem parlat molt del coll d'ampolla que hi ha a la Policia Nacional per prendre les empremtes digitals dels sol·licitants, un pas necessari per acabar el procés. Ha millorat aquest coll d'ampolla? S'ha resolt? Continua sent un problema?
2: No, cada vegada és pitjor i, a més, no veiem mesures. És a dir, des de fa 3 mesos s'està produint aquesta dificultat per trobar cita d'empremta per tots aquells tràmits previs a la regularització extraordinària. No estem parlant de que s'hagin creat amb la regularització extraordinària, sinó que tots aquests procediments que ja existien i que estaven en tràmit i que ha arribat una resolució favorable, doncs la gent hi ha ciutadans estrangers que, tot i tenir concedit el permís, fa 3 mesos que busquen una cita d'empremtes per obtenir la targeta d'identificació d'estranger necessària per fer una vida completament normal, poder viatjar per Europa, etc. I no veiem que se solucioni. Veiem inclús actituds de dir, bueno, estem demanant que ens enviïn gent des de la delegació del govern de Barcelona, però la sorpresa és que vindran ara, doncs això, 100, 150, 200.000 persones que hauran de demanar una targeta d'identificació d'estranger i fer la cita d'empremtes, més tots els que aportem de retard dels procediments normals, i no veiem que l'administració ho tingui previst de com solucionar-ho, ni s'està dient com es solucionarà.
4: Aquells immigrants que no hagin pogut complir tots els tràmits i que estiguin pendents d'aquesta cita i tot plegat, en quina situació queden avui que s'acaba el termini?
2: A veure, la regularització tenia un període fixat que acabava el 30 de maig. Per tant, tots aquells que puguem tenir dret a acollir-se a la regularització no l'hagin presentat, doncs perdran l'oportunitat de regularitzar-se conforme les normes d'aquesta regularització. Sí que és veritat que en el reglament d'estrangeria, llei d'estrangeria, es preveu que aquelles persones irregulars puguin acollir-se a un altre procediment d'arrelament, que bàsicament és aquell que al cap de 2 anys d'estar visquent a Espanya doncs et permet, amb diferents circumstàncies, obtenir un permís de residència.
4: Heu detectat efecte crida, com alguns contraris a la mesura preveien que hi hauria, o no?
2: A veure, nosaltres no tenim les dades, és molt difícil de veure-ho, i per tant podríem parlar d'opinions personals. En aquest cas, la meva opinió personal és que difícilment, des de que es va aprovar el procés, pot haver-hi hagut un efecte crida important. Sí que és veritat que la meva opinió és que durant des de que es va admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular de regularització fins que finalment s'ha aprovat aquesta regularització, sembla ser que sí que han arribat molts més estrangers a Espanya.
4: Doncs és el Quim Claveguera, és advocat, diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
4: No sé com ho veieu. Gràcies, Júlia.
3: La regularització, com dèiem abans, és un procés que el que busca és ampliar drets, no?, de treballadors i treballadores que ja estaven a Espanya i que no tenien els seus drets reconeguts. I, en canvi, jo volia dir que el Pacte Europeu de Migració i Asil és just el contrari. És una aberració, des del meu punt de vista, en el sentit dels drets humans. Facilita l'expulsió de persones que fugen de situacions humanitàries límit i legalitza i, diríem, fomenta la col·laboració amb tercers països en camps de detenció a l'estranger de migrants, on s'han demostrat vulneracions molt greus dels drets humans reiterades. Per tant, espero que no prosperi aquest intent a través del Suprem, segurament de determinats poders també, no?, que últimament n'hem parlat molt, de frenar la regularització fent servir les instàncies europees, però per altra banda també celebro que s'adonin que la intenció és molt diferent, la de la regularització d'ampliar drets, que la del Pacte Europeu, que el que busca és restringir drets i, per mi, una política racista i xenòfoba institucionalitzada.
0: Pel que deia, però el Quim Claveguera, no?
4: Sí.
0: No suposaria a la pràctica, no?, la decisió del Suprem, encara que ho porti la justícia europea, a la pràctica no suposaria deixar en cap mena de llim legal...
4: Sí, la resolució vindrà com d'aquí a 2 anys aproximadament, que segurament ja tindrien tots els drets i que se li feia difícil, deia el Quim Claveguera, doncs veure un tribunal europeu prenent drets a ciutadans
0: europeus. Això és el que em sembla que és la clau, no?, de que més enllà de que hi hagi aquesta pugna jurídica, que evidentment jo ni idea si el Suprem pot fer-ho o no, l'important és que si hagués de paralitzar, doncs paralitzi, o si ha de continuar, però no deixa aquesta gent sense saber exactament en quina situació legal estan. I després, quan comentava les dificultats per fer tramitar tota la paperassa, és un exemple del que dèiem abans dels serveis que no estan preparats. És a dir, quan tu decideixes posar en marxa aquesta regularització extraordinària, que a més fa temps que se'n parlava, de fet, crec que era Podemos, que va ser una de les exigències que va posar a l'inici de legislatura. Tu això no ho decideixes d'un dia per l'altre. A més, ho has parlat amb la patronal, ho has parlat amb... El que no pot ser és que hi hagi ONGs, com passa amb l'ingrés mínim vital i amb altres prestacions també, no?, que hagin d'estar fent la feina que no està fent l'administració. Nosaltres vam treure el reportatge d'uns joves, crec que, parlo de memòria, crec que eren de Campdevànol, però crec que eren d'allà, que s'havien inventat una aplicació, una app, per facilitar a la gent que estigués intentant recopilar tota la informació, tota la paperassa, per poder veure què li faltava, què necessitava, una cosa que deia que això ho hauria d'haver fet, ho han fet ells pel seu compte i per intentar ajudar, no?, però una cosa que hauria d'haver fet l'administració. Llavors, quan diem què ha de fer l'administració, quan diem, no?, paguem els impostos, doncs perquè l'administració funcioni, també a Madrid els impostos s'haurien de pagar perquè l'administració pública funcioni, no per anar privatitzant serveis, però que un cop posis en marxa processos com aquests, puguis garantir-te que no serà una cursa com la que està sent, o ha estat fins ara, no?, perquè ja s'acaba.
22: Jo crec que això és un exemple més de com hauríem de facilitar que l'administració s'acostés a la ciutadania. no? Aquests dies, si anaves a qualsevol ajuntament i veies una persona demanant papers, li deien, clar, és que tu has de descarregar aquí. No, perdoni, és que jo a casa meva no tinc ni ordinador.
0: Clar.
22: No? Vull dir, això és un exemple tonto, però no és tan tonto, perquè hi pot haver moltes persones que a casa seva, per nosaltres és molt habitual tenir ordinadors a casa, però potser perquè hi treballem, perquè els fem servir com a eina de feina, etc etc. Però potser per molta gent això no és tan habitual. I, per tant, aquesta desconnexió, no? Entre la ciutadania i l'administració, que és la que t'ha de donar els papers que tu necessites per fer la regularització, doncs segurament hauria hagut d'evitar-se o almenys facilitar-ho i que no siguin les ONGs, com sempre, que hagin de resoldre la cosa, no? L'altra cosa és aquesta última cosa que deia el Quim Claveguera, que és el tema de l'efecte crida que li demanaves, Òscar. Jo crec que per la documentació que demanaven l'efecte crida és molt difícil que tingui cap, diguem-ne, resultat, en el sentit de que amb els papers que la documentació que els hi demanaven han de ser persones que faci temps que estan aquí i que, per tant, és molt difícil que algú que hagi arribat fa un mes pugui entrar en un procés com aquest i, per tant, es tracta de dir, escolta'm, no és que estigui venint més gent per aquest procés de regularització s'ha posat en marxa, sinó que el que estem és donant drets a les persones que ja estan treballant aquí i que tenen en moltes ocasions situacions molt complicades.
0: Clar, la Meloni, quan li, en una reunió d'aquestes a Brussel·les expliquen els companys que fan informació de política europea que li diu a Sánchez, per què fas això? Vas en contra del que estem fent tots, no? Quan a Itàlia també hi ha hagut regularitzacions, perquè el discurs polític va en el sentit contrari del que està fent, no només, en aquest cas, l'extrema dreta de Meloni o la dreta, és que va en contra del discurs de la mal anomenada socialdemocràcia nòrdica o fins i tot el que van fer els laboristes fins abans d'ahir al Regne Unit, ja veurem què fa el nou, no? Llavors, és cert que Sánchez amb aquesta regularització políticament ha anat en el sentit contrari del que està anant la gran majoria de la Unió Europea. Jo vull pensar que ho està fent bé, en aquest cas, és Sánchez. Ara, com deies tu, això ha d'anar acompanyat d'una sèrie de reformes estructurals dels serveis per poder funcionar en condicions per tothom.
4: I un reforç de les infraestructures i dels serveis públics, perquè, clar, si hi ha més gent, necessites més serveis públics, perquè és que si no col·lapsaran.
22: I que Sánchez, al final, ha fet servir també l'argument econòmic, cosa que, diguem-ne, hauria de pensar...
0: La patronal ho va demanar a la
22: seva. Sí, però hauria de pensar que ell, diguem-ne, podria fer servir molts d'altres arguments abans que l'econòmic, no? I ell ha acabat dient és que el PIB ha pujat precisament perquè aquesta gent són aquí, no?
6: Ho va fer Merkel en el seu moment, és a dir, ja no és una qüestió d'esquerres o dretes, és que...
22: No, però vull dir que jo... No? Podríem pensar que Merkel i Sánchez no tenen gaire a veure i han fet servir el mateix argument.
4: D'aquí a 14 minuts seran les 4. Tenim patent un bloc de publicitat, la fem ara i després més coses.
7: Catalunya migdia.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
23: Evitem el soroll.
24: Ens allunyem de les estridències.
23: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
24: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
24: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
17: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
25: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de barri.
17: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
26: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
27: Estan encantades.
17: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
7: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Seguim amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. El dia en què la jutge ha citat a declarar la terapeuta Júlia L. perquè creu que pot ser un testimoni clau perquè tractava la mala relació que hi havia entre els dos Andic, pare i fill. La jutgessa de Martorell que instrueix el cas Andic va escriure en la seva interlocutòria que Jonathan Andic tenia obsessió pels diners i que això perjudicava la relació que tenia amb el seu pare. La terapeuta hauria jugat un paper en aquesta relació econòmica, ja que va intercedir a favor que Isaac Andic donés al seu fill una gran quantitat de diners perquè iniciés en solitari negocis personals per allunyar-se de la poderosa marca tèxtil que havia aixecat el seu pare. Els Mossos ja van analitzar els missatges de la terapeuta, que sostenen aquesta versió de la seva relació amb Isaac i Jonathan Andic. Una investigació, la de la policia catalana, que el detectiu de Método 3, Francisco Marco, contractat per la família, va posar en dubte fa pocs dies en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no és novato, però que sí és el primer cas important que lleva.
4: Doncs precisament, al mateix programa, al Matí de Catalunya Ràdio, avui el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat la investigació dels Mossos i ha respost a aquestes declaracions de Francisco Marco.
10: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
4: I és que aquest cas continua tenint tot de serrells que fan molt llaminer poder estirar-los. Ara aquesta picabaralla entre la defensa, perquè al final Francisco Marco està contractat per la defensa, i Josep Lluís Trapero defensant la feina que han fet els Mossos d'Esquadra en tota la investigació, que veurem que és el que acaba decidint el jutge.
0: La meva opinió sobre Paco Marco me la reservaré, però en altres casos, per exemple, el de la víctima d'Alves i altres, doncs ha demostrat com treballa. Em sembla curiós que moltes vegades, o el que hem vist fins ara, no? Doncs que es passegi per platós abans de que aquesta informació hagi estat vista i analitzada i per tant declarant en seu judicial, no? Que no ha passat. Tres, aquí al final, doncs, en fi, hi ha una estratègia de la defensa, que és la d'intentar demostrar en els mitjans de totes les maneres possibles que el Jonathan Andic és innocent, no? I hi ha la investigació dels Mossos que intenta demostrar, doncs, que hi ha indicis per pensar el contrari. I després estem als mitjans, no? Que som els que podem, en aquest cas, jugar un paper o un altre, sabent que aquest cas es jutjarà amb un tribunal popular, per tant, que hi haurà 9 persones que, tal com estan anant les coses, quan se les seleccioni, quan sigui, que falta molt, no? Doncs probablement, quan s'asseguin allà, ja tindran una idea preconcebuda de si aquest senyor és innocent o no innocent en funció de tot el que ha anat escoltant, veient o llegint als mitjans. Per tant, als mitjans tenim dues opcions: ser mínimament responsables i, per tant, intentar aportar les informacions que sí que siguin rellevants per la causa, no? Per exemple, doncs, la declaració d'aquesta senyora, les declaracions judicials són rellevants, la declaració d'aquesta terapeuta, si acaba declarant que crec que sí, doncs és rellevant, i després hi ha coses que són més morboses, com, no sé, com la trucada, que no crec que no aporta res més enllà del morbo d'escoltar un senyor que està en una situació vitalment molt complexa i, per tant, que està fent una trucada a emergències. Ja està, jo crec que això serà llarg i, per tant, estaria bé que entre tots poséssim una mica de seny, des dels advocats als Mossos i, en última instància, nosaltres, que som els que hem de traslladar aquesta informació a la ciutadania. I poc més.
3: El conjunt del cas, Andy, quan van sortint informacions, moltes vegades em fa pensar en aquella dita de era un home tan pobre, que només tenia diners, no? Perquè la veritat és que jo no sé què va passar, em sembla que són coses que segurament no haurien de transcendir d'aquesta manera als mitjans, sinó que s'hauria de deixar treballar a la justícia i a la investigació policial, però en qualsevol cas, veient gent que tanta gent que pateix per pagar el lloguer, per omplir la nevera, les informacions que surten sobre baralles entre familiars per milions d'euros em semblen realment totalment desconnectades del que a mi sembla una relació normal entre pare i fill.
22: És desconnectat, és evident, de la vida que tenim els comuns mortals. És evident que els mitjans han de tenir responsabilitat, però jo crec que en aquest cas és inevitable, no? És a dir, és la família que és i, per tant, sempre hi haurà algú que vulgui sucar-hi pa, no? Deixeu-me res, dues coses. Avui hem sentit 50 vegades que avui declarava com a testimoni la terapeuta, no? Terapeuta que sembla que és molt important tant per la jutgessa com per la fiscal, però terapeuta que no està col·legiada, que no té cap titulació, que aporta la seva germana, perquè també resulta que estava ficada en el lío de la teràpia a les dues persones i, per tant, això és inevitable, diguem-ne, que tots pensem una mica que és un sainet, no? Senyora que sembla que també va parlar dels diners que l'un li donaria a l'altre. Home, ser terapeuta és una cosa bastant més seriosa que això, no? Sí, perdó, eh? És a dir, en un país que volem parlar de salut mental, sí. Tenir com a exemple aquesta senyora de terapeuta em sembla un flac favor. I crec que s'ha de dir amb totes les lletres, perquè aquesta senyora que es dedica a la gent amb possibles de Barcelona, doncs, no sé, segurament té un problema, que és testimoni, i no pot mentir, sí. Perquè no està imputada, no està investigada. Per tant, veurem què en surt d'això, que segurament ho sabrem, també, però jo crec que cal dir, no?, que quan una persona té un problema, òbviament el problema és seu, quan una família té un problema, el problema és de la família, i cal resoldre'l, crec, amb professionals seriosos. I aquesta senyora, sense conèixer-la de res, i potser estic fent un judici gratuït, però sense conèixer-la de res, no em sembla una professional de la salut mental i de la teràpia seriosa.
4: És un ingredient que li faltava a la història de guió de pel·lícula de sèrie B, però, o de llibre d'aquests de best-seller, perquè hi ha la terapeuta que maquina i que mou els fills d'una família.
22: Com que jo fa molts anys vaig estudiar psicologia i durant un temps de la meva vida em vaig dedicar a orientació professional per persones adultes i estava col·legiada, no? I per tant saps el paper que tenen els col·legis professionals. Sap greu, però ho havia de dir, perquè és forma part, diguem-ne, d'aquest sainet.
0: És evident que el cas té interès rellevant perquè és la família que és i perquè les circumstàncies són les que han estat i perquè després d'una investigació molt discreta per part de la policia, doncs s'acaba arribant a la conclusió que s'arriba per iniciar aquest procés judicial, no? Que aparegui aquesta senyora, doncs, és un afegitó que ve de part de la defensa, de la fiscalia, de la jutgessa que l'acaba cridant a declarar. Per tant, jo crec que el que és important és diferenciar entre que aquesta senyora, doncs, ha aparegut allà i té un interès presumptament rellevant per la investigació
22: per
0: judicial
22: la jutgessa,
0: i, per tant, serà interessant veure què diu avui, no? Després podem debatre, com tu fas molt bé, doncs, diferenciar entre el que podria ser un intrusisme...
4: El paper que hauria de fer o no, que no, no?
0: I quan tu deies, Júlia, els problemes no són aquests, sí, però bueno, tots hem vist Succession, tots hem vist aquestes coses. A partir d'aquí, el que sí que crec és que hauríem d'intentar calmar-nos tots una mica, perquè aquests carrusels permanents en alguns programes de tele o en alguns mitjans, entrant, no, 20 vegades la mateixa imatge, que no aporta res, més enllà de que, en fi... Dóna molta audiència,
22: sobretot,
0: les coses sobretot, com siguin, no?
22: Per sobretot, tant... Neus, pel que tu dius. És a dir, això ho jutjarà un jurat popular.
0: Clar, és que aquí està la clau que jo crec que hem d'explicar a la gent. O sigui, l'estratègia de la defensa, o fins i tot la dels propis Mossos, o la Fiscalia, no és gratuïta en aquest cas d'anar omplint d'informacions més o menys interessants, sinó el que estàs intentant és guanyar el judici ara, amb un judici paral·lel, que havíem quedat que això no ens agradava.
4: Però és inevitable quan és un cas tan mediàtic com aquest.
0: Sí,
4: és
0: a dir, es pot fer millor o pitjor.
4: Sí, clar, però ja pretendre que algú no jugarà totes les seves cartes en un judici en què s'hi juguen tant, que és tan mediàtic, que genera tanta expectació i que la prova les tenim cada dia, la gent està consumint de manera voraç i pendent de tot el que passa, però ho consumeix la gent i els nostres entorns. Vull dir, els que tenim família et demanen per això, no et demanen per la regularització d'immigrants, pels pressupostos, ni et demanen per si hi haurà eleccions o no.
0: Ara ens aniríem a la facultat de si consumeixen el que els hi donem o els hi donem el que volem que consumeixin.
4: No, és un gran... Sí, sí, però hi ha de tot una mica aquí, eh? I en aquesta època en què els mitjans hem perdut el monopoli de la informació que arriba a la gent, doncs clar, tothom ens hi hem d'adaptar i, per tant, és un tema que és molt cridaner i que, insisteixo, ja només li faltava un altre ingredient això de pel·lícula de sèrie B. És, no, la terapeuta que influeix en algú poderós perquè tingui mala relació amb el seu pare, si és que això és així, perquè de moment és el que semblaria i és presumptament.
22: Amb aquestes teràpies que són... que són més a saber què.
0: No es mereixen el nom de teràpia,
22: no mereixen,
0: vols
22: dir.
4: Promet moments de glòria tot plegat. És a dir, que no haurem d'estar pendents a veure què és el que ens surt d'aquest judici, de les diferents informacions i de les reaccions dels uns i dels altres. Per tant, les pròximes setmanes i mesos n'estarem pendent de tot plegat. Neus Tomàs, Júlia Miralles i Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Al final no hem pogut parlar d'aquesta petició que també tenia molt de suc, de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que li retornin el passaport perquè vol acompanyar
22: perquè
4: Pedro Sánchez a una cimera. I com qui no vol la cosa, en el seu escrit li diu al jutge: no li cal patir, que aniré amb escorta. Que ja sabeu que el jutge, una de les raons que va donar per retirar-li el passaport és que igual l'escorta l'ajudava a fugir.
22: La cimera i la graduació...
0: Si s'escapa d'una cimera de la OTAN, és
22: Hi ha la graduació, també, no? Hi ha l'altre component de la graduació, no? Em sembla?
4: També, sí, sí. També té una filla que es gradua a Londres i, per tant, vol anar-hi també. Però bé, en tot cas, la petició aquesta, i l'afegit aquest de, com que vaig escortada, com hem dit vostè, que no se'n refia dels escortes, que sàpiga que m'acompanyaran bé. Neus Tomàs, com deia, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a les 3. Fins la pròxima.
0: Adéu.
22: Bona tarda.
4: Queden 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: 3Cat Info. Bona nit, són en punt les 9. El nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de Veneçuela puja a gairebé 2.000, segons l'últim balanç oficial. També hi ha 10.000 persones ferides i 50.000 desaparegudes. Els casos en què s'aconsegueix treure algú amb vida ja són pràcticament inexistents. Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Tribunal Suprem estudia demanar a la Justícia Europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions per reforçar la integració de les persones estrangeres el dia que acaba el termini per presentar les sol·licituds. Primera jornada de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui s'ha escoltat el testimoni dels dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Antic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família Antic, que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill, i la vídua de l'empresari. El ministre de l'Interior defensa al Senat la directora de la Guàrdia Civil i assegura que no ha donat versions contradictòries sobre les reunions amb Leire Díaz, l'exmilitant socialista, acusada d'intentar desactivar les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska assegura que el seu ministeri està net de corrupció. Detingudes 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors donant-los diners a canvi. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. I l'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, ha detectat risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla que depèn de l'Estat.
1: Esports. Al Mundial de Futbol, la selecció de Noruega s'acaba de classificar per als vuitens de final a l'eliminar als setzens la Costa d'Ivori per 1-2. A les 11, el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. Mentrestant, el Barça de Futbol ha fet oficials dues sortides a l'equip masculí, la d'Ansu Fati, traspassat al Mònaco, i al femení blaurana, la de Salma Parayolo, que ha descartat la proposta de renovació del Barça. I al Barça de bàsquet, confirmades 5 marxes. 4 de jugadors que acaben contracte, que són Vil Hernán Gómez, Thomas Satoransky, Miles Norris i Miles Cale, a més de la de Juan y Marcos Aquili, cada bon any més de vincle.
0: I l'últim titular, el temps, la calor que ens donarà un breu respir en aquest primer dia de juliol. A partir de demà, les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes del dia rondaran els 36. El dia serà assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu que podrien descarregar alguns ruixats puntuals.
2: 3Cat Info.
0: Hola, què tal? Ara són les 9 i 4 minuts. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 10 de la nit.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela frega els 2.000 morts ja. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa en aquest sisè dia després del sisme. Tot i això, els casos en què s'aconsegueix treure algú amb vida ja són pràcticament inexistents. El país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta, ja que continuen desaparegudes, atenció, més de 50.000 persones. Tenim un enviat especial a Venezuela que ho està seguint tot plegat. És el Joan Biosca, explica'ns.
3: Cualquier atención que necesiten, estamos allá a la orden y si necesitan algún tipo de medicamentos, también disponemos ahí, ¿ok?
4: Alumnes de la Universitat Santa Maria de Miranda, a prop de Caracas, s'han desplegat com a voluntaris per assistir a les víctimes dels dos terratrèmols. La població de la costa de la Guaira és diversa. Propietaris de classe mitjana i alta, d'apartaments de cap de setmana i vacances, però també veïns de poblacions de baixos recursos que no tenen ni per menjar. Cues per una bossa d'aliments i aigua sota un sol de justícia.
5: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
6: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
7: Esta tragedia nos atacó a todos. No existe color, no existe dinero, no existe estatus, no existe nada. Nos atacó al corazón. Aprendamos y maduremos y aceptemos las cosas como son.
4: En aquesta zona de la costa veneçolana hi ha rescatistes dels Països Baixos i de l'Argentina. Uns blocs de pisos més avall del Brasil i de l'Equador. Sisè dia del doble sisme. Avui són més de 50.000 els desapareguts. En una setmana o més dies, i aquesta és la gran tragèdia, la majoria estem ja seran morts.
0: Estarem pendents de com evoluciona tot plegat. Mentrestant, passem per Washington perquè Donald Trump s'ha dut un bon revés judicial després que el Tribunal Suprem hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava, recordem, no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que estan al país de manera il·legal o temporal sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Des de Washington, corresponsal, Oriol Serra.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem. De la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
0: 9 i 9 minuts, pràcticament. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. Estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba al mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. El Tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos que ha presentat contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. Hem parlat amb la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, que sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
9: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquests tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3Cat Info.
10: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso, daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que, encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I el govern espanyol ha anunciat a tot això un pla per integrar les persones que s'acabin acollint aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Anem a Madrid. Àngels Lafuente, explica'ns.
11: El govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat, un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions de l'executiu i que Sánchez ha definit com a responsable per garantir una immigració legal, segura i ordenada, i que el govern espanyol vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per finançar mesures concretes sobre ocupació, educació, habitatge, sanitat, convivència i aprenentatge de les llengües oficials, com el català.
12: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
11: Sánchez defensa el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho reivindica per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques, i posa números als arguments.
12: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto,

0: S'ha acabat la primera de les dues jornades de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui han declarat dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Antich minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill i la vídua de l'empresari. Cap de les parts ha fet declaracions a la sortida. Ho ha seguit des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
1: La jornada ha estat molt llarga avui als jutjats de Martorell, amb dues declaracions que són clau per aquest cas. La terapeuta dels Andic i la parella del fundador de Mango, amb compareixences davant la jutge de més de dues hores cadascuna. La jutgessa ha volgut saber quin paper pot haver tingut la terapeuta en la mort d'Isaac Andic. Aquesta professional intentava millorar la relació difícil entre pare i fill. Han transcendit missatges que s'haurien intercanviat, d'on es desprèn que la terapeuta hauria pogut pressionar el pare perquè donés al fill una part de l'herència en vida. La terapeuta ha declarat durant dues hores i mitja. Abans ho havien fet els excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. Han explicat que estava en xoc i bloquejat. L'altre testimoni important d'avui ha estat la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Entrava als jutjats a la una de la tarda i ha sortit sis hores més tard, dues declarant davant la magistrada. La parella d'Andic va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar després que el seu pare caigués pel penya-segat, fins i tot abans de connectar amb el 112 amb emergències per demanar ajuda. De la seva declaració no n'ha transcendit cap detall. Tots els testimonis han sortit dels jutjats sense parlar davant els mitjans de comunicació. Jonathan Andic està imputat per homicidi. El van detenir el mes de maig passat i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. La pròxima jornada amb declaració de més testimonis serà divendres, quan estan citats les dues germanes de Jonathan Andic i un psiquiatre.
0: Doncs ho hem de seguir. El Senat, mentrestant, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díaz, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
2: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé cómo trabaja, cómo es...
0: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díaz ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'un milió d'euros. Alicia García és la portaveu del PP.
3: Ja compareció la comissió Coldo, y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
0: I a l'Audiència Nacional, el fiscal anticorrupció dona per acreditat que l'exministre Fernández Díaz liderava una operació il·legal pagada amb fons reservats per espiar l'extresorer Bárcenas i robar-li informació sobre la Caixa B del PP. Així consta en el seu informe final. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol. Per cert, encara abans de l'àrea de servei, dir-vos que Salvador Illa ha rebut el cap d'estat de Portugal, António José Seguro, al Palau de la Generalitat. És la primera màxima autoritat d'un país que trepitja la seu del govern des que Artur Mas va rebre el 2011 la presidenta d'Irlanda. Reunits durant una estona, Illa i Seguro han coincidit aquesta tarda en la necessitat d'aprofundir en els forts vincles econòmics, acadèmics i culturals que Catalunya i Portugal ja mantenen.
4: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
5: Avui hem tingut un dia de calor molt intensa arreu del país. Han repuntat aquesta calor després que ahir es quedessin una miqueta més curtes les màximes. Avui han pujat, i déu-n'hi-do, fins a 39,7 graus a Benissanet, pràcticament fregant la xifra dels 40. I calor en tindrem de cara a les properes hores. De fet, aquesta propera nit i matinada hi ha avís de calor nocturna entre el Baix Llobregat i també l'àrea de l'Alt Empordà. Costa Brava, Costa Central, amb una nit que costarà de dormir, pràcticament d'insomni, amb unes mínimes que els costarà baixar dels 25 graus, i atenció al centre de Barcelona, perquè possiblement trobarem mínimes que no baixaran dels 26 o 27 graus. Un 1 de juliol que començarà molt de sol arreu del país, amb alguna teranyina de núvols alts, i a partir de mig matí ja començaran a créixer i aparèixer alguns núvols cap al sector del Pirineu, que de cara a la tarda ja deixarà algun ruixat, o s'espera que hi hagin alguns ruixats, cap a l'àrea del Ripollès i comarques veïnes. Tot això amb una mica de tramuntana a l'Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre. I la bona notícia d'aquest dia 1 de juliol,

0: Demà serà la presència d'unes temperatures que tendiran a baixar. Les màximes més altes amb prou feines arribaran a l'entorn dels 35-36 graus, si no descartem algun 37, però en tot cas serien coses molt puntuals. Una davallada de 2 o 3 graus de manera generalitzada a tot el país.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. L'aposta.
4: Un quart i tres minuts de 10 de la nit i ja tenim a punt aquí el Marc Güell, que ens farà 5 cèntims de què esteu preparant, des de fa estona ja, el Catalunya Nit d'aquí a no arriba a 3/4 d'hora. Què tenim entre mans?
5: Bona nit. Doncs mira, avui posarem el focus en aquest procés de regularització extraordinari de migrants. Explicarem per què el Tribunal Suprem vol portar aquest procés a la justícia europea. Això després que els governs aragonès i valencià hagin presentat un recurs contra aquest decret del govern espanyol. Per tant, veurem com acaba. De moment, Pedro Sánchez sí que ha anunciat un pla contra l'exclusió de 500 milions d'euros que inclou l'aprenentatge de les llengües cooficials com ara el català. Això a l'estat espanyol. També anirem fins als Estats Units, amb Oriol Serra, perquè allà el Suprem ha tombat el decret de Donald Trump que no permetia obtenir el dret a la ciutadania per naixement. El Suprem diu que és un dret blindat a la Constitució.
4: Un bon revés judicial.
5: Un bon revés judicial, doncs, per Donald Trump, que també explicarem a partir de les 10. I avui també ens fixarem, òbviament, en el cas de la mort d'Isaac Andí, que avui han començat declaracions clau als jutjats. Ha declarat, per exemple, la terapeuta de la família, clau també en aquesta investigació, una declaració que ha durat més de 2 hores. També ho ha fet la vídua de l'empresari i els dos excursionistes que eren a Collbató el dia de l'accident han explicat que el fill d'en Dic estava en xoc en aquell moment. I avui, al Catalunya Nit, poc abans de les 11, tindrem un nou llirament del personatge del mes.
6: My companies haven't been funded by the Angolan government. I've never received subsidies.
5: El personatge del mes és aquest espai que ens acosta Xavier Vilà, el nostre company de la secció d'Internacional, que ens porta el perfil d'algú poc conegut pel gran públic, però que té una gran transcendència en el seu àmbit. Doncs bé, qui sentim és la protagonista d'avui, és Isabel dos Santos. Ella és una inversora i empresària d'Angola, té 53 anys, era la dona més rica de l'Àfrica.
4: Era,
5: perquè va caure en desgràcia.
4: Vaja.
5: Ho hauràs d'escoltar bé al Catalunya Nit a partir de 3/4 d'11. Què és el que li va passar?
4: Doncs sí, haurem d'estar ben atents per saber exactament què va passar. Moltes gràcies, Marc Güell. Estarem pendents a partir de les 10 al Catalunya Nit.
5: Bona nit.
4: Bon programa. Fins
5: gràcies.
4: Ara.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Continuem amb més informacions. Un quart i 5 minuts de 10 de la nit. L'Audiència de Barcelona ha retirat les peticions de pena de presó als exconsellers Vergés i Argimon a l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals, volem dir, durant la pandèmia. Avui s'ha fet la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. I ho ha estat seguint des de l'Audiència mateix de Barcelona, el Cristian Roldal. Ens en fa 5 cèntims.
7: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
8: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener l'acusació.
9: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
7: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
10: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
7: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
4: I ara anem fins a Girona. Us avançàvem titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona mateix acusades d'abusar sexualment de menors i ho feien a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la mateixa ciutat. Ens en parla des de Girona la Clara Jordan.
11: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
4: I a Balaguer investiguen un home acusat d'agredir sexualment 2 menors a les piscines municipals, en aquest cas. Els fets van passar aquest cap de setmana i van ser les famílies d'aquestes mateixes nenes qui van alertar els Mossos d'Esquadra. Lleida, Júlia Albacar.
12: El detingut és un home de 26 anys que dissabte a la tarda hauria fet tocaments a 2 xiquetes d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer. Els mateixos familiars de les menors se'n van adonar i van retenir l'home fins que van arribar els Mossos d'Esquadra que el van detenir allà mateix. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decretar la seva llibertat provisional amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat. La investigació està oberta ara per un delicte d'agressió sexual.
4: I encara una notícia més abans dels esports. L'Ajuntament de Tossa de Mar a la Selva detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de 2 restaurants pròxims. Fa temps que el consistori alerta del mal estat d'aquesta muralla, que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Paraire.
13: En plena festa major i amb la temporada turística en marxa, 2 restaurants han hagut de tancar la terrassa perquè estan a tocar de la torre afectada. Ben a prop hi ha altres restauradors, com el Pep Berenguer del restaurant El Petit, que explica que fa temps que la muralla té petits despreniments.
14: Sempre estem netejant les taules perquè cau sorreta, és normal, és una muralla vella que va tinguent el seu deteriorament i sí que la veritat és que ens cauen pedres a diari, això és a diari.
13: La setmana passada es van col·locar malles protectores al coronament a la part superior de 2 torres perquè un informe tècnic de l'Ajuntament n'alertava del mal estat. A la torre d'Escodolà la malla es va posar sense problemes, però dijous, quan es va actuar a la torre de Ses Hores, es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
15: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
13: L'Ajuntament està treballant en una solució a curt termini. Posaran una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, mentre l'Estat treballa en el projecte de rehabilitació a més llarg termini.
4: Esports. Amb el David Tubac, bona nit.
16: Bona nit, esports, que arrenquem fent-nos ressò de la classificació de la selecció de Noruega per als 8ens de final del Mundial de Futbol. Els noruecs han superat en 16ens la Costa d'Ivori per 1-2, gràcies a un gol de Haaland que ha arribat al minut 86 de partit, per tant, al tram final. Abans, de fet, Noruega s'havia avançat al marcador la primera meitat amb un gol del seu jugador Nusa al minut 39, així s'ha arribat al descans amb 0-1. L'empat a 1 ha arribat a la represa ja obra de l'Ivorià Diallo al minut 74, fins que 14 minuts més tard, com dèiem, el 86, Haaland ha segellat la classificació de Noruega per als 8ens. Primera selecció europea, doncs, que es classifica per a la segona eliminatòria del Mundial de Futbol, la Costa d'Ivori, doncs, eliminada. Avui encara a les 11 tindrem el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà, referint-se a quin partit s'espera.
17: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
16: Pel que fa a la selecció espanyola, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria al seu partit de 700. Encara en futbol, el Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que acaben contracte avui mateix, dia 30 de juny. També del futbol mundial, a banda, destaquem en clau Barça, que s'han confirmat dues sortides. D'una banda, l'Adan Sufati, traspassat al Mònaco, després d'un any de cessió al club monegasc, un Mònaco que ha exercit l'opció de compra estipulada en el contracte de cessió d'Ansu Fati, que és d'11 milions d'euros que el Barça ingressarà de traspàs. Ansu Fati, de 23 anys, tanca així definitivament etapa al Barça després d'accedir-hi al 2012. El femení blaurana, mentrestant, també confirmació de la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat la proposta de renovació del club blaurana en considerar-la insuficient.
3: 3CAT Info.
16: Més futbol per explicar que a la Federació Espanyola avui s'ha sortejat el calendari de les lligues a la primera divisió masculina. La competició arrencarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans. Són el Barça, Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol Llevant. A segona, el Girona rebrà el Leganés a la primera jornada. El Sabadell visitarà l'Sporting de Gijón. I pel que fa a la Lliga Femenina, la competició arrencarà el cap de setmana del 30 d'agost amb el Barça, Tenerife, l'Eibar Espanyol i l'Atlètic Club de Bilbao, Badalona. Precisament a la Lliga Femenina avui s'ha presentat l'acord d'inversió per valor de 55 milions d'euros per part de l'empresa Gasol 16 Ventures, l'empresa de Pau Gasol.
18: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també, doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
16: Alguns apunts encara. Com ara que al Barça de bàsquet s'han confirmat 5 sortides, 4 de jugadors que esgoten contracte, Vilhernán Gómez, Satoranski, Miles Norris i Miles Cale, i una més de Juani Marcos, a qui encara li quedava un any més de contracte. I a tot això hi afegim que el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la marxa del tècnic Pedro Martínez per fitxar pel Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta del Club Blanc per mirar de retenir el preparador badaloní.
3: 3CAT Info.

0: Són 9:15 de la nit, aquest dimarts 30 de juny. Aquestes són les informacions més destacades que us estem explicant. El nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de Veneçuela ja puja gairebé 2.000, segons l'últim balanç oficial. També hi ha 10.000 persones ferides i 50.000 desaparegudes. Els casos en què s'aconsegueix treure algú amb vida ja són pràcticament inexistents. El Tribunal Suprem estudia demanar a la Justícia Europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i Aragó, que en demanen l'aturada. I això, mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions per reforçar la integració de les persones estrangeres. És un altre dels temes que us estem explicant. I a partir d'ara i fins a les 10 també explicarem que l'aerolínia Level suspendrà les rutes que connecten Barcelona amb Boston i Los Angeles a partir de la temporada d'hivern. Segons avança l'ACN, la companyia deixarà de fer aquestes dues rutes per motius operatius i prioritzarà d'altres destinacions més rendibles. El govern vol arribar al milió de desplaçaments en tren a Catalunya el 2040, és a dir, el doble de viatgers que es fan ara, segons el nou pla de serveis ferroviaris. Per complir-lo, el govern pretén reorganitzar i ampliar serveis, tot i que reconeix que primer ha d'aconseguir que el servei sigui fiable i puntual. Maribel López Zambrana, fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró, de Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel. I el més destacat en esports?
1: Doncs passa per la classificació de Noruega per jugar als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els noruecs han eliminat en 7 la Costa d'Ivori per 1-2. A les 11 tindrem el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. I en clau Barça, dues marxes confirmades a l'equip masculí, la d'Ansu Fati traspassat al Mònaco, i el femení, la de Salma Parayolo, que ha descartat la proposta de renovació blaugrana.
0: I pel que fa al temps, la calor ens donarà un breu respir aquest primer dia de juliol. Demà les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes del dia rondaran els 36. El dia serà assolellat amb nuvolades a tarda al Pirineu que podrien descarregar alguns ruixats puntuals. Continuem repassant el més destacat de l'actualitat a 10:15 aquí a 3CAT Info. Passem primer tot per Veneçuela, perquè el nombre de víctimes d'aquest doble terratrèmol ja frega els 2.000 morts. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa. És, penseu, el 6è dia després del sisme. Per tant, els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida són pràcticament ja inexistents. I el país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta que l'actual, ja que continuen desaparegudes més de 50.000 persones. Tenim un enviat especial a Veneçuela, el Joan Biosca.
2: Cualquier atención que necesiten, estamos allá a la orden, y si necesitan algún tipo de medicamentos, también disponemos ahí, ¿ok?
3: Alumnes de la Universitat Santa Maria de Miranda, a prop de Caracas, s'han desplegat com a voluntaris per assistir a les víctimes dels dos terratrèmols. La població de la Costa de la Guaira és diversa, propietaris de classe mitjana i alta, departaments de cap de setmana i vacances, però també veïns de poblacions de baixos recursos que no tenen ni per menjar. Cues per una bossa d'aliments i aigua sota un sol de justícia.
4: Que vuelva a temblar, porque la réplica, de verdad, la de ayer fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
5: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
6: Esta tragedia nos atacó a todos. No existe color, no existe dinero, no existe estatus, no existe nada. Nos atacó al corazón. Aprendamos y maduremos y aceptemos las cosas como son.
3: En aquesta zona de la costa veneçolana hi ha rescatistes dels Països Baixos i de l'Argentina. Uns blocs de pisos més avall del Brasil i de l'Equador. 6è dia del doble sisme. Avui són més de 50.000 els desapareguts. En una setmana o més dies, i aquesta és la gran tragèdia, la majoria estem ja seran morts.
0: I encara el continent americà rebé judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanaven no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Washington, Oriol Serra.
7: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem. De la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
0: Però els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan. I una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
8: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
9: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
8: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
9: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
8: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
9: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
8: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
9: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
8: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9:02 de 10 de la nit, el Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Una decisió que arriba el mateix dia que expira el termini de 2.5 mesos perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. Escoltem el que deia la politòloga de l'UPF, Gemma Pinyol Jiménez, a 3CAT Info.
11: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: I per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. Són declaracions també al 3CAT Info.
12: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. De la pàgina internacional, dir-vos també que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha entrat al sud del Líban per visitar les tropes israelianes que ocupen aquest territori i ha assegurat que no es retiraran d'aquest territori mentre Hezbollah continuï sent una amenaça.
13: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, el primer ministre israelià ha dit que les seves tropes continuen destruint infraestructures de la milícia xiita i poblacions on té gran presència per crear una zona de seguretat al nord d'Israel. La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern de Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament d'Hezbollah. La milícia xiita ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què milers de manifestants antiimmigració han omplert els carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Una onada de protestes que ha paralitzat bona part de l'activitat del país sota l'atenta mirada d'un gran desplegament policial que ha contingut les marxes. Aquestes protestes coincideixen amb la data límit que van fixar els mateixos grups antiimmigració perquè els estrangers en situació irregular abandonin el país. Els culpen de tots els problemes econòmics que té Sud-àfrica.
14: Tots els sud-africans estaran contents perquè som la representació de la seva veu. Estem manifestant que portem molt de temps aguantant i per fi ho estem expressant.
15: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
16: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, davant una possible escalada de violència, molts immigrants ja han optat per abandonar el país.
17: Temia per la meva vida i la dels meus fills, així que vaig dir a la meva dona que havíem de marxar. Només vam tenir temps d'agafar una bossa de roba.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Més coses, més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a Hisenda Espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Paz Vega, l'exbanquer Mario Conde i l'hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos. I només un, l'empresari Josef Faragi, acumula un terç de tot aquest deute. Entre les empreses que hi ha a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. El govern vol doblar els desplaçaments que es fan en tren a Catalunya i arriba al milió de viatgers el 2040 respecte als 455.000 que hi ha ara. Per aconseguir-ho, ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris per la propera dècada. És la primera vegada que fa un informe d'aquest tipus al país, on es defineix l'estratègia a seguir i la reorganització del servei per millorar l'oferta de trens. Malgrat això, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que abans necessiten que Rodalies i Regionals sigui un servei fiable i puntual.
18: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'ost per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: I encara parlant d'infraestructures, l'aerolínia Level suspendrà, us ho avançàvem, les rutes que connecten Barcelona amb Boston i Los Angeles a partir de la temporada d'hivern. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, la companyia deixarà de fer aquestes dues rutes per motius operatius, d'eficiència, diu, i passarà a prioritzar d'altres destinacions, menys estacionals, més rendibles, amb una demanda més consolidada i amb més potencial de creixement. La decisió s'ha pres després que l'Level ja hagi retallat vols en diferents rutes aquest estiu i que s'hagi cancel·lat la connexió de Barcelona a San Francisco, al·legant falta de motors per als seus avions. I encara un apunt més econòmic abans de l'àrea de servei, dir-vos que l'Euríbor s'ha estancat el juny després de 3 mesos de pujar. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per exemple, per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros a l'any. Perquè faci la revisió semestral, l'increment també serà similar. 3:15.
10: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
19: Avui hem tingut un dia assolellat, amb alguns núvols inofensius, perquè de precipitacions no n'hem tingut, i el que sí que hem tingut és aquest repunt de la calor que ha disparat les temperatures arreu del país, que van als 38 graus, i destaquem, per exemple, Benissanet, a les Terres de l'Ebre, 39,7 graus, pràcticament a tocar de la xifra dels 40. Tot això en un dia assolellat i càlid, que tindrà continuïtat de cara a demà. Començarem el nou mes, el mes de juliol, amb unes temperatures nocturnes molt altes. De fet, hi ha avís meteorològic de calor nocturna entre el Baix Llobregat i també l'Alt Empordà, amb temperatures que els costarà molt baixar durant aquesta propera nit. Possiblement moltes poblacions a tocar del mar no baixaran dels 25 graus, i destaquem que al centre de Barcelona possiblement la mínima no baixin dels 26 o 27 graus. Serà el tercer dia consecutiu sense baixar d'aquesta temperatura. Tot això en un dia 1 encapçalat pel sol, per una estabilitat que ens acompanyarà tot el dia. A la tarda sí que apareixeran alguns núvols al Pirineu Oriental, al Ripollès i comarques veïnes. No ho descartem, algun ruixat puntualment intens, però que bàsicament tendria a ser molt puntual. I el millor d'aquest dia 1 de juliol és que les temperatures tendiran a baixar. La calor ens donarà un respir, i les màximes més altes, si avui pràcticament tocàvem la xifra dels 40, demà, en principi, no passarem dels 36 o molt puntualment als 30.
0: Continuem repassant temes de l'actualitat. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors que ja són funcionaris treballaran el curs que ve a la destinació que havien escollit com a primera opció. Aquest migdia el Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent. Ho fa uns dies abans del que és habitual. La consellera Esther Niu ha defensat que l'avançament d'aquestes adjudicacions abans de vacances permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
20: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Unes adjudicacions que van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre. També a docents que ja han aprovat oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre d'altres perfils. La preocupació dels viticultors per una collita massa gran de raïm que no tindrà sortida al mercat i que està provocant l'enfonsament de preus ha portat a la Unió de Pagesos a convocar mobilitzacions. La primera, el 10 de juliol. Els pagesos aniran de Vilafranca a Sant Sadurní amb els seus tractors per demanar ajuts i que els permetin arrencar vinyes de manera ordenada per equilibrar l'oferta. A un mes de començar la verema, la baixada del consum de vi i de cava a nivell mundial posa el sector en una situació límit. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
1: Les vinyes aquest any estan plenes de verd i de raïm amb molt bona salut. Ja no es parla dels estralls de la sequera, almenys aquest any, ni de plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. La desolació dels viticultors, que després d'un any de mimar els ceps i pagar-ne el cost, veuen que el seu fruit no tindrà sortida, és gran. Aquesta és la realitat que està patint el viticultor Jaume Domènech, membre de la sectorial de la vinya de la JARC.
21: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
1: I Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos, també es lamenta.
22: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
1: Ja s'ha demanat la barem en verd, ajudes per la destil·lació de crisi i fins i tot es parla d'arrencar ceps i abandonar vinyes.
22: El vi del porró del consum diari no existeix, i si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes, i això no ho recuperarem.
1: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors, i ara s'afegirà el nou vi del premsat del raïm que portaran els seus associats a la cooperativa. Joan Josep Reventós, responsable del vi i el cava de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, expressa el neguit que senten.
23: Tenim excedents perquè no ens retiren el vi de les nostres bodegues, i els elaboradors i els distribuïdors són els que es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. Clar, el problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
1: I Reventós apunta a la causa última d'aquest gran estoc de vi per col·locar.
23: El jovent de cada vegada beu menys. Com a mínim de cada cotxe n'hi ha un que no consumeix alcohol quan se surt a sopar. És tot una sèrie de factors, potser la gent fa més esport, no sé, van sumant aspectes que contribueixen a que es consumeixi menys vi a nivell mundial.
1: Els cellers també veuen reduïdes les seves comandes. El celler Sumarroca, a la zona de Sant Sadurní, estan obrint nous mercats per donar sortida als seus vins i caves. El seu director general, Joaquim Toses, expressa una realitat compartida en el sector a Catalunya.
24: Preocupació generalitzada per part dels elaboradors perquè costa molt vendre. Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut aquests darrers anys. Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
1: Toses considera que s'estan pagant les conseqüències de la sequera dels últims anys.
24: Hem tingut menys capacitat productiva, hem produït menys raïm, i això ha fet que haguem pogut produir menys ampolles. Per tant, quan tu surts a vendre, menys ampolles, el mercat et redefineix i, per tant, et col·loca a un altre nivell de ventes. És molt fàcil perdre venda perquè et falta producte, és molt difícil recuperar aquesta venda quan tens el producte, diguem-ne, accessible.
1: Ell, que és president de l'AECAVA, l'Associació d'Elaboradors del Cava, creu que cal buscar noves maneres de consumir i també obrir més fronteres.
24: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim, però que ens hi hem d'acostar.
1: La crisi de consum l'estan patint sobretot els vins negres de més graduació. Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda, com ara els Aperol Spritz.
0: Moltes gràcies, Montse. Ara us expliquem que la Maribel López Zambrana és l'actual directora de la Fira Arco. És la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest vespre per unanimitat el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional convocat el 15 de maig per substituir Marco Daniel. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan Maribel López assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat, segons diu textualment en un comunicat. La nova directora tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid. La gestora cultural tornarà a Barcelona, la seva ciutat natal, on va començar la seva trajectòria a la Galeria Estrany de la Mota abans de fer el salt internacional a Berlín com a directora de la seva pròpia galeria. Maribel López assumirà el càrrec per a un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros. Ara anirem cap a la Seu d'Urgell perquè han trobat una bomba intacta del segle XVII al jaciment de les monges de la Seu d'Urgell. La hipòtesi dels arqueòlegs és que potser era de la guerra dels segadors. Ens ho explica el Joaquim Albarate.
2: La bomba l'han trobada durant la setena campanya d'excavació que es fa al jaciment i han trigat dues setmanes a treure-la sencera. Carla Garrido és la directora de l'excavació.
3: I en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i vam comprovar que estava sencera. I els tèdecs de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la, com a mínim. La nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable.
2: L'artefacte seria de mitjans del segle XVII, una data que coincideix amb la Guerra dels Segadors.
3: Documentalment no sabem exactament què va passar amb la seu durant la Guerra dels Segadors. No podem descartar que pateixim setges d'aquest tipus, perquè, clar, no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera. I crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
2: Des del 2020, al jaciment de les Monges s'hi han trobat, entre d'altres, restes de la muralla medieval de la Seu, de carrers i cases, i també dos forns de terrissa de l'edat moderna.
0: 5 minuts i seran les 10 de la nit.
10: Esports.
0: Amb el David Tubac, amb tota la informació, que ja està a punt. Bona nit.
4: Bona nit. Doncs ara ve encapçalada per dues sortides confirmades oficialment al Barça en un dia de nova jornada al Mundial. Però arrenquem amb això primer, perquè deixen el Barça ja, de manera confirmada oficialment, Ansu Fati. El masculí blaugrana, Salma Parayuelo, al femení. Un Ansu Fati ja traspassat al Mònaco, que ha exercit l'opció de compra establerta en el contracte de cessió pel davanter, que és d'11 milions d'euros, que el Barça percebrà en concepte de traspàs, pel futbolista de 23 anys, que l'últim any, de fet, ja ha actuat cedit al club monegasc. I el Barça femení també ha oficialitat a la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades, en el seu cas, i és que la davantera aragonesa no ha acceptat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient.
10: 3CAT Info.
4: Del Mundial, nou equip classificat per als vuitens de final avui, aquesta tarda. La primera selecció europea a accedir als vuitens ha estat Noruega, que s'ha imposat per 1-2 a la Costa d'Ivori en un duel molt igualat, això sí, i en què ha prevalgut un gol de Haaland al minut 86 per decidir un duel en benefici dels noruecs. Un Haaland que amb aquest suma ja 5 gols en aquesta edició del Mundial i de retruc deixa eliminats els ivorians. A les 11 començarà el França-Suècia, a les 3 de la matinada ho farà el Mèxic-Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, mentrestant, es trasllada avui de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, a Los Angeles, on hi jugarà dijous contra Àustria el seu partit de vuitens. Mundial a banda, més futbol. Perquè el Girona ha estat també dia de sortides confirmades. En el cas dels gironins, les de 5 jugadors que han actuat cedits aquesta última temporada a Montilivi són Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. En canvi, el club gironí ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que acaben contracte tot just avui. Pel que fa a la Federació Espanyola de Futbol, avui ha sortejat els calendaris de les competicions, amb la Lliga de Primera, que arrencarà el 16 d'agost, com la de Segona. A Primera tindrem una primera jornada amb el Barça, Athletic Club de Bilbao i l'Espanyol Llevant. A Segona hi haurà un Girona Leganés i un Sporting de Gijón Sabadell per arrencar. I pel que fa a la Lliga Femenina, en el seu cas començarà el 30 d'agost, amb el Barça Tenerife, l'Eibar Espanyol i Athletic Club de Bilbao Badalona, pel que fa als partits de l'estrena dels conjunts catalans. Precisament, sense moure'ns de la Lliga Femenina, avui s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, de Pau Gasol, inverteix en la competició femenina per valor de 55 milions d'euros. Ho valora Gasol mateix.
5: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs, i treballem de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també, doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Per encetar el bloc poliesportiu parlem de bàsquet. El Barça segueix amb la remodelació de la seva plantilla i avui ha fet oficials 5 comiats. Són 4 de jugadors que acaben contracte. Vilhernán Gómez, després de 3 temporades. Tomas Satoranski, que han estat 4 de blaugrana en la segona etapa. I també Miles Kelly i Miles Norris, que han jugat al Barça l'última temporada. També deixa el club al base Juan i Marcos, tot i que en el seu cas tenia un any més de contracte. Encara en bàsquet, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per marxar al Madrid. malgrat que el València, això sí, havia igualat l'oferta dels blancs per retenir el tècnic badaloní. Un Pedro Martínez que, no obstant això, ha argumentat que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir, diu, un equip dels grans. El Madrid ha de liquidar, però, primer el contracte amb l'actual tècnic Sergio Scariolo abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez al València i anunciar, aleshores, la contractació de Pedro Martínez com a entrenador de l'equip. També en bàsquet, LeBron James ha anunciat que no seguirà els Lakers la temporada vinent, si bé diu que continuarà en actiu. I en tenis, eliminació de Paula Badós a la primera ronda del torneig de Wimbledon. Ha cedit en 3 sets contra la nord-americana Emma Navarro. En ciclisme, dies previs a l'arrencada del Tour de França dissabte a Barcelona, i en què l'equip Movistar ha anunciat el seu buit de cara a la ronda francesa, en què finalment el conjunt telefònic ha deixat fora el barceloní Roger Adrià.

0: D'aquí dues hores acaba oficialment el termini perquè els migrants presentin les sol·licituds de regularització. Fins ara ho han fet, i aixequi aquesta serà la xifra, més d'un milió de persones. El president del govern espanyol ha anunciat un pla per afavorir la integració de les persones que s'acabin regularitzant i ha insistit en els beneficis que porten els migrants.
1: Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres. La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
0: El president espanyol, que manté un discurs a contracorrent de la tendència en molts països, i el Tribunal Suprem estudia, de fet, portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització per si entra en conflicte amb el dret comunitari. Els governs de l'Aragó i el País Valencià, governats pel Partit Popular, havien presentat un recurs perquè la regularització afectarà, diuen, la prestació de serveis públics als seus territoris.
2: Als Estats Units avui s'ha viscut la situació contrària. Les polítiques dures de Donald Trump han topat amb la justícia. El Tribunal Suprem ha tombat la decisió de Trump de no concedir la ciutadania als nascuts al país si els pares no tenen la situació regularitzada. 6 dels 9 jutges del Suprem li han recordat que el dret de ciutadania per naixement el consagra la Constitució.
0: I a Sud-àfrica, milers de manifestants anti-immigració han paralitzat part del país amb càntics xenòfobs. Sí, a Sud-àfrica, amb tot el pes que té el racisme en la història d'aquesta nació.
3: Catalunya nit.
2: Al Catalunya nit tornarem a connectar avui amb Joan Biosca, el nostre enviat especial, que és a la zona més castigada pels terratrèmols de Veneçuela. Una gran quantitat de voluntaris continuen perseguint el miracle de trobar algú en vida. De tant en tant, passa.
4: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
5: ¡Ayuda! ¡Aquí!
4: ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estás afuera.
2: S'han rescatat 6.500 persones des del primer dia, però tothom és conscient que cada hora que passa és més complicat. La xifra oficial de morts ha escalat a 1.943. Les necessitats del país són enormes.
0: I en el cas de la mort del fundador de Mango, avui s'han explicat davant del jutge testimonis que es consideren clau en la causa. Han declarat la terapeuta que va mediar entre el pare i el fill, la vídua de l'empresari i dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després dels fets.
2: Un empresari molt desconegut torna a encapçalar la llista de morosos a Catalunya. És Josep Faradji. Deu 65 milions d'euros a la Generalitat. A nivell de tot Espanya, en el rànquing més alt dels que no paguen el que tocaria Hisenda, hi figuren Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega o Joan Gaspar.
0: Probablement ja ho heu notat i no sorprendrà ningú que diguem que l'aigua a les platges està especialment calenta per no haver ni estrenat el juliol. I això té conseqüències més enllà que el bany sigui més o menys refrescant. Segons la tècnica de canvi climàtic del Meteocat, afavoreix les nits tòrrides i pot causar tempestes extremes a la tardor.
6: Si tenim una massa d'aire que abandona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: I avui el Festival Grec ens portarà a l'estrena de La Truita, amb Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i direcció de Ferran Utzet. I en aquest informatiu escoltarem també Albert Serra, en la seva faceta de productor i de director de cinema, perquè té diversos projectes a la vista.
0: Albert Serra, que és tot un personatge, però n'afegirem un altre. Avui, abans de tancar el juny, en Xavier Vilà ens escollirà el personatge del mes, algú que creu que hauríem de conèixer i que probablement no sabem qui és.
2: Són les 10:05 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya ha acabat avui després d'un període de tramitació de més de 2 mesos. Més d'un 1.300.000 persones han presentat la seva sol·licitud. Són uns tràmits que han estat marcats per la saturació administrativa en les últimes setmanes. Doncs bé, justament avui hem sabut que el Tribunal Suprem estudia portar aquest procés de regularització al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Considera que podria ser incompatible amb el dret comunitari. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Expliquem què implica aquest moviment judicial i, de fet, què és exactament el que vol aclarir el Tribunal Suprem amb aquesta consulta a Luxemburg.
1: Doncs el Tribunal Suprem busca que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determini si aquest procés de regularització s'ajusta al dret europeu. És a dir, si un estat pot concedir aquest tipus de permisos de manera extraordinària sense vulnerar les normes comunes sobre immigració, el control de les fronteres de l'espai Schengen i el retorn de persones en situació irregular. La decisió arriba després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià contra aquest decret.
0: Clar, si parlem de memòria, segurament ens podem imaginar que la decisió d'un tribunal europeu pot trigar anys a arribar.
1: Sí, de fet, hem parlat amb experts que recorden que una possible resposta del Tribunal Europeu pot trigar, això que diem, fins i tot 2 o 3 anys. Hi ha opinions diverses sobre les conseqüències entre advocats i juristes. Nosaltres hem parlat amb la politòloga Gemma Pinyol Jiménez, que considera poc probable que la justícia europea acabi anul·lant les regularitzacions i defensa que el debat és sobretot polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: El jurista Diego Boza recorda que el Tribunal de Luxemburg no té competència per deixar sense efecte aquest tipus de processos.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència. Les dudes que plantea el Supremo són molt dèbils. En tot cas, si el Supremo decide finalment acudir a la justícia europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no tombaria el procés, daria su interpretació sobre les normes relevantes sobre les que el Supremo pregunta.
1: I mentrestant, el govern espanyol envia un missatge de tranquil·litat, assegura que fins i tot si el Suprem eleva la consulta, les sol·licituds es continuaran tramitant amb normalitat i també defensa que la norma és compatible amb el dret de la Unió Europea.
4: Gràcies, Cèlia. Doncs ja es veurà quin recorregut té aquest front judicial. Avui el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a la regularització extraordinària de migrants a tot Espanya. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un 1 milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros amb mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques, i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijóo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol.
0: Doncs bé, sobre aquest procés de regularització de migrants i sobre l'actitud que hi ha tingut cada partit polític, hi posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
8: Avui acaba el procés extraordinari de regularització d'immigrants que resideixen a Espanya i que no gaudeixen de cobertura legal. La xifra de persones que s'hi han presentat gairebé duplica les previsions que s'havien fet. Es calcula que més de 1.200.000 persones que viuen i treballen aquí l'ha demanada. Si la dada final s'hi aproxima, serà la regularització més nombrosa de la història del país. En un moment en el qual la immigració és el principal vector que tensa i en alguns casos incendia carrers a les democràcies occidentals, aquesta aposta governamental generarà controvèrsia i les extremes dretes hi sucaran pa. Però políticament, ara mateix, hi ha una dimensió paral·lela que ja està provocant polèmica. Un punt de la Llei de Memòria Democràtica en virtut del qual els nets dels exiliats de la dictadura franquista, visquin on visquin, poden obtenir la nacionalitat. És a dir, si les ambaixades validen la seva petició, automàticament podrien votar en unes eleccions espanyoles. El bloc conservador, que ja es veu governant arreu, parla d'enginyeria electoral. És molt fort. I, de fet, Vox, avui mateix, ha demanat a la Junta Electoral Central que els espanyols que resideixen a l'estranger no puguin votar per correu. Encara no se sap quan anirem a votar, però no és gens convenient que s'estiguin projectant ombres ja des d'ara en el procés electoral, que serà molt tens.
9: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half away in a fake empire.
1: Doncs avui precisament un dels presidents que representa la línia més dura quan parlem de migració ha patit un revés. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha rebutjat l'intent

0: Sí, sí, i tant. Es tracta d'un revés important pel president nord-americà i per a la seva agenda anti-immigració. No cal dir que el mateix Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva, amb o sense el Suprem. Però, en tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia d'aquest seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals, de residents temporals o també d'aquells que estan emparats per un visat de llarga durada en aquest país. De moment, el líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, aquells estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
0: Com acostuma a passar, evidentment, l'exemple no seria del tot representatiu perquè, en fi, és un percentatge molt baix el d'aquest turisme de part, però és el pel que han optat des del Partit Republicà. Des del Partit Republicà, precisament, ja han amenaçat amb esmenar la Constitució, però ells mateixos reconeixen que es tracta d'un procés molt complicat pel qual ara mateix doncs, tampoc tindrien les majories necessàries. Recordem que la llei queda recollida a la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units. És una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca.
2: Ahir ja explicàvem algunes decisions del Suprem. Avui n'hi ha hagut més i d'altres que sí que han agradat al mandatari de la Casa Blanca, eh?
0: Sí, parlem de dues decisions més. En aquest cas, no ha criticat el Suprem, és a dir, sempre, doncs, en funció de com bufa el vent, és com funciona aquesta administració. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats nord-americans conservadors que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. Això també inclou la possibilitat d'il·legalitzar l'atenció a menors en el procés de canvi de gènere. Recordem que alguns estats ja ho prohibeixen i també en el cas d'adults. I l'altra decisió que també ha agradat a Trump té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
2: Doncs avui ha tingut bones i males notícies Donald Trump.
0: Sí.
2: Veurem què és el que passa els pròxims dies. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
3: Doncs el cas és que els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer al seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, la majoria al continent americà. A més, una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. I aquest és el cas de diversos membres de la Unió Europea, com ara Alemanya, França, Itàlia o Espanya. Ignasi Abad, bona nit.
4: Bona nit.
3: Quants països donen automàticament aquesta ciutadania a qualsevol persona que neixi al seu territori, al marge de la nacionalitat dels seus pares?
4: Doncs mira, n'hi ha uns 75 en total que garanteixen la ciutadania del país a tota persona que neixi dins les seves fronteres, un fet que jurídicament es coneix com a ius soli, és a dir, el dret del sol o el dret del territori. Però d'aquests 75, una trentena llarga atorguen automàticament aquest dret pel sol fet de néixer al país, sense tenir en compte l'origen dels pares. A més dels Estats Units, que és on passa i on hi ha hagut aquesta decisió del Tribunal Suprem, també ho fan, per exemple, el Canadà i Mèxic, alguns països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels països del Carib, Cuba, Jamaica, la majoria de nacions de Sud-amèrica i de Centroamèrica, és a dir, de Guatemala a l'Argentina, passant pel Panamà, Hondures, el Brasil, Venezuela, Xile o l'Uruguai. L'única excepció que la majoria fan d'aquests països latinoamericans o el mateix Canadà fan és que amb els fills dels diplomàtics, com que s'entén que el cos diplomàtic viatja d'un país a l'altre, no els hi atorguen aquest dret als seus fills, perquè això voldria dir que a cada país que anessin a treballar com a diplomàtics els hi donarien la nacionalitat d'aquell país, no? Doncs no, en aquest cas no.
3: Entesos. I llavors dius que hi ha altres països que no atorguen la ciutadania automàticament pel dret de néixer en el territori, però que sí que ofereixen la possibilitat d'optar-hi sota determinades condicions.
4: Sí, hi ha una quarantena d'estats que posen condicions, efectivament, amb una casuística més molt diferent en cadascun dels jocs. En la majoria de casos, almenys cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país de la qual es vol adquirir aquesta ciutadania. És el cas d'Espanya.

0: Una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui la nacionalitat espanyola. A França, si cap dels dos pares és francès o nascut allà, la persona pot adquirir la ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país, és a dir, a França. A Alemanya, almenys un dels pares ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant els 8 anys abans del naixement de la criatura. A Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allà pot adquirir la ciutadania un cop fa els 18 anys. Independentment dels orígens dels seus pares, l'ha de demanar, això sí, eh? Però ha d'haver viscut aquests 18 anys a Itàlia, no pot haver marxat. I altres països són molt més estrictes i només donen aquest dret quan els progenitors són apàtrides, és a dir, no tenen passaport a cap país, i per garantir un mínims drets per la criatura que neix, els hi concedeixen, és el cas, per exemple, de la Xina.
1: Doncs gràcies, Ignasi. Hi ha notícies que criden especialment l'atenció també pel lloc on passen, com és el cas de la següent. Aquests són càntics xenòfobs que milers de manifestants anti-immigració han fet servir protestant pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien avui amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen aquestes protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Txell Garriga.
2: Sí, tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments, també disturbis en algunes d'aquestes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 indocumentats, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els migrants en situació regular, com deies, marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
3: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
2: L'executiu sud-africà, amb Cyril Ramaphosa al capdavant, ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar, de fet, frontalment aquest ultimàtum.
4: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
2: Tot i això, molts immigrants han optat per abandonar ja el país. Països com Zimbabwe, Ghana o Nigèria ja han repatriat també milers de ciutadans i milers de malauans continuen esperant en campaments per marxar. Les tensions xenòfobes contra els immigrants és un problema recurrent a Sud-àfrica. En enfrontaments, per exemple, el 2019, 18 estrangers van perdre la vida i només aquest any ja haurien mort almenys 8 persones.
5: Veneçuela ja frega els 2.000 morts, segons les dades oficials, pel doble terratrèmol de la setmana passada, mentre continua buscant supervivents desesperadament. El govern assegura que en els 6 dies que porta treballant en la gestió de la tragèdia s'han pogut rescatar unes 6.000 persones. Ara bé, la xifra de desapareguts continua sent la mateixa. No se sap res d'unes 50.000 persones. Podem saludar a aquesta hora l'enviat especial de Catalunya Ràdio Veneçuela, Joan Biosca. Bona nit.
6: Hola, Agnès, bona nit, què tal?
5: Molt bé, on ets ara mateix?
6: Mira, en un municipi de la zona de la Guaira, d'aquesta costa del litoral que hem anat parlant aquests dies, el municipi de Caravellera, que és al costat de Catia de Mar, on érem ahir, aquesta franja marítima idíl·lica d'apartaments, bueno, davant d'un d'ells, d'un edifici que semblava bastant modern, ensorrat, i els rescatistes veneçolans voluntaris, perquè aquí ja no hi ha rescatistes internacionals, estan intentant localitzar dues persones, em comenten, que estan desaparegudes. Hi ha molta angoixa, hi ha molta tensió, perquè es veu molt moviment amb martells. En definitiva, els veneçolans el que estan fent és intentar treure la seva gent gairebé literalment amb les ungles, i la situació aquí és dramàtica. Dramàtica perquè ja ens trobem en el sisè dia i cada hora que passa es complica, doncs, la possibilitat de trobar persones en vida, i els rescatistes i els voluntaris ens parlaven que ja s'han posat en marxa paral·lel per atendre les persones que han sobreviscut i que no ho tenen res. Penseu que són municipis amb apartaments de platja, d'estiueig, de cap de setmana, de classe mitjana i alta, però també hi ha molta gent de menys poder adquisitiu que viu aquí, que ho ha perdut tot. S'han muntat uns centres de ajut humanitari per a aquestes persones, a on s'entrega el bàsic, no? Productes d'higiene, menjar, aigua. Hem parlat amb algunes d'aquestes persones que han anat a aquests centres a buscar aixopluc i ajuda.
7: Que vuelva a temblar. porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiares y amigos.
8: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
6: Les cues en aquest centre d'assistència humanitària llarguíssimes, controlada la cua pels militars veneçolans. Aquí es continua criticant precisament per no tenir una presència més activa en aquests operatius de rescat.
5: Ara ho dèiem, que la xifra de desapareguts continua sent sí, pràcticament com la del primer dia, aquestes 50.000 persones, i esclar, 6 dies després cada vegada és més difícil trobar persones en vida, però encara es van fent algunes tasques d'aquestes, eh? És gairebé un miracle ara.
6: Sí, ara ens entrarem en aquella fase que a partir del 7è, 8è, 9è, 10è, etc., es podrà trobar persones en vida. Parlen els experts que si la persona que ha quedat atrapada té una bossa d'aire o bé té una mica d'aigua a prop, pot aguantar més d'aquests 5-6 dies, que és l'estimació que fan els equips de rescat. El govern dels Estats Units, que tutela econòmicament Veneçuela des de la detenció de Nicolás Maduro el passat gener, està anant de menys a més en aquests operatius de rescat. Ha anunciat que d'aquestes properes hores instal·larà també diversos campaments d'assistència, amb la qual cosa veurem imatges de més presència de militars dels Estats Units aquí a Veneçuela. De fet, estem molt a prop del port de La Guaira, que és un port molt important d'aquí de la costa veneçolana, on ja hi ha dues fragates de l'Armada dels Estats Units. Imatges postals que, si ens ho haguessin dit fa 8 mesos que això passaria, no ens ho creuríem realment.
9: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora, està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors, la nostra feina és acompanyant els enginyers d'aquí del propi país i els tècnics de protecció civil d'aquí el país, doncs, a avaluar l'estructura.
5: Has pogut parlar amb equips,
6: dels bombers catalans.
5: Sí,
6: exacte.
5: Sí, digues.
6: Són bombers catalans que ens han ofert aquest testimoni. Estan desplegats precisament en aquesta zona on jo em trobo ara, que estic mirant de veure, de trobar-los en aquesta zona. Estan treballant en la certificació de les estructures dels edificis que han quedat dempeus per validar si es pot tornar a viure en ells o no. Estem rastrejant la possibilitat de coincidir en aquesta zona devastada completament per poder comprovar sobre el terreny i parlar amb ells i acompanyar-los en aquestes properes hores en els seus operatius.
5: Joan, pel que expliques, aleshores, quan entra la runa buscant alguna persona, és que senten veus, és que troben algun senyal d'algun telèfon mòbil? Com ho estan fent, això?
6: Els equips especialistes tenen un, el que ens han explicat, que és com si fos una mena d'escàner que calcula les temperatures i llavors pot localitzar, en funció dels graus i les diferències tèrmiques, persones que puguin estar encara en vida. Després, a crits, hem vist imatges de bombers de l'Equador cridant «Somos bomberos de l'Equador! Toque tres veces si no s'oye!». En aquestes darreres hores també unes imatges dramàtiques d'un fill d'uns 40 anys que es ficava com podia entre les runes i aconseguia treure el seu pare, una persona ja gran, arrossegant-lo literalment amb crits d'eufòria. Són situacions de vida i mort que es toquen els dits de les mans, i en aquest cas, on estic jo ara, s'han escoltat unes veus i hi ha les parelles de dues noies que estan buscant desesperats. Però si jo us pogués enviar la foto ara i que els oients la veiessin, són 10 rescatistes que són voluntaris, que són persones, Agnès, com tu, com jo, que s'han posat un casc i uns guants i venen a grapar les pedres. O sigui que la desesperació i la precarietat és molt gran, també.
5: És lògic, perquè a més, a mesura que van passant els dies, les coses van posant encara més complicades. Gràcies, Joan Biosca, en directe des de la zona zero dels terratrèmols de Veneçuela. Bona nit.
6: Bona nit, gràcies.
1: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Primeres declaracions avui davant la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic. Han comparegut dues testimonis que es consideren clau, la terapeuta de la família i la parella de l'empresari. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. Recordem que el seu fill continua imputat per homicidi. Ha seguit el cas des dels jutjats de Martorell, la Marta Vallès. Bona nit, Marta.
10: Una jornada que ha estat molt llarga avui als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. Davant els Mossos va acollir-se al secret professional per no declarar, però avui no ho ha pogut fer perquè no està col·legiada i, per tant, no té aquesta empara. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper ha jugat la terapeuta i si podria tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics creuats entre la terapeuta i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però a més es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés al fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació després de 2 hores i mitja de declaració. I 2 hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar fins i tot abans de contactar amb els serveis d'emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit a facilitar que es baixin les dades del seu telèfon mòbil a petició de la magistrada, una còpia de les dades del telèfon que també s'ha demanat als 2 excursionistes que es van trobar Jonathan Andic minuts després de la caiguda del seu pare. També han declarat avui i han explicat que el fill de l'empresari estava en xoc i bloquejat. Amb totes aquestes dades, la jutge vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una excursió a les coves del Salnitre. Divendres han de declarar les 2 filles, Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra sostenen que la caiguda no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
5: Qui s'ha referit avui a la investigació per la mort del fundador de Mango és el director general dels Mossos d'Esquadra. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Josep Lluís Trapero ha defensat la investigació que el cos està fent d'aquest cas. Oriol Pujador, bona nit.
11: Què tal, bona nit.
5: Unes paraules que són la resposta, de fet, a les declaracions que també va fer aquí a Catalunya Ràdio el detectiu de Método 3, Francisco Marco.
11: Sí, les recordem per posar una mica de context. Recordem que Marco està contractat justament per la defensa de Jonathan Andic en aquesta causa. El responsable de Método 3 va acusar en aquest estudi de Catalunya Ràdio directament l'agent encarregat de la investigació dels Mossos. Va dir que aquesta gent havia falsejat proves i que s'havia fet una cacera pública contra el fill del fundador de Mango. Unes paraules que no van agradar gens al cap dels Mossos, tal com ha reconegut avui Josep Lluís Trapero.
12: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
11: Per cert, que el responsable dels Mossos en aquesta entrevista ha admès també un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones a Catalunya, tret dels homicidis. En canvi, ha destacat la millora en les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni, bàsicament robatoris i furts.
1: Avui ha començat el judici contra la cúpula del Departament de Salut pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. Els exconsellers Vergés i Argimon i la resta d'acusats s'enfronten a penes d'inhabilitació d'entre 12 i 15 anys. Cristian Roldán, bona nit.
13: Bona nit.
1: Parlem de possibles inhabilitacions, però avui sobre la taula també hi havia penes de fins a 3 anys de presó demanades pels sindicats policials. Què ha canviat, finalment?
13: Podem dir que la defensa s'ha apuntat al primer punt del judici. Emparat en la doctrina Botín, dictada pel Suprem, el jutge ha acceptat excloure de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que demanaven els sindicats policials i, de retruc, les penes de 3 anys de presó per a la cúpula de salut. Olga Tubau i Josep Riba són advocats de la defensa.
14: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
15: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
13: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
1: És un judici que ha arrencat avui, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Què ens espera durant els pròxims dies?
13: Sí, el judici tot just ha començat avui, però s'allargarà ben bé 3 setmanes. Demà sentirem els comandaments policials, la setmana que ve les autoritats sanitàries i a partir del 10 de juliol declararan els exconsellers Vergés i Argimon i també la resta dels acusats.
1: Gràcies, Cristian. La crònica judicial ve molt carregada darrerament. Encara parlarem del judici de la Kitchen, per exemple, però tornant de la publicitat, del que parlarem són de com les altes temperatures estan escalfant també el mar i què comporta tot això.
16: Catalunya nit.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
18: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
19: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
20: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Senyores i senyors, bon dia.
24: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
25: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. ¡Hijo!
26: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
27: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
28: Sí,
27: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
23: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
29: És veritat que la cara però estava rara.
23: Era Shakira o no era Shakira?
29: Jo estic segura que sí.
24: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
16: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Passant ja 5 minuts de 11:15 de la nit, la temperatura del mar Mediterrani ha registrat rècords per a un mes de juny amb anomalies de temperatura de fins a 8 graus. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ha constatat situacions excepcionals de temperatura, concretament. Diu especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. Maria Costa.
30: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, una xifra que està una mica per sota del rècord que es va registrar l'any passat a aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que té això per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Ho explica la tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, Montse Bustó.
31: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
30: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.

0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part no es podrà vendre. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar, diuen, oferta i demanda. Corresponsal del Penedès, Montse Gené-Riba, bona nit.
1: Hola, bona nit. Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenta tant dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
2: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
3: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
1: Això porta a la baixa el preu del quilo de raïm, que no cobrirà costos. A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
4: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
1: Els pagesos ja estan demanant permís per arrencar vinyes. Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Toses, director general del celler Sumarroca.
5: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
1: I en bona part ho atribueixen a la pèrdua de l'hàbit de prendre vi amb els àpats diaris. I el consum en els joves va a la baixa. La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
6: La patronal catalana de fruita denuncia que la distribució europea està pressionant a la baixa dels preus en aquest inici de campanya. I Afrucat també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Julià Albacar.
7: Segons l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
8: Llavors, amb una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució.
7: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti també les pràctiques comercials abusives.
9: Catalunya nit.
0: I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté que Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, va liderar des del Ministeri una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. Joan Vilaplana.
10: Sí, el fiscal César de Ribas ho ha defensat avui en un dur informe que ha exposat durant prop de 5 hores. Considera demostrat que els encausats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel que afectava el PP.
11: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
10: Segons el fiscal, l'operatiu també buscava les gravacions que Bárcenas deia que tenia de Mariano Rajoy parlant de la Caixa B del partit. De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
11: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
10: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Eugenio Pino, i Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas. Per Fernández Díaz i el seu número 2 al Ministeri, la Fiscalia demana 15 anys de presó, en sol·licita 19 per Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
6: I creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes d'autors. Rafael de Ribot, bona nit.
9: Bona nit. Hi ha 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més a la hisenda espanyola. Entre elles personatges tan coneguts com, a veure, Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, actrius com Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen en aquesta llista, perquè ja hi figuraven el 2024, mentre que n'hi havien sortit i hi tornen a entrar els televisius Patricia Conde i Kiko Matamoros. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya, en aquest cas, el continua encapçalant el poc conegut, podríem dir que fins i tot misteriós, empresari d'origen germano-iranià, Yosef Faradji. Ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses s'aconsten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
6: Gràcies, Rafael. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la crònica cultural del dia.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
17: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
16: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
18: Són les 6.
16: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
19: Moltes gràcies, molt content.
16: El suplement,
20: sí, la veritat,
16: el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
21: El cap de setmana és nostre.
16: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
22: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
16: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
23: A la millor hora del dia.
16: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
24: sempre convida els seus clients.
16: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
25: Hòstia, em fa molt de il·lusió.
16: I a més, tornem a ser líders en podcast.
26: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
16: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
27: La nit dels ignorants s'hereda.
28: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
27: Pot arribar a travessar oceans.
29: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
27: Veu com creixen els seus oients màgics.
30: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
27: I posa la pell de gallina.
31: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
31: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
32: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passa un minut de 3:15 de la nit. El Teatre Poliorama de Barcelona estrena La Truita, un text del Francesc Baptiste Amant dirigit per Ferran Utzet, que ja ha vist la Marta Vives.
33: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amant i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarassau.
34: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic. no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
33: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
6: Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o a principis del 27. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del filipí Lav Díaz, en què ha treballat, en aquest cas, com a productor. I Marc Garriga ha parlat d'aquestes dues pel·lícules amb ell. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
6: Per què s'ha decidit a produir una pel·lícula sobre l'explorador portuguès?
1: Bé, en primer lloc, perquè admira Lav Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que habitualment tenen una durada de diverses hores. Aquesta no arriba a les 3 hores. Està protagonitzada per Gael García Bernal i mostra tot el periple de Magallanes a les Índies i a Sud-amèrica, on va participar en la conquesta d'espais estratègics, igual com ara passa amb l'estret d'Hormuz i la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per cert, això demostra que no hem evolucionat com a espècie en 500 anys.
2: És una mica el mateix. Clar, estaven acostumats a una superioritat tecnològica tal, a la conquesta de Sud-amèrica, el mateix aquí, però clar, tot té un límit, no? I és un límit interessant, perquè és el límit de la, no, de la condició humana.
6: I quines novetats hi ha respecte a la seva pròxima pel·lícula com a director?
1: Ja sabíem que té un repartiment de luxe encapçalat per F. Murray Abraham, Òscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley i coneguda per la sèrie Todos quieren a Daisy Jones, i també que parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. Ens ha avançat que a hores d'ara només té muntades dues terceres parts i com que el procés és molt lent, encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
2: Hi ha coses bastant divertides, molt divertides. A més, que a part, que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lis que vas a per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
1: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del qual no se sabia res fins ara.
32: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Doncs estem arribant al final de la temporada i un dels indicadors és que a mitjans de temporada aproximadament vam començar una nova secció amb el Xavier Vilà. Xavier, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Manel.
0: Que ni dèiem personatges que hauríeu de conèixer, i amb aquest títol ja veníem a dir, i que segurament no coneixem la majoria de nosaltres, i arribem a l'últim de la temporada. Per tant, tu mateix, amb qui acabarem? De qui parlarem?
3: Escolta, parlem avui d'una persona que ens acosta a l'Àfrica.
0: Sí.
3: Per tant, un continent que no sempre toquem per diferents qüestions. Parlem d'una dona que va ser molt rica i després ho va ser menys,
0: sí,
3: i que es diu Isabel dos Santos.
0: Doncs ja comencem bé, perquè no la coneixem.
3: Doncs escolta,
0: o sigui, que mica en mica, va.
3: Inversora i empresària d'Angola, circumstancialment va néixer a Bakú, a l'Azerbaidjan, això fa 53 anys, però us la porto, Manel, perquè és una dona amb una vida de pel·lícula, que va estudiar gestió econòmica i enginyeria a Londres i a partir d'aquí va esclatar la fama.
4: I've never really viewed myself as that. I've always viewed myself as an entrepreneur. But I'm also my country's
3: largest. Deia aquí l'any passat que ella no era més que una emprenedora. S'havia contribuït de manera decisiva a l'economia angolesa. Però clar, aquí ve la trampa. A ella ho va fer efectivament, però amb un passo del braç, perquè Isabel dos Santos és la filla primogènita de l'expresident del país, José Eduardo dos Santos, que va governar aquelles terres gairebé 4 dècades.
5: Este é um momento de enorme alegria i emoció.
3: Aquesta és Dos Santos, que va viure gairebé aquests 40 anys rodejat per la polèmica, per el nepotisme i la corrupció de què se l'acusava. Va ser acusat en vida de tot això, però també la seva filla, que va acabar involucrada en els negocis empresarials del pare i tota la maquinària governamental. Una Isabel Dos Santos que, i aquest és un altre argument de la trama peliculera que us porto avui, sí, que va veure com el seu pare president moria rodejat per la polèmica en una clínica de Barcelona.
0: Polèmica aquí a Barcelona, i per què?
3: Ara fa 4 anys. La família va denunciar als Mossos d'Esquadra un suposat complot perquè el metge personal del president Dos Santos i la seva segona esposa l'assassinessin a la clínica Teknon mentre estava ingressat en un coma induït. Per tant, tota una qüestió tèrbola que no es va descapdallar mai del tot. El president va acabar morint en aquesta clínica barcelonina i la seva filla Isabel se'n va adonar que els enemics no els tenia només a casa, aquest metge i aquesta segona esposa del pare, també dintre del govern d'Angola que havien controlat durant tant de temps. Angola, Angola, i és que el successor del president mort, triat pel mateix Dos Santos i que era del seu mateix partit, João Lourenço, va arribar al poder amb la promesa d'acabar amb la corrupció i el nepotisme, dels quals també es va beneficiar, però aquesta pel·lícula no va acabar del tot bé.
0: La primera ha sigut un thriller així impactant, estem parlant de beneficis vinculats al petroli.
3: Sobretot, perquè va haver una eclosió de cru a Angola anys enrere que va fer que el país esdevingués el segon productor mundial de petroli. Ja sabem el que això genera en termes econòmics per una terra que estava embrancada en una guerra civil cruenta i portada en mà de ferro per aquest president que va morir a Barcelona. Quan el pare va ser deposat de la justícia del país, va acabar adonant-se que hi havia una trama familiar de corrupció gegantina i que afectava a la filla Isabel, que es va enriquir, suposadament, segons les investigacions, al capdavant de la companyia estatal de petroli, on el seu pare l'havia col·locat, alguns diuen, ha dit, una empresa que es deia, o que es diu, Sonangol. Isabel Dos Santos, després d'aquella entrada a Sonangol, va aparèixer al rànquing de 100 dones més influents del món que elabora la BBC, mentre que la revista Forbes la considerava la dona més rica d'Àfrica, amb una quantitat de diners acumulats superior als 2.000 milions de dòlars. Diners provinents, suposadament, de les connexions familiars amb empreses, com diem, que feien negocis al país.
4: My companies haven't been funded by the Angolan government. I've never received subsidies.
3: I ella aquí diu que ni parlar-ne, que ella estava neta de tota culpa, va denunciar una persecució política del president Lourenço, el successor del seu pare, i va negar haver-se enriquit il·legalment.
0: Tot i així, comença aquí una sèrie de... o afloren una sèrie de problemes legals que acaba sent una trama internacional de corrupció.
3: La qüestió d'això és que Angola investiga i també l'antiga metròpoli Portugal i també el Regne Unit, perquè Sonangol va acabar tenint interessos a les illes britàniques i volien saber què és el que va passar. Es revela d'aquí una xarxa d'advocats, banquers, comptables que van desviar de les arques públiques de l'Angola cap a comptes personals ocults d'aquesta senyora, més de 400 empreses a 41 països. Per tant, descapdella tots aquests diners que se'n van per tot el món. El 2020, les autoritats angoleses l'acusen de corrupció, malversació i blanqueig de capitals, li congelen tots els actius que té arreu del món, ella es querella, però perd l'apel·lació i, per tant, es queda sense els actius globals en aquell moment. Per tant, de ser la dona més rica d'Àfrica a quedar-se al seu pis de Londres amb un pam de nas. Parada.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, tenim aquí una història de poder, de cobdícia, i dius que hi hem d'afegir un drama personal?
3: Per acabar de fer la pel·lícula més interessant, sí, a la mort del pare president a Barcelona, s'hi afegeix la del seu marit, el milionari del Congo, s'indica Dokolo.
7: Històrica, té una bellesa natural i té un ambient així...
3: Que és aquest senyor que escoltem, que és col·leccionista, era col·leccionista d'art, que s'havia casat a Luanda el 2003 amb ella en una cerimònia de 4 milions de dòlars, fastuosa, milers de convidats, la majoria, Manel, vinguts de l'estranger amb avions especialment noliejats per l'ocasió i que entren al país sense avisat. Si tu i jo volem entrar a Angola, la feina és nostra.
0: Sí.
3: Aquí la pel·lícula va ser diferent. Dokolo, però, la qüestió és que va morir en un accident aquàtic als Emirats Àrabs Units, també en sota circumstàncies tèrboles, no s'ha acabat mai de saber què va passar. Va aparèixer surant al mar sense explicacions de les autoritats. És allà on la família s'havia refugiat per fugir de totes les acusacions de corrupció. Un exili daurat i discret que es va esvair amb aquesta mort traumàtica i ara Isabel Dos Santos, després d'aquest periple del tot al res, des del frau, el glamour, la por i totes aquestes trames polítiques, diu que continua reclosa fent negocis per ella mateixa, però que és víctima d'una persecució política. I per això prepara el que podríem dir per l'any que ve la mascletà final.
4: It's a possibility. Today's early days for me to say, because obviously it's still our elections are in 2027.
3: És una possibilitat, però Isabel Dos Santos segurament concorrerà per ser presidenta d'Angola a les eleccions del 2027, reprenent 40 anys de govern del seu pare, mort a la Tecnon de Barcelona, i recordant un marit mort als Emirats Àrabs Units, marxant d'art del Congo amb un accident aquàtic sospitós. De la més rica d'Àfrica a un pis de Londres esperant si retorna a la llum.
0: I potser a la presidència, ja ho veurem. O sigui que l'últim d'aquests personatges que hauríem de conèixer potser n'acabarem parlant la temporada que ve també. Així que moltes gràcies, Xavier Vilà. Que passis bon estiu i ens trobem aviat.
3: Moltes gràcies, Manel. Bona nit.

0: Sempre, bueno, qualsevol excusa és bona per escoltar Tomeu Penya, però disfrutar, que són dos dies, això podria ser la clau de la cosa?
1: A disfrutar, vol dir. Pot ser que la cosa bona duri només dos dies.
0: Podria ser, no? A veure. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, la veritat. És aquesta cançó de Tomeu Penya que es diu Sa vida són dos dies. Doncs ja tenim dos dies per davant que la calor afluixa una miqueta. I això, doncs ara, és una molt bona notícia. És a dir, que començarem el juliol amb unes temperatures una miqueta més baixes. Es nota més a l'interior i al Pirineu, però sí que avui hem arribat als 40 graus i demà els valors més alts se situaran cap als 35 o 36 graus cap a Ponent. Aquesta propera matinada encara farà calor, mantindrem aquesta calor nocturna, aquestes nits de mal dormir, però sí que de dimecres a dijous i de dijous a divendres, doncs també baixaran una mica les temperatures durant la nit i matinada. Per tant, aquest petit respir, podríem dir, de la temperatura, el tindrem dimecres i dijous. No s'enfilarà tant la temperatura, però són dos dies i, per tant, a partir de divendres i el cap de setmana, doncs torna a pujar. Per això aprofitem doncs, aquests dos dies que afluixa una miqueta la calor.
1: Doncs jo m'agafo el peu de la lletra,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Els aprofitarem.
1: Vinga.

0: Les 9 a punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició de La Cel Obert, el programa d'estiu de Ràdio Maricel. Avui que arribem a la meitat de l'any, avui és 30 de juny, el clàssic dia en què els futbolistes apel·len a que quan han de recordar la data de finalització dels seus contractes. Enguany, però, amb 1.000 esportistes amb calça curta suant la cansalada entre Mèxic i Canadà, gairebé ningú se'n recorda. Més a prop, diumenge, passen per Sitges uns altres esportistes, a lloms de bicicletes d'altíssima gamma. Serà el pilot del Tour de França i, per mort d'ells, fins i tot l'autopista C32 serà gratuïta. Qui ho paga no ho sabem, però benvinguda la nova per pal·liar els problemes de mobilitat que la ronda francesa provocarà diumenge. Mentre el calendari d'estiu va avançant, la setmana passada Sant Joan i el Poble Sec, ahir Sant Pere i la festa major dels nostres veïns de Ribes, i el cap de setmana un altre clàssic, la festa de les Cases Noves. Aquestes tradicions que ens entronquen amb la vida de poble, cada cop més difícil de reivindicar, per mort d'una sensació de massificació que, per altra banda, serveix a Sitges per mantenir uns ingressos essencials en l'economia globalitzada. I abans, un altre clàssic de l'estiu, el Sitgestiu dels Museus, que arriba a l'enèsima edició amb propostes lúdiques, culturals i refrescants per passar millor la calor. Comencem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

I comencem repassant l'agenda d'aquesta setmana, d'activitats que hi ha per aquesta setmana, més enllà de les exposicions. Avui, de 10 a 2, al cap de la vila, hi haurà la Booktrack, la furgoneta habitual d'intercanvi de llibres. Serà a partir de les 10. I a quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presentarà el llibre Abans mort que Marica, les teràpies d'adversió per a curar l'homosexualitat, de Jordi Griset. Qui vulgui recuperar-la, tenim penjada a la nostra web l'entrevista que el Jordi Griset li va fer l'Enric Soler, una interessant entrevista al voltant d'aquest llibre, d'aquest estudiós també de les rajoles hidràuliques, és a dir, que interessant la persona de Jordi Griset. Avui, com dèiem, a 6:45 a la biblioteca. Demà dimecres, a les 9 del vespre, a l'església parroquial, hi haurà un concert de la Filarmònica de Cambra de Colònia, amb un programa municipal amb obres de Vivaldi, Mozart, Pugnani i Tchaikovsky. La venda anticipada d'entrades a la papereria La Tribu i una hora abans del concert a la parròquia. Demà a les 9 del vespre a l'església parroquial, aquest concert de la Filarmònica de Cambra de Colònia. Dijous a les 7 de la tarda i emmarcat en el cicle dels capvespres musicals de les biblioteques, a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, hi haurà una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort. L'entrada és, com sempre, gratuïta, activitat refrescant, que després també repassarem amb la Marta Sánchez. I aquest divendres, a les 9 del vespre, a l' ermita de Sant Sebastià i en el marc del Mediterranean Guitar Festival 2026, un concert del trio andalusí, amb Pedro Rincón a la guitarra, Carlos Nau a la flauta i Maria del Mar Cobo a les castanyoles. Serà aquest divendres a les 9 del vespre a l'ermita de Sant Sebastià. I també aquest proper divendres a les 10 de la nit. Avui parlarem de com prepara la gent de les Cases Noves, doncs, la festa, el primer acte d'aquesta festa, el correfoc de les Cases Noves, que començarà al Pont dels Ocells, el Pont dels Ocells, que està d'obres, saben, entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada. Doncs bé, a les 10 de la nit, abans que comenci l'obra, començarà aquest correfoc amb la participació de les tres colles de Diables de Sitges, la Vella, la Jove i l'Agrupació de Balls Populars, també el Ball de Diables de Ribes, Colla Jove, l'Associació de Diables de Canyelles, Canyafocs, i el Ball de Diables de Torredembarra, amb un recorregut que anirà del Pont dels Ocells, com sempre, pel carrer de Sant Honorat, el corraló de Can Pau Xic i la plaça dels Castellers. En acabar festa a la plaça dels Castellers amb DJ Trifàsica Party. Serà aquest proper divendres, primer acte de la festa de les Cases Noves, a les 10 de la nit, a partir del Pont dels Ocells. 9:05.

I què tenim per avui? Doncs avui, dimarts 30 de juny, repassarem d'aquí una estoneta els diaris amb la Carola Fernández, també les portades, encara molt centrades amb el drama que estan vivint a Veneçuela. A continuació, doncs tornarem a parlar del Tour. I avui ho farem amb una veu més que autoritzada i més que coneguda, la de Carles de Andrés, el periodista de Televisió Espanyola, la veu del Tour de França al costat del seu, podríem dir gairebé inseparable, Perico Delgado. Doncs amb Carles de Andrés conversarem una miqueta què representa, què és, què vol dir el Tour de França, que és la prova ciclista més important del món. A continuació, saludarem a la Mònica Porta, que ens repassarà les activitats de les propostes d'aquest any del Sitgestiu Cultural, que sempre organitzen els museus amb força èxit i per això any rere any es van retornant. Després, Manel Lázaro i Quique Delgado ens vindran a parlar de l'organització de la Festa de les Cases Noves, que tindrà lloc aquest cap de setmana, un dels clàssics del primer cap de setmana de juliol de cada any, i acabarem amb la darrera de les agendes de les biblioteques d'aquesta temporada, amb la Marta Sánchez, que en repassarem també una miqueta l'agenda d'estiu per les biblioteques. I tot plegat ens servirà el còctel per arribar fins les 12.

0: I, per cert, no és a Sitges, però és una activitat d'agenda interessant per qui vulgui acostar-se. Avui, a les 7 de la tarda, al Vinceum de Vilafranca, tindrà lloc la taula rodona Com es gestionen les festes majors del Penedès. Una taula rodona que estarà moderada per Ramon Arnabat i Montserrat Travé, de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que és qui ho organitza, i que en les quals hi participaran David Grau Miravent, expaborda de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, Josep Maria Feliu, exadministrador de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, Aura Garí López, exadministradora de Santa Anna del Vendrell, i Xavier Salmerón, exmembre de la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges. Per tant, doncs, Xavi Salmerón, que participarà en nom de Sitges en aquesta taula rodona Com es gestionen les festes majors del Penedès, que tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al Vinceum de Vilafranca. I a les 9:08 saludem a la Carola Fernández. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Hem trobat la caixa.
1: Sí, hem trobat la caixa.
0: He tingut una anècdota aquest matí, no cal que l'expliquem, però hem tingut una anècdota.
1: Quan perds una cosa i la tens al costat i no l'estàs veient i busques i remenes i surts i corres i alerta tothom, doncs això m'ha passat.
0: Correcte.
1: Que
0: sort, sort de la tecnologia, que ens ajuda a trobar les coses.
1: I dels companys.
0: Vinga.
1: Vinga, anem a per les notetes, eh?
0: Això
1: vinga,
0: mateix.
1: Va, a punts del dia. I avui ho expliquen, ho vèiem ahir a les xarxes de l'Ajuntament de Sitges, i és que, atenció, perquè el peatge de la C32 no acostuma a passar, per tant, diem-ho, el peatge de la C32 serà gratuït pels vehicles lleugers aquest diumenge entre les 11 i les 4, entre les 11 del matí i les 4 de la tarda, amb motiu del pas del Tour de França. Les barreres s'obriran automàticament, sense necessitat de fer cap acció, i, per tant, doncs, la gent que ho sàpiga, que amb motiu del Tour, doncs podrà anar a Barcelona, anar i tornar de manera gratuïta, sempre que ho facin entre les 11 i les 4 de la tarda. No en sabíem res, però vaja, coses bones que ens porta el Tour.
0: Qui vulgui anar a veure el Tour a Barcelona.
1: No, o potser dius, mira, ens anem a fer alguna cosa a Barcelona, doncs sàpiguen que diumenge, de vegades, la gent diumenge va a veure família, jo què sé, o va... És igual, el que sigui.
0: De 11 a 4.
1: De 11 a 4,
0: que serà l'hora de tancament de les costres. Em sembla que les costres estan tancades fins a les 5, van dir. Mm. Però que, de fet, l'horari d'obertura, i això ho diem per experiència, acostuma a ser aproximat, perquè en funció, clar, obren la carretera quan acaba el tancament de cursa. Ja està. I, clar, no tenen una hora exacta de quan ho saben. Passa una moto... A veure, pel que fan normalment, sempre passa... quan tenquen carretera passa una moto amb una bandera vermella, uh-huh. I quan obren carretera passa una moto, una última moto, amb una bandera verda. I darrere, diguem, ja es pot circular.
1: Per tant, si entenem lo del verd vermell, ja està, no?
0: Sí, sí. Bueno, però és que entremig passen 1.000 motos. 1.000, ja ho veuran, eh? No té desperdici. Bé, és igual.
1: Bé, en qualsevol cas, això, que ho sàpiguen, que aquell dia el peatge, l'autopista, serà gratuït de 11 a 4. I altra qüestió, vinga, com que estem en plena onada de calor, aquesta calorada que està afectant a molts altres punts d'Espanya, més que aquí, i a l'est d'Europa, ni us ho explico.
0: El centre d'Europa.
1: Europa, sí, sí, Alemanya, Hongria, Romania, tots aquests països, França també, fins i tot Itàlia, estan amb unes temperatures fora de la normal per les quals estan acostumats. Aquí les tenim també, i aleshores han de saber, també ho explica l'Ajuntament a les seves xarxes, que Sitges disposa de 4 refugis climàtics i 4 parcs climàtics on protegir-se de possibles cops de calor, on descansar si estan pel carrer en algun moment i senten, doncs, que la calor els agòbia, doncs saben que sàpiguen que hi ha aquests refugis i parcs climàtics. Els refugis són la Biblioteca Santiago Rossinyol, la Biblioteca Josep Roig i Reventós, el Casal d'Avi Pau Casals i el Casal d'Avis Joan Maragall. Això vol dir que són espais en els que poden entrar de manera lliure, sense cap mena de problema, si són per la zona i senten en algun moment molta calor, doncs poden entrar allà i descansar una estoneta, seure i aclimatar-se, tornar a la temperatura del cos a una temperatura normal i després continuen amb el que hagin de fer. I pel que fa als parcs climàtics, i el de Can Robert, que saben que han adaptat tota aquesta zona amb ombra, etc., els jardins de Terramar, Plaça Catalunya i el parc infantil de la piscina municipal. Tot i que aquest, quan l'he llegit...
0: Hi ha arbres. No sé què dir.
1: No sé si és gaire refugi climàtic. Jo no va dir, potser que entrin a la guixeta, que els hi deixaran.
0: Sí, potser és millor.
1: Que seguin a dins un ratet, encara que no consumeixin res, segur que la Iolanda i el Jaume els deixen seure. Si tenen calor i són per la zona, o fins i tot entrin a la piscina municipal, a les instal·lacions, encara que no hagin de fer res, es queden allà a recepció, que s'estarà més fresquet. Però en qualsevol cas, sobretot, que la gent recordi que si senten de sobte que tenen molta calor, que la temperatura del cos augmenta, que estan una mica marejats, buscar, i si no, botigues. Les botigues, els supermercats, són refugis climàtics

0: una molt elevada en el cos, doncs escolta'm, no costa res entrar, no et cobren res, pots mirar, fas una passejada, mires dos passadissos i tornes a sortir i t'has atemperat i tornes a la temperatura corporal, perquè els cops de calor poden arribar a ser molt greus.
1: Doncs refugis climàtics. Tenim alguna cosa més?
0: Ja està per avui, Joan.
1: Doncs 9:14, un minut per arribar a 10:15 del matí.

Vinga, va, que avui riurem. Avui riurem. Avui ens traslladem a l'any dels Jocs Olímpics, el 1992. I no, no posarem a l'Amigos para siempre, perquè no va ser la cançó de l'estiu, perquè realment l'Amigos para siempre va sortir al final dels Jocs Olímpics. Hi havia una cançó que ho petava, vaya bestiesa de cançó, i que bé, que ara ja sona una mica arcana, eh? També tot s'ha de dir. L'estiu dels Jocs Olímpics de Barcelona tenia la seva cançó perfecta, desenfadada, bàsica i absolutament enganxosa. Va ser la gran paradoxa. Una cançó sense pretensions que va superar tots els grans llançaments olímpics. Estem parlant de Zapato Veloz i de El Tractor Amarillo.

No em diran quina bestiesa de cançó que va triomfar l'any 1992. Ara sí, se la sent vella, eh? Però té un punt i ho van saber fer els de Zapate Veloz, recordem, eh? Era l'any de les Olimpiades que aquesta cançó sortia al mercat. Doncs bé, repassem a partir d'aquí.

I les efemèrides del dia, tal dia com avui, un 30 de juny de 1828, Facund Bacardí i Massó, nascut a Sitges, obté la llicència per marxar cap a Amèrica. Instal·lat a Santiago de Cuba, el 1862, fundaria la coneguda empresa Rom Bacardí. És a dir, que tal dia com avui, Facund Bacardí va rebre la llicència per marxar cap a Cuba. Un 30 de juny de 1897, l'Ajuntament, presidit per Miquel Ribes, acorda construir els actuals gegants de la vila. Els gegants vells, perquè ens entenguem. Els que pesen, els que surten de tant en tant. I també el 30 de juny de 1970, els prínceps d'Espanya, aleshores, Juan Carlos i Sofia, van inaugurar el Museu Maricel, tal dia com avui, de l'any 1970. I efemèrides d'arreu del món. Un 30 de juny de 1908, un enorme bòlid explota sobre la regió siberiana de Tunguska, a Rússia, arrasant uns 80 milions d'arbres en una de les explosions naturals més grans de la història. Vaya pet devia fer el bòlid de Tunguska. Un 30 de juny de 1960, el Congo belga proclama la seva independència en Joseph Kasavubu com a president i Patrice Lumumba com a primer ministre. La cosa, no fem spoiler, va acabar malament. Molt malament. Però bé, tal dia com avui, de 1960, el Congo belga va assolir la seva independència en el procés de descolonització de les colònies europees que es va impulsar a partir dels anys 50 i 60, després de la Segona Guerra Mundial. I, per últim, un 30 de juny de 1966, es funda als Estats Units la National Organization for Women, NOW, impulsada per Betty Friedan, una de les organitzacions feministes més influents del segle XX. Un 30 de juny de 1966. I les efemèrides musicals ens porten al 30 de juny de 1973.

la inconfonible entrada de l'Smoke on the Water de Deep Purple. I és que un 30 de juny de 1973, aquesta cançó començava a convertir-se en un fenomen internacional. Amb el pas dels anys, la cançó acabaria esdevenint una de les peces més emblemàtiques de la història del rock i un autèntic símbol per a diverses generacions de músics. Si hi ha un riff de guitarra, aquest que escoltem de fons, capaç de ser reconegut gairebé instantàniament a qualsevol racó del món, és el de Smoke on the Water. Creat pel guitarrista Ritchie Blackmore, aquestes quatre notes senzilles però contundents han estat el primer pas de milions de persones que han agafat una guitarra per primera vegada. La cançó forma part de l'àlbum Machine Head, una de les obres mestres de Deep Purple, i està inspirada en un fet real. Durant la gravació del disc a la ciutat suïssa de Montreux, un incendi va destruir el casino on la banda tenia previst enregistrar. El fum que es va estendre sobre les aigües del llac Léman va inspirar la cançó, el títol de la cançó, Smoke on the Water, que vol dir fum sobre l'aigua. El tema va esdevenir ràpidament un èxit mundial i va consolidar Deep Purple com una de les bandes fonamentals del hard rock. La seva combinació de guitarres poderoses, una base rítmica contundent i la inconfusible veu d'Ian Gillan va marcar una època i va influir en innombrables grups posteriors. 50 anys després de la seva publicació, Smoke on the Water continua sonant a emissores, festivals i concerts de tot el món. I la segona efemèride musical d'avui ens porta 11 anys més tard, el 30 de juny de 1984, quan un cantautor, en aquest cas nord-americà, dominava les llistes d'èxits.

És el The Boss, Bruce Springsteen, que llançava a Born in the USA l'àlbum que acabaria convertint-lo en una autèntica estrella mundial i en una de les figures més importants de la història del rock. Fins aquell moment, Springsteen ja era un artista respectat gràcies a discs com Born to Run o The River, però va ser amb Born in the USA quan va fer el salt definitiu cap a l'èxit global. El disc va connectar amb milions de persones gràcies a la seva combinació de rock potent, lletres carregades d'emoció i històries inspirades en la vida quotidiana dels treballadors nord-americans. L'àlbum va generar 7 senzills d'èxit, una fita extraordinària per a l'època. Temes com a Dancing in the Dark, Glory Days, I Am on Fire, My Hometown o la mateixa Born in the USA van sonar constantment a les emissores de ràdio de tot el món. La cançó que donava títol al disc sovint va ser interpretada com un himne patriòtic, però en realitat, i aquesta és la gràcia, amagava una reflexió crítica sobre les dificultats que havien viscut molts veterans de la Guerra del Vietnam en tornar als Estats Units. Aquesta capacitat de combinar missatges profuns amb melodies populars es convertia en una de les grans marques de la casa Springsteen. I és que, de fet, estem parlant del 1984, hi havia eleccions als Estats Units aquell any i la campanya del candidat republicà, de Ronald Reagan, va apropiar-se d'aquesta lletra fins que Springsteen va dir: prou, jo no vull que aquests facin servir la meva música. I van, bàsicament, perquè una cosa és la música que Born in the USA dona la sensació que és això, que és un himne patriòtic, però la pràctica és una queixa amarga del sistema. L'èxit de Born in the USA va anar acompanyat d'una gira espectacular que va omplir estadis i pavellons durant mesos, consolidant la imatge de Springsteen com The Boss, un sobrenom que encara avui l'acompanya. Més de 40 anys després, aquest àlbum continua sent una referència imprescindible del rock i una de les obres més influents de la música dels anys 80, Born in the USA.

0: Avui que és dintre del Sant Urán, els primers sants màrtirs de l'Església de Roma. També se celebra Sant Ladislau, rei d'Hongria. I avui qui fa l'aniversari? Doncs ve el nedador nord-americà Michael Phelps, que en fa 41, l'esportista olímpic més guardonat de la història, amb 23 medalles d'or. També fa 60 anys l'exboxejador nord-americà Mike Tyson, excampió mundial dels pesos pesants i el més jove en aconseguir-ho. També és l'aniversari de David Alan Grier, en fa 70, actor i còmic nord-americà, guanyador d'un Tony Award i conegut per In Living Color. També és l'aniversari, 67 anys, fa Vincent D'Onofrio, actor nord-americà, conegut per La jaqueta metàl·lica i per interpretar Kipling en Daredevil. I per últim, també és l'aniversari de l'actriu nord-americana Lizzie Kaplan, que en fa 44, coneguda pel paper de Janice Ian a Mean Girls i Master of Sex. Estem ara mateix, ja la calor és força intensa, abans ens ho ha comentat la Carola, la nostra estació meteorològica ara marca 29,6, estem ja ratllant gairebé els 30, la mínima registrada avui ha estat de 25,9, per tant, certifiquem una nova nit tropical, ja totes les nits ja seran tropicals gairebé fins a finals d'estiu, i la setmana que ve, que en principi es preveu una altra onada de calor, segons han comentat. La màxima prevista per avui és de 31 graus. El sol ha sortit a les 6:24 i es pondrà a 10:15 de la nit. Coneguem quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Fàcil de preveure amb la calor que està fent en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Encetem la jornada d'avui amb el cel serè o poc ennuvolat i amb alguns valors de temperatura matinals novament força elevats al litoral, valors per sobre dels 20 graus i fins i tot 25 graus al litoral central. Avui també creixeran nuvolades que deixaran xàfecs a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental i a la serralada transversal. La temperatura voltarà entre 30 i 35 graus al centre del dia i serà semblant a la d'ahir, i podrà baixar notablement en moments de ruixat intens. Pel que fa al vent, bufarà la marinada a la costa i en general predominarà el component sud entre fluix moderat. Malgrat tot, a l'Empordà hi haurà tramuntana amb alguns cops forts. A més, a la costa predominarà el marejol amb algunes àrees de maró al delta de l'Ebre i a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Sí que és veritat que amb el tractor amarillo res lliga, eh? L'Aisa Stanfield, per exemple, no lliga amb el tractor amarillo, que ja ho hem passat al matí, hem fet riure la Carola. Vinga, 5 minuts passen de 9:15, repassem l'actualitat de la premsa del dia i el Mundial. Compte, que han eliminat Alemanya. Cauen les primeres i Holanda també, fora. Au, adéu.

0: Sí, aquesta música, que és una música més de continuïtat, he de dir... Esperamos retornar les emissions. Però no.
1: No, aquí estem.
0: Aquí estem, continuem aquí. Qui no estaran seran els presentadors d'informatius d'avui de TV3.
1: Sí.
0: Perquè començaran els informatius, una sala 10 minuts tard, han dit. Diversos programes començaran 10 minuts tard en protesta, doncs, el conflicte laboral que ara hi ha a TV3. No em facin dir per què, però hi ha un conflicte laboral i avui els informatius s'hi posen la tele allò a l'hora.
1: I em sembla que era el dia... Ah, no, és avui, és veritat. Però anaven a fer que no els anaven a fer. Al final han fet que el retardaran. Han canviat. Perquè jo recordo que vam dir-ho aquí, oi? Vam dir-ho que no hi hauria informatiu.
0: Doncs n'hi haurà.
1: N'hi haurà, però començarà més tard. Quin càstig, eh?
0: Doncs, no ho sé, jo, és igual, cadascú fa el que
1: li sembla. Però si la gent avui en dia ja no ho veu en directe, no sé, per això ho dic, ho dic per això, no. Òbviament, per descomptat que tothom és lliure de reivindicar el que vulgui, més un treballador, no dic que no, però que avui en dia, fins i tot els informatius, la gent els posa a la carta, és a dir... Vas a veure l'informatiu, ho fem tots, això. Vols veure l'informatiu i te'l poses quan vas a sopar o dius, vaig a veure l'ara i si ha començat així, fa 10 minuts, tires enrere.
0: I així, com ara hi ha el costum aquest de posar anuncis entre mig dels informatius,
1: és la manera.
0: I al final, en 20 minuts has vist un informatiu de 3 quarts d'hora.
1: Per tant, en directe, allò, programes en directe, és un consum raret avui en dia,
0: L'únic programa en directe que ha de ser necessàriament en directe són les transmissions esportives, ara mateix.
1: Efectivament, ja està.
0: Els concerts, si volen, sí. Però bueno, sí. Però, diguem, personalment, les transmissions esportives.
1: Per això dic que retardar 10 minuts un informatiu, no sé fins a quin punt...
0: No és bon càstig, no.
1: És gaire càstig, però bé. Vaja.
0: És anècdota aquesta d'avui, però més enllà d'això, els diaris que continuen centrats, per una banda... En el drama de Venezuela, avui la portada del País, una família de Galícia que va anar a celebrar una història familiar a La Guaira, i aleshores doncs, encara estan desapareguts, són dels espanyols que encara estan desapareguts.
1: Ara és quan comencem a conèixer doncs, les històries, no? Històries que hi ha darrere de moltes de les víctimes o dels supervivents, fins i tot també de la tragèdia de Venezuela. Es comencen a descobrir aquestes històries i tot plegat encara ens fa posar més la carn de gallina. Segons dades del Ministeri d'Exteriors, a data d'avui, 18 espanyols morts als terratrèmols de Venezuela, 12 localitzats sota les runes i 144 desapareguts d'espanyols, estem parlant, és a dir, les xifres són molt més elevades si parlem a nivell global.
0: De tota manera, sobta que amb l'elevadíssim nivell de desapareguts que hi ha, encara es moguin amb una xifra de morts de 1.400, ens la que diuen.
1: Sí, quan està parlant de 50.000 desapareguts.
0: És a dir, això també ens dona una explicació del nivell d'anarquia en què s'està tractant aquesta tragèdia per la incapacitat, impossibilitat, manca de mitjans, manca de capacitat, manca d'interès gairebé, fins i tot, de les autoritats veneçolanes a l'hora d'entomar allò que els hi ha caigut a sobre.
1: Sí, que mai millor dit, i que està fent que el que ja és una tragèdia per si, que són 2 terratrèmols d'aquesta magnitud, es multipliqui doblement, no? o triplement, perquè la gestió està sent absolutament ineficaç.
0: Més enllà del fet que molts edificis no complien la normativa antisísmica, tot i bé estar construïts quan ja era vigent aquesta normativa antisísmica, que Venezuela es va posar en marxa fa uns anys i que edificis posteriors van obtenir els permisos, o no els van obtenir, els van fer igualment, perquè això ja no ho sabrem, però realment queda molt clar els edificis que sí que complien aquesta normativa.
1: Perquè continuen drets, sí, perquè les imatges són prou evidents. Hi ha edificis altíssims que continuen drets, no s'han mogut de lloc, i altres cases més petitones que algú podria considerar que haguessin pogut aguantar un terratrèmol i han caigut totes. Ara també comencem a veure casos d'aquests que són gairebé miracles i que ens fan a tots pensar que poden existir els miracles, i avui parlàvem, per exemple, del cas d'un senyor, ho explicaven a RAC1, segur, d'un home que després de 100 hores sota les runes va ser localitzat en un edifici de 10 plantes que s'havia enderrocat. El van localitzar, li han aconseguit donar aigua, però 32 hores després d'haver-lo localitzat, encara aquest matí encara no l'havien pogut treure perquè hi havia hagut un altre esfondrament a prop i havien hagut de modificar d'alguna manera l'actuació, no? I estaven pendent. Per tant, imaginin-se la desesperació d'estar sota la runa, que et localitzin, passin 32 hores i encara no t'hagin pogut treure. Vaja. Bé, aquestes històries, però viu, l'home viu, no? I la dona fora esperant-lo, doncs, confiada, confiant, òbviament, en que aquest miracle, si és que podem dir així, o aquesta gran labor i feina de totes les persones que estan allà rescatant, tiri endavant. Clar, cada vegada és més difícil pensar, i cada vegada és més miracle realment que aparegui gent amb vida sota les runes, ja no pel fet de que puguin estar ferits, sinó pel fet de tantes hores sense aigua, sense aliment i en aquelles condicions. Per tant, realment, tot el que a mesura que passen els dies, tot el que arribi, un ja comença a sospitar que no seran bones notícies, que serà difícil.
0: Doncs, més enllà del drama de Venezuela, per una banda hi ha la qüestió política, diu La Vanguardia, Feijó acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. Ahir va ser molt espès, va haver molt espès i clar al voltant d'això, i una col·lateral sobre el mateix. El Suprem es planteja aturar la regularització extraordinària, que no sé si acabava avui.
1: Sí, acaba avui.
0: Per col·lisionar amb la Unió Europea. Anem a pams. Per una banda, el fet que s'estiguin donant targetes de nacionalitat espanyola a residents a l'estranger, el PP sospita que molts d'ells sense lligams per afavorir o per alterar la dinàmica electoral. Això per una banda. Hi ha una altra qüestió que també va sortir ahir, el fet que Alberto Núñez Feijóo va demanar explícitament que els resultats electorals premiïn les formacions més votades i amb un extra de diputats. Alberto Núñez Feijóo, o qui l'assessora, no deu saber que la llei espanyola ja ho permet, això, perquè de fet la llei d'ON el que fa és premiar a través d'una fórmula matemàtica el que obté més vots amb una sobrerepresentació. I, per tant, ara mateix el Partit Popular, hi havia càlculs, té el 33% dels vots i el 39% dels diputats. Vull dir que, clar, tu demanes una cosa que ja existeix, o mostres desconeixement sobre el que ja existeix, o realment vols amagar que saps el que ja sabies. Però bé, perquè demanar una sobrerepresentació sobre una qüestió que ja està representada és com complicat. Però més enllà d'aquesta qüestió, que és una petició, entenem, més de cara a la galeria, que podria satisfer els dos principals partits, perquè en el fons aquí tots dos, una vegada un sortiríem i una vegada l'altra, ens sortiríem beneficiats, oi? Però més enllà d'aquesta qüestió, que repetim, la llei electoral espanyola ja contempla ja aquesta qüestió, diguem, més espessa de la concessió de nacionalitats. Una concessió de nacionalitats que permetria participar. Ahir sembla que era Díaz Ayuso, feia el comentari de que Caracas seria la tercera ciutat espanyola, perquè després de Barcelona i Madrid és on hi ha 600 i pico mil espanyols, teòricament, a Caracas, si el regularitzen. Per tant, compta a vegades amb determinades mesures perquè són complicades, però és veritat que aquesta llei de nets ha posat en tensió les costures del sistema polític espanyol.
1: Sí, i veurem com al final... En fi, aquesta mesura acaba bé. Ja des del primer dia que es va anunciar aquesta mesura ja va ser criticada per tota l'oposició, i ara també davant, òbviament, de, diguem-la, aquest context polític, el Partit Popular mira també de treure en profit. I d'altra banda, la lectura, perquè aquí cadascú fa la seva lectura, des de l'altra banda, des del Partit dels Socialistes, davant d'aquestes queixes, diguéssim, o reclams del Partit Popular i de Vox, el que la lectura que fan és que es veuen de derrotats, no? I que d'alguna manera estan intentant justificar derrotes. En qualsevol cas, això acaba avui. Avui és el darrer dia, d'alguna manera, per regularitzar aquestes, sí, aquesta situació, totes aquestes persones migrants, i en principi jo crec que això acabarà aquí i quedarà, i ja està, ja veurem, perquè no ha de continuar. És a dir, que jo sàpiga, o que pel que jo he llegit, això no tindrà una segona tongada. Per
0: no,
1: tant...
0: el problema és que el recurs que ha presentat, i aquest és el tema de la regularització, el recurs que ha presentat el Suprem i que avui ens planteja el Mundo en Portada, diu que qüestiona el Suprem que sigui admissible donar la residència a centenars de milers d'immigrants pel mer fet d'estar de manera irregular, i recalca l'obligació de la cooperació lleial amb la resta d'estats de la Unió Europea. A veure què diuen de la Unió Europea. Aquesta és una. Què més tenim per avui?
1: Més. S'han disparat els ofegaments. Parlàvem abans de la calor, comentàvem abans, temperatures. A Alemanya, la temperatura màxima que ha aconseguit, 41,7 graus, Itàlia 40, Portugal 43, Àustria 40, Romania 41,6, Hongria 42. No estan acostumats en aquests països aquestes temperatures. Jo ahir just parlava amb una dona que és alemana, que venia d'Alemanya, i diu que ho estan passant fatal, i és principalment perquè no estan acostumats a aquestes temperatures, ni el país està preparat probablement per acollir aquestes temperatures.
0: Avui precisament a la Vanguardia hi ha un article, em sembla que és del The Economist, traduït, dient que per què Europa s'escalfa més, que no sé si l'has vist, que la resta del món. Hi ha un col·lateral molt, molt curiós, Clar, com Europa ha aplicat una normativa que ha estat molt efectiva contra la contaminació, hi ha menys partícules en suspensió, i, per tant, es reflecteix menys la llum solar. De manera que la llum solar incideix més directament sobre el sol, i això fa que, en el fons, també s'escalfi més. Tenim l'aire més net, respirem millor... però ens cau més sol.
1: Sí, sí, clar.
0: I és un dels motius, no és l'únic.
1: No, sí.
0: No és l'únic, però també hi ha altres col·laterals interessants. Clar, amb altes temperatures, per exemple, les centrals nuclears franceses, a França viuen de la nuclear, han de treballar per temes de seguretat i per temes regulatoris a inferior capacitat. Com treballen a inferior capacitat, han d'activar el pla B, i el pla B és combustibles fòssils, i per tant tornem a alimentar la màquina.
1: És a dir, una roda, no?
0: Exacte. I és un, com a mínim, si el volen llegir avui a La Vanguardia, hi ha un article molt interessant sobre per què Europa s'està escalfant més que la resta del món.
1: Més enllà d'això, sobretot, seguir els consells de salut bàsics, que no són gaire complicats de seguir. És a dir, i no fer bogeries aquestes de sortir a córrer a la 1 del migdia o a les 3 de la tarda, que són coses que fan alguns esbojarrats i vos per passeig i dius, home, potser no seria l'hora. Lligat amb la calor, el que deia, més s'han disparat els ofegaments. La majoria, explica La Vanguardia, són per imprudències o per estar a fer-ho en espais sense socorristes, ja sigui en piscines, també a platja, però en total a Espanya, el que portem d'any, en portem 188, i es veu que l'inici d'aquest estiu ha estat també espectacular. En aquest darrer cap de setmana han mort dos menors a llocs d'Almeria i de Valladolid. A Tarragona, una dona de 80 anys va morir a la platja, i també un home de 51 a Àvila, i també una dona a Palamós que la van poder rescatar, però en estat crític, i una dona molt gran. Per tant, si us plau, també compta amb els ofegaments, que sempre ho diem, semblen notícies com esporàdiques, i no són esporàdiques, són bastant més habituals del que ens pensem. Cada estiu les diem, i el que fa com més ràbia és que són evitables. Són totes evitables, o la gran majoria són evitables, és a dir, no són accidents, no són circumstàncies, són imprudències en molts casos, comeses, entenc que moltes vegades de manera inconscient, però bandera groga, no ens podem banyar, ens podem mullar els peguets, ja està, no ens podem banyar, no podem ficar-los fins on no toca, no podem fer-ho. Encara que veiem la mar plana, si hi ha una bandera groga és perquè algun socorrista, o algun no, perquè els especialistes hauran entès que hi ha corrents que fan que la mar sigui perillosa.
0: O
1: ja
0: meduses,
1: està.
0: O el que
1: exacte.
0: Sigui. Sí. Sí.
1: A la piscina, els nens amb 4 anys a sobre, sempre. També els de 6 anys. Encara que sap que duguin un flotador o que duguin no sé què. 6 ulls s'obre si no hi ha socorrista a la piscina, sobretot. Per tant, aquestes qüestions que semblen una tonteria, però després ens poden capgirar la vida i destrossar la vida per sempre.
0: I no obviem que la piscina no, però el mar és un entorn hostil.
1: Sí. Igual que la muntanya, és que són entorns hostils que s'han de respectar.
0: No estem, anava a dir, fabricats...
1: No, per, no és el nostre medi natural.
0: Per anar ni a la muntanya, exacte, ni a la platja, encara que sembli un... No, és un entorn hostil, i per tant, hi ha altes temperatures, hi ha corrents, hi ha talls de digestió que ens poden acabar afectant. Per tant, compte, i sobretot persones grans, persones hipertenses, etc, compte.
1: I si estem en algun tipus de situació de risc, anar sempre a llocs on hi hagi vigilància, per tant, que ens puguin atendre d'una manera ràpida i no buscar espais allò allunyats, allò sense vigilància, perquè, clar, òbviament, hi ha més risc. En fi, vinga, canviem de qüestió. El tema d'Isaac Andic i del cap de Mango i de la seva mort, d'aquesta mort que ara està en investigació, que saben que està investigant el seu fill per presumpte homicidi, la cosa està donant per molt, i avui declara la psicoanalista i la germana de la psicoanalista que els va atendre, que els atenia de manera familiar a tant a l'Isaac Andic com al seu fill Jonathan, perquè la investigació, segons la investigació, van descobrir unes converses entre la terapeuta, aquesta terapeuta que no sé si dir pseudoterapeuta, perquè aquesta terapeuta no està ni col·legiada al Col·legi de Metges ni al Col·legi de Psicologia, això farà que no es pugui acollir al dret de secret professional i haurà de declarar sí o sí, perquè diguem que, i a més les teràpies, diguem, que practicava segons els investigadors, doncs eren doncs tan estranyes. Però clar, és que hi ha missatges que han posat en alerta d'alguna manera els investigadors, la pròpia jutgessa, també tot l'equip de Mossos i investigadors, i avui haurà de declarar, entre altres coses, perquè en les converses es veu que aquesta dona terapeuta i la germana de la terapeuta, que a mi és una cosa que em sorprèn molt, és a dir, perquè, si la germana de la terapeuta...
0: Què pinta aquí?
1: Què pinta aquí? Doncs també pinta alguna cosa, encara no sabem ben bé què, però la qüestió és que sembla ser que hauria incidit i apretat d'alguna manera força a Isaac Andic, el pare, el mort, diguéssim, perquè donés, fes una herència en vida de no sé 40 milions d'euros, una barbaritat de diners al seu fill per tal d'arreglar i millorar aquesta relació paterno-filial que tenien tan complicada. I sembla ser que hi ha missatges molt insistents en aquesta línia, que això els ha fet sospitar, perquè, vaja, que jo sàpiga, les teràpies no t'acostumen a recomanar que donis diners. I fins i tot es veu que la pròpia terapeuta havia amenaçat Isaac Andic que no seguia amb la teràpia familiar si no hi donava diners. Per tant, clar, tot ho ha posat, ha quedat tot molt sota sospita, i avui declara aquesta dona, com dèiem, que no es podrà acollir secret professional, que sí que podria fer en cas de que fos col·legiada al Col·legi de Metges o de Psicòlegs.
0: De fet, va haver un moment que sí que es veu que va contactar amb un psicòleg i aquest psicòleg va intervenir en una sola sessió.
1: Un psiquiatre.
0: Un psiquiatre
1: de Barcelona a qui va demanar ajut i que es veu que també cridaran a declarar.
0: Sí, però aquest sí que...
1: Aquest sí que s'hi podrà acollir,
0: aquest
1: efectivament.
0: És un professional.
1: Sí, sí.
0: I per cert, a la mateixa nota posa que també es veu que va haver espès i clar entre la vídua d'Andic i els fills pel tema de l'herència. Sí, que només li va deixar 5 milions d'euros.
1: Sí,
0: i clar...
1: que es veu que hi ha cobrat, he llegit, sí, però ella en reclama més, la parella actual d'Isaac Andic...
0: La parella actual, no, la vídua.
1: Sí, la vídua actual, perdó. La darrera parella, volia dir, d'Isaac Andic, vídua. Sí, és a dir, quan hi ha molts diners aquí al darrere, en fi, tot un drama d'aquest pobre home, que a sobre era un home que dins el món empresarial i del món de la moda era un home molt, molt, molt ben considerat, és a dir, tenia unes relacions... Joana Bonet parla meravelles d'ell, i Joana Bonet, diguem, és una periodista reputadíssima en el món de la moda, vull dir, no sé, és a dir, fa com molta pena pensar que aquest home, que a sobre sembla ser que era un bon empresari, i sembla ser que un bon home, pel que deien molts dels companys, estigui acabant tot així. Això donarà per llarg, seguríssim, perquè la cosa continua, i a més van apareixent, doncs, això, terapeutes, germanes de terapeutes,
0: quan hi ha massa
1: missatges, diners. Sí, en fi. I més notícies terribles. L'altre dia us parlàvem d'unes detencions aquí a Sitges per d'un grup de gent que vivia a tot terreny que s'havien dedicat a estafar alemanys i a partir d'això doncs, guanyar molts diners. Doncs, vam saber ahir, i avui també en parla el diari Ara, que s'han alliberat 6 víctimes de tràfic d'éssers humans per explotació sexual en una investigació amb 23 detinguts, entre les quals diguem que els municipis en els que hi ha hagut entrades, diguem, part de la investigació, ha estat Sitges. Es tractaria d'una trama, diguem, entre un grup criminal brasiler i també un d'altre espanyol que cooperaven de manera junts, que el que feien era portar doncs, dones, la majoria provenents de Llatinoamèrica, les portaven enganyades cap aquí i un cop aquí les tancaven en diferents pisos com prostíbuls i les feien, doncs, hi havia explotació sexual. Tota la investigació, tot es veu que tot això va venir, i aquesta és que sona una mica sèrie, però ha estat així. Sembla ser que una de les noies va anar a l'hospital, es devia trobar malament, i hi va haver una doctora que molt hàbilment va detectar alguna cosa que la feia sospitar que aquella dona era víctima de tràfic d'éssers humans, i a partir d'aquí es va posar en contacte amb policia, bueno, amb Mossos, amb qui porten aquests temes, es va obrir una investigació i tot això ha acabat amb la detenció de 23 persones, 6 dones alliberades. Per tant, des d'aquí doncs, el reconeixement a aquestes professionals mèdiques que més enllà de curar, no?, i d'atendre, doncs, tenen aquesta visió, aquesta capacitat de veure quan una persona està en una situació de perill extrem com estava aquesta dona, que m'imagino que també hauria de donar algun senyal, no? I que sàpiguen que això també d'alguna manera ha arribat aquí a Sitges. El que no ens ha quedat clar és que si a Sitges havia algun d'aquests prostíbuls o hi havia algun d'aquests detinguts o no sabem exactament què, però d'alguna manera això estava, es veu, tenien els espais, aquests espais on tenien les dones repartits entre demarcació de Barcelona i Girona, i un d'ells era aquí a Sitges. I a més ho van detectar perquè, atenció, en la investigació, no diuen a on, no sé quin espai exactament era, però estaven com investigant un d'aquests prostíbuls. Van veure entrar 100 homes en menys de 3 hores i resulta que feien com una espècie de tarifa low cost de 20 euros per 10 minuts. I tenien allà les dues 100 euros, o sigui, 100 homes en menys de 3 hores perquè es facin una idea de fins on arriba a aquestes xarxes criminals, fins on arriben. Per tant, ens n'alegrem moltíssim que com a mínim aquestes 6 dones hagin estat alliberades. Òbviament ara estan protegides i d'alguna manera cobertes en aquest assumpte. I acabo amb un tema que res té a veure, però que ha estat molt polèmic, i demà, que estrenem la nostra tertúlia jove, en parlarem. Saben que l'examen de matemàtiques va ser molt polèmic, el de la selectivitat? Per què? Bàsicament perquè quan van sortir els alumnes de l'examen van dir que era molt difícil i molt llarg, sobretot, i perquè després la nota mitja d'aquest examen ha estat la més baixa en els darrers 12 anys, 4,18, crec que era la nota mitjana. Doncs ara també d'alguna manera ha batut rècords perquè Universitat ha rebut 2.057 peticions de revisió d'aquest polèmic examen, és a dir, molts alumnes han demanat revisió d'aquest examen, que han qüestionat tant alumnes com professors, com fins i tot avaluadors, tot i que des del departament es diu que l'examen s'ajustava, diguem, a l'estructura i als criteris del curs. Hi ha hagut molta polèmica i ara hi ha totes aquestes revisions que veurem com acaben, això si finalment decideixen doncs, fer una revisió una a una, com es fa habitualment, i veure si qui se li puja la nota i a qui no, o fer algun tipus de compensació comuna a tots els que hagin fet aquest examen, tenint en compte que hi ha hagut tanta queixa d'alguna manera davant d'aquest examen de matemàtic. Era l'examen de matemàtic científic,
0: D'acord.
1: Per tant, era un examen que computava, que ponderava d'alguna manera la nota final, i això ha fet que molts alumnes els hagi afectat molt a la nota final.
0: A Euskadi han tret els alumnes d'escoles espanyoles que havien tret un zero a Euskera.
1: Sí.
0: els hi han, el tribunal es veu que els hi ha dit que bé, que no computa. El que passa és que aleshores els que es poden queixar són els que sí que els hi ha ponderat i que aleshores hauran quedat per sota d'aquestes mitjanes, si no els hi ponderava. És a dir, que al final...
1: Sempre hi ha algun perjudicat.
0: Sempre hi haurà perjudicats, oi? Uns es van queixar, però realment van treure un zero per algun motiu. Bé, les 10, res, repassem rapidíssimament l'actualitat esportiva en aquest mundial interessantíssim, oi? Alemanya ha caigut als penals davant de Paraguai, després d'empatar un, i els Països Baixos de Koeman han caigut també als penals amb el Marroc. Per tant, Marroc i Paraguai classificats per vuitens de final, i, com dèiem, Alemanya i Holanda, l'antiga Holanda, és a dir, Països Baixos, eliminats. Això, toc d'atenció, per tant, per les seleccions que queden, que tenen la vitola de favorits en les seves eliminatòries, com el cas concret d'Espanya davant d'Àustria. Per cert, que el Brasil també, amb penes i treballs, es va imposar en el descompte del partit 2-1 al Japó. I bé, de moment, ho comentava abans amb la Carola, cap dels dos l'estem seguint en gaire atenció
1: no,
0: de moment al Mundial.
1: Jo, tu t'hi posaràs a quarts,
0: jo m'hi posaré quarts.
1: Jo a semifinals.
0: Jo m'hi posaré quarts. Però bé, pel que diuen les cròniques, de moment la selecció més solvent està sent França. D'acord? Més enllà
1: ja
0: de que... després el que comença a fer... Això és com els papes, eh? El que entra de papa acaba cardenal. Bé, 10-20 minuts. Carola, gràcies.
1: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Canfas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Vinga, 3 minuts passant de les 10 d'aquest matí. Ho dèiem a primera hora, ens ha sorprès aquesta informació, que els túnels fins i tot gratis aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda, per mort del pas de la anomenada caravana multicolor, que és la del Tour de França, que passarà per Sitges aquest proper diumenge. Passarà per Sitges en l'etapa entre Tarragona i Barcelona, que serà la segona etapa d'aquesta gran depart, d'aquesta gran sortida que el Tour de França ha triat enguany Barcelona. Tenim a l'altre costat del fil telefònic i ens fa il·lusió poder-lo saludar, perquè entenem que és una setmana aquesta complicada. A una de les veus reconeixibles, oi, del ciclisme, que és en Carles de Andrés. Carles Andrés, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. A veure, primer de tot, agrair-te, òbviament, que ens puguis atendre. Entenem que la setmana prèvia del Tour és una setmana de molta feina, no?
1: Sí, sí, sí. Bé, sobretot és una setmana de... És curiós, suposo que també per ser la sortida de Barcelona és bastant diferent, no? Uh-huh. Perquè en aquest cas també és més d'incertesa, perquè bueno, hi ha moltes coses pendents, la presentació d'equips, que normalment no et dona feina perquè no la produeixes tu, aquesta sí que la produeix Televisió Espanyola, i hi ha, doncs això, no? Molts dubtes. Ara han arribat els francesos, volen matitzar algunes coses de les que volien fer la presentació, amb l'Ajuntament també... I, bueno, són dies així. Però, bueno, per sort ja m'agafa amb una edat ja que tot he après a prendre'm ja amb un punt de calma.
0: Tot fa baixada. Carles Andrés, que fa moltíssims anys que és la veu inconfonible del Tour de França i de la Volta a Espanya a Televisió Espanyola. Carles, què és el... Què, és a dir, m'entendràs la pregunta, perquè tots sabem el que és el Tour de França, però d'entrada, clar, enguany el Tour de França el tenim a casa. Aquí a Sitges ens passarà fins i tot pel passeig. Passeig que trobarà fins i tot l'església a la punta amb obres. Però bé, és igual, l'helicòpter ens l'ensenyarà igualment. Què és el Tour de França que genera aquest moviment?
1: Mira, ells, els francesos sempre diuen que el Tour és l'event esportiu més gran del món anual, és a dir, que es fa cada any, no? Uh-huh. I això ja li dona una dimensió molt important, no? Hi ha una sèrie de circumstàncies, com per exemple, aquest any no passa perquè hi ha el Mundial de Futbol, però normalment és una data en què no hi ha grans events esportius. Aleshores, tot això fa que tinguin una presència mundial i, a més, refermada amb una certa cultura de que el Tour a França és alguna cosa més que una competició esportiva, que els francesos tenen una gran habilitat també per saber desenvolupar aquest tipus de coses, no? Com el Roland Garros, després potser els hi falten alguns esportistes que després puguin guanyar aquestes curses, no? Però tot això fa que ells sentin realment el país com una cosa especial al Tour. I, a més, des d'un punt de vista econòmic, s'estan trobant en que realment el nivell de negoci que estan generant al voltant del Tour, la quantitat de peticions d'espònsors, tothom va buscant espònsors, ells tenen peticions d'espònsors per entrar, en fi, hagi anat creant aquest mite que fa realment que el Tour, sobretot quan el veus, que n'adonis que és una cosa diferent, no? Jo aquests dies he anat a algunes xerrades a alguns pobles i a ciutats, a Vic, uh-huh. I a tots els animo que realment ho gaudeixin, perquè això no ho tornarem a veure, no? I crec que val la pena.
0: Clar. Aquí Sitges, el que comentàvem, no passaran per la carretera de fora, sinó que fins i tot allò baixaran cap al passeig marítim, fan un recorregut per, diguem, pels carrers de Sitges, i això vol dir també molèsties, evidentment, i les molèsties d'allò, carrers tancats, no es pot aparcar, etcètera, etcètera. Diguem, ens ho hem de prendre com una festa, com fan a França?
1: Jo crec que sí, jo entenc, que hi haurà gent que això no li interessa gens i dirà que per què s'ha d'aguantar tot això. Però al final són unes hores d'un dia, llargues, perquè el Tour tanca bastantes hores abans. Però què poden ser? 7 hores? 6 hores? 8 hores? Bé, en un any o en una vida, per dir-ho d'alguna manera, no és res, no? Jo penso que, ja et dic, la promoció internacional, si és una ciutat que no sé si ho necessita o no, però bueno, tampoc, potser podríem pensar que Barcelona no necessita, i comparar, per exemple, això amb la Copa del Món de Vela, que tant van dir, no? Que no va tenir quasi repercussió, el Tour saps que té una repercussió terrible. I la imatge que veurà el món de Sitges, tot i que per nosaltres és una imatge molt coneguda, segur que hi haurà algú a algun lloc del món que dirà, ostres, que maco anar a veure això, no?
0: Correcte.
1: I tot probablement passarà. O sigui que jo crec que ho heu de fer ben disfrutar.
0: I de fet, el que ens ha arribat és que va ser una petició expressa de l'organització del Tour, diguem, dels que elaboren el recorregut d'allò de passar per la platja, per entendre'ns, de fer el recorregut
1: probable,
0: per dintre.
1: Ells normalment viatgen junts també la persona que dirigeix tot el tema paisatgístic de la cursa, i aleshores ell volia una imatge molt potent i probablement ho va demanar, no m'estranyaria, no m'estranyaria.
0: Carles, com es preparen aquestes transmissions que feu, que són, anava a dir, eternes? No sé si hi ha transmissió esportiva més llarga que les que feu vosaltres quan es fan les transmissions de ciclisme.
1: Bueno, aquesta és molt llarga, no sé si n'hi ha alguna més o no. Mira, jo crec que això canvia molt amb el temps, no? Uh-huh. Quan ja portes molts anys com jo, al final el que fas és tot l'any t'estàs preparant per qualsevol transmissió que fas, i tot això t'ajuda a preparar-les totes, no? Tu prepares la Rubé, però segur que quan prepares la Rubé durant el Tour alguna cosa parlaràs de la Rubé, o prepares la Volta a Catalunya i amb la sortida d'aquí del Volta a Catalunya, no? Uh-huh. És veritat que els últims anys, els últims dies són més intensos, però també és veritat que és molt diferent si tu ets el productor de la senyal, com el cas de la Vuelta, o si no ho ets. Si no ho ets, t'ho donen pràcticament tot fet, no? Jo a la Vuelta també em dedico a fer tota la guia de paisatges que s'han d'ensenyar durant la cursa, i això em genera treball tot l'any. Uh-huh. Bueno, jo la veritat és que ara ja he vist pràcticament tot l'any fent només ciclisme, no? I bueno, la veritat és que ho he gaudit molt aquests últims anys, la veritat és que ho he gaudit moltíssim, no? Ara ja em queda poquet per jubilar-me i intento gaudir aquests últims anys que em queden.
0: És a dir, que aquí hi ha molta tasca de preparació que podríem definir com a xula, no? És a dir, interessant,
1: sí,
0: buscar.
1: Sí,
0: perquè...
1: sí.
0: I de fet...
1: sí, quan viatges, per exemple, per fer les localitzacions a paisatges, doncs al final és un enriquiment cultural també per tu, perquè has de llegir moltes coses, has de preparar coses, has de saber el que vols ensenyar, per què ho vols ensenyar, com ho vols ensenyar. Després és veritat que la cursa també et condiciona molt. Potser tu tenies previst ensenyar una cosa i en aquell moment hi ha uns atacs importants a la cursa i no es pot veure. Bueno, pues la cursa sempre és el més important, no? Però diguem que, perquè us feu una idea, per exemple, a la Volta a Espanya nosaltres som tres equips de persones viatjant durant l'any per veure les metes, per veure on es col·loquen qüestions tècniques, per veure... I això a part el que fa l'organització, no? Aleshores, són moltes anades i tornades per preparar una cursa de 3 setmanes.
0: Correcte, és a dir, tu sempre intentes posar aquesta falca cultural, allò, aquell castell, aquella església, aquell tal, perquè una miqueta, doncs, donar una miqueta més d'informació que la mera informació esportiva.
1: Bueno, ho va començar a fer el Tour i a mi em va agradar molt. Pensava que era una cosa molt interessant, no? Perquè tampoc podem oblidar que el ciclisme té un horari de migdia i hi ha molta... O sigui, en el ciclisme podríem dir que hi ha dos coses, no? O dos grups de curses. Una és la Vuelta i el Tour, que tenen un seguiment molt semblant. I després les altres, que cauen a un 10% de tot això. No?
0: El Giro no el fiques aquí?
1: Hi ha molt hàbit de consum de ciclisme al migdia per gent a qui tampoc li interessa tant el ciclisme i li agraden aquests paisatges. I tot i que ara avui en dia es viatja molt més que abans, doncs abans hi havia gent que, ostres, era una manera també de veure el món, no? I de veure coses. I jo sempre dic que si després d'aquesta feina aconsegueixes que algú digui, ostres, jo vull anar algun dia allà, doncs està bé, no? També a mi em passava quan d'anar no ho veia. Quan jo era jove, a principis dels 80, ostres, no es viatjava com ara, no? I a mi és una de les coses que em va animar també a fer aquesta professió, no a dedicar-me especialment al ciclisme, no? Sinó aquest fet de que el periodisme et podia costar a molts llocs que jo en aquells moments no podia anar, no? Per circumstàncies econòmiques, socials, etc. No?
0: Uh-huh. Per tant, tenim aquí un esdeveniment esportiu en horari de migdia, que no és l'horari, i menys amb la calor que fa, més adequat per fer esport. Unes transmissions que són molt llargues per necessitat, i fins i tot ja fa uns anys que es van les etapes importants, ja es passen gairebé senceres, i, uh-huh. I això són moltes hores de televisió per omplir el dia. I espectadors fidels, perquè fins i tot quan heu obert les xarxes hi ha molta fidelitat, hi ha molta gent que interactua amb vosaltres.
1: Sí, la veritat és que sí. Sí, jo Potser l'únic problema que tenim, però això passa a molts esports, és que el nostre espectador és d'una edat massa avançada, no? Però en general sempre diem això, no? Fixa't que, per exemple, en el món del tennis, si un espanyol juga a la final o no, marca molt l'audiència. El Tour també la marca una mica, però ja fa molts anys que un espanyol no competeix per guanyar el Tour i les audiències segueixen sent bones. O sigui que, en aquest sentit, penso que hem d'estar contents. Sí, sí.
0: Tenim un clar favorit en aquest Tour, no?
1: Perdona?
0: Dic, tenim un clar favorit en aquest Tour.
1: Sí.
0: No hi ha...
1: favorit,
0: és incontestable.
1: Tot el que no sigui una victòria de Pogacar seria una sorpresa, però bueno, escolta, sempre passen coses, eh? Vull dir, aquí no, ningú està lliure, no?, d'una caiguda, d'algun problema, i de fet Pogacar en els últims anys ha tingut algunes caigudes, però bueno, jo crec que evidentment ell és molt fort, el seu equip és molt fort, tenen l'experiència... I serà difícil que no guanyi.
0: La gent que es trobi amb

0: que és enorme, són centenars de vehicles que van animant, llencen obsequis a la gent i fa molta festa, no? I ajuda a arribar a esperar l'arribada dels corredors. Després és veritat que es torna a generar un forat molt gran, no? Perquè la caravana, com dic, va 2 hores abans per no córrer perill d'embussos ni de res, no? Què veurà? Bueno, la veritat és que sobretot en zones planes el que veurà és més soroll i ambient que una altra cosa, perquè els ciclistes passen molt ràpid. Un pilot sencer, digues, 5 segons ha passat, no? O sigui, perquè van molt ràpid. Però després hi ha els cotxes que van per davant, d'organització, de temes tècnics, després per darrere tots els cotxes dels equips, els helicòpters que aniran pel cel, les càmeres de moto. Vull dir, és com una festa, no? Que hi ha i que passa bastant ràpid, però que és molt agradable de veure. Potser el pitjor és això, que s'ha d'esperar bastant, no?
1: Mm-hmm. Per cert, una pregunta, Carles. Vosaltres des d'on ho feu? Des de Sant Cugat?
0: No, els 2 primers dies des de Barcelona, des de Montjuïc, que és on
1: sí?
0: acaba.
1: D'acord.
0: I a partir de després, sí, des de Sant Cugat, i després l'última setmana anem a Madrid, ja.
1: Anireu... Ah, d'acord. L'última setmana comenteu des de Madrid, tot esperant ja la Vuelta a Espanya, que comença a finals d'agost.
0: Aquesta
1: sempre,
0: sí
1: no?
0: que la cobrim, aquesta sí que la cobrim in situ.
1: Sí que, sí, sí. Sí que la feu in situ, és diferent. És xulo també, no?, anar als llocs. Tu te'n recordes, oi? Quan te'n recordes, evidentment.
0: Sí, clar que me'n recordo.
1: Que anàveu...
0: És molt xulo, però és molt més dur del que la gent es pensa. Jo sempre, sobretot quan vaig començar al principi, els amics sempre em deien, hòstia, aquest treball més guai, sempre viajant... i tal. Bueno, però quan viatges per feina també acaba sent una rutina, no? És veritat que no és anar, jo què sé, a vendre coses a una botiga, però també es fa pesat, no? I hi ha dies que passes moltíssimes hores al cotxe, tens molts problemes. Avui en dia ja, des que van aparèixer els GPS, tot s'ha facilitat molt, però abans era molt complicat a vegades simplement trobar un hotel on anaves a dormir. O sigui que tenia la seva part de duresa, però jo sóc, òbviament, dels que crec que un periodista té que estar als llocs. Si no està als llocs, no pot fer bé la seva feina, no? I a la Vuelta jo sempre tinc la sensació que faig millor la meva feina que el Tour, en el sentit que estic allà, que puc parlar amb els corredors, que puc averiguar coses, i això és la tasca d'un periodista, no?
1: I en el fons estàs fent una transmissió en directe. En una transmissió en directe passen coses, coses que pots tenir previstes, que evidentment estan enmarcades en la cursa esportiva a la qual estàs retransmetent, però també coses imprevistes, com el que us va passar l'any passat, per exemple, a la Volta a Espanya, no? que començaven a haver protestes, i aleshores anava a dir com gestiones l'imprevist?
0: Bueno, mira, jo, com que ja tinc bastanta experiència, evidentment el primer que vaig pensar és d'aquí no se surt indemne, no? Quan hi ha un merder d'aquests, tu pots fer el que vulguis, però sempre hi haurà qui està a favor i qui està en contra,
1: correcte,
0: no? Com l'acudit aquell de uno se han cagado en mi madre y otros en mi padre, no? Però, i és així. Llavors, bueno, també estàs en aquella posició, tens experiència i has d'intentar gestionar-ho el millor que pots. Jo estic bastant content de com ho vaig gestionar, sempre hi ha cosetes que les matitzaria, però ja et dic, sí que va haver-hi moments de molta tensió, de moltes pressions, i en aquest sentit sí que he de dir que la meva empresa, Televisió Espanyola, ens va deixar treballar amb absoluta llibertat, ens va dir, escolta, el que passa s'ensenya i sense més, no? I de fet jo crec que a vegades que vaig discrepar amb algunes coses perquè pensava que s'havien d'haver ensenyat algunes coses més. El món del ciclisme potser no ho va entendre massa, però per mi un genocidi està molt per sobre d'una cursa de ciclista.
1: Doncs, en qualsevol cas, com comentaves, és molt difícil de gestionar, i més en un directe, més en una transmissió per tothom, i per tant, doncs, que en el fons tothom es va posar una miqueta en la vostra pell també per veure el que estava passant. I va, deixa'm en una darrera. La relació amb el Pedro. Va, amb el Perico.
0: Oh, molt bona, molt bona la meva relació amb el Pedro. Ha anat evolucionant amb els anys, no? Som amics després de tants anys i tot. Tenim confiança l'un en l'altre, podem discutir de coses, podem discrepar de coses, i em sembla que és normal, perquè jo veig la cursa com un periodista i ell com un exciclista, no?
1: És un
0: tio no
1: especial,
0: és igual,
1: no? És un tio especial.
0: Ha evolucionat molt en aquestes visions de les coses, ja no és tan proper als ciclistes com abans. A mi també em va passar una mica, no? Quan comences, estàs una mica, tens una mica de síndrome d'Estocolmo, no? Perquè vius tant al voltant d'això que et sembla que formes part, no? Encara que no sigui així. Però l'experiència t'allunya una mica, i crec que és bo mantenir un punt de llunyania i de distància que et permeti fer una anàlisi més prèvia de la situació.
1: Correcte. És un tio especial però divertit, no, el Pedro?
0: No, espacial, gens, eh?
1: No,

0: una persona molt fàcil de viure, molt còmoda, s'adapta molt bé a tot i té molt bon caràcter, eh? Vull dir, doncs... No, especial gens. És una persona que és alegre, tothom diu que cau bé en general i que pot ser divertit, sí, sí, clar, clar.
1: Doncs a tots dos us escoltarem o us veurem a partir d'aquest dissabte en la sortida a Barcelona. Com deies, les tres etapes de Catalunya les fareu des d'aquí, com les etapes de la Vuelta, i després doncs, ja des de l'estudi a seguir aquest Tour de França, amb i Pogacar, evidentment, com a gran favorit, i si passa alguna cosa, doncs bé, hi ha tot de candidats. Carles de Andrés, la veu de Televisió Espanyola darrere de les tardes llargues del Tour i també, evidentment, de la Vuelta. Carles, t'agraïm aquesta falqueta que ens has permès parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i molt bon Tour.
0: A vosaltres.

Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.

Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: I amb què seguim? Amb què continuem? Doncs amb el Sitges-estiu. Ja ho saben que quan arriba l'estiu a Sitges, els museus presenten tot un programa d'activitats, ple d'activitats, de programes, de propostes culturals pensades, dissenyades, col·locades, ubicades, estratègicament pensades en què es realitzaran aquests mesos d'estiu, juliol i agost, perquè demà, dimecres 1 de juliol, fins al 31 d'agost, arrenca i es celebra tot aquest programa estiuenc del Sitges-estiu 2026, una invitació a redescobrir el patrimoni dels museus de Sitges, així ho han titulat ells, que han vingut i venen avui aquí, són aquí a l'estudi per parlar-ne d'aquest Sitges-estiu. Mònica Porta, què tal, Mònica? Bon
1: Hola,
0: dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Responsable de comunicació, ja ho saben, del Consorci de Museus de Sitges. Edgar Monroig, què tal, Edgar?
2: Bon dia, Carla.
0: Bon dia, també del Departament de Comunicació. I hem vingut acompanyats, molt ben acompanyats, d'un dissenyador gràfic, que és justament qui ha dissenyat el programa del Sitges-estiu aquest any, en Carlos Izquierdo. Què tal, Carlos?
3: Bon dia, molt bé.
0: En Carlos ja l'havíem tingut aquí per altres qüestions, entre altres relacionades amb la Festa Major, eh? El recordaran. Carlos, aquest any t'han fet la proposta, no? Entenc que has acceptat, i has decidit fer aquest programa que, d'entrada, diguem que hi ha aquesta diferència d'aquest... com es diu això?
1: Un troquel.
0: Sí, un troquel, això, un que troquel. No sortia mai al nou. I aquesta proposta, no? Com arriba aquesta proposta? A veure...
3: Bé, després de valorar diverses propostes i un camí llarg de pensar una mica com podíem mostrar realment el que els museus de Sitges representen o el que són aquí a Sitges, no? Vam arribar com a un punt... on em sap molt de greu perquè t'hauré d'aixafar una mica el tancament final, Edgar.
2: No, fes,
3: vale.
2: Tira.
3: Vam trobar un punt que és la llum, no? Que és el que, bueno, que creiem que fa especial.
0: Mm-hmm.
3: És que no recordo, ho deies molt maco, tu. No, de veritat.
0: És que
3: és important, és important.
0: El relat, el relat.
3: Però és important, o sigui...
2: La llum mediterrània, ja és tu.
0: Han vingut molt preparats, ja l'Edgar,
3: sí, no,
0: que s'havia preparat aquí una frase final, la farem al principi. Fem-la al principi, després la tornem a dir, no passa res. No passa res.
3: Fes-la tu, que ho fas molt bé, la veritat. O sigui, no ho sé.
2: No, aviam, ens havíem preparat una mica un missatge final, que era que el Sitges-estiu és una invitació a mirar els museus d'una altra manera. Que durant dos mesos els nostres espais patrimonials es transformen en escenaris vius, val? On la música, el patrimoni, la dansa, la gastronomia, el benestar i la cultura dialoguen sota la mateixa llum mediterrània que fa més d'un segle va inspirar Rossinyol i tota una generació d'artistes, com l'Escola Luminista, i amb aquesta llum volem compartir amb tothom aquest estiu.
0: Perquè la llum té un paper protagonista aquest any.
1: Absolutament,
0: no?
1: Absolutament, és el leitmotiv, no? Ens vam donar compte que la millor llum que tenim és la de Sitges, per suposat, però des dels museus, des del Palau, des de les terrasses, des del Racó de la Calma, adquireix una altra dimensió. Llavors també ens vam donar compte que realment teníem activitats de nit, de tarda, de matí, i ara també de primera hora del matí, amb l'última activitat, que és fer ioga a les 6 i mitja des de les terrasses.
0: Ara en parlarem. I aquesta llum l'has volgut reflectir com?
3: Correcte.
0: Anem a això. A qui volies
3: Correcte.
0: Anar, no?
3: Ara
0: vinga, va, Carlos,
3: aquí.
0: Hem arribat.
3: Bueno, després de fer, evidentment, el tour pel Palau i visitar el museu, doncs em vaig quedar amb aquesta gelosia, que és el que trobem a les terrasses del Palau de Maricel, i com a través d'aquests petits forats que, vist en conjunt, formen una figura especial i única, no només veus el mar, és a dir, veus més enllà, veus el que hi ha a l'altre costat, sinó que també deixa entrar la llum i reflexa en el propi terra de les terrasses aquesta imatge tan maca. I el que hem volgut aconseguir amb això, no només amb el programa, sinó també amb el cartell, que també compta amb un truquel, és que cadascú pugui tenir a la seva mà aquesta manera de veure més enllà, de tu poder col·locar on tu vulguis els museus de Sitges i que te'ls emportis a casa i sentis la seva llum.
0: Per tant, un programa que comença amb aquesta gelosia, no? Amb aquest trucalat que, de fet, permet, fins i tot fa aquest joc de llum i ombra, no? que d'alguna manera volen posar o hi volen donar èmfasi, no?
1: Exacte.
0: Aquest any amb el programa que... ve a ser un programa de multi, o sigui, molta activitat, el deia abans l'Etiar, música, gastronomia, cultura, una mica dansa. De tot, no? Dansa, tallers, una mica de tot, aquest any també ioga, però deies abans, dic, Mònica, però i novetats? És a dir, perquè clar, cada any en parlem, no? Hi ha òpera, hi ha els del retrio, és a dir, una mica, hi ha els tastos, no? Que ja fa uns quants anys també que porteu tast amb caves, amb maridatge, no? Però aquest any m'has dit, hi ha petites novetats, no?
1: Sí.
0: Quines són aquestes
1: petites
0: novetats?
1: Primer, que fa 28 estius, que...
0: 28,
1: això s'ha de remarcar.
0: Que, ostres,
1: que ja
0: no sé si vull remarcar-ho perquè jo fa 28 el recordo gairebé, jo crec que el recordo el primer.
1: Segurament, sí. Sí que s'ha anat transformant el Sitges d'estiu, però la voluntat sempre està de fer activitats diferents,
0: sí?
1: Una mica un laboratori també,
0: sí?
1: Per dos tipus de públic. Aquell públic que és sitgetà, que diu, ostres, anem als museus a veure-ho d'una altra manera, a gaudir d'una altra manera amb els sentits, i que tinguis convidats o familiars i que puguis passejar pels museus, pel seu patrimoni, d'una manera diferent. Però també el públic turista, no? Que arriba aquí i moltes vegades doncs, hi ha el sol i platja, però hi ha el tema cultural que el posa valor a la seva estada. No? I llavors, amb aquest foco, no? De veure els museus d'una manera més de disfrute, no? Més de gaudir, doncs hem preparat aquest programa, que són...
2: 27
0: dies d'activitats.
1: Sí. I 20 activitats.
0: Emmarcades en aquest període, entre 1 de juliol i 31 d'agost.
1: Exacte, sí. Llavors, aquesta celosia que tan magníficament s'ha inventat el Carlos i que és blanca, nítida, no? Això, amb llum, hi ha 4 àmbits, no? I tenim l'àmbit dels essencials. Què són els essencials? Pues aquelles activitats que no podem dir que no, perquè sempre tenen èxit i sempre que les programem estan sempre a l'aforament a tope. Què són? El retrio, el jazz, no? El jazz al mirador o el jazz del racó de la calma, que és el jazz amb la festa major.
0: Sí.
1: Tenim, per exemple, la clàssica, que són els guanyadors del concurs Mirament Magrans, que són els dimecres, hi ha 4 concerts ben diferents. Sí? Després tenim l'òpera, que aquest any tenim Madame Butterfly. Tenim també els curts del Festival de Cinema, que aquest any afegim, no? El curtmetratge del Christian Beteta, guanyador d'un Oscar, sí? Ai, un Goya, perdó.
0: Un Goya.
1: Això bàsicament serien els essencials, aquelles activitats que la gent ens demana cada any. Sí?
0: Que bàsicament són música, eh? Més enllà del cinema és música,
1: sí,
0: eh? A l'estiu agrada la música, no?
1: Sí,
0: ve de gust, música a l'aire lliure, no?
1: Exactament, i és l'idioma que tothom entén i que no hi ha problema idiomàtic amb això i que la gent s'apunte i a més sempre està al racó de la calma, doncs és un incentiu, no? Després tenim en ruta,
0: sí?
1: Que en ruta hem afegit la ruta modernista, que l'hem adaptat amb un passeig per la vila i veient aquestes cases façanes modernistes fins a arribar al Pati Blau, que entrarem també en el Pati Blau, i al Cau Ferrat, i acabarem davant de la Porta dels Gegants, al Baluar Miquel Utrillo, amb una petita demostració de la dansa serpentina, que aquí el meu company Edgar podrà explicar d'on ve la dansa serpentina.
2: Bé, la dansa serpentina la va crear una ballarina nord-americana, la...
0: Louis Fuller,
2: a Brooklyn, a Nova York, i Rossinyol i els seus amics la van recrear al voltant de la Festa Major de l'any 1895, quan van posar una passarel·la davant del Cau Ferrat al mar, on una ballarina, la Pilar Guallart, que tenia el nom artístic de la vella Geraldine, hi va fer una recreació d'aquesta dansa serpentina. Nosaltres no ho podem fer aquest any davant del mar, ho farem davant de la Porta de Sant Miquel, però bé, serà...
1: Però l'efecte que hem fet...
2: Mateix.
1: Sí, hem fet un assaig amb el vestit que entra en unes ones i fa una recreació molt maca, visualment molt estètica. Sembla que estigués sobre del mar, eh? O sigui, que quede molt bé, espero que agradi.
0: Que a més protagonitza una altra sitgetana, no?
1: Sí, la Sílvia Cuesta. La Sílvia Cuesta, sí.
0: Clar, ara dèieu, nosaltres ja ho hem vist, clar, feu tast de totes les activitats vosaltres abans de...
4: No de totes,
1: però sí de les noves, no?
0: Perquè llàstima, no? Penso. Ja. I que estaria bé, no? Que durant, no sé, 15 dies ja poguéssiu dedicar a fer tastet de totes les activitats.
2: No tenim temps.
1: Sí. De les noves sí, que aquells sí moments, no, més complicats per... tal, per veure com
0: l'efecte, no,
1: logística, no, o etcètera, funciona o no funciona, no? Uh-huh. Sí, sí, ho procurem.
0: Uh-huh. Per tant, aquesta serà la Modernist Night Tour, no? Amb aquesta dansa serpentina,
1: acabarem,
0: no?
1: Acabarem amb
0: que
1: això.
0: Que és una d'aquestes petites novetats en aquest apartat en ruta, no? Que inclou altres passejos, no? Que al final es tracta de caminar, de sortir dels museus.
1: Exacte. Després també tenim el Walking Tours, els museus Walking Tours,
0: sí,
1: que el que pretenem és que aquella gent que estigui aquí de vacances i digui, bueno, a veure, a nivell cultural, què és l'imprescindible? I que sigui això, passar pel Cau Ferrat, passar pel Maricel i anar a la Fundació. Però no una visita exhaustiva, sinó uns petits ítems que diguin, vale, ja sé què va passar aquí, no? Fa un temps. I això és aquesta ruta.
0: Uh-huh.
1: I després tenim també la novetat del passeig sensorial, que és dintre del Cau Ferrat, on activem tots els sentits, l'olfacte, la vista, l'oïda, el tacte i finalment el gust amb un gelat de malvasia, uh-huh, modernista, creat especialment per els museus.
0: Això ja s'havia fet l'any passat com a mínim, oi? Sí, ja recordo que sí, no t'havia fet algun tastet.
1: Sí. Uh-huh. Sí. Doncs, per tant, crec que aquesta activitat serà molt, molt completa.
0: Uh-huh. Anem a fer una petita aturada perquè tenim el telèfon, no podia ser avui aquí, però és a l'altra banda del telèfon, el director de Museus de Sitges, Xema Romero, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, com estem?
0: Estem molt bé, estava aquí la Mònica fent-nos dentetes,
5: sí,
0: explicant-nos algunes de les novetats d'aquest any del Sitgestiu. I clar, jo no sé si com a director això del Sitgestiu una mica és com una mica d'aire fresc, no? És a dir, permet d'alguna manera com programar, pensar activitats que, doncs clar, durant el curs de l'any són difícils de programar.
5: Bé, jo crec que el Sitges Estiu és una part fonamental de la programació dels museus, és continuar amb diverses línies, però també és un canvi de xip. O sigui, quan arriba el Sitges Estiu, la prioritat doncs, és una altra, és viure els museus d'una manera diferent, és habitar els museus, és sentir els museus, experimentar els museus i que els protagonistes més que mai siguin les persones que ens visiten.
0: Uh-huh. 28 anys de Sitgestiu, ens deia abans la Mònica. Clar, aquí la dificultat, entenc, Xema, que és mirar de sorprendre cada any, no?
5: Bueno, jo crec que hi ha coses, i parlant amb l'equip, amb la Mònica també ho comentàvem, no? Hi ha fórmules que funcionen i que la gent espera. I hi ha activitats del Sitgestiu que any rere any la gent recorda i que la gent repeteix, i no es pot entendre un Sitgestiu sense el llaç, sense la clàssica, doncs, el racó, sense les activitats, doncs, que les nits de lluna plena, les activitats que han fet i que han construït una mica aquest imaginari del Sitgestiu. Però sí que és veritat que intentem any rere any introduir, doncs, això, noves mirades, nous relats, noves maneres d'apropar-nos al patrimoni, i jo crec que aquest any doncs, en tindrem algun tastet una mica diferent. Jo crec que la Mònica us ha avançat alguna coseta, però jo estic molt satisfet, molt content, no?, de les activitats que proposa l'equip de benestar sensorials adreçades a tothom, que els joves es puguin apropar també doncs, a les activitats al museu, amb els curtmetratges, amb diferents opcions. No?
0: Mm-hmm. És molt diferent dirigir els museus a l'estiu de l'hivern?
5: Jo crec que és que, bueno, és igual, eh? Jo crec que són les mateixes, són els mateixos reptes. De fet, és posar la col·lecció i posar els museus a la base i al servei de la ciutadania. El que passa és que clar, que Sitges, tu pots pensar, doncs mira, arriba l'estiu, ens relaxarem. No, Sitges és...
0: No, clar, deu ser el contrari, Sitges, no?
5: Sí, absolutament. Els mesos més tranquils són uns altres. A l'estiu, la vila bull de calor i d'activitat, absolutament.
0: Uh-huh. I també de turista, no? Que al final m'imagino que és bona part del públic dels museus en general i també de museus de Sitges. Més enllà de que, com ens deia la Mònica abans, amb això dels Sitgestius justament també es vol adreçar a un públic més local, eh? Però clar, no deixa el turisme no deixa de ser el gran públic dels museus, no?
5: Mira, jo diria que això demostra com l'art, les arts visuals, però també en aquest cas les arts escèniques, que és el que el protagonista d'alguna manera del Sitges diu, és un llenguatge universal. I quan, mira, les activitats de llaç al mirador, no?, amb el retrio fantàstic, no?, clar, és igual d'on vingui el públic connecta amb la música, connecta amb els artistes, i són activitats que al final demostren això, que l'art i la cultura són un llenguatge universal.
0: I ja per acabar, director, jo no sé si també, clar, aquesta, l'estiu permet, i a través del Sitgestiu, que una mica busca això, no?, aquesta cosa més experiencial, no?, permet com donar-li vida a uns museus que, no dic que no tinguin vida a l'hivern, que sí que la tenen, però l'estiu permet fer aquelles coses, no?, és a dir, com petites concessions, no?, que potser podrien sortir-se d'allò més tradicional o més conservador que un va fer en un museu, no?, a l'estiu t'ho permet, no?, és a dir, menjar-te un gelat, clar, entenc que normalment dins els museus no es pot entrar a menjar, no?
5: No,
0: clar,
5: això, i aquí això sí
0: podran menjar, no?
1: El racó de la calma.
0: El racó de la calma. Bé, però és igual, fer un tas de cava, sí, és a dir, al final es fan, és a dir, no sé si permet fer concessions, no?, i d'alguna manera com donar-li vida a uns espais que no dic que no la tinguin, però és un altre tipus de vida, no?
5: Jo crec que l'estiu, el tarannà i l'estat de la gent és més obert i podem jugar amb això. Però d'aquestes activitats en fem els museus durant tot l'any. És a dir, aquesta visió de que els museus poden succeir de coses ben diverses, de fet això ja està en l'essència dels nostres museus. Tot era possible al Cau Ferrat i tot és possible als museus. Sempre, evidentment, tenim present que són espais patrimonials i que requereixen d'unes mesures de conservació. Però jo crec que el que ens diferencia és que la gent va més relaxada i està més oberta a descobrir els museus d'una manera diferent.
0: L'estiu és època, diguem, de bones dades pels museus? Ho està sent? I els darrers anys ho està sent i ho espera que sigui aquest any, és a dir, a nivell de visites?
5: Jo crec que sí, és a dir, que les dades dels museus es mantenen bastant constants i jo crec que les dades dels museus són paral·leles al que és l'evolució i del turisme de Sitges. Absolutament, el públic d'aquí, el públic local o el públic de territori català, doncs ens acompanya sempre, durant tot l'any, de fet, i el públic turístic doncs també, doncs jo crec que és això, que és una constant. Jo des que estic aquí a Sitges m'ha sorprès moltíssim la presència de turisme internacional durant tot l'any, o sigui que ja no és aquest turisme estacional que eclosionava l'estiu, sinó que crec que aquesta vila està demostrant, està apostant per un turisme doncs, que es desenvolupa al llarg de tot l'any. I els museus en són una mostra del que està passant a la vila.
0: Sí, sí, i del que passa en general a la societat, no? És a dir, fa 20-30 anys enrere, no? I aquí està la Mònica, també l'Edgar i fins i tot el Carlos, que ens ho podrà dir, ara fem coses als museus que fa 20-30 anys enrere ni ens ho imaginàvem. O sigui,
1: sí,
0: no? Ha canviat molt, això.
1: Ha canviat molt.
5: D'això es tracta, i tant.
0: Ha canviat moltíssim la dinàmica. Xema Romero, et deixem, que sabem que estàs ocupat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Continuem aquí amb la Mònica, amb l'Edgar i amb el Carlos. Un plaer.
5: Molt ben acompanyats esteu.
0: Vinga, perfectament. Adéu, gràcies.
5: Adéu.
0: Sí. Deia ara, Mònica, que fem ara coses als museus i justament el Sitgestiu una mica és això, no?
1: Sí, va començar, si em permets, Carola, això fa 28 anys, i només fèiem visites al Palau. Sí. El Palau estava tancat al públic i vam dir, no pot ser que aquest equipament no estigui més a l'abast de la ciutadania, no? I vam començar amb visites i una copa de cava. En aquell moment, i us estic parlant això del 98, no hi havia ningú a la costa catalana que fes això. Vam ser pioners en aquell moment i vam arrasar. Després ja va vindre la música. Vam entendre que era un esforç molt gran parlar amb el tema idiomàtic, l'anglès, el castellà, el francès, i vam dir, escolta, si posem música no tindrem aquest problema. Llavors fèiem amb una pianista i una soprano, doncs fèiem concerts que també van tindre molt èxit. Llavors cada any anàvem innovant i afegint activitats i tindre en compte també, primer estàvem centrats en el Palau perquè ens donava una facilitat, no?, de logística i de accessibilitat molt més gran que els museus, però després de seguida ja vam incorporar els museus per posar en valor durant l'estiu pues, tot el patrimoni que hi ha.
0: Clar, és que no sé si justament li preguntava abans al Gemma, no? El repte ara és com això, trobar la novetat, no? És a dir, gairebé sorprendre, no? Perquè una mica ja no sé si gairebé ho heu provat tot, no?
1: Sempre queden coses i sempre, i a mi m'agrada doncs, això, estar en observació de lo que està passant al món per incorporar, no? I els sentits fa temps que han arribat als museus i, per exemple, l'any passat vam fer una activitat molt, molt novedosa que no l'hem repetit aquest any, estem esperant, que va ser un concert amb essències. Sí. O sigui, hi havia peces musicals que després tu podies olorar aquella interpretació, aquell aroma, no? Uh-huh. que va estar creada aquella composició. I realment va ser molt especial, no? El racó de la calma, la sala gòtica amb el mirador al fons, doncs va ser màgic, no? Llavors, sempre, doncs això, sempre intentem incorporar alguna cosa.
0: Més cosetes sí. que heu incorporat aquest any, Edgar, va, vaig a per tu. Un dels apartats és el Sitgestiu en família, no? Mm-hmm. És a dir, perquè aquí penseu no només en públic, diguem, adult, sinó que penseu també en públic familiar, no? I en aquest apartat i això del misteri de les bombolles, que és una de les novetats d'aquest any, oi?
2: Doncs sí, és un espectacle familiar de tipus científic, que es farà al Racó de la Calma. El tema de les bombolles els encanta, doncs,
0: a la canalla.
2: A la canalla. Però bé, els pares doncs, també podran participar perquè és un espectacle que més enllà del tema escènic, no? del joc de les bombolles que pujaran alguns nens i nenes a l'escenari a ajudar doncs, la persona que ho portarà, que és un personatge que es diu Tracy Hahn, hi haurà també un relat, hi haurà també una explicació de tot el tema del paper de les dones científiques, que ja vam fer una activitat a les terrasses de Maricel aquest hivern, que va estar molt bé, va tenir molt d'èxit, no? Doncs de connectar això, els museus de Sitges amb dones científiques, en aquell cas era el mar, etc, etc. En aquell cas entenem que serà la llum, perquè no hem vist l'espectacle, però sabem que l'han adaptat per a aquest relat que aquest estiu fa el Sitgestiu aquí Sitges, i evidentment és una de les primeres activitats d'aquest Sitges estiu.
0: De fet, serà el 9 de juliol, eh? El 9 de juliol. A les 6 de la tarda per apuntar-se a totes aquestes activitats que ha de fer la gent.
2: Això a través de la web o a la recepció dels museus. En el programa, en el cartell, hi ha un QR que et porta directament doncs, a la informació de cada una de les activitats i a la reserva d'entrades.
1: I a les oficines de turisme, també.
2: I a les oficines de turisme.
0: Tenen aquest programa demà, no?
1: I també pots fer la venda.
0: Sí. Perfecte. I després trobaran aquest programa demà, que és el que ha dissenyat el Carlos Fantàstic, que té una mida estupenda per dur el bolso. Perfecte, per allò. Què fem aquesta setmana? O què fem? La setmana que ve o l'altra estarem per Sitges, tranquils, estem de vacances, no marxem. Doncs una bona opció, no?, és aquesta, no? I descobrir que entenc que això, ho deies abans, Mònica, hi ha molta gent de Sitges que s'apunta a aquestes activitats.
1: Un grau de fidelitat espectacular.
0: Bé, la del Retrio, s'han posat ja estany a la venda, la del Retrio de Festa Major deu estar esgotada, i els hi dic ara, i si no ho està, ho estarà d'aquí dues hores, perquè aquella gairebé és com moques grasses, jo, o com la Beyoncé, que gairebé es maten per aconseguir entrades per veure Retrio, Festa Major, clar, entrem, és una cosa, aquell moment àlgid,
1: És un ambient, no?, de sitgetans, per sitgetans, no?, i només fem una sessió, que l'any passat vam tindre dos i vam estar a tope.
0: I ho va omplir. Clar, que jo no sé si justament els museus també el que permeten és crear aquests climes, no? És a dir, clar, entre que els museus són estupendos, que són on són, no? És a dir, aquesta ubicació que tenen els museus de Sitges, que és meravellosa, amb aquesta llum, no?, que justament heu posat en valor aquest any, també amb el programa del Carlos. Clar, això permet crear tota l'estona, és a dir, al final fa la sensació una mica que per poc cuidada que estigui l'activitat, l'espai tot ho engrandeix, no?
1: Exactament. Aquesta atmosfera que se crea, no?, amb aquests espais, és que ja no cal quasi res més. Si a més, no poses coses de qualitat, pues la gent surt feliç. De veritat ho dic.
0: I acabeu aquest any, que és una altra de les novetats, no?, que ho comentaves al principi, amb ioga.
1: Sí, amb ioga. Quan el Carles va dissenyar el programa, vaig pensar, ostres, no?, hi ha totes les llums, però la llum de l'alba, la llum del començament, no hi és.
0: És a dir, vas anar per al ioga per la llum?
1: Sí, no. En part sí, i en part voldríem fer una activitat de benestar.
0: D'acord.
1: Una activitat de cos, no? I una activitat a l'aire lliure que ens permet de veure aquest entorn d'una manera molt diferent. I llavors se va ajuntar tot i vaig pensar, què millor que fer saludos al sol a les 6 del matí a les terrasses del Palau.
0: Clar, algú haurà dit, home, què millor, què millor. Doncs segurament...
1: Hi ha públic.
0: Però... Sí, sí que hi ha públic, hi ha molt públic, però clar, a 6 del matí és difícil, per molta gent. Clar, a 6 del matí, l'estiu de vacances... I... Però és veritat que hi ha molt de públic, no fa calor, és una hora meravellosa que no fa calor.
1: I veu sortir el sol.
0: Home, i veure fer ioga a les terrasses del Maricel, no?
1: Ho recomano, que jo faig ioga a la platja i llavors te quede tot el dia fantàstic per omplir-lo de lo que vulguis. Uh-huh.
0: Això serà el 29 d'agost,
1: al
0: no?
1: Final, sí.
0: Serà com el punt final, no? d'aquest Sitges-estiu a sí. un quart de set del matí amb l'Àngeles Simón, que és una sí. altra sitgetana, ha passat també per la ràdio en alguna ocasió, a les terrasses del Palau i també per apuntar-se al mateix. Clar, aquesta línia del benestar, si obriu aquesta finestra... això es fa molt gran, eh?
1: Ja l'hem obert.
2: Ja l'hem obert.
0: La porta és oberta,
1: no? Sí, la porta és oberta, sí, sí, sí.
0: Clar, perquè ara hi ha, vull dir, tot aquest món del, no? I del well-aging i tota aquesta història, no? Del benestar, és una sí. finestra molt, molt, molt gran, a la que atrau un públic també molt nombrós de gent, no?
1: Absolutament. Mm-hmm. Tenim un projecte amb la Generalitat, una prova pilot, que és justament de la soledat no desitjada, mm-hmm. aquí Sitges, mm-hmm. i hem tingut unes dones meravelloses.
0: Home, ho sé, això és el que feu juntament amb el CAP?
1: Sí.
0: Sí, n'hem sí. parlat aquí, els del CAP.
1: Doncs això ja fa...
0: Que feu la cluenda allà i aquest any han vingut a fer unes visites, no?
1: Exactament. Hem fet activitats de diferents fórmules als museus i ha sigut un grup maquíssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i ha funcionat maquíssim. Molt bé a nivell de salut, eh? Estem parlant, saben que en la secció de medicina comunitària parlem de diferents temes i un d'ells ha estat aquesta part comunitària, aquesta teràpia col·lectiva d'alguna manera, era pensada per gent doncs, que pateix la soledat, no? I que això pot arribar a ser un problema de salut greu, és a dir, deriva moltes vegades en problemes de salut,
1: sí.
0: i amb col·laboració amb els museus doncs, sí. vam fer un munt d'activitats i estaven encantats.
1: Sí, s'ha creat un grup sí. maquíssim, no? De cohesió i de suport les unes a les altres i veuen els museus, no? Com un...
0: El poder de l'espai, eh? De sí. l'espai dels museus,
1: exactament.
0: Eh?
1: Exactament, com un refugi, absolutament.
0: Sí, sí, més enllà sí. de refugi climàtic que també ho serà, no? perquè ja si deu estar fresquet, no? Doncs, aquesta capacitat que tenen, no? de que aquest espai, doncs gent que no es coneix de res, en aquest cas, no?
1: Sí.
0: hagi pogut doncs generar algun tipus de relació, sí. no? i d'alguna manera a partir d'aquí crear, no? posar la llavor a la cura d'aquesta soledat no desitjada, no? que no la vol ningú. Ens deixem doncs, alguna sí. cosa del Sitges-estiu?
1: Bàsicament sí, bueno, jo voldria parlar
0: sí.
1: del CIM, no?
0: Home,
1: que
0: clar.
1: Hem recuperat aquesta activitat, no?
0: sí.
1: del Centre d'Interpretació de la Malvasia, que va tindre molt èxit durant la pandèmia, va ser uh-huh. una de les primeres activitats que ens vam atrevir a fer i ara ha retornat amb un passeig pel Museu Maricel, però acabarem al Palau i acabarem al claustre. Llavors expliquem el patrimoni intangible de la Malvasia amb aquest recorregut dels museus, tant l'espai de l'hospital, no, l'antic hospital, com amb la recol·lecció de la Malvasia o això, l'escola luminista.
0: Hi ha algun espai dels museus que ara no estigui obert, és a dir, que no estigui obert i que desitjaria dir, aquest espai, a veure si el podem recuperar. Perquè clar, mica en mica, des que va obrir les terrasses, hem anat recuperant
1: sí.
0: un munt d'espais.
1: Bueno, hi ha una terrassa meravellosa sí. del Museu Maricel que ara mateix no es pot accedir perquè hi ha l'exposició d'absències
0: sí.
1: i presències i per tant preval, no? el tema de del clima dintre del museu, però estem estudiant aquest any, no? Però l'any que ve possiblement podrem disfrutar.
0: Que no sé si aquesta va ser justament la gran explosió, no, d'això del Sitges-estiu, com obrir aquests espais, no, que són espais absolutament privilegiats. No sé si Carlos has tingut opció de visitar-los arran del programa
3: i
0: descobrir i fins i tot no sé si descobrir-ne algun, eh?
3: Sí. Jo no havia fet mai la visita al Palau de Maricel i gràcies a, bueno, això i tal, vaig poder anar a visitar-lo i la veritat és que, bueno, ho hem parlat a les primeres reunions que és molt important aquesta atmosfera, aquest espai que és únic, que ho tenim aquí, que és nostre i que molts cops passa desapercebut perquè com ho tenim a 5 minuts de casa doncs no hi penses, però realment és meravellós.
0: I que els museus aquí va tenir com la idea brillant d'obrir-lo, d'obrir-lo al públic
1: i
0: no?
1: que passin coses, no només és obrir-lo, sinó a més que passin coses i coses especials. Mm-hmm. No?
0: Són espais inspiradors, sí, ja. Carlos?
3: Correcte,
0: sí?
3: Correcte, correcte.
0: Aquí per l'artista no ho dic, no vull dir que els altres ens puguem inspirar, però clar, entenc que són espais, i m'imagino, i suposo sí. que això, i una mica serà el rapport que us diran tots els que participen en aquests tallers i en aquestes activitats, no? M'imagino, i això segur que si preguntem als altres trios, ens ho diuen, no? Tocar dins d'aquests espais, no? Fer música en aquests espais, o fer un tast, o el que sigui, qualsevol tipus de taller d'activitat, clar, l'espai...
1: És màgia.
0: L'espai ajuda moltíssim, sempre, no? El context allà, no? El continent on hi estàs col·locat t'ajuda a que una cosa es desenvolupi d'una manera o d'una altra.
1: Jo crec que són tres coses, no? L'espai, l'activitat, no? I les persones que t'atenen. Tenim un equip als museus espectacular de gent, doncs això, que se desviu pel visitant i pel el turista que ve.
0: Mm-hmm. Sí. Quina xifra de visitants acostumeu a tenir pel Sitges-Estiu?
1: Tenim un tope, perquè clar, els aforaments són molt limitats. Llavors pues, tenim amb 1.200 persones.
0: I l'assoliu sempre,
1: sí. Sí, 95%.
0: Si féssiu més, l'ompliríeu?
1: No sabem.
0: Què penseu?
1: No sabem.
0: Us ho plantegeu?
1: No.
2: És que són més dies. Pensa,
0: clar.
2: Hem dit 27 dies d'activitats, però si comptem les visites guiades que fem al Palau Maricel cada dimarts i cada dimecres durant l'estiu, arribem a 38 dies d'activitats, clar.
0: Clar,
1: és tensionar,
0: gent,
1: també
0: aquesta
1: molt.
0: Aquesta gent també necessita descansar i dormir.
1: Sí, exacte.
0: No poden viure tancats als museus, allò per atendre, però probablement, no? Probablement passaria que més dies, més activitats, més gent s'hi apuntaria.
1: Clar, també pensa, Carola, que hi ha molta oferta a Sitges,
0: Bé, és que aquesta no sé si és l'altra gran dificultat, la competència, no?
1: Molta competència, que no és per nosaltres, perquè som... No,
0: és a dir, no és una competència equiparable, però competència, diguem, de que l'oferta d'activitat és enorme.
1: És molt gran, sí. Abans, com te deia, érem pràcticament els únics que fèiem activitats, i ara no. Ara hi ha pues, el Terramar, les barraques, cada hotel fa la seva programació.
0: No? I musical, musical, el tema musical, ara tot... Cristo fa alguna guitarra amb un sac, cosa musical, i a tot arreu. Altra cosa després és que la cosa acabi d'encaixar, no? O tingui el nivell que tingui. Però és veritat que hi ha molta més oferta. I una mica tots han entrat en aquesta dinàmica que fa 28 anys que els museus ja hi van entrar, que és la d'oferir alguna cosa, que passin coses, no?
1: Que passin coses.
0: Als nostres espais, no? M'ha agradat això, que passin coses. I tenim espais meravellosos, els obrim, però a més han de passar coses, no? Uh-huh. I han de passar, i a més que vivim en aquest món tan experiencial, no? Que avui en dia tot ha de ser una experiència, no? Tenim aquesta necessitat de que tot sigui una experiència. Doncs, i clar, entenc que tot això es permet fer fotos, gravar vídeo, tot això ho permeteu?
1: Sí. Només hi ha alguna
0: perquè
1: restricció.
0: Aquesta és l'altra. Avui en dia han de passar coses i ha de ser instagramejable.
2: I en directe.
0: Exacte, o TikTok, no sé com s'ha de dir, però vaja, és a dir, que tot s'hagi de poder penjar a l'Instagram, al TikTok, fer la foto, no?
1: Se deixa. L'única cosa és que hi ha peces al museu que tenen drets, però normalment aquestes activitats no passen davant d'això.
0: No, i a més entenc que també és una bona manera de difusió, no? Que tot aquesta gent.
1: Això
0: és una xarxa enorme, no? Un munt de tentacles, no? que arriba doncs, a l'altra punta del món rapidíssimament.
2: Parlant de difusió, no ens oblidem.
0: Vinga.
2: Aquest any a la web,
0: sí?
2: El programa està en francès, també.
0: Ah, molt bé.
2: Vale?
0: Català, castellà, anglès, francès.
2: Correcte.
1: Sí. Sí,
0: perfecte. Com és això? Perquè detectàveu que hi havia molt de públic francès?
1: Sí, tenim un públic francès que ens costa de vegades doncs, oferir-li, no?, una proposta adequada i aquest any doncs, almenys la traducció en francès estarà.
0: Perfecte. Mm-hmm. Doncs escolta'm, què volen més? Què volen més? I a més tot, un preu, són preus molt, molt, molt assequibles, Molt assequibles. Res a veure amb els dels concerts aquests, d'aquesta gent que s'han de vostè matar i ha estat 3 hores davant de l'ordinador per aconseguir una entrada lluny, que val 200 euros.
1: Ja. Yeah.
0: No, aquí les espai petitet, tot a prop, tot proper.
1: Sí, aquí les activitats que són una mica més elevades de preu és perquè l'aforament és petit. I clarament la cura i l'acompanyament pues, també és diferent. No?
0: Però tot i això, ja els dic jo, que són preus molt assequibles en tots els casos. Mònica, Edgar, Carlos, moltíssimes gràcies per la visita. Que ànims,
2: gràcies.
0: Força per aquest estiu que es presenta i òbviament que és feina per vosaltres, i enhorabona per la feina feta i per aquesta proposta estupenda de Sitges-Estiu.
1: Moltes gràcies, Carola, per la difusió. Merci. Adéu.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

Les 11 i 7 minuts i ens anem a parlar ara de cases noves, perquè ja ho saben, darrere de Sant Joan arriba la festa popular de les cases noves.

0: De divendres 3 de juliol fins diumenge 5 de juliol, 3 dies de festa grossa a les cases noves. Ja ho saben que és, una, és com aquesta cosa iniciàtica, eh? Arriba Sant Joan, tenim la festa al Poble Sec, seguim en cases noves i l'estiu ha començat. És com la porta oberta a les festes d'estiu, a les revetlles, a vaja, aquest ambient, no?, que tant ens agrada de festeta al carrer, bon ambient, bon rotllo, música, tot plegat. Cases noves que presenten a junta novament renovada, podríem dir, perquè ja ho saben, que totes aquestes juntes de comissions de festes s'han renovat recentment. Fa pocs anys que han entrat com noves generacions a organitzar aquestes festes per tal de mantenir-les vives, perquè és l'única manera, que sigui la gent del barri i la gent jove que s'impliqui, que pugui mantenir aquestes festes. Això va passar també a les cases noves. N'havíem parlat els darrers anys amb el Manel Lázaro, la Judit Lázaro i amb en Quique Delgado. El Quique ha vingut avui també. Quique, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i el Quique ha vingut acompanyat de dues noves incorporacions aquest any a la Junta, molt actives pel que diu el Quique, que han aconseguit moltes coses, ara parlarem. Elles són les germanes Olga i Marta Merino. Què tal? Bon dia, noies.
2: Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què tal això d'estar, de formar part d'una Junta organitzadora de festes?
2: Doncs la veritat que és molt curiós entrar dins, no? Al final jo també estic visc a Sitges, però estic desvinculada, no?, de tot això, i veure com s'organitzen les festes, la veritat que porta molta feina i és molt divertit.
0: Més feina de la que t'imaginaves?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Més, molt. Clar, sí. És important posar un valor a això, perquè saben que aquesta gent fa això per amor al barri, bàsicament, eh? Amor al barri, amor a Sitges, amor als sitgetans, i ja està.
2: Però això
0: ja
2: es nota.
0: Es nota, no?
2: Sí, es nota molt.
0: Clar, es nota, però també ho dic perquè la gent que hi va ho tingui en compte i ho tingui present. És a dir, no estan en l'obligatorietat de fer-ho. Si ho fan és perquè després hi anem tots nosaltres i ens ho passem la mar de bé. Per tant, siguem també agraïts amb aquesta, amb aquest fet, no?, i amb aquesta iniciativa, que de vegades surt millor, de vegades no surt tan bé, però tant fa. És a dir, el que hi ha és molta il·lusió, no?, moltes ganes de fer coses, no?, de mantenir, entenc, una tradició, Quique, no?, que per això vau entrar amb aquesta junta, sí, amb aquesta renovació, no?, de que aquesta festa continués viva, més viva que mai, de fet, no?
1: Sí, sí, bueno, veníem d'uns anys foscos, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí, sí,
1: tot i que les persones que estaven implicades en el seu moment van aconseguir també moltes coses.
0: Per descomptat.
1: Però al final, vulguis que no, tot acaba cremant una mica, et desvincules també, i llavors pues, és el moment de que gent nova agafi el relleu.
0: Uh-huh. I ho van fer, passar. Ho van fer molt bé, van recuperar el correfoc de les cases noves. Hi haurà correfoc?
2: Hi haurà correfoc. Sis colles ja aquest any.
0: Sis colles de correfoc, això serà divendres, no?
2: Divendres, uh-huh, sí.
0: Que el correfoc... Clar, és com aquest altre, aquells amants del foc, que Sitges no són pocs, no? El correfoc de les cases noves és com... Després d'un any esperant gairebé, no?, de poder tornar a tirar carretilles i a l'espera que arribi la festa major, que es fa molt llarga a l'espera fins a la festa major, cases noves els hi permet treure les dentetes, no?
1: Sí.
0: Una mica és això, no? Dic, aquí ens traiem les dentetes, tirem unes quantes carretilles, fem foc i ja, aleshores ja fins a festa major arribem una mica millor. Vinga, per on comencem? Comencem pel cartell?
1: Som-hi.
0: Vinga, comencem pel cartell. Júlia Barceló, l'autora del cartell. Qui és la Júlia? A veure.
2: Doncs és una sitgetana, una noia que té 26-27 anys, artesana d'aquí Sitges, molt estimada. I aquest any jo crec que el que ha buscat sobretot és que l'artesania estigui al cartell, que es vegi tota aquesta, uh-huh, no, aquesta part popular, i recuperar el que el tèxtil és molt important al barri i a Sitges, no?, que s'està perdent. Llavors jo crec que això es veu molt reflectit en el cartell.
0: Home, perfectament, es veu aquesta dona sentada amb aquesta cadira blanca de plàstic que és tan, tan, tan de revetlla i de festa popular, sí, cosint una faldilleta de festa major, no?
2: Exacte.
0: Que compta, totes aquestes persones que es dediquen, dones, en el 99,9% dels casos que es dediquen a fer, sí, totes aquestes vestimentes tradicionals, i que jo sempre penso, el dia que no hi siguin no sé què farem.
3: Totalment.
0: No sé què farem. Però
3: penso que és algo que també s'està perdent, perquè les noves generacions amb això potser també ens hem de posar perquè no ho perdrem nosaltres.
0: Potser haureu de proposar fer tallers o no sé, que ens ensenyin, no?
2: De fet,
1: taller de costura.
2: Vam fer un sopar de voluntariats i dèiem, quan es renovi el local de cases noves, podríem unir, no?, la part, no?, d'experiència amb la gent que volem aprendre.
0: Clar, a cosir les faldilletes, a posar aquestes dos vetes blanques, a cosir recollir les flors de la moixiganga a l'armilla, perdó, al tema dels esculls bordats, és a dir, crec que són dues dones que els fan en aquests moments a Sitges, perquè això cal una màquina especial que saber, és una cosa dificilíssima, són dues dones ja grandetes, no ho sé, clar, acabarem amb enganxines, perquè no ho sé, això dels bordats és una cosa molt difícil, per tant, sí, però vaja, que hi hagi interès entre la gent jove per aprendre, ja entenc que ja és tot un què, i des d'aquí entenc que l'homenatge, no?, de la Júlia, sí, amb aquest cartell de les Cases Noves, de les festes populars de les Cases Noves, que també té pregonera.
1: Té pregonera.
0: Qui és
1: l'Amèlia Jimeno?
0: L'Amèlia Jimeno. Sí.
1: Persona vinculada al barri i molt bona, molt bona parlant.
0: Bona oratòria, no? Sí. Amb molt bona oratòria. Elles, li va fer il·lusió això de ser pregonera o què?
2: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Va dir que sí de seguida?
2: Va! Però no tant per nosaltres, a ella li feia moltíssima il·lusió, però va ser, no us deixaré perquè sou les Cases Noves, i la
0: per responsabilitat ho va fer una mica, no? És a dir, és...
1: Bueno, hi havia diverses persones, sí, amb cua, i no és que falléssim perquè no fallen a ningú, però per diversos motius no podien aquest any, i l'Amèlia, us estimo, no us puc deixar tirats.
0: Que bé, doncs l'Amèlia Jimeno, que el pregó serà quin dia?
1: El dissabte dia 5.
0: Sí. Dissabte dia 4. És a dir, anem per ordre, va. Comença tot amb el correfoc.
2: Correcte.
0: Sí?
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí. Comença tot amb el correfoc.
2: A les 10.
3: A les 10.
0: A les 10 al pont dels... Què, el pont dels ocells? Però si està mitja en obres, allò, podreu fer-ho?
1: Bueno, sí.
0: Sense problema, eh?
1: En principi s'hauria de poder fer, perquè es va enviar la nota de, sí, de a partir del 29 de juny,
0: sí,
1: es quedava tancat de 12, sí, a 5 del matí.
0: Sí, sí.
1: O sigui, no hauria d'afectar en
0: no
1: res.
0: No hauria d'afectar en res.
1: El que sí que seria interessant és que la gent sapigués que tota la resta de dies, si volen pujar a l'hora de la revetlla, es trobaran al pont dels ocells tancat. Haurien d'anar pel pont

0: els Diables, la Vella, no? De Diables de Sitges, la Jove, l'Agrupació i de convidats els Diables de Ribes, veig aquí la Colla Jove, i els Diables de Canyelles, i els de Torredembarra.
1: Bueno, de nou agrair un any més a la Colla Vella per tota la coorganització junt amb l'Ajuntament i amb nosaltres.
0: Per tant, un correfoc també, que acostuma a ser prou multitudinari, no? Que estira foc, bastant.
2: Sí, molt. Sí,
0: no, Marta? És a dir, saps, no vagin allà pensant que hi ha dos espurnes, no, és que es cremaran.
1: El correfoc de Cases Noves, així com a curiositat, no està dintre del protocol de festa.
0: No? Per tant, no se'l podeu saltar.
2: Ja, doncs. Se'l salten una mica.
1: Se'l salten. No passa res.
0: Se'l salten en el sentit que, com que no forma part, diguem, es podeu permetre, no? Poden permetre situacions...
1: De no tirar carretilla tradicional, potser anar una mica més enllà.
0: No, que es cremen, ja els dic jo, no és un correfoc d'anar a veure allò com una mica de lluny, que es cremaran, és a dir, és per gent que li agradi el foc.
2: Sí.
1: Sí.
0: No? Podem dir-ho així, eh?
2: És el típic de que és petit, però... Cuidado.
0: Sí. T'ha d'agradar el foc. Si no t'agrada el foc, no cal que t'hi apropis, i ahir vas després, que després hi ha música, i a la plaça, no?, a la plaça dels Castellers hi ha música i revetlla, sí. I per tant, hi van després. Però si t'agrada el foc, endavant. Si no... no hi vagin, ja els dic ara, no hi vagin perquè s'hi cremaran. Ens anem a dissabte, que és com el gran dia, no? Dissabte, el convit a la festa amb els Mortadets, no? A les dues, que és, diguem que la porta d'entrada, l'ofici a 6:45 de la tarda a l'ermita de Sant Sebastià, i després el pregó de l'Amèlia Gimeno, que deia ara que havia acceptat, doncs, d'alguna manera amb responsabilitat, no?, de barri, i la revetlla, i aquest any hi ha una novetat, no?, pel que fa al tema del sopar, no?, i de les taules, no?
2: Sí. Va, expliquem-la, Marta. Bueno, del pa amb tomàquet, perquè, bueno, vam estar parlant, no?, de com podríem gestionar-ho d'una millor manera.
0: Perquè fins ara com funcionava?
1: Fins ara obries barres i cadascú s'agafava a sumer cita i la seva cadira.
0: I ja està.
1: Era molt de liu, també.
0: Clar, perquè hi havia com batalles, d'alguna manera, batalles en algun sentit de paraula. A veure, sí. Jo vull aquesta taula, no sé què, havies de córrer, qui reservava, qui no sé què. I heu decidit organitzar-ho una mica,
2: sí,
0: això.
2: Perquè realment només reservàvem per pobillatge.
0: Sí.
2: O per les entitats. Sí. Llavors, les altres persones poden ser apanyat.
0: Primer que arriba, primer que seu. Era així.
2: Sí, bàsicament. Sí. I a part també, pues, es trencaven cadires i coses d'aquestes, i com per fer-ho d'una manera molt més organitzada,
0: sí.
2: La població que ho fa també és una manera que ells, quan tu ho veus, estava ben organitzat,
0: sí.
2: I llavors vam pensar, ostres, doncs podríem fer alguna cosa semblant, perquè així, pues, nosaltres també tenim alguna cosa també a oferir, pues, a aquelles persones que, pues, que volen sopar a la plaça amb nosaltres.
0: Molt bé.
2: I llavors ho vam pensar, ho vam parlar-ho, i a veure aquest any és, pues, com pilot, no? A veure com funciona, com va, i per el següent any, pues, fer-ho molt millor que aquest.
0: Per tant, aquest any a les Cases Noves es pot reservar taula amb pa, amb tomàquet i pernil, no? I coca, fins i tot. És a dir,
1: sí,
0: us feriu aquesta opció, que fins ara no hi havia l'opció.
1: Hi ha opció per vegetarian, vegans també.
0: També, Per tant, diguem que hi ha pa amb tomàquet, sopar de pa amb tomàquet, tal com passa al Poble Sec, aquest any Cases Noves mirarà d'introduir-ho per veure si endreça una mica i organitza això del sopar, que entenc que també, fruit de l'èxit, no?, que cada vegada hi ha més gent, no?
3: Sí.
0: Cada vegada es complica més, no?
1: Sí.
2: Sí.
3: I cada vegada també tenim més voluntariats, i llavors també això et facilita, no?, aquestes tasques d'organització i poder dir, doncs ara abarres tu, ara prepara tu les cadires, les taules...
1: Clar, és que el voluntariat al final no està només a les barres, vull dir, el voluntariat, potser els torns són torns de 2 hores, però acaben estant 4 hores, perquè llavors toca recollir les taules i són els primers que s'involucren i diuen, va, em quedo. I es queden. O sigui, agraïment també a tots els voluntaris.
0: Home,
1: i voluntàries.
0: No, per descomptat, que a més és un voluntariat superjove, que això significa que no estan a la festa, és a dir, són a la festa però no de festa. És que això ho veiem també al Poble Sec, Són a la festa però no de festa. I gràcies a ells, després la resta podem estar allà sopant, prenent, no?, la nostra cerveseta i fent un ball,
1: clar,
0: gràcies a tot aquest voluntariat, que és aquesta gent jove que s'implica, Que, vull dir que des d'aquí també el nostre agraïment profund per tots aquells que no ho fem de voluntaris, doncs agraïment a tots aquells que decidiu fer-ho, i a més en aquest cas que sou joves, que després moltes vegades sabem que hi ha l'etiqueta aquesta de que el jove no s'implica, no sé què, doncs no, sí que s'impliquen. On poden reservar els tiquets del sopar? Per qui ara estigui escoltant i digui, oh, estupendo, mira, aquest any ja tenim el sopar de dissabte i ja el tenim, anem a fer un pa amb tomàquet a Cases Noves.
3: Doncs el local de Cases Noves, d'allà a la plaça dels Pescadors, comença avui, que és dimarts, estarem fins

0: el dijous, de 6 de la tarda fins a les 8. Més o menys estarem.
1: 4 euros al sopar.
0: Exacte.
1: Sense la coca.
0: Sense la coca.
2: Si després, si volen reservar coca, poden.
0: Ho poden fer sense cap problema, sí.
1: 4 euros per un tomàquet i pernil, escolti'm, això és un regalat, eh? Vaja, no sé, jo no sé ja...
2: Simbòlic.
1: Simbòlic. I després, exacte, òbviament, la revetlla, no? La música, no? Que és el que hi espera tothom, amb Veneno en la Piel.
2: Sí, hem tornat a apostar per un clàssic de nostres tiempos.
1: És que mai falla, no? De los son más de los míos, eh? Sí. Que de los tuyos. Mai falla.
2: No, ho fan molt bé, són macos.
3: A tothom li agrada,
2: som
3: també.
2: Som del poble.
1: Sí.
2: Apostem pel talent local, igual que divendres apostem per Trifàsica.
1: Trifàsica Party el divendres, dissabte Veneno en la Piel i després el DJ Lagarto, no? Que és un altre clàssic. A les Cases Noves, que com saben també tot allò ubiqueu, el de les paradetes per canall i tot això continuarà sent-hi.
2: Ah, obrim el tema?
1: Sí.
2: Vinga, obrim meló.
1: Ah, és meló? No sabia.
0: És meló.
1: Per què? Per una... Les atraccions, no? Estem parlant d'això, eh?
2: Sí, de la fira.
1: Sí, de la fira, exacte.
2: Per una banda, agraïm a l'Ajuntament, no?, que... tot i això, hem aconseguit tenir els divertijocs per diumenge a la tarda amb l'activitat infantil.
1: Sí.
2: Tot i que potser per una falta de comunicació, ajuntament, associació, no hi haurà fira aquest any.
1: No hi haurà fira?
2: No hi haurà fira.
3: No.
0: Cap paradeta de menjar ni res. Per això també és una cosa que apostem també amb el del pa amb tomàquet,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Per també donar-li...
2: Per oferir com... alguna
0: cosa. Exacte.
1: Però per què no hi haurà fira?
2: Bueno, la persona encarregada de portar la fira fins ara, aquest any, digamos que no ha presentat bé la documentació que s'havia de presentar. I tot i que des de...
1: Sí, un tema administratiu.
2: Sí, i els tècnics han fet molt bé la seva feina, eh? Han insistit molt. El que passa que potser si ens haguessin avisat amb més antelació, nosaltres podríem haver tirat d'algun fil.
1: És a dir, vosaltres ho heu sabut tard... que administrativament
2: no donava temps. No, perquè depèn de molts departaments. També està el departament d'esdeveniments, que hem de demanar l'ocupació de via pública en una instància de no sé què. Llavors, pues, aquest any no en tindrem.
1: Judit Lázaro, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
4: Què tal?
1: Judit Lázaro és membre també membre d'aquesta junta de Cases Noves. Ara ens hem quedat sorpresos, eh? Això de la fira no ens ho esperàvem. Ha estat una mica...
4: No, la veritat...
1: Vosaltres tampoc, eh?
4: La veritat que estem tristos, estem tristos perquè creiem que forma part de la identitat de les festes del barri, no?
1: Home,
4: Però bueno...
1: Sí, sobretot per la canalla, no? Que és qui l'espera, no? Que al final la gent va... Que aquestes festes el que tenen, i això també passa a Poble Sec, no? Que són festes molt intergeneracionals, que és una de les gràcies, penso jo, d'aquestes festes, eh? Que s'ajunta gent des d'avis, pares, nens, totes les generacions juntes, sobretot en una franja horària, no? La primera. I clar, aquesta fira, justament el que propicia és que vagi canalla, si no hi ha la fira, no?
4: Sí. A veure, agraïm igualment a l'Ajuntament el fet de que hagi ampliat les activitats infantils pel diumenge, no? Però sí que és veritat que no serà el mateix sense la fira. I per nosaltres volem que sigui un precedent per començar a treballar, per recuperar aquesta fira que havíem tingut fa uns anys, no? I que a poc a poc ha anat una mica... en declivi, amb menys paradetes, i volem recuperar la fira i recuperar-la millor.
1: És a dir, que de cara a l'any vinent, no?, poder tenir una fira...
2: Decent.
1: Millor, sí. Vaja, diguem, més dignificada, no?, i més, entenc que més temptadora, no?, i més atractiva, principalment, sobretot per la canalla, no?, i pel públic.
2: Bueno, i pels adults també.
3: Sí. Sí, realment, jo... parlo amb moltes amigues i sempre que parlem de les festes de Cases Noves és quan eren petites la quantitat de...
1: Home,
3: de llocs que hi havia.
1: Poble Sec eren els Santos de Xoc de tota la vida, continuen sent, no?
3: Sí.
1: I després era la fira de Cases Noves.
3: Clar, que arribava realment també al pàrquing que està al Carrefour, o sigui, era molt gran. I ara és com, jolín, aquest any, si no tindrem ni un puestecito, saps?
2: També és veritat que cada cop tot és més complicat a nivell administratiu, cada cop enginyers municipals et demanen més documentació, auditoria externa també.
1: Ho sabem que és difícil, que hi ha unes lleis que s'han de complir i que això dificulta la qüestió administrativament, però jo torno a posar, a deixar aquí, hi ha un tema de terminis que això hauria de traspassar aquí temes de comissió, o sigui, administrativament els terminis haurien de saber-se i de conèixer-se per d'alguna manera poder fer front a les dificultats o a les situacions. Dos, quan estem parlant de festes, com en aquest cas, que a més són festes que generen identitat de municipi, no? Que són festes de barri, que són festes de, que treballen justament aquesta cosa de la cultura popular, no? I de la cultura sitgetana que tant defensem i que tant volem mantenir i preservar, no? Davant d'aquesta proliferació, doncs, de gent que ve a Sitges a veure'ns i també cada vegada més a viure-hi, i que tot això s'organitza gràcies a l'altruisme i a la iniciativa particular de molts sitgetans i sitgetanes com els que ens acompanyen, i a més cada vegada més joves, home, i l'últim que ens falta és que a sobre els hi demanem, no?, que hagin d'estar ells pendents de les qüestions legals i administratives. A mi em semblaria, o sigui, em sembla que ja seria massa, prou que feu. Per tant, d'aquesta part, qui se n'ha d'ocupar és qui se n'ha d'ocupar.
2: Sí.
3: Sí.
1: Les coses com siguin, qui se n'ha d'ocupar és qui se n'ha d'ocupar, i en aquest any, pel motiu que sigui, no se n'han ocupat bé, ja està, pel motiu que sigui no se n'han ocupat bé, i la conseqüència és que no hi haurà, que no hi haurà fira, però sí que hi haurà festa a les cases noves,
2: sí,
1: no? Això sí, és a dir, ho heu compensat amb això, ho compensareu amb això del sopar, no? Del sí. Pa amb tomàquet, diumenge amb aquesta festa infantil a les 7 de la tarda, per tant també hi haurà espai per la canalla. Judit, sí. El més important quan un organitza festes com aquestes és mantenir la il·lusió.
4: Sí, absolutament.
1: Perquè clar, jo vaig dient, no, això són com palets a les rodes que van sortint, i ara aquest, i sense il·lusió això ha de ser impossible, no?
4: Impossible, has de treure la il·lusió i les ganes d'on pots, i sobretot l'altruisme del que tant estàveu parlant, no? El fer les coses pel bé del barri, pel bé de les persones, pels veïns i també per nosaltres, no?
1: Home, jo m'entenc que això també us deu deixar com un cert orgull, no? Judit, Quique, Marta, Olga, un orgull de... Sobretot un cop acaba, no? Quique i Judit, sí. Vosaltres que ja heu viscut més, un cop acaba, sí. De dir, mira, ostres, doncs un any més hi ha hagut festa a les cases noves, no?
2: Sí, quan depèn una mica de nosaltres... Bueno, no de nosaltres.
1: Sí, no, depèn molt de vosaltres, ho esteu organitzant.
2: Del que deies, no? Ara he acabat això i, hòstia, otro palito. I ara, otro.
1: Un altre.
2: I ho vas solucionant, jo... pues, sí, diumenge...
1: Digues, és... Judit, digues.
4: No, dic, perdó, que jo ja estic visualitzant, sí. El moment de quan els quatre que quedem ens seiem a gaudir de les habaneres.
2: Sí.
4: Quan ja veiem que tota la feina està feta, i a més les habaneres que són així més... relaxades, no? Sí. I com amb la satisfacció de ja està, ha sortit endavant i ha anat tot bé, no? Estic visualitzant aquest moment.
1: Clar, que és aquell moment final, no? En què respires, diguem que sí. Els nervis ja, sí. Ja han passat. Una junta en què heu incorporat, sí. Nova gent, Judit, per tant, d'alguna manera heu obert aquí com camí, Tinc aquí les germanes Merino, no? I heu obert, sí. com les ganes també entenc de participar. És important això també, no?
4: Sí.
1: És...
2: Ens falta la Marta,
4: sí, la veritat
3: ens falta la Marta Valero també.
4: Sí, estem molt contents de la seva incorporació plena a la comissió, bueno, a l'associació, i s'està notant moltíssim, sobretot la seva joventut, la seva implicació...
1: Ostres, això ho diu la Judit, Lo de la seva joventut, caram, Judit! M'acabes de posar molts anys a sobre! Perquè són més jovenetes, són encara més,
4: sí,
1: jovenetes.
4: Sí,
2: es nota,
4: sí. Es nota una, sí. Mica.
1: Per l'empenta, no? L'energia, sí. No? Les idees, potser. Bé, però sí. està bé, però és d'agrair això, i el que deia, que moltes vegades també el jovent, no? Se'ls hi posa aquesta etiqueta de que és el jovent que no s'implica, que no vol, que passa, que només vol festa, no sé què, doncs, escolta'm, no estaran de festa, estaran allà a la festa, però treballant,
2: i
1: perquè tant. La resta ens ho puguem
2: bueno,
1: passar bé.
2: I tota
1: bé.
2: La feina prèvia que hem fet.
1: Efectivament, sí.
2: Que ha estat una locura.
1: Bueno, que tenen un programa meravellós. Que Festa Popular Cases Noves no han vingut aquí prou, que tenen un programa imprès, que tenen un cartell estupendo que ha fet la Júlia, no? Que tenen una pregonera, que és l'Amèlia, que presentaran Pubilla i Hereu, no? És a dir, un correfoc recuperat des de fa uns anys que sabem que agrada moltíssim, per tant, una feinada que hi ha darrere d'aquesta festa i altres festes. I Judit, escolta'm una cosa, abans de penjar... Deixo la festa de les cases noves, però no deixo les cases noves. Perquè l'altre dia ens van dir que aquest any cases noves tornarà a sortir el carnaval.
4: Efectivament.
1: I que ho fareu amb el grup d'independents.
4: Sí.
1: I que sereu colla de fardo.
4: Sí, tornem de nou com a colla de cases noves, que al final la carrossa... és dels veïns, uh-huh. es va obtenir per, si no m'equivoco, per prescripció popular, sí? Uh-huh. I la recuperem i tornem, després de disputar-ho entre l'associació, amb fardo i amb moltes ganes. Fem una crida aquí. Si algú s'hi vol sumar, doncs tindrem les portes obertes.
1: Mm-hmm. Per tant, Judit, deixes la ploma? És que la Judit...
4: Deixo la ploma.
1: La Judit era de
4: bueno,
1: ploma,
4: ja
1: eh?
4: L'any passat, eh? L'any passat... Ja vaig fer un simulacre.
1: Ah, d'acord. L'any passat ja no vas sortir?
4: Sí, ja vaig fer un simulacre amb una colla de part.
1: I t'ha agradat, està clar.
4: Sí.
1: És un recorregut força comú, eh?
4: Sí, és com un procés vital, eh?
1: Sí, sí, sí. El de després ja te l'explicaré. O sigui, el que va després ja t'ho explicaré també, però això t'ho faig un altre dia en privat. Quique, fardo, tu també et lies, eh?
2: Jo també em lio.
1: T'agrada liar-te, eh?
2: M'encanta.
1: Un dia una amiga meva em va dir, hi ha dos tipus de persones, les liables i les liantes. Tu on estàs?
2: Amb els dos punts. Liu i em liu.
1: Les dues coses. Ja us heu apuntat a la colla?
0: Nosaltres no.
1: Sou de ploma.
0: Som de paperets.
3: No, som de paperets.
1: Ah, som de paperets.
3: Som de paperets.
0: Ni ploma ni fardo.
1: Que ara heu d'aconseguir. Esteu en aquesta recerca de gent. Ara esteu en aquest punt, eh?
2: Sí.
1: Que entenc que és un punt que ha de començar a treballar ja, no?
2: Bueno, sí, clar. Sí, sí. És que hi ha tens molts tempos en molts pocs mesos, realment.
1: Però escolta'm, aquí amb tots els voluntaris de Cases Noves, aquí a la Festa Popular, aneu fent una crida. Sí. Quanta gent heu de ser, mínim?
2: Bueno, com no es va aprovar el protocol que vam treballar en el seu moment, sí. Si no m'equivoco, 25, no?
1: Sí,
2: estan 25.
1: Això és el que deia el protocol, que és un protocol que no està aprovat,
2: però
1: oficiosament, d'alguna manera és el que es contempla, per tant, aneu a buscar aquest mínim, entenc, sí. I si se supera
3: millor, millor.
2: Ojalà se superi.
1: Però, Judit, ja sabeu de què anireu?
2: Sí.
4: Ai, perdó, no t'he sentit.
1: Dic, si ja sabeu de què anireu, la temàtica de la disfressa ja la teniu? Sí?
4: Sí, sí, aquest any ja fa poquet, jo crec que ja hem trobat el tema.
1: Molt bé, doncs escolta'm, sí. Cases Noves està en subprime, que dirien ara, no sé si ara... No, o què?
2: Home, sí. Ara ja ho tenim tot, ja està.
1: Home, perdona, està molt bé dir-ho, i a més, amb tot l'orgull del món, que barris sitgetans de tota la vida, amb aquest origen, no?, que tenen d'origen obrer, no?, de població migrant, que va arribar a Sitges en el seu moment, no?, i per tant, doncs, barris que en el seu moment quedaven com més apartats al centre, tot plegat, que mantinguin aquesta part de seva identitària de municipi i alhora identitària de Sitges és importantíssima, eh? O sigui que...
2: Crec que tots dos barris estem des de fa uns anys tornant a recuperar la identitat que tenien al seu moment, sobretot per les festes de barri i comunitat.
1: Tot i que no tinc clar que el barri, la gent que hi viu, aquest el perfil, eh?
2: No, és un barri envellit, llavors hi ha molta gent que ja no està, que ens ha deixat, i totes aquestes cases al final...
1: Es nota, no, sí. I que després passa el que passa amb l'habitatge a Sitges, que al final...
2: Vull dir que no els el podem pagar.
1: No, exacte. Totalment. Vull dir que aquest és el drama que té Sitges actualment, que pateix principalment el jovent, però vull dir que els expats i això estan també les cases noves.
2: Mm.
1: Sí. No, vull dir que estan arreu, eh? Però, vaja, en tot cas, agraïts que hi hagi gent que encara vulgui mantenir aquest esperit de barri, encara que el barri no respiri exactament això.
3: Però crec que també ho fa molt els sitgetans. O sigui, tothom, encara que no siguis del barri, jo crec que la gent està molt implicada en que l'essència de barri no es perdi.
1: És com una mica un viatge al passat. Jo explico sempre això, eh? Poble Sec i Cases Noves, jo crec que per molts sitgetans és una mica com un viatge al passat.
2: Ma mare em diu el mateix.
1: Ens recorda aquells sitges d'abans i ens agrada molt per això. I cadascú després el gaudeix a la seva manera.
2: És que mola molt perquè tu vas a la festa de Poble Sec, a la Revetlla de Sant Joan, i potser vas amb el teu grup d'amics, però clar, t'estàs tota la nit liant amb gent, perquè ara em paro aquí, pam, i xerrada.
1: Sí.
2: Ara camino 2 metres més i otra vez.
1: Sí.
2: És molt maco.
1: I igual són els amics de tons pares, de ta mare, els avis... Això...
2: El que comentaves de la intergeneracional.
1: Sí, això, és que això ho tenen els barris i que es puguin mantenir, tot i que el barri no respiri aquesta identitat, igual no ho fa durant tot l'any, però durant aquests 3 dies sí.
2: Sí.
1: És com 3 dies en què Cases Noves és més que Cases Noves que mai. I per cert, que ho fa el programa, però no vull acabar sense aquest homenatge i record a la Carmen Sánchez, de Cases Noves de tota la vida, del barri, la nostra, la muñeca de l'espacio, la nostra Carmen, que des d'aquí doncs, l'Associació de Veïns també li ha volgut retre homenatge i dedicar un record profund a la Carmen, que ens va deixar fa poquet, amb 103 anys, ni més ni menys, i que, vaja, ja sempre serà una sitgetana il·lustre per molts, per tots aquells que la vam conèixer i que l'estimàvem. Nois, noies, moltes gràcies. Judit, moltes gràcies. Et deixem que tornis a la feina.
4: Gràcies a vosaltres per acollir-nos un any més.
1: Un petonet. Adéu-siau.
4: Adéu, adéu.
1: Quique, Olga, Marta, moltes gràcies. Gràcies per la feina, sobretot. Força, ànims, perquè ara venen els tres dies no? intensos i durs. I endavant i amb il·lusió. I que l'any que ve, que això del sopar vagi molt bé, que segur que sí. I tant de bo l'any que ve hi hagi una superfira, no? I us traieu el coquet o el mal gust d'aquest any. Gràcies, un plaer.
2: A vosaltres.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: i agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Vinga, dos quarts i mig de 12 d'aquest matí de dimarts 30 de juny, darrer dia de la primera part de l'any. Demà comencem la segona part de l'any i avui també acabem una nova temporada de l'agenda de les biblioteques. Bé, l'estiu la trobarem a les bibliotecàries al setembre, però d'entrada, Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Un any més,
1: sí.
0: Una temporada més, i ara una miqueta a reposar perquè rebaixa l'agenda, no?
1: L'agenda rebaixa, sí.
0: Però no molt.
1: No, l'agenda s'atura, vaja.
0: Ah, d'acord.
1: L'agenda s'atura ara i a principis de juliol. L'última activitat serà el tercer capvespre musical, ho repassarem. I fem aquesta parada també, bueno, necessària.
0: Correcte, per tothom.
1: Sí, a l'estiu, perquè també, bueno, ho explicarem, també fem torns de vacances als equips de les biblioteques i també necessitem aquest període, doncs, per fer altres coses, potser de feina més interna, que durant l'any, doncs, amb el dia a dia i, en fi, tota l'activitat, doncs, és complicat de fer. I ara, doncs, tenim aquest marge també de fer endreça, diguéssim, de casa.
0: A l'estiu canvia el perfil, no?, d'usuari.
1: Sí. Sí, clar. El tema estudiant, el tornem a recuperar, potser, bueno, és que, clar, els exàmens de recuperació tampoc ja no... Llavors, bueno, però es torna a recuperar, sí que de cara al setembre, es nota molt, jo a l'inici de curs, és a dir, les biblioteques funcionen molt com a curs escolar i més que com a any natural, i llavors al setembre sí que es nota el canvi. I ara sí que és veritat que encara que no fem activitat, la Biblioteca Santiago Rusiñol està oberta tot l'estiu, ara també repassarem els horaris d'estiu, i la Roig i Reventós, molt bona part de l'estiu, també estarà oberta, i aquí també ens trobem que clar, que hi ha molt de turista, i hi ha moltes persones que venen a passar els estius a Sitges, persones de Barcelona en què el carnet que tenen, no? O de Barcelona, en fi, de l'àrea metropolitana, i que el carnet que tenen de la seva biblioteca de referència és el mateix. Per tant, també poden seguir utilitzant serveis de biblioteca fora del seu lloc de residència habitual. I com et deia, els turistes, doncs, també entren molt, perquè, bueno, estem en un lloc privilegiat, no? En
0: ple un edifici centre, patrimonial.
1: En un edifici patrimonial, i potser la curiositat els empeny a entrar, i a partir d'aquí, doncs, també s'estan una estoneta, en fi, no? Perduts entre els llibres.
0: Doncs mira, una pregunta. Fons en altres idiomes en teniu?
1: En tenim. De fet, fa un parell o tres d'anys sí que estem fent compres especials, també especials, vull dir extra, no? dels llibres que ens venen amb els famosos lots i això, sobretot el vam fer de novel·la en anglès, en francès també, i també fem una compra important de llibres per nens i nenes, sobretot en anglès, que és la llengua així més, més demanada, perquè el que ens venia amb els lots habituals, és a dir, el que és molt estàndard en la resta de biblioteques, estava molt enfocat a nens molt petits, llibres potser bilingües, català-anglès o castellà-anglès, i aquí, clar, tenim nens i nenes, nois i noies, que també, no?, doncs, que llegeixen en anglès o que és la seva llengua materna, i per tant sí que notàvem aquest buit, i surten molt en préstec a Sitges, i surten molt en préstec per petició d'altres biblioteques amb el servei de préstec interbibliotecari. I també és un tipus de fons que és molt demanat, perquè no totes les biblioteques, doncs, el tenen.
0: Doncs interessant, aquesta novetat que ens ha apuntat la Marta. Bueno, doncs va, repassem una miqueta el que ens queda d'agenda.
1: Sí, vinga, doncs va, agenda tenia aquí. Doncs avui dimarts, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim l'última de les presentacions de llibres de la temporada, Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per a cura, entre cometes, l'homosexualitat, a càrrec del seu autor, en Jordi Griset. I també és un autor local, el vam tenir per Sant Jordi com a autor local, aquell dia, doncs, va poder llegir el seu minut, no?, del llibre, i avui, doncs, és el dia que farà la presentació d'aquesta obra. És una obra que és autobiogràfica, amb la seva experiència dura sobre aquest tema, però no només és autobiografia, sinó que també hi ha molta part, doncs, de crítica, no? També amb l'experiència del Jordi Griset com a referent, no?, com a activista clau en l'impuls i dignificació contra l'homofòbia a Espanya, a Catalunya, I bé, després de la seva jubilació, doncs, hi manté una intensa activitat divulgativa en mitjans de comunicació, universitats, plataformes digitals sobre aquest tema i fruit doncs, d'això, de la seva experiència, sumat amb tota la seva part com a activista, com deien, doncs, ha nascut aquest llibre en què ens exposa la duresa d'aquest tema i en el que ell diu que no és una cosa que sigui, que no està parlant del passat, sinó que encara ara, doncs, en fi, no hi ha tema darrere
0: d'acord.
1: De l'homosexualitat i gent que pensa que encara no, que es pot, o que és algú a cura.
0: Curable, sí.
1: Exacte.
0: Exacte, teràpies per sí. Curar. Uh-huh. Doncs aquesta és la darrera, com comentava la Marta, de les presentacions, Jordi Griset i aquest Abans mort que Marí, que es diu el
1: sí,
0: llibre, oi?
1: Sí, exacte. Uh-huh.
0: Doncs que es presentarà i que, doncs, si ja ho hem comentat abans, l'entrevista que li va fer a l'Enric Solem amb el Jordi Griset, que la poden recuperar també a la web de Ràdio Maricel. Què més?
1: Uh-huh. I ja ens tenim els capvespres musicals. Uh-huh. Vam començar el dijous passat, és la cinquena temporada de capvespres i recordem que són tres dijous en què podem pujar a les terrasses a gaudir de música sitgetana, amb un toc sitgetà molt potent, tant si són intèrprets, músics, versionistes, cantants d'òpera o de... En fi, és igual, hem tingut tot de... Bueno, una gran varietat de gèneres i de propostes. Uh-huh. Va haver un moment que vam dir, ai, potser algun dia haurem de canviar els capvespres musicals per capvespres teatrals o alguna altra història, però de moment seguim trobant molt bona cantera i molts bons professionals músics sitgetans com per donar continuïtat encara a aquests capvespres.
0: D'acord.
1: I llavors hem començat, com deia, dijous passat amb una proposta diferent que va tenir molt d'èxit. Les terrasses es van omplir amb una setantena de persones i amb l'Ignasi Corella, que és percussionista, i vam fer un ritme vital en percussió i això va ser perquè l'Ignasi no va plantejar un concert, com és més habitual en els capvespres, sinó que va fer un taller, una pràctica, no? I entre tots els assistents doncs, vam acabar doncs, no? fent música, fent una cançó amb el nostre propi cos, amb uns tubs que va portar, que, bueno, jo li dic tubs, té un nom tècnic, uns tubs que fan notes musicals i ens anava dirigint, no? En fi, va ser una cosa molt diferent, uh-huh. bonica, no? I veies a les persones totes amb un somriure participant i dient, no, pues no és tan fàcil com sembla, i ens va fer treballar el cap el tema, no? De coordinació i, en fi, va estar molt bé.
0: D'acord.
1: Però això ja ha passat.
0: Ja ha passat.
1: Llavors, bé, doncs si no ens volem quedar en les ganes que les coses passin sense uh-huh. haver-hi participat, tenim el dia 2 de juliol, el proper dijous, a les 7, a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, la segona proposta d'aquests capvespres musicals, una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort. El Pol Borràs ve del món de les imatges, ha fet exposicions també en diferents llocs de Sitges, però al pati de la biblioteca també, i amb les seves cançons continua narrant des de situacions generals i moments comuns fins a històries locals i entranyables. Ell té una mirada també de denúncia, d'esperança, però també és molt irònic, tendre, té un sentit de l'humor. I aquestes composicions pròpies i també tindrà traduccions de Lurrit, de Velvet, en fi. Uh-huh. Anirà acompanyat de la guitarra amb Mix Montfort. Doncs això serà el dijous, dia 2.
0: Que serà el segon capvespre musical.
1: Uh-huh. Exacte. I el següent, el dijous, dia 9, també a les 7 de la tarda, tindrem la tercera sessió, Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i del Rudy Rushton al piano, o Rushton, uh-huh. al piano. Ella, l'Agnès Van Gorkom i el pianista s'uneixen per donar vida a Bella Dorita en un espectacle que convida també a submergir-nos en la història d'una de les grans figures del cabaret dels anys 40. Cantant, ballarina, icona del paral·lel, va ser una de les dues úniques espanyoles que van actuar al Folies Bergère de París. Doncs aquest capvespre musical estarà ple de passió, de memòria i d'aquest homenatge a una dona irrepetible com va ser la Bella Dorita.
0: Perfecte, i amb aquest tercer concert es clouran uh-huh. aquest any els capvespres musicals de la biblioteca. Per tant, sí. qui els vulgui aprofitar, val uh-huh. la pena, perquè amb aquesta calor és una manera refrescant
1: sí.
0: d'afrontar l'estiu amb bona música.
1: I sempre quan el dia abans o uns dies abans del capvespre sempre rebem trucades no, uh-huh. de persones que ens diuen com es compra l'entrada, com s'ha de reservar. No, ni es compra entrada ni cal reservar. Simplement, doncs això sí, recomanem venir una miqueta abans per poder seure, perquè bé, és amb l'aforament limitat, però l'entrada és lliure i si ho decidiu mitja hora abans, doncs cap a la biblioteca, cap problema.
0: Perfecte. Doncs capvespres musicals, una de les propostes d'estiu de les biblioteques. Uh-huh.
1: Art al Pati.
0: Art al Pati.
1: Tenim aquest espai en el pati. Ara mateix tenim aquesta mostra de, també de commemoració del 90è aniversari, el que queda escrit. Uh-huh. I aquí tenim un recull, no, les hem exposat totes, aquestes targetetes amb aquest recull de felicitacions que, en fi, i encara qui li vingui de gust i vulgui, doncs està temps de fer la seva felicitació a la biblioteca per aquests 90 anys. Les tenim penjades, n'hi ha de molt boniques, i és una miqueta com per Nadal, aquells arbres de Nadal de desitjos que et donen ganes, no?, de llegir què desitja la gent. Doncs aquí també, aquesta lectura de les felicitacions, n'hi ha de molt inspiradores, de molt boniques, en fi, totes són molt tendres i les agraïm moltíssim. I també tenim els testimonis d'aquest diari de les bibliotecàries, que amb l'acte del dia 11 va ser com, oh, no? També hem tingut consultes, això és consultable, perquè és molt, molt interessant, és consultable, el trencadís, estan digitalitzats, i a la Biblioteca al Pati, doncs, durant uns dies tenim un recorregut a uh-huh. través, no, d'aquests textos de les bibliotecàries, del que era el dia a dia a les biblioteques en diferents anys, fins des de l'inici, el 36, fins a l'any 1990.
0: Uh-huh. Doncs aquest recorregut també per la història dels uh-huh. 90 anys de la biblioteca.
1: Exacte, això ho tindrem fins al 31 de juliol, i avanço que del 6 al... pràcticament tot l'agost, del 6 al 31 d'agost, també al pati, ho canviarem, i tindrem una mostra de dibuixos i pintures, La meva festa major, de Miquel Marçal Ortiz.
0: Uh-huh.
1: En les seves pròpies paraules, ell diu que tota la vida m'ha agradat el dibuix i la pintura, i des de ben petit tinc predilecció per dibuixar i pintar la festa major de Sitges. Llavors és un recull de la seva imatgeria de festa major. Tenim balls, no hi són tots perquè és la seva festa major, i bé, doncs tindrem aquesta ambientació festa majorenca a càrrec de Miquel Marçal, amb uh-huh. pintures i amb dibuixos fets amb diferents tècniques.
0: Perfecte, en el mes més adequat, que és el mes d'agost.
1: Sí, exacte. I a les vitrines també, durant tot l'agost, doncs tindrem aquesta mostra d'objectes i documents, també en commemoració del 90 aniversari, per recordar, doncs, com eren les fitxes, quines claus obrien les diferents portes de les biblioteques, quins segells es posaven en els llibres, no?, amb diferents dissenys, doncs, objectes, coses que s'han anat, fotografies també, uh-huh. Objectes i en fi, la història de la biblioteca en tres dimensions, i en fotografies i en imatges, també per fer una repassada.
0: Doncs una repassada també per la història de la biblioteca. Uh-huh. Què més ens queda?
1: I ja està, reprendrem l'agenda passat Santa Tecla, com dèiem, fem aquesta pausa necessària per també posar ordre intern a les biblioteques, uh-huh. perquè amb els equips que quedem, doncs, puguem seguir oferint al final, no? La prioritat durant l'estiu és oferir aquest servei a l'usuari, i a més perquè també a la sala Lolita Miravent fa molta calor l'estiu, per tant... També va haver aquesta pausa perquè els vanos no donen...
0: El tema de la climatització,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, és que clar, és per l'edifici en si, bueno, que en fi, que l'aire... bueno, que costa molt de climatitzar aquella sala perquè té un sostre molt i molt alt i no té portes, i llavors, bueno, doncs també aquesta pausa també es fa necessària per això, uh-huh. però bueno... I què més? Doncs això, que reprendrem passat Santa Tecla, com deia. Els clubs de lectura també, les participants que vam fer l'altre dia a la festa de final de curs, diguéssim, no? dels clubs de lectura, ens diuen, quan ja podrem tornar-nos a apuntar? Doncs ens podem tornar a apuntar, obrirem inscripcions a partir de l'1 de setembre. Uh-huh. Tothom que estigui interessat, tant si ja han participat en aquest darrer curs, com si no han participat mai, però hi ha ganes de viure aquesta experiència lectora diferent, doncs inscripcions a partir de l'1 de setembre. Haver participat no garanteix plaça, sempre és un començar de zero, i per tant, doncs, això, està atents a les xarxes i en fi, ho anunciarem, i hi haurà, doncs, un termini com per poder-vos apuntar sense patir per si és el primer dia o si és l'últim, és a dir, recollim inscripcions durant tot el període, i després, doncs, ja mirem quantes places hi ha disponibles, quantes places s'han demanat, que en fi, fem el Tetris dels clubs de lectura.
0: Doncs, i amb això més o menys ho tenim tot ja?
1: I amb això tindríem tot, sí, d'activitat. Sí. Sí,
0: doncs sí. Hem repassat un any d'activitats durant tot el curs, oi?
1: Uh-huh.
0: I amb aquestes hi ha darreres, exposicions, els capvespres musicals i la presentació, evidentment, uh-huh. d'avui del llibre del Jordi Grisset.
1: Sí.
0: Bé, tenim 5 minutets per fer...
1: Sí, volíem
0: per fer...
1: comentar també l'horari d'estiu, perquè hi ha variacions, i així
0: d'acord.
1: Doncs també és important.
0: Important.
1: Sí. Llavors, aviam... Això també ho tenim a les xarxes, Instagram, uh-huh. rètols a la biblioteca, i si no, doncs trucada i ho expliquem. Dissabte és tancat, des d'aquest mateix dissabte, 27 de juny, i reobrim passat Santa Tecla també, és a dir, biblioteca tancada dissabtes del 27 de juny fins al 19 de setembre, els dos inclosos. A més, novetat, aquest any de juliol i agost, només, setembre no, de juliol i agost tancarem les dues biblioteques els divendres a la tarda, però a canvi, no farem menys horari, a canvi compensarem obrint un matí més cada biblioteca. És a dir, a la Santiago Rusiñol obrirem els dimarts al matí, que durant l'hivern no ho fem, i a la biblioteca Josep Roig i Raventós obriran els divendres al matí.
0: D'acord.
1: Val? Juliol i agost. Els horaris d'obertura són els de sempre, els matins que estarem obertes de 10 a 2 i a les tardes de 3:45 fins a les 8. Això no varia. Normalment a la biblioteca Josep Roig i Raventós, com dèiem, per fer també per poder permetre, no, els torns de personal i poder gaudir de les vacances, doncs normalment la biblioteca Josep Roig i Raventós acostumava a tancar uns 15 dies, normalment pels vols de festa major. Aquest any, amb aquest canvi també de divendres, ens ha permès el poder reduir aquest període de tancament de la Roig i Raventós, i estarà tancada del 3 al 7 d'agost. Aquesta setmana, que la Santiago Rusiñol anava molt, molt justos de personal, i per tant els companys d'allà doncs venen a fer suport i garantim que la Santiago Rusiñol estigui oberta tot l'estiu, com comentàvem. Per tant, Roig i Raventós tancada del 3 al 7 d'agost.
0: La primera setmana, durant la primera setmana del mes d'agost.
1: Exacte. Per tant, recordem això, dissabtes tancats.
0: Dissabtes tancats.
1: Inclòs el 19 de setembre.
0: Divendres a les tardes tancat, a canvi s'obriran els dimarts al matí. I després la Roig i Raventós tancada la primera setmana d'agost.
1: Exacte.
0: Aquest seria la, diguem, els
1: per
0: elements.
1: Per tant, les dues biblioteques estarem obertes els dimarts, els dimecres i els divendres.
0: D'acord.
1: Llavors, aquesta coincidència de matins també ens permet jugar no, amb el personal que tenim i donar suport d'una biblioteca a l'altra i, per tant, mantenir el servei obert durant gairebé tot l'estiu a les dues biblioteques.
0: Perfecte. Doncs els horaris especials de les biblioteques, i vinga, ara sí, un parell de minutets per repassar algun llibre.
1: Mira, he portat dos llibres joc, perquè ara toca entretenir els nens a casa com podem.
0: Llibres joc.
1: Hi ha llibres que són per jugar. Tots els llibres són bonics, distrets, ens provoquen diferents emocions, però n'hi ha llibres joc per passar una estona amb ells distrets per la seva banda o en comú. He portat un veig-veig, el típic joc. Veig-veig, quines històries. És de la Cristina Los Santos. En aquest llibre doncs, és el típic, no?, que hem d'anar buscant diferents coses, però els dibuixos de la Cristina Los Santos són molt, molt macos, són molt de detall, de buscar el detallet, i hi ha molt de sentit de l'humor, hi ha diferents escenes, i et perds en aquestes, a cada làmina, que a més és de gran format, sense ni una sola paraula, però pots anar seguint mil històries en diferents períodes de la història, de l'època dels romans, l'època medieval, el renaixement, en fi. Doncs tenim aquí aquest veig-veig, quines històries, per tenir els nens distrets una bona estona, anar buscant, i anar jugant. I l'altre es diu Tangram Gat. El Tangram són unes peces que tenen diferents formes, i són 7 peces, i amb aquestes peces combinades es poden fer moltes figures. Llavors la història és un conte en què, en fi, m'estava avorrint fins que em van donar un tangram, comença així. Tenim les figures, les peces, les tenim aquí al mateix llibre, per tant les podem separar, no?, amb aquest trucalat, i vinga, doncs anem a fer figures. Anem seguint, comencem, aquest nen de la història o nena comença fent un gat, podem fer el gat amb les peces del llibre, després fa una casa, en fi, doncs hi ha tot de propostes amb un conte en què les figures que podem fer amb aquest tangram, amb el model que podem seguir al mateix llibre, o les que la nostra imaginació ens dicti, doncs podem participar també amb la història, amb el conte d'aquest llibre, amb les peces.
0: Perfecte, és a dir, amb 7 peces de tangram pots dibuixar gairebé qualsevol cosa.
1: Sí, amb imaginació, i anar girant, i anar buscant.
0: I passar una bona estona.
1: Sí.
0: I vinga, va.
1: I llavors he portat de les últimes novetats, que això sí, que no hi haurà activitat, però com deia, les biblioteques estan obertes, llibres per agafar en préstec o per consultar els que vulgueu. He portat una novel·la que es diu Majareta. És de Juan Manuel Gil, de Seix Barral. I si ens agrada Mendoza, aquell estil, amb aquell sentit de l'humor, amb aquells personatges, tipus El misteri de la cripta embrujada, no?, aniríem per aquí, doncs Majareta va en aquesta línia. És, per tant, un llibre divertit. Després de més de 30 anys com a conserge d'una escola, el Leo Almada, conegut com el Majareta, prejubilat, fa una cosa inesperada. I aquest llibre és el recull dels relats de diferents veïns, que tothom el coneix, és un personatge com estrany, i tothom doncs donarà la seva versió de qui és aquest Majareta. Per tant, el tema oral té molt de pes, uh-huh. Llavors és molt fresc, és una lectura divertida, i bé, amb aquest toc original.
0: Agradable per l'estiu.
1: Sí, uh-huh. Exacte.
0: Vinga.
1: I l'altre... no és novel·la, no és ficció, Ansiedad y Tiempo. Aquest llibre va sobre aquesta urgència, no?, que tenim tots, aquesta sensació de que la vida se'ns en va, que no tindrem temps de fer-ho tot, que hem perdut temps en el passat i que el futur se'ns escapa, o que el dia no ens dona per més. Això no me da la vida, no?, seria la frase. I aquest llibre està ple de consells molt pràctics i de posar les coses en el seu lloc i viure, doncs, això, no?, amb una calma interior, sense deixar de fer coses, sense deixar de treballar, sense deixar d'anar amb aquest dia a dia amb tanta urgència, però des d'una calma interior que ens pot ajudar a baixar revolucions i a no tenir aquesta ansietat pel
0: doncs,
1: temps.
0: L'estiu és el millor moment per posar-ho en pràctica. Ansiedad y Tiempo, de Chris Guillebeau. Doncs amb aquesta darrera recomanació acomiadem a la Marta. Marta, bon estiu.
1: Bon estiu a tothom.
0: I a tots vostès, doncs són les 12. Que passin un molt bon dia. Gràcies, com sempre, per l'atenció i fins demà.